Una vetlla en què el papa ha animat els joves a buscar exemples de vida creïbles. Aquest diumenge el papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça de Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid. Més notícies. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. Als Estats Units, un tiroteig durant un festival a Toledo, a l'estat d'Ohio, ha deixat diversos ferits, segons ha informat la policia local. Els fets han passat a prop del festival All West End. La policia ha explicat que els agents han trobat diverses persones ferides de bala, però de moment no s'ha concretat ni el nombre, ni l'estat de salut, ni tampoc la identitat de l'autor o autors del tiroteig. Els fets han passat cap a 5:45 de la tarda hora local i ara mateix la policia manté una operació oberta per localitzar els sospitosos. Aquest dissabte, unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per dins del parc per reclamar que reobri. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. I treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball.

0: teixint les pigues.
1: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per a famílies. El certamen impulsat per als Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, i aquest diumenge al Festivalot hi actua en Ginestar, aquí sentim, de Tietz o de Tigets, i la previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana. Esports, el Barça de bàsquet jugarà la semifinal de play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Les semifinals les jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Aquest diumenge la penya es juga la classificació a la pista del Bascón i a les 7 del vespre. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho i Haaland o Rodri són els noms del món de futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. I aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tenis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Patterson per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam. I la final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Chualininska. La russa de 19 anys ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera. Aquest diumenge, a la final masculina, entre l'alemany Zverev i l'italià Cowboli.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
5: És guapo, Boja. El Dani, el trobes guapo?
4: És superatractiu.
5: Molt atractiu.
4: És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
5: Ostres, Gelma, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
6: No, però a mi ara m'està fent molta enveja. Molta. I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui
7: bon dia.
8: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
7: Denuncien l'excés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
3: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
3: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
11: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
12: Entendre és obrir els ulls.
13: Obrir la ment.
12: Obrir la ment.
14: Obrir la ment.
11: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
15: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
3: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
15: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
3: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
15: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
3: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
15: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Ara farà 3 anys que es va aprovar el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, un document clau en la confecció del qual van participar 180 representants de tots els àmbits del món del llibre. Biblioteques, llibreries, editorials, creadors, docents, mediadors... I suma i segueix, perquè es tractava de definir una eina que garanteixi no només el foment de l'hàbit lector, sinó el dret a la lectura, l'atenció a la diversitat i el suport a l'ecosistema llibresc. Donar llum a un pla tan ambiciós és tan important com sotmetre l'escrutini, quines mesures s'han desplegat, on s'ha de picar més pedra i com podem seguir ajudant el sector. I per parlar de tot plegat, avui rebem a Ciutat Maragda la consellera de Cultura, Sònia Hernández, pocs dies després de fer públics els pressupostos més ben nodrits al departament. Una conversa dilatada on sabrem com s'està desplegant el pla, parlarem de biblioteques, escolars i públiques, d'ajuts a la creació, d'equipaments culturals i del binomi Educació i Cultura, però també i de la mà dels especialistes de Catalunya Ràdio coneixerem els reptes i les dificultats del sector teatral, de la dansa, de l'escena musical, del cinema, la clàssica, la cultura popular i el patrimoni. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: som i obrim, per tant, saludant la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Què tal?
1: Bon, doncs molt bé.
0: Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Un plaer. Quin llibre tens sobre la tauleta de nit?
1: Ui.
0: Ara em diràs que molts.
1: En tinc una pila, no, però a més literalment, ara mateix en tinc una pila. Estic llegint, però, Relíquia, del Pol Guasch. El tinc a la meitat.
0: Per tant, sempre també atenta a les novetats, no?
1: Sí, atenta a les novetats, el que es publica, i la veritat és que llegint molt menys del que hauria de llegir com a consellera de Cultura, molt menys del que m'agradaria llegir i molt menys del que llegeixo habitual, que tampoc és que sigui una lectora compulsiva, però ara la feina doncs deixa poques estones i la cultura és molt àmplia i per tant llegint menys del que m'agradaria.
0: Si els que ens dediquem monogràficament a la literatura ja tenim dificultats per estar al dia, no m'imagino, no, en aquest àmbit. Volia començar, per descomptat, per la literatura. Tenim molts fronts oberts, però sí que començarem parlant de llibres i de lectura, perquè l'última vegada que venia, en aquest cas la Natàlia Garriga, una consellera de Cultura en aquest programa, vam parlar i vam presentar en societat, diguem-ne, i a l'audiència, el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que en realitat es va aprovar el juliol del 23, per tant ara farà 3 anys, i que té un horitzó, que això també era una novetat important de destacar, fins al 2030, no? És a dir, que és allà recorregut com s'han de fer aquestes coses. És un pla molt ambiciós, ja el vam explicar, amb 73 mesures, i en l'última, allò, en dades de l'any 25, n'hi ha 54 que estan en execució, 14 de completades, estem en un 93% aproximadament del pla, amb la qual cosa vol dir que hi ha feliçment un seguiment de totes les mesures, que ara, si convé, en parlarem d'unes quantes, i que per tant la literatura, la lectura i el llibre, no?, han continuat amb tots aquests agents treballant-hi tal com es va programar.
1: Doncs efectivament, aquest és un pla que porta una bona marxa. Nosaltres n'estem molt satisfets i n'estem molt orgullosos. Quan el president Illa, i ho explico sovint, em va proposar doncs posar-me al capdavant del Departament de Cultura, el que em va demanar és que donés continuïtat a les polítiques que s'havien estat fent durant la legislatura. Ell considerava que s'havia fet bona feina en cultura i per tant volia que anéssim consolidant, i per tant en això estem. Naturalment estem fent també doncs upgrades en moltes coses, però una de les dels objectius era donar continuïtat, i aquest és un dels exemples als quals estem donant continuïtat, com no pot ser d'una altra manera. Un pla com aquest és evident que és translegislatura sí o sí, i nosaltres doncs li estem donant tota aquesta continuïtat amb tot aquest compromís que tu deies. Tenim pràcticament ara ja el 100% de les mesures en marxa. Crec que en queda una molt concreta, un tema de formació, molt, una cosa molt, molt, diguéssim, petita, però diem que estem pràcticament al 100% de posada en marxa. És un pla que, com dèiem, va ser elaborat doncs amb el sector, de la mà del sector. Ahir presentàvem el pla, desvio un moment perquè veuràs, ahir vam presentar el Pla Nacional de l'Arqueologia i la Paleontologia, i hem utilitzat metodologies molt similars. Avui en dia aquests plans es fan de la mà del sector, ja no són aquells temps en què les administracions pensen coses des dels despatxos i després les llancen al món, sinó que és al revés, no? Es busquen metodologies de treball on hi hagi participació, sí, dels diferents agents,
0: afectada,
1: i en aquest pla hi van participar, crec recordar, 180 persones representant doncs tot els la cadena de valor del llibre i de la lectura. I dir-vos doncs que mira, és un pla que des del 23 fins a dia d'avui ja s'hi han posat 20 milions d'euros, i que el 25 doncs n'hi hem posat 9, i és un pla doncs que jo crec que una de les virtuts que tenia és que era ambiciós a la vegada que realista.
0: Clar. La setmana passada, en la presentació dels pressupostos del departament, no? Recordo que parlaves de la presència dels projectes culturals dins de l'àmbit educatiu, i vaig celebrar un cop més l'adjectiu aquest, perquè ara que parlàvem d'involucrar agents diversos, no només en el Pla Nacional del Llibre de Lectura, sinó una de les reivindicacions històriques, jo fa més anys que em canso de dir això, no? I doncs han d'anar de la mà educació i cultura, però és que és de sentit comú. I em pregunto, consellera, si aquesta herència també ha estat important voluntat, és a dir, aquesta famosa governança entre educació i cultura fa que es puguin, no? Si esteu treballant de la mà i conjuntament amb polítiques, ara entrarem en biblioteques i en escoles i companyia, perquè, vaja, és la llavor que ha de germinar després al llarg dels anys.
1: Aquest també és un projecte del qual jo diria que n'estem molt orgullosos, jo com a consellera ho estic molt. Nosaltres estem convençuts de que educació i cultura són un binomi indissociable, amb tu n'hem parlat moltes vegades, sí, sí. I aquesta és una realitat. El capital cultural d'una persona és bàsic perquè després pugui, doncs, al llarg de la vida consumir cultura, accedir a la cultura, practicar cultura, i aquest capital s'adquireix evidentment a la família, però s'adquireix també a l'escola, i també s'adquireix en el més enllà de l'escola, en el fora de l'escola també, en termes d'educació. Nosaltres, com sabeu, vam posar en marxa un programa que es diu Cultura i Educació, en el que vam poder contractar 14 persones, que això a l'administració sembla poc, però és una gran fita, que treballen en els serveis territorials de cultura, estan inserides en els serveis territorials d'educació, contractades per cultura, però dins d'educació, i per tant vol dir que a tot el territori hi ha una persona a cada delegació, a cada serveis territorials de tot el país, i que tiren endavant i impulsen projectes culturals dins de l'àmbit educatiu, en aquests moments a l'escola, a l'àmbit formal, primària i secundària. Vol dir que molts d'aquests programes que impulsen tenen a veure amb llibres, tenen a veure amb literatura, tenen a veure amb autors, i del que es tracta és de que aquests projectes no siguin, diguéssim, que dintre de tots aquests projectes no compta una visita a un museu, sinó que compten projectes on el compromís per part de l'escola és més durador, més a llarg termini, i on es treballa, doncs, amb un autor, amb un escriptor, amb un projecte una mica més llarg. Programes com Autors a les aules, sí, on s'han projectat, i altres programes que tenim.
0: Lletres a les aules, que efectivament l'any que ve fa 30 anys, no? Parlant d'aquest foment lector l'àmbit educatiu, les residències literàries de secundària en instituts, que han començat també aquest 26-27. Jo em volia aturar, perquè crec, com deia, que és un element clau en aquest pla de millora de biblioteques escolars. Sé que aquest any hi ha hagut una prova pilot al respecte, no? Que forma part també del Pla Nacional en el sentit del foment de l'lector, i em preguntava també, fins i tot en els pressupostos, com ha estat contemplada la partida de biblioteques escolars, perquè fa molts anys que les bibliotecàries escolars reivindiquen més espai, més dotació, i sobretot això, que sigui una proposta transversal també educativament. Mira, fa 10 anys, l'any que ve farà 10 anys que va començar aquest programa, i el primer programa vaig convidar la Lara Reyes, que és ara l'actual directora del Francesc Aldea. El Francesc Aldea és un institut de Terrassa que té un lema, que a mi em sembla meravellós, que és "Som una comunitat lectora". Mm. És a dir, lectura autònoma, lectura compartida, implicació de les famílies, implicació dels professors, clubs de lectura amb alumnes, no? És un projecte educatiu efectivament transversal, on el paper de la literatura en tot el currículum educatiu és bàsic. No sé si som capaços, hauríem de ser-ho, d'aconseguir, de lluitar, de treballar amb aquest horitzó, consellera, d'anar cap aquí, que totes les escoles puguin tenir un pes tan específic la literatura en la formació dels joves.
1: Doncs sí, com deies, dins del Pla del Llibre i la Lectura, una de les mesures més ambicioses, i per tant també, doncs, amb més complexitat per tirar-la endavant, és justament el de les biblioteques escolars. Però no per això no vol dir que no l'hem posat en marxa. Com deies, hi ha hagut un pla pilot. Ara el repte és escalar aquest pla pilot a la resta de centres del país d'una manera esglaonada. Realment és un pla que, amb aquests nous pressupostos, aquest desplegament, doncs s'hi posaran 16 milions d'euros. Són molts diners, crec que és molt important. Com deies, és molt important que la lectura formi part de la nostra vida habitual. Uh-huh. I jo sempre dic que la cultura, en bona mesura, és una qüestió d'hàbit, un s'habitua a llegir i després no pot llegir. Tens aquell hàbit adquirit i, per tant, la lectura forma part de tu, no? I així, doncs, amb anar al teatre i amb la resta de coses. I, per tant, tenir aquest hàbit interioritzat és segur que et fa millorar, doncs, en tots els àmbits de la teva vida i en el cas de la teva educació, seguríssim, comprendre millor, tenir més capacitat per comprendre els altres, entendre millor els textos que llegeixes, segur que això és millor. Aquests diners que et deia aniran evidentment destinats, doncs, als centres públics del país, i de moment aniran destinats sobretot a la renovació dels llibres, a la renovació del fons, no? Que en alguns centres sabem que pot estar antiquat, a la millora dels espais. Hem de tenir clar, i ho deia el Parlament, que vaig tenir una interpel·lació també, preguntaven sobre les biblioteques escolars, a la millora dels espais. Un espai destinat a la lectura és un espai màgic i meravellós. Una biblioteca no és una lleixa, ho sabem, sí, segur, sí. Tampoc és un espai i prou, no? La biblioteca vol dir que és un espai, però vol dir que hi ha

De Barcelona hi ha un nou màster per habilitar bibliotecaris titulats que perquè puguem tenir tots aquests bibliotecaris que el sistema bibliotecari i de la públic necessita, no només el de les biblioteques escolars. Hem d'incrementar les vocacions i hem d'incrementar també la capacitat de tenir bibliotecaris titulats. En aquest sistema de biblioteques escolars, ara per ara, el que es farà és una bona xarxa amb les biblioteques de l'entorn, i també es treballarà en la formació de mestres docents perquè puguin tenir nocions de biblioteconomia, de com funciona una biblioteca, perquè això pugui passar molt més ràpid.

0: Som-hi, seguim a Ciutat Maragda amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, fent un repàs. Ara estàvem, no?, biblioteques escolars, el talent literari que s'ha de detectar i la riquesa, la diversitat també, totes les bondats, diguem-ne, sense naïvismes que comporta la lectura, sobretot en aquestes edats formatives, no? De fet, també amb les noves beques, els autors novells que, increïblement, estan rebent més sol·licituds que els consolidats, és a dir, que realment les ganes d'escriure, jo a vegades dic que som un país amb més escriptors que lectors, que és un tema també de, no?, perquè quan veus els índexs de lectura, bé, tot és millorable, m'imagino, consellera, també. I una cosa que també, per descomptat, el sector de la gent que ja professionalment s'hi dedica o li agradaria dedicar-se, costa una mica això que sempre en diem, no?, la professionalització de l'escriptor o tal. No hi ha tanta gent que avui en dia pugui dedicar-se únicament a l'escriptura. Les beques de creació són molt importants, però no donen pel que donen, diguem-ne. Hi ha un moment que aquesta dificultat hi és. No sé si hi ha un topall, un sostre, si hi ha possibilitats de créixer en aquest sentit.
1: Jo penso que tothom que vulgui escriure ha de poder escriure, només faltaria, i a més tenim afortunadament un món, un sector editorial també molt potent, dels més potents del món, amb editorials molt diverses, amb editorials grans, amb editorials mitjanes, amb editorials petites, que fa que a Catalunya puguem llegir coses molt diverses, perquè cada editorial té, doncs, això, una línia editorial, i per tant podem tenir accés a lectures molt diferents, i cada vegada més penso que en aquest treball per la professionalització, doncs nosaltres, per exemple, com sabeu, hem incrementat molt les beques als autors, que són la primera baula, evidentment, de la literatura. Hem doblat els diners perquè els autors puguin tenir un temps específicament dedicat, doncs, a escriure, i hem passat de 6.000 a 12.000 euros, i per tant penso que això és molt important. Però també per nosaltres és molt important que puguin tenir espais més diversos on la literatura tingui cabuda, i per exemple cada vegada més fem esforços en els festivals literaris. Aquesta setmana passada, dissabte crec que va ser, vam inaugurar Literarum a Móra d'Ebre, que és una fira, no?, on la literatura brenca i és molt present, però a la vegada a tot el que són els espectacles literaris, doncs, tenen molta força, sí, i per tant aquí també és una manera, és un festival preciós on, doncs, s'eixampla el camp on un autor pot treballar, no? Per tant, jo crec que tot això contribueix a la professionalització, clar que sí.
0: Tant de bo, com més millor. Clar, en molts casos, podríem repassar totes les reivindicacions a gairebé tots els sectors, i en molts casos incorpora la idea de les inversions i de la dotació i dels recursos. I en aquest sentit m'imagino, no?, com dèiem abans, la setmana passada la Conselleria i el Departament va presentar aquests pressupostos. Ens hem de congratular, perquè diria que les xifres són, ignoro si de rècord, però més enllà d'això, en tot cas sí que hi ha hagut una augment notable en totes les partides, de manera que aquesta idea dels recursos vaig anar seguint tot el sector per sector, la distribució, i m'imagino que gairebé tots els àmbits, també en el món del llibre, per descomptat, en tot el que implica, no?, dèiem l'ISEC, però també la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut Ramon Llull, i per tant tota la feina a la dimensió internacional de la literatura,

0: sortit guanyant, diguem, en aquest sentit, no?
1: Doncs sí, jo he de dir que sí, deixa'm dir-ho, tenim uns pressupostos de rècord, indubtablement. Tenim uns pressupostos, mai per cultura hi havia hagut uns pressupostos tan expansius. Estem parlant de 574 milions d'euros pel Departament de Cultura. Vol dir que hi ha altres departaments que faran doncs també cultura, però el del que parlem sempre és del Departament de Cultura. És un increment del 41% en relació al darrer exercici pressupostari de la Generalitat, que com tots sabeu és el de l'any 23. Uh-huh. Per tant, jo crec que és objectivament un pressupost molt bo, és el millor pressupost que hem tingut mai, i per tant que ens permetrà doncs això, poder fer moltes coses, poder fer moltes més coses, sobretot fer allò que estem fent, fer-ho millor, poder-ho potenciar i fins i tot fer doncs algunes coses que fins ara no hem pogut fer, doncs poder-les fer.
0: Fantàstic. Després, tornant al patrimoni, ara volia dues coses que han sortit. També la dimensió internacional, destacar efectivament, no?, una constatació al llarg dels anys, des de pràcticament una mica més de 20 anys, Guadalajara 2004, la cultura catalana també el 2025, en aquest cas també acompanyant Barcelona, Frankfurt 2007, Bologna 2017 amb la literatura infantil i juvenil, Turí 2027 serà una cita important. La literatura catalana, com sabeu, també convidada al Salón del Libro de Torino, un dels més importants del país. El congrés de l'Ivy World, que es farà a Barcelona l'any 2028. El pes que, no únicament a Bologna, però una de les coses, consellera, que m'agrada constatar sempre quan surts fora i veus el que interessa i el que venen a buscar la literatura catalana, és el pes tan important que té la literatura infantil i juvenil i la il·lustració. És a dir, on el múscul creatiu i artístic de l'Alix a l'exterior és una de les coses que més valoren i que més està creixent en els últims anys, no únicament des del 2017, sinó que és una constant.
1: Sí, sí. Has explicat molt bé tots els espais o molts dels espais on la literatura catalana és present a l'exterior. Totes aquestes fires, tots aquests espais són espais importantíssims on es congrega la literatura mundial, on es congrega el món literari, les editorials, els autors, i en el nostre cas, la nostra meravellosa Alix, no?, la literatura infantil i juvenil, que efectivament doncs té com a pota importantíssima la il·lustració. El llibre infantil i juvenil no s'entén sense la il·lustració, i nosaltres tenim uns il·lustradors meravellosos que estan fent uns llibres meravellosos i que cada cop més són molt valorats a l'estranger.
0: I per molts anys. I una altra qüestió que ha sortit, que és la tecnologia, no?, aplicada, parlàvem de patrimoni, però hi ha una cosa que no voldria deixar abans de tancar, diguem, l'apartat de llibres, de parlar bé d'una eina que en molts àmbits comencen a parlar també en termes d'amenaça, que és la IA. Estem parlant de drets culturals, però també de drets d'autor, per descomptat. Suposo que has vist i llegit tota la polèmica que hi ha hagut amb les llibreries de vell, perquè les grans tecnològiques, no?, americanes, estan comprant a l'engròs tot de llibres per digitalitzar-los, destrossar-los i que sigui pinso i aliment per les IA, i per tant també en català. Això també ens estem, no?, es parla també fins i tot d'espoli cultural, perquè estan comprant molt llibre d'assaig, molt llibre de vell. Clar, això també en Sebastià Portell, des de la ELC, feia a l'Avenç el mes d'abril un article parlant d'això, de la necessitat de preservar, és a dir, de remuneració, de transparència, la importància de regular, que m'imagino que això l'administració també alguna cosa té a dir-hi, no?, de regular com es pugui la IA, malgrat que efectivament és un gegant de moltes potes, difícil de controlar, però com es pot des del sector públic intentar preservar els drets amb una maquinària que està creixent amb un ritme tan accelerat?
1: Jo diria dues coses fonamentals. Una, que no es poden posar portes al camp i que tampoc es pot anar contra el progrés, és a dir, no podem ser ludistes. La IA està aquí i ha vingut per quedar-se. com tu deies, té components molt importants com la regulació, com qüestions ètiques sobre el seu ús també, però també té molts avantatges i moltes coses bones en molts sectors i segur que també en el sector cultural. Per tant, per mi, deia, no es poden posar portes al camp, segur que sí que podem tenir fars, no?, que ens il·luminin i que ens guiïn i, per tant, nosaltres des del Departament de Cultura el que volem treballar és per posar sobre la taula, no?, aquest tema, per tenir-lo present, per reflexionar-hi i sobretot per empènyer les instàncies que han de regular, perquè l'important és la regulació. Com en tota cosa nova que apareix, no?, doncs a l'inici, no?, és un camp verge en tots els sentits i regular és bàsic perquè sense aquesta regulació, doncs molts sectors estaran desprotegits. És evident que aquí nosaltres hem de treballar per empènyer que es reguli, però penso que també nosaltres hem de treballar i posar sobre la taula sobre les consideracions ètiques en l'ús de la IA, perquè també no, el foment d'aquesta consciència ètica sobre el seu ús, doncs aquesta sí que és una cosa que pot estar molt en les nostres mans com a Generalitat, per exemple.
0: Sí, sí, i que connecta amb el que dèiem abans, la importància de la formació i de, no, de fer destriar i ensenyar a destriar el gra de la palla i la postveritat i les fake news, en fi, tot de coses que en determinades edats molt susceptibles a molt de consum de pantalla, doncs convé també exercitar aquest esperit crític, no? Abans d'obrir altres àmbits, com tenim la Casa de les Lletres? Han començat les obres, han de començar aquest 2026,
1: sí,
0: no? Jo citava l'Ael, que serà un dels espais, un dels molts agents que formaran part d'aquest Palau Requesens fantàstic. Van fer un Ciutat Maragda, diria que fa un parell d'anys, per Sant Jordi. Per tant, és un dels equipaments que esperem amb més ganes.
1: Sí, sí, la Casa de les Lletres avança a bon pas, a bon ritme, segons els calendaris establerts. Hem de començar les obres ben aviat i esperem, doncs, que puguem, doncs, tenir-ho a finals del 28, poder inaugurar aquest espai tan esperat, tan llargament reclamat, i que a més, doncs, això serà un espai on diverses entitats, diverses institucions del món de la literatura s'hi podran aplegar. Jo penso que aquesta convivència serà molt productiva i molt bona, i a més serà un espai també obert a la ciutadania, naturalment no les 24 hores, però sí que és bo que també la literatura, també les lletres, tinguin com el seu equipament nacional, no? Igual que tenim una filmoteca pel món del cinema, igual que tenim un teatre nacional, o igual que tenim la Biblioteca de Catalunya, és a dir, no?, a cadascú, doncs, el seu equipament insígnia, que també, doncs, dona prestigi, dona visibilitat i dona espai per fer coses en comú.
0: Celebrem que hagin començat les obres, es vagin, diguem-ne, amb bona regularitat, i el 28 ja acabarem de celebrar-ho quan s'inauguri.
2: Em vas fer

0: Som i som a Ciutat Maragda. Avui parlem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Hem parlat fins ara de, bàsicament del món del llibre i també de patrimoni. I ara, com sempre m'agrada fer quan ve la Conselleria de Cultura, a compartir amb l'audiència tot el que s'està fent, tots els reptes i totes les qüestions, en molts casos també, que s'han de millorar no únicament en literatura, sinó d'altres àmbits. I és demanar als companys de la casa, doncs, que cadascú des de la seva especialitat també comparteixin les inquietuds del sector, les preocupacions, no? Les propostes també de millora. De manera, consellera, que si et sembla, comencem en aquest cas per el cinema, amb en Marc Garriga.
1: Hola, consellera, aquí Marc Garriga, cap de Cultura dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio i alhora també el redactor especialitzat en cinema. Per això volia preguntar pels diners que es destinen al cinema en català. Més enllà del cinema català, perquè veiem moltes produccions recolzades per empreses d'aquí, en les quals doncs, la Conselleria, el Departament de Cultura, el Departament de Política Lingüística i també a través de 3CAT doncs, es financen coproduccions fins i tot internacionals de pel·lícules que estan parlades en moltes altres llengües que no són el català. Entenc que s'ha de fomentar la producció de cinema aquí, però la meva pregunta seria per què no es destinen més diners, que el percentatge sigui més alt pel que fa a les pel·lícules parlades en català, i no només a les que estan rodades en la nostra llengua, sinó també en els doblatges o en els subtitulats de pel·lícules que venen de fora. Es destinen recursos a doblar o subtitular títols que després passen sense pena ni glòria per les cartelleres, i en canvi costa molt trobar pel·lícules de les anomenades blockbusters que estiguin en la nostra llengua. I quan aconseguim que algunes d'aquestes pel·lícules estiguin en català, ens trobem que els cinemes les programen en horaris intempestius, els horaris menys desitjats de cara al públic, no en les sessions on hi ha més presència de gent, i per tant també són uns diners que es destinen i que després no tenen el retorn desitjat. No es pot controlar millor des de la Conselleria que els cinemes programin cinema en català a les sessions on teòricament hi va més gent? Moltes gràcies.
2: Doncs sí. Estem treballant en aquest sentit, és una preocupació. En aquest cas, sabeu que en aquesta legislatura la política lingüística, que estava dins del Departament de Cultura, doncs està ara amb una conselleria nova, de la qual cosa doncs jo me n'alegro, perquè penso que així es pot fer molta més feina i transversalitzar molt més les polítiques lingüístiques, que no són només polítiques relatives a la cultura, malgrat la llengua evidentment sigui transversal i però molt important per la cultura. Aquestes competències del doblatge estan ara a la Conselleria de Política Lingüística, però treballem naturalment de la mà i per suposat estem en constant doncs, diàleg amb el sector per guanyar millors horaris, com dèiem, a guanyar més temps a les sales d'exhibició, i també jo diria que on hem avançat molt és en les plataformes. Netflix, per exemple, aquí hem evolucionat moltíssim, i a Filmin ara mateix el 30% del que un pot veure a Filmin està en català.
0: Quina és l'última pel·lícula que has pogut veure?
2: L'última pel·lícula que he pogut veure és Viva, a Cannes.
0: Clar.
2: Sí, sí, molt contenta. Vaig tornar de Cannes molt contenta d'haver-la vist i després de tenir tan boníssimes notícies. Sí, sí, sí. Una pel·lícula, en aquest cas, en català. La pròpia Aina Clotet deia: no m'imagino fent una pel·lícula en un altre idioma, jo parlo català. I jo voldria dir que clarament aquí es veu que la llengua no és una barrera. És a dir, aquesta pel·lícula està seleccionada per la Semaine de Critique i ha fet un gran èxit a França, i per tant és una mostra. Torno a felicitar l'Aina Clotet i el seu equip des d'aquí.
0: Sí, sí, ara falta efectivament que els cinemes programin també més català amb hores més generoses i no només a l'hora de dinar. Va, anem amb la música, en aquest cas amb el company d'ICAT, en Josep Martín.
3: Salutacions, consellera, David i oients del programa. El meu nom és Josep Martín, treballo al programa Independents d'ICAT, Informació Musical. Per tant, estem al cas de què està passant al món de la música, i passen coses molt bones, com la producció musical en català, que no para de créixer, i això ens n'hem de felicitar. Però jo avui em volia centrar en la música en directe, que és una part important d'aquest sector, i concretament volia deixar caure una reflexió i una idea. La reflexió és que si la cultura i la música és un dret, hem d'aconseguir que arribi a tots els racons de Catalunya. Encara continua molt concentrada a l'àrea metropolitana l'oferta musical, i això és una cosa que hauríem de corregir. Això s'aconsegueix en part cuidant les sales i els espais de música en directe repartits pel territori. Veiem que tanquen massa sales de concerts. Això no és positiu, perquè anem cap a un model de macrofestivals que atreuen molt de turisme, però hem de veure com això també conviu amb les sales que fan feina de formigueta cada dia. Aquí una idea que a Anglaterra ja han posat en funcionament. Tots els concerts que tenen més de 5.000 assistents destinen una lliura de cada entrada a les sales de música en directe independents, el que anomenen grassroots venues. No sé si ho trobaria interessant, segurament no està tot en mans de la consellera d'implementar una mesura així, però què li sembla aquesta mesura? Aconseguiríem que aquests grans festivals, aquestes grans cites i grans gires que passen per l'Estadi Olímpic, etc., revertissin de forma directa en la gent que fa la feina de formigueta del dia a dia, que els necessitem encara més. Moltes gràcies.
0: Com ho veus?
2: Hi ha una primera idea plantejada que per mi és molt important, que és que hem de fer arribar la música a tot Catalunya i a tot arreu. Això és una de les grans feines que tenim com a país, la música i la resta de la cultura, i això passa justament per tenir un sistema cultural ben vertebrat. Ben vertebrat vol dir que això que tenim capacitat de donar servei cultural a tot arreu, i en aquest cas estem parlant de l'àmbit més privat, festivals que són privats i que per tant reben ajuts, o sales que són també privades, però el món privat també ha de formar part d'aquest sistema cultural. El sistema cultural no estarà mai integrat només per la part pública, perquè necessitem aquest sector que fa aquesta feina molt valuosa, com deia, no? Les sales petites fan una tasca molt valuosa i també les hem de cuidar. A mi no m'agrada confrontar el gran amb el petit, com dèiem abans amb els llibres. Penso que els grans festivals, avui s'inaugura el Primavera Sound i és un gran valor per al nostre país. Hem de tenir aquests grans festivals que són agents econòmics molt importants i també comunitats culturals molt importants. Hi ha gent que doncs va al Primavera Sound, i que el Primavera Sound just perquè s'inaugura avui, però altres festivals doncs any rere any, però també hem de donar oportunitat a músics doncs emergents, i per tant també cuidar doncs les sales petites com fem. Clarament doncs hi ha moltes mesures que hem d'anar implementant i en les que treballem.
0: Molt bé, doncs passem ara a la clàssica, en aquest cas amb el director Pedro Pardo.
4: Hola, sóc Pedro Pardo, director d'orquestra i compositor. Avui en dia la música clàssica està vivint un moment molt interessant i afronta uns reptes molt importants a Catalunya. Malgrat tot, existeixen unes mancances molt grans que van des de l'educació fins al món professional. Per una part, tenim les millors escoles superiors, on els joves poden tenir una formació amb uns nivells a l'alçada de les universitats europees, que precisament els músics de la meva generació doncs no vam tenir. Però per contra, el finançament i suport a la base a les escoles de música és ridícul. La tasca que fan els ajuntaments i les famílies per suportar econòmicament aquesta base és massa gran com per poder fer que sobrevisqui, i per molt bones escoles superiors que tinguem, si no arriben els alumnes perquè hem deixat morir la base, doncs això no va enlloc. El mateix passa amb el món professional. Ens omplim la boca de tenir les millors sales de concerts, com el Palau de la Música, l'Auditori o el Liceu, però cal donar més suport i repartir les ajudes a tots els actors d'arreu. Com sempre, i jo que sóc de Lleida, doncs ho he patit molt, hi ha un barcelonacentrisme, i el territori empateix les conseqüències. Som un país petit, de solistes, i en canvi, quan fem la feina en equip, la veritat és que som imparables, però cal reconèixer l'esforç ingent de les petites iniciatives i no donar sempre el suport als mateixos i acabar centralitzant els recursos en 3 o 4 institucions. Un repartiment just de les oportunitats seria el que donaria sentit a aquesta força que tenim en l'educació superior, i així els nostres talents doncs no haurien de marxar fora. Ara sembla que estigui parlant de científics, i no, parlo de músics i artistes que patim el fet de ser de la nostra terra a la nostra terra.
0: Gràcies, Pedro Pardo. També, òbviament, copresentador amb l'Albert Galceran dels Homes Clàssics a Catalunya Música. Què li diem, en aquest cas?
2: Doncs li diem que... Torno a repetir. Nosaltres estem treballant en la vertebració del sistema cultural català i això passa per tenir... diguéssim que no hi hagi ningú a Catalunya que no tingui accés a la cultura per la raó que sigui. Les barreres d'accés a la cultura són múltiples. Sabem que doncs, tenir una discapacitat és motiu per tenir menor accés a la cultura. També sabem que el gènere també ho és i sabem que el codi postal també ho pot arribar a ser i que, per tant, això s'ha de mitigar. I, per tant, en això treballem. I, com deia, aquest pla d'equipaments i serveis culturals ens ha d'ajudar a veure on tenim llacunes, on tenim mancances i on podem, doncs, on hem de treballar per incentivar. És veritat que a Barcelona hi ha els grans equipaments, però també és veritat que es donen ajuts cada cop més i que es té en compte cada cop més doncs, aquells equipaments que estan fora del que podria ser Barcelona i tota la seva àrea metropolitana.
0: Molt bé, seguim en aquest cas amb la Marta Vives, la companya de Cultura dels Serveis Informatius, especialitzada en el seu cas en teatre i arts escèniques.
5: Aquestes són algunes de les qüestions que preocupen en l'àmbit de les arts escèniques. Per començar, d'aquí a no res sabrem el nom de la persona que assumirà la direcció del Teatre Nacional de Catalunya. Com a consellera, li demanaríem que expliqués quin és el perfil que creu que hauria de tenir aquesta persona i també una reflexió sobre el paper que hauria de tenir el Teatre Nacional d'aquest país i com es pot aconseguir això. Sens dubte, els treballadors del món de la cultura són uns dels que pateixen més la precarització, en especial en l'àmbit de les arts escèniques. Què s'està fent o què es pot fer des de la Conselleria per revertir aquesta situació de fragilitat a part de l'augment del pressupost destinat? El pla de l'impuls de la dansa, d'altra banda, ha donat uns grans fruits, però la dansa segueix sent la gran desconeguda a casa nostra. Venim d'uns premis Max on els creadors catalans han guanyat tots els premis. Uns creadors que a l'estranger dirigeixen companyies nacionals i tenen un gran prestigi, mentre que aquí continuen a l'ombra. Com retenim el talent i li donem el valor que li pertoca? I finalment, pel que fa al circ, per quan un teatre a Barcelona on es programi amb regularitat muntatges de circ i que impulsi gires arreu del món? I també una de les reivindicacions endèmiques d'aquest àmbit, la necessitat d'un centre superior de circ que faci que els artistes no hagin de marxar a l'estranger a formar-se.
0: Sé que són molts fronts, consellera, però és veritat que tots tenen el seu sentit, no? La raó de ser i de reivindicar el que reivindiquen.
2: Sí, són moltes preguntes. Si em convideu un altre dia, vinc i aprofundim en totes elles. Perfecte. Molt més, que m'agradarà molt. A veure, en termes generals, tenim al país un sistema articulat ara mateix que són els plans d'impuls, que coneixeu molt bé, que justament es van dissenyar de la mà dels sectors, de cadascun dels sectors, per poder impulsar cadascun d'aquests sectors, en el circ, amb la dansa, dic dos dels que ha mencionat ella mateixa i que són dos dels que sovint es consideren a si mateixos doncs, una mica el germà petit o els menys tinguts en compte. Aquests plans d'impuls tenen un munt d'iniciatives i es van seguint i es van tirant endavant i moltes d'elles van encaminades justament, són algunes de les que la pròpia periodista ha esmentat i per tant moltes d'elles es van treballant i es van aconseguint i com dic, treballant de la mà del sector i en general jo crec que hi ha doncs, un cert grau de satisfacció tant per part de l'administració com per part dels propis sectors en els seguiments d'aquests plans. Estem treballant això perquè la dansa tingui més presència, perquè la dansa estigui més incentivada i també el circ, com dèiem, com a equipament nacional, fixa't que la pròpia periodista ha dit per quan un equipament a Barcelona, vull dir que volem la descentralització però ens imaginem que aquest equipament si no està a Barcelona no seria l'equipament ideal, vull dir que tenim tots un tic, clar, la gent del circ que segurament voldrien també que aquest equipament, aquest eventual equipament estigués també a Barcelona.
0: també hi ha el tema que, això de, que passa una mica com a la professionalització dels escriptors, no? La precarietat, és a dir, les condicions que, com sabem, tenen a França o Bèlgica, el sector teatral, que és un sector marcat per la intermitència laboral i, per tant, les subvencions, els ajuts, també els moments d'atur i tot això, són uns recursos que aquí en vegem, mirem amb la petita distància i amb enveja, no?
2: Naturalment, i ens hem d'emmirallar sempre amb aquells països que ho fan bé i voler copiar aquells països que ho fan bé, evidentment, i per tant nosaltres treballem sempre de la mà del sector per millorar tots aquests aspectes. Ens preguntava també pel TNC, que estem ja molt a punt, doncs, de, ara no recordo quin és el dia, doncs, que estem en el procés de selecció. Naturalment necessitem un TNC que sigui la capçalera del sistema teatral del país, del sistema teatral públic, que sobretot s'ocupi, doncs, molt del patrimoni propi, del teatre, doncs, patrimonial, però que faci també que el país puguem veure, doncs, el patrimoni teatral d'arreu del món, perquè també hem de poder veure aquí les grans produccions i el gran teatre i els grans noms del teatre d'arreu, i necessitem també, doncs, que això, que en ser capçalera, doncs, pugui fer obres que girin per tot el país. Per tant, doncs, penso que aquesta persona ha de ser capaç de fer tot això, que ha de ser un pes pesat del nostre entorn, i que segur que tindrem, doncs, un director, una directora que podrà agafar el relleu a la Carme Portacelli, que ha fet una gran feina, que ha rejuvenit la platea, que ha tingut, doncs, la sold out permanentment, i que a més ha fet també una cosa molt important, que és internacionalitzar l'TNC.
0: Esperem, i esperem que tingui també el consens del sector, això que dèiem abans, que és tan important a vegades també per treballar bé. Va, anem amb en Quim Rutllan, el director del programa En Mans, i per tant amb cultura d'arrel i cultura popular.
6: Bon dia, consellera. Bon dia, David, també. Consellera, permeti'm parlar del projecte de llei d'Drets Culturals, que aquest febrer, doncs, començava la tramitació al Parlament. Una llei que no només parla de l'accés a la cultura, sinó també de la participació, de la cultura comunitària, de l'associacionisme cultural del nostre país. De fet, reconeix el paper de les entitats, que des de l'autogestió i sense ànim de lucre, preserven la cultura popular i el patrimoni material, però també transformen socialment el país, creen vincles i ocupen l'espai públic. Com garanteix aquesta llei que el dret a la cultura sigui també el dret a fer cultura, que el teixit associatiu no sigui només beneficiari de polítiques culturals, sinó també protagonista? Aquest reconeixement que ha de permetre la llei es traduirà en més confiança, menys burocràcia i més capacitat real d'autogestió per part del gran teixit associatiu que té el nostre país al voltant de les entitats de cultura popular?
2: Doncs estem treballant amb la cultura popular amb línies molt diverses. Indubtablement, la cultura popular és una de les principals portes d'entrada a la cultura, també, com dèiem, conjuntament amb les biblioteques, en aquest cas en la participació cultural, en el que diem fer cultura, no? En cantar, en ballar, en fer teatre, i sabem que tenim un món associatiu molt gran, molt divers, molt potent, i que és un agent de cohesió social molt important, també d'acollida i de benvinguda a tots aquells ciutadans que venen a viure al nostre país. És una porta, no?, d'integració al país i de cohesió social, i necessitem, doncs, fer aquest reconeixement. Tenim molts ajuts a la internacionalització, és una cosa que també estem reforçant i volem reforçar. Aquest cap de setmana a Portugal hi ha hagut la trobada internacional de bastoners, tenim Estocolm aquest estiu, això és molt important pel reconeixement, i tenim també aquesta meravellosa Fira de Manresa amb l'Obrador d'Arrel, on estem aconseguint també, doncs, que hi hagi artistes que, basa en la música, en la cultura d'arrel, doncs facin les seves obres, i per tant també en aquí això penso que és un gran reconeixement.
0: Fantàstic. Doncs hem deixat, consellera, per l'últim un àmbit que sé que és socialment car i conegut, que és el del patrimoni, i amb una qüestió també d'actualitat permanent, per tant, amb la periodista de cultura dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, Montse Mas.
5: Consellera, si em permet, m'agradaria fer-li dues preguntes sobre Sixena. L'11 l'11 de maig passat, la seva conselleria va reclamar formalment a l'Aragó prop de 800.000 euros pels costos de compra-venda i conservació de les 56 obres de Sixena que estaven dipositades al Museu de Lleida. Són les peces que van sortir del museu el desembre del 2017, després que la justícia declarés nul·la la seva compra per part de la Generalitat. El govern aragonès, però, ja ha dit que ni negociarà ni pagarà aquests diners, i si no m'equivoco, el termini venç el 21 de juny. Què passarà si no paga? Catalunya portarà l'Aragó als tribunals, tal com preveu el seu propi requeriment? Passem a les pintures murals de la sala capitular, que encara són al MNAC. El museu es troba en un carreró sense sortida. Si no compleix l'ordre de trasllat, s'exposa a una acusació per desobediència. Però si les mou i s'esquerden, com diuen tots els informes tècnics, estaria cometent un delicte contra el patrimoni. El museu ha demanat ara un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, el màxim organisme tècnic de l'Estat que depèn del Ministeri de Cultura. És la darrera bala del MNAC, però si la jutgessa d'Osca torna a denegar l'informe, la Generalitat està preparada per portar aquest conflicte fins al Tribunal Constitucional per protegir la integritat física de les pintures?
2: Doncs començo per la primera. Sí, nosaltres hem fet aquesta reclamació que es fonamenta en les sentències judicials que van declarar nuls aquests contractes de compra-venda del 83 i del 92, confirmades també pel Tribunal Suprem el 21, i que per tant vol dir que si nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nul·la la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners, i per tant nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de bona voluntat pel seu retorn, però si no les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial. Respecte a la segona pregunta, efectivament, tant la Generalitat com el MNAC estem treballant, doncs, amb aquesta idea que hem traslladat a la jutgessa, que bellugar aquestes pintures no es pot fer sense incórrer en riscos elevadíssims de que es facin malbé, i per tant doncs això és el que se li ha tornat a traslladar a la jutgessa, i estem una mica doncs a l'espera de la resposta. En el Tribunal Constitucional doncs no aplica, perquè no es vulnera cap dret fonamental, i això és una cosa que voldria que quedés molt clara, i tampoc no atura el procediment judicial. I jo m'agradaria subratllar-ho molt, perquè tots els nostres serveis jurídics, com comprendreu i com sabeu, estem en mans dels nostres advocats, que treballen des del MNAC, des del Departament de Cultura, des dels serveis centrals de la Generalitat, per portar el procediment tal com l'estem portant doncs de la millor manera possible en termes judicials. Però és que portar-ho al Tribunal Constitucional no té cap mena de sentit i no serviria de res.

0: Som-hi, que acabarem avui amb Màrius Torres, de la mà de la Meritxell Gené, per tant, sempre amb bona música i bona poesia, i agraint sobretot a la consellera Sònia Hernández aquest repàs generós a l'actualitat cultural, per descomptat, amb un pes específic de la literatura, que per això som a Ciutat Maragda i del món del llibre i el sector del llibre i a les biblioteques tan importants, però també en tots aquests àmbits que tots ells, com sempre, tenen inquietuds, necessitats, i és un departament que gestiona efectivament doncs, molts espais, de manera que la responsabilitat també és gran. L'enhorabona per aquests pressupostos. Som al 1,8 i una mica més per cent. Espero que al final o abans d'acabar la legislatura s'arribi a aquest tan cobejat 2%, que fa anys que reclama. Per tant, allà estem treballant, m'imagino, no?
1: I tant, allà estem treballant i, com deies, doncs amb aquest ventall amplíssim que és la cultura, però amb molta il·lusió, amb moltes ganes i ara molt, també doncs, molt esperançats amb aquests nous pressupostos.
0: Me n'alegro. Gràcies, consellera. Fins la propera, a casa teva, com ja saps, i per compartir les polítiques culturals públiques, que són, per tant, de tots. Que vagi molt bé. Rosa Silloé, Dolors Joanola i Meritxell Gené. Adéu-siau.
2: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units estudien utilitzar actius iranians per finançar la reconstrucció als països del Golf afectats per la guerra. Així ho asseguren les cadenes nord-americanes CBS i CNN, citant fonts pròximes al secretari del Tresor, Scott Bessent. Segons aquestes informacions, Washington vol fer servir tota l'autoritat disponible perquè béns i fons vinculats a l'Iran es destinin a reparar danys en països aliats com l'Aràbia Saudita, Bahrain, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Kuwait o Oman. De moment no s'ha concretat quins actius iranians es podrien utilitzar ni quin mecanisme legal s'aplicaria. El Departament del Tresor també estudia l'impacte dels atacs atribuïts a l'Iran contra infraestructures, aeroports i instal·lacions diplomàtiques nord-americanes a la regió. En paral·lel, continuen les negociacions indirectes entre Washington i Teheran per intentar tancar un acord de pau. Tot i això, les dues parts mantenen versions contradictòries sobre l'estat real de les converses. Més notícies. Els docents convoquen una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, com ha explicat Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
2: És el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a la seu a fer les proves.
1: Aquest dissabte, el Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional.
3: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
1: Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves que s'ha celebrat aquest dissabte al vespre a la capital espanyola. Suporta més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. I aquest dissabte unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc per reclamar que reobri. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible.

0: Doctor Prats farà dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un altre més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per fer un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Esports, el Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UQAM amb Múrcia. Les semifinals les jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Aquest diumenge a la Penya es juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 de la tarda. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho, Haaland o Rodri són els noms del món del futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliavaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ja ha aconseguit així el seu tercer gran slam. I la final femenina se l'ha endut aquest dissabte a Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Chwalinska. La russa de 19 anys ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera.
2: Fins aquí les notícies.
3: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
4: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
3: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
4: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
3: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.

solidaris. Mercè Folch. I see, but...

0: Mataró hi viu la Natàlia.
1: Tinc un nen de 10 anys i fa 8 anys que estic separada. Visc en un pis de lloguer i des de que em vaig separar que llogo una habitació per poder cobrir les despeses del pis.
0: La Natàlia, a prop de la cinquantena, té un bon sou, però és insuficient per al lloguer de 1.200 euros que paga.
1: Tinc un sou que està mitjanament bé i tot i així, doncs, una persona sola no es pot fer càrrec del lloguer d'un pis. Llavors, des d'aleshores que llogo una habitació a estudiants o a dones que, bueno, que tenen una feina però que tampoc poden assumir un lloguer ja soles i llavors, doncs, aquí, pues, mira, compartim.
0: I explica que no s'havia trobat mai en aquesta situació.
1: Anys enrere jo he viscut sola molts anys i mai havia tingut aquest problema per poder pagar-me un pis. Vull dir, abans suposava una quarta part del meu sou i ara, doncs,

0: Aquestes són només algunes de les nombroses veus que expliquen des de l'experiència la crisi de l'habitatge a Catalunya. Una realitat transversal i amb moltes casuístiques que té un comú denominador: la voracitat d'un sistema econòmic que des de la crisi del 2008 trinxa vides i teixit social. Al programa d'avui parlarem amb la periodista i escriptora Llucia Ramis i el cineasta Pol Rodríguez, que també formen part d'aquest mosaic de vivències. Ramis en parla a Un metre quadrat, un treball de no ficció publicat a Anagrama. I Rodríguez passa comptes amb el fons d'inversió responsable de la fi del negoci familiar centenari a la sèrie Ravalejar, que es pot veure a HBO Max i a la tardor a la plataforma 3Cat. Ramis, que es va acabar hipotecant contra els seus principis per un pis de 47 metres quadrats, aporta en la seva obra context periodístic amb dades absolutament demolidores. A Barcelona, el preu mitjà del lloguer ha pujat 4 vegades més que els sous d'una dècada i se situa en els 1.160 euros mensuals, segons l'Incasòl. El que abans era una llar, ara és una inversió.
1: Què queda de nosaltres a les ciutats, en els llocs i les cases on vivim? Ens marquen, determinen la nostra vida, són més que paisatge, ho són tot. Quan un volcà arrasa urbanitzacions senceres, o quan un edifici s'esfondra, o hi ha un incendi, o una gran inundació, això és el que es diu: ho han perdut tot. També quan et desnonen. El desnonament silenciós és aquell que es dona quan no es renoven el contracte de lloguer o te n'apugen tant el preu que no el pots assumir. Ho perds tot, però no ho sembla perquè la catàstrofe no es veu.

0: Aquest és un fragment del pròleg d'Un metre quadrat, l'últim llibre de la periodista i escriptora Llucia Ramis, publicat en català Anagrama i en castellà Libros de l'Asteroide, una obra que transita entre multitud d'impactes íntims i vitals per explicar, també a través de l'anàlisi periodística, una de les grans crisis del nostre temps, la situació de l'habitatge, de com un dret s'ha convertit en un luxe. Llucia Ramis, estimada, com estàs?
1: Molt bé, com anem?
0: El llibre que va guanyar el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide expliques la teva experiència de llogatera a Barcelona i revisites els pisos on vas estar. De quants pisos estem parlant, Llucia, i durant quants anys?
1: Estic xerrant de 10 pisos en més de... o sigui, en 30 anys, sí. Vaig arribar a Barcelona quan tenia 18 anys per estudiar la carrera de periodisme. Vaig quedar aquí i ara, d'això, ja fa 30 anys i he passat per molt de pisos diferents. No només a Barcelona, però la majoria han estat a Barcelona.
0: Avui, on diries que és casa?
1: No ho sé encara. He fet un llibre sense per fer-me aquesta pregunta i encara no he trobat la resposta.
2: Jo tocaria la premsa, parlaria amb els veïns, que la gent es mobilitzi. Avui ens està tocant a nosaltres, demà li va tocar un altre. Ningú vol que els fons d'inversió es quedin amb els barris, no?
3: Si això als fons no els importa el més mínim, a ells no els afecta.
4: No direm res.
2: Per què no?
4: Home, semblarà que no sabem portar el negoci. Ara que sí, ara que no.
5: Hi treballem des dels 15 anys, Lisa. Em sembla que tothom veu que sabem portar el negoci.
4: D'acord, però em fa vergonya.
0: Això que sentiu és un extracte de Rabaleja, la sèrie creada i codirigida per Pol Rodríguez, juntament amb Isaac i la Cuesta, i que es pot veure a HBO Max. Es tracta d'una sèrie nascuda a partir de l'experiència personal del Pol i de la seva família, que van haver de tancar el restaurant familiar Can Lluís, un establiment centenari al Raval de Barcelona, perquè el fons d'inversió propietat de l'edifici els va desnonar. A la tardor, la sèrie arribarà a la plataforma 3CAT. Pol Rodríguez, moltíssimes gràcies per ser avui al programa. Com estàs?
6: Doncs molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Us coneixíeu amb la Llucia?
6: No ens coneixíem, no. Però que interessant.
0: Les vostres obres formen part d'un mateix, no?, d'una mateixa problemàtica, i tenen tants vasos comunicants.
6: Sí que tenen, sí, moltíssims. Bueno, és una problemàtica que ens passa a tots, no? Vull dir que realment és molt transversal, no?
0: Tant a Rabaleja com a Un metre quadrat abordeu aquest conflicte de l'habitatge des d'una perspectiva molt íntima, no?, molt visceral, que permet fer un retrat molt acurat, no?, de la situació actual. Què us ha portat poder expressar tot allò viscut?
6: Bueno, en el meu cas, el que em va portar va ser, doncs, l'experiència traumàtica de perdre el negoci familiar que tenia amb la meva família allà al Raval, més de 90 anys, i llavors a partir d'aquí jo vaig decidir, doncs, fer una sèrie com si fos la meva venjança, directament. Vull dir, imaginem-me què hagués fet jo si no hagués respectat les lleis, que no m'estaven protegint en aquell moment, i intentar lluitar contra un fons d'inversió i a veure fins a quins límits arribaria, no? I una mica és el que planteja la sèrie. A partir d'aquí hi ha una deriva, la sèrie transita per molts llocs, però sí que hi havia la intenció d'analitzar i entendre aquesta problemàtica.
0: I haver-ho fet, com t'ha fet sentir?
6: Haver-ho fet, per un cantó hi ha la part personal d'establir i de reconèixer un amor amb un restaurant familiar i un negoci familiar, que tothom que ha tingut un negoci familiar, doncs, sap com es mescla el personal amb la feina. Amb el temps, una mica, vas sanant una miqueta aquest trauma que tens, i després al mateix temps veient la resposta de la gent, doncs, molt agraït, no? Perquè tothom m'està escrivint molts missatges donant-me gràcies per fer un projecte així. Llavors te n'adones una mica de la importància, doncs, que està tenint per la gent poder parlar d'això, i hi ha gent que no sent tan sola si està vivint una situació així, o gent que, doncs, que l'anima a protestar i l'anima a rebel·lar-se una mica, no?
0: Llucia, en altres llibres anteriors, com Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys o Les mateixes possessions, ja reflexionava sobre aquest sentiment de pertinença, no? M'ha arrencat el programa parlant de què significa, no?, tenir una casa, i la deriva també de les ciutats. És un tema, tu, que sempre t'ha anat travessant.
1: Clar, és que al final, quan jo tenia aquesta por, sempre he viscut amb aquesta por de perdre casa meva, no?, de perdre la possibilitat de viure al lloc on he triat viure, que és Barcelona. Llavors, clar, altres persones, si en un moment donat tenen un problema econòmic o no poden pagar el lloguer o el que sigui, poden anar a casa un pare i su mare, que està al poble del costat. Però jo me n'havia de tornar a Mallorca, a 200 quilòmetres per mar. I no podia trobar pis allà tampoc, perquè també hi ha problemes de l'habitatge, i per tant havia de tornar a cap un pare i mo mare, no podia anar a una altra banda. No? I sempre és una cosa que a mi m'ha preocupat molt, m'ha angoixat molt. A més, som periodista autònoma, amb tot el que això comporta, amb una precarietat que m'han cansat tota la vida, o sigui, forma part de la nostra vida, perquè no només no és meva, només, llavors és de tota la generació. I sempre he pensat això, no? Quan es parla del tema de l'habitatge, es parla molt des d'un punt de vista social o des d'un punt de vista econòmic, i durant un temps es deia que afectava només a les rendes baixes i als joves. I jo pensava, però si ha estat el meu problema tota la meva vida, sempre m'ha acompanyat aquesta angoixa. No me l'he llevada mai de damunt, perquè des del mateix moment que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu. A les Illes Balears hi ha molts problemes fins i tot per viure a l'illa on vius. A Eivissa veient gent que ha de viure dins caravanes o compartir habitació per 800 euros. Els eivissancs mos diuen als mallorquins que estan 5 anys per davant nostre, i nosaltres deim als barcelonins que estem 5 anys per davant. Per tant, mirar el que passa a les illes és com veure el futur, perquè com que tot és més petit, tot hi passa abans. No? I tenia molt clar que volia escriure un llibre que demostrés que no és vera que només ens passen als joves i a les rendes baixes, o si no, de quina manera hem anat assumint, assimilant aquesta precarietat, que l'hem normalitzada. Nosaltres, clar, si hi ha una qüestió generacional, és que quan vam fer 30 anys que se suposava que podíem incorporar-nos a la vida adulta, va arribar la crisi immobiliària, la bombolla immobiliària va esclatar i vam haver de recomençar de nou. No? Llavors, això avui dia s'ha normalitzat, i vaig adonar-me que la meva vida sempre ha estat un recomençar, no? Cada vegada que canviava de pis, cada vegada torna a cercar pis, torna a fer una mudança, torna a basar-te a tot el teu entorn, no? Però no tenia la possibilitat de veure un futur, no tenia la possibilitat de saber què seria, que seria de la meva vida un cop que s'hagués acabat el contracte.
0: I després també la incomprensió de l'entorn, no? No s'entén, i encara no s'entén avui dia, no? Per què estàs llogant si podries comprar perfectament, quan la realitat tampoc és aquesta.
1: No és
0: tampoc
1: aquesta.
0: Pots comprar.
6: És que clar, d'alguna manera tenim aquesta cosa que ens han inculcat, no?, des dels nostres pares, que és aquesta societat de propietaris, no?, que amb això es calma tot, i mentre tu tinguis la teva casa, però hi ha més realitats en una ciutat. I passa això ara mateix, no?, que com a veí, com a ciutadà, tu no vols que t'arreglin el teu carrer de casa. No vols, perquè saps

0: material, les realitats són molt diferents per una persona que té un habitatge de propietat i per una persona que no té aquesta propietat, no? I llavors, clar, al final, aquesta era la qüestió per la qual jo vaig voler saber d'on venia aquesta necessitat de tenir una propietat, no? Llavors, el llibre comença amb dos articles de la Constitució, el dret a l'habitatge digne i el dret a la propietat, i com, des de temps de Franco, ens hem centrat sempre en el dret a tenir la propietat privada, no?
1: Els temps es controla l'uso. No et contracto per això.
2: Tot ho tenim bé, de veritat. Només hem de negociar una mica i acabaran acceptant, i ja està.
1: És que no vull que acceptin.
2: Com?
1: No els puc fer fora perquè no podem donar aquesta imatge. El que vull és que vulguin marxar. M'entens?
2: Perquè això és una altra cosa. I per què?
1: Què n'has de fer, tu?
2: Trucaré un col·laborador meu i entre els dos anirà més ràpid, no pateixis.
3: Pol, vosaltres vau estar negociant amb el fons d'inversió 7 anys, no? Si no tinc mal entès.
4: Sí, més o menys van ser, no recordo exactament les dates, però sí, haurien ser com uns 5 anys on vam estar com 2-3 anys amb una negociació molt dura, molt enfrontats amb molta amenaça de desnonament per intentar rebaixar un lloguer que ens posaven que era superabusiu. Llavors, un cop ja vam aconseguir, després de 3 o 4 anys, poder tenir un contracte de lloguer, doncs nosaltres ja vèiem que ja jo tenia un final, vull dir, no, nosaltres no volíem treballar per un fons d'inversió. Ho tenim claríssim que estàvem fent això i havíem de reestructurar tot el restaurant per intentar pagar aquell lloguer. Llavors, clar, va haver gent que vam haver d'indemnitzar per fer-los fora, per reduir la plantilla, per treballar diferent, per adaptar-te, i a poc a poc anaves veient que tot això et anava angoixant i t'anava ofegant cada cop més, no? Llavors vam aguantar a celebrar els 90 anys al restaurant, que vam fer doncs uns sopars així com tertúlies amb micros, i venia gent i parlava mentre la gent sopava, i llavors doncs va venir la pandèmia. Vam tancar tots, òbviament. Jo estava al Perú en aquell moment fent una pel·lícula, vaig tornar al darrer dia, vaig preguntar com està la cosa, em van dir no, volen 100% de lloguer. Llavors, mentre estem negociant amb ell, doncs, el lloguer durant la pandèmia, que el tens tancat al restaurant, ells van tramitar un desallotge express i ens van fer fora, amb la qual sense escrúpols, en aquest sentit.
3: Quanta violència, eh?
4: Molta violència, i et sents molt desprotegit, perquè ells són especialistes, ells tenen grans especialistes de lleis, de tot, no? Llavors, ells saben que t'han enganxat. Saben que t'han enganxat, saben que no tens sortida, i és el que faran és exprimir-te al màxim per treure el màxim benefici. Tenen claríssim que el que volen és que marxis, que la llicència se la volen quedar gratis, i fan tot el possible doncs perquè les coses passin com ells ho tenen dissenyat.
3: El desgast, no? Això a la sèrie queda molt, molt ben explicat, no?
0: Abans me preguntaves, no?, que em sentia molt incompresa com a persona inquilina, com a persona que vivia de lloguer, i pensava també en això, no?, de que moltes vegades, com hem centrat tot el tema de la propietat, també en el fons pensam que qui té la propietat té el dret de fer el que vulgui, no? I ara mateix l'especulació em sembla una cosa també com completament assimilada, com completament normalitzada, no? I no només això, sinó que hem naturalitzat i hem normalitzat la possibilitat de desnonar les persones, ja sigui silenciosament o no, de fer que les persones no se puguin permetre viure a determinats llocs o que no puguin tenir negocis a determinats espais, no? És a dir, el tema de la gentrificació, moltes vegades te diuen, no? Com és possible? És que clar, és que tothom vol viure al centre, o tothom vol tenir el seu negoci en el centre. Ja? I els que l'han tingut fins ara...
3: No es faltaria, no? Que no es pugui tenir,
0: clar. No, si no són les persones que hi viuen, qui ha de viure al centre? Sí. Per qui és el centre? I on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera i he tornat a la Sagrera per fer aquell llibre. La Sagrera també s'està gentrificant.
4: Sí.
0: On posam el final del centre, no?
3: Són aquestes esferes concèntriques, no?
0: Clar.
4: Bueno, i està passant als pobles, no? Pues que la gent que viu a les ciutats, pues han de marxar a les ciutats i van a viure al poble, i el poble torna a pujar de preu. Llavors, clar, hi ha una deriva ben maquiavèlica, com tu dius, des del 2008, on va haver la gran crisi, però es van recuperar els bancs i van demanar capital estranger per recuperar les arques de l'Estat. Llavors, això significa, doncs, carta lliure per fons d'inversió, per entrar aquí i per començar a fer el que volguessin, no?
0: Que en aquell moment se podia haver solucionat el problema i, en comptes d'això, se va facilitar encara més que els inversors poguessin comprar barat, mentre que la resta de la població ens ho posava encara més difícil.
4: Totalment, i és molt interessant, i és algo que parlem molt a la sèrie, és el virus de l'especulació.
0: Sí, totalment.
4: No? Com si fos una serp, com ens pica, no? I ens transforma, i tothom vol treure-li un profit a un bé, que és un bé essencial, i que si li podem treure 200 euros més, però si treurem 200 més, doncs, bueno, hem de tenir tots una certa ètica com ens guanyem la vida i

0: tot com ens guanyem, com aprofitem d'un bé universal, no? Mm.
1: Clar, la classe mitjana, no? Per exemple.
2: Què se n'ha fet a la classe mitjana? Existeix avui dia?
1: El poc que queda, no? De classe mitjana?
2: Clar, jo, el llibre entrevist un economista i també entrevist un inversor i te n'adones que la gent té visions completament diferents perquè viuen mons completament diferents i ells tenen un model de negoci que funciona i que, per tant, necessiten explotar. I perquè sigui rendible, què han de fer? Encarir encara més el preu de l'habitatge, no? Llavors, clar, no veuen perquè han de ser ells, els inversors, els qui paguin la mala gestió de l'habitatge. Diuen, per què ho hem de pagar nosaltres, això, no? Per què no ho han de pagar els que han invertit en altres coses o els que s'han dedicat a una altra cosa, no? Però després també veus com cada vegada hi ha més gent amb èxit, músics, cantants, influencers, que animen a la inversió immobiliària i, per tant, animen a l'especulació. I ningú els diu, escolta, és que això no ens va bé a nosaltres, ens diu, això ens afecta a tothom com a societat, no? No, llavors estem construint unes ciutats que perden el teixit social i estem convertint els pisos, perden aquesta funció de llar per esdevenir producte de mercat. I, per tant, cada vegada més fa l'efecte que, per exemple, Barcelona és un lloc de pas per al consumidor, el consumidor express, el consumidor urgent, que passa, fa una selfie i se'n va. I tot el que té història es perd. És com si ens esborrassin, no?
0: Òbviament una ciutat necessita progressar. I tots necessitem a la vida progressar, no? Però quin és el preu d'aquest progrés? És el preu de perdre la identitat, no? És el preu de perdre aquells locals que han identitat al ciutadà, on són el reflex de la seva cultura, de la seva llengua, de la seva manera de ser, de la seva gastronomia, o no? O tots acabem com a Roma, que no sé quin barri és, m'explicava l'altre dia que hi havia 400.000 habitants i en 25 anys només en queden 23.000.
2: No, bueno, o Venècia mateix.
0: Venècia.
2: Que no quedin, clar, quan diuen és que això al final petarà, a Venècia no ha petat, simplement no hi ha venecians.
0: Exacte.
2: Quan tu tornes a un lloc i reconeixes, t'hi reconeixes allà. Quan tu tornes a un lloc i aquell lloc ja no hi és, o directament no el reconeixes, has perdut els teus punts de referència, estàs completament desnortat, no saps on anar. Llavors, això pot passar en un determinat espai, en un determinat moment, però quan passa a tota la ciutat, aquí és on jo crec que hi ha el problema. Jo a l'economista li deia, però hi ha una sensació de que ens fan fora de la ciutat. És correcte o no és correcte? Va dir, sí, existeix, no és una sensació, és veritat. A més, una cosa que és nova és que abans tu podies no accedir, no tenies accés a determinats barris, no te'ls podies permetre. Això, fins a un cert punt, és comprensible. El que jo no veig comprensible és que tu t'hi estiguis 10 anys, 20 anys, 50 anys, 100 anys en un barri i que de sobte un altre que té més dobbers que tu decides que ja no hi pots viure més allà.
1: Però el que interessa ara és trencar aquests vincles, no?
0: Sí, perquè a més no sé en quines intencions, vull dir, si això és la jungla, no? Diguéssim, econòmica, on tothom... Jo dic que al final s'han de demanar unes lleis i unes regles del joc per tothom, perquè arriba un moment en el qual és insostenible. Jo crec que estem en un límit, que estem a puntet d'arribar a una deriva ja quasi irrevertible, no? Llavors, és el moment una mica de demanar explicacions de tot això. Jo, tot això que estem parlant és com... Bueno, és que és tan obvi, està passant a tot arreu, està passant a Barcelona, està passant a Mallorca, com dius tu, està passant a Madrid, està passant a qualsevol ciutat d'Espanya, doncs, nois, què hem de fer?
2: No, i a més, el que provoca això és que al final, entre nosaltres, com a societat, ens veiem amb recel, com a competidors, com a rivals.

0: Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant sobre la crisi de l'habitatge amb la periodista i escriptora Llucia Ramis, autora d'Un metre quadrat publicat Anagrama, i Pol Rodríguez, creador i codirector de la sèrie Revalejar, que es pot veure a HBO Max i ben aviat a la tardor a la plataforma 3CAT. Llucia, tu has revisitat, no?, tots aquests pisos, aquesta desena de pisos als quals vas llogar. Què és el que més t'ha impactat? A qui t'has trobat? I quina fotografia faries, no? Perquè anem passant d'un pis a l'altre, de la Sagrera Gràcia a la Sagrada Família.
1: La fotografia és la gentrificació, no té límits ni té pietat, arriba a tot arreu. Això seria la fotografia. El que més m'ha impactat ha estat que tornar als pisos on vius, clar, és com quan veus una persona a qui fa molt de temps que no has vist i que has estimat molt, no? Que la memòria corregeix la realitat. Tu hi veus més del que hi ha. Tu hi veus el passat, també. Veus les dues realitats conjuntament. Llavors jo anava a l'habitació, que havia estat a la meva habitació, al meu dormitori, havien esbucat l'envà, però jo encara hi veia la meva habitació allà, no? És a dir, la memòria fa trampa, però després, en el moment de la realitat, no?, te diu, escolta, això encara hi és aquí, no? La sorpresa ha estat que a dos d'aquests 10 pisos als quals jo hi vaig anar, hi ha persones que conec, que viuen allà i que jo no ho sabia,
2: sí.
1: Conegudes meves. Sí. I això me va fer pensar que Barcelona és molt petita, que mos movem tots pels mateixos llocs i que al final mos poden permetre el que ens poden permetre, no? Perquè eren pisos modestos, amb la diferència que aquells pisos modestos avui dia segurament
0: encant, no
1: mos podria permetre perquè són un encant,
0: al
1: centre de Barcelona, no?
0: Clar.
1: Els barris de Gràcia, el barri de l'Eixample, Sagrada Família, etc. No?
0: Pol, tu has revisitat?
2: Sí, he revisitat
0: el restaurant.
2: Can Lluís. Bueno, Can Lluís torna a estar obert.
0: Ho vaig veure, sí.
2: Sí, uns empresaris. I costa molt. O sigui, he passat i anat a parlar amb ells i això, però costa molt, clar. És un lloc on ha sigut la història de la teva família, no? És on va néixer el meu besavi el 1929, on el van matar el 1946 amb una bomba, on va néixer el meu pare 3 anys després, on jo he viscut hores i hores des dels 14 anys treballant allà, i on has conegut, doncs, oi, on t'has creat tu mateix, no? On has crescut allà dins de les taules, entre els amics, entre els clients, entre personalitats molt importants, i costa molt, llavors fa molta por quan no tens això, no? Ara et sents sense una red de seguretat, et sents molt insegur, i costa, i sí que amb la sèrie sí que vam fer, doncs, el Camp Mosques que vam recrear,
0: sí,
2: per la sèrie, és una rèplica del que era Can Lluís, i tots aquells quadros i records que teníem allà es tenien penjats a Camp Mosques, amb la qual d'alguna manera hi vivíem, no?, allà mentre fèiem la sèrie. I ha passat una cosa molt bonica amb l'edifici de Camp Mosques. Nosaltres vam agafar un edifici al carrer Carretes, que està tot buit, i vam trobar que, doncs, als baixos s'hi podia construir un restaurant, era l'antic Maison David del Raval, però estava en runes i el vam refer tot sencer. El que ha passat ara és que aquell mateix edifici se l'ha quedat els pares de l'actriu que fa de pakistanesa, que fa de Nisrin.
0: Ah, sí?
2: La Nur. Els seus pares es dediquen, tenen habitatge social. Llavors s'han quedat l'edifici, i ara tot aquell edifici està ple de gent que no tenen llar. I és un espai de trànsit fins a arribar als seus nous llocs, amb la qual d'alguna manera ha fet com un tancament de cicle ben bonic. I ara si vas allà i vas a l'edifici del Maison David, doncs veus tot l'edifici que estava buit, doncs ara està ple de gent.
3: Dedico estones mortes a navegar per Idealista, Fotocassa, Habitàclia. Veig un munt de pisos. Som 9 persones alhora, o 10 o 14. Fem cua o hi pugem en grup. Se'l queda el primer que paga la reserva. Estic inquieta, emprenyada, tristíssima. Imagin que clavo un ganxo al sostre i m'hi penj, o que bot des del balcó al carrer. Són pensaments foscos que no aconsegueix...

0: vasos comunicants que dèiem abans, no? L'angoixa, la por, no? Aquest no saber què passarà, aquest compte enrere, no? Tota l'estona. Aquest sempre, no? Aquest adverbi sempre que s'ha de ressignificar, no? Perquè el sempre en aquests contextos no
1: existeix. I és a basar-se en aquesta inquietud, en aquesta por, en aquesta angoixa, és a basar-se a tenir sempre allò a la recàmera. És a dir, és una cosa que vaig adonar-me'n sobretot quan escrivia el llibre, que era com, ostres, m'he passat gairebé 25 anys de la meva vida patint, com sempre estàs trampejant de qualque manera perquè no te facin fora, i si te fan fora, tenir qualque cosa pensada per si de cas, no? És a dir, no te pots sentir mai a casa teva. A mi el que me flipa, no?, és que en una societat rica encara hi hagi desnonaments. Com pot ser? I aquesta incomprensió que tu tens quan te passa a tu, que dius, ostres, és que no sé amb qui he de parlar, com puc arreglar això? Si jo ho he fet tot bé.
2: Però clar, és que no podem parlar com si fos un privilegi tenir una
1: casa. És que és això, és que és això.
2: És que estem parlant com si fos un privilegi, llavors és que no pot ser.
1: És que no pot ser.
2: Justament ara sé totalment el contrari, no? Nosaltres amb la sèrie que vam estar fent molta documentació quan em va passar això, doncs abans d'escriure doncs volia, doncs això, investigar per saber com funcionen els actors que estan involucrats en un pis buit sense els fons d'inversió, que ens vam reunir amb fons d'inversió, els vam entrevistar tant d'espanyols com estrangers. Després també ens vam entrevistar amb activistes que ens explicaven com funcionaven els narcopisos, com espais buits, també. Els interessos també estan als narcos i com els ocupaven, doncs, per renda de droga, i com la llei no podia fer res perquè era propietat d'un banc que no volia recuperar-lo, i com han d'organitzar-se tots els veïns per treure aquesta gent, ocupar-lo ells, i un cop ocupat, cedir aquell espai a algú que no vendrà la droga. Llavors, clar, és una deriva maquiavèlica on ens posa en un lloc que parlem de tenir un pis com tenir un privilegi, dius, no pots.
1: No, i sobretot que ens traspassa a nosaltres la responsabilitat ètica. Totalment. Del que hem de fer davant d'això, no?
2: Totalment.
3: Va, vinga. Jo al camp i ningú prendrà mal. Va, vinga!
4: Sense una ordre judicial aquí no pots entrar.
3: A mi no em fa falta cap ordre judicial. Això no és casa vostra, heu entrat a robar.
4: Això és el nostre domicili.
3: Domicili.
4: Vinis una vegada, pesat.
3: Per què no? Tornes aquí, Pedro Alves, a Catamar, que et faci una rentadora, pollós.
4: Va, tira. Val més que marxis pel teu bé. No sé si el que et paguen et compensa, però et poden caure fins 4 anys, 202 de codi penal.
3: Ah, que ara sou advocats, també?
4: Va, fot el camp.
3: Quina pena que em fa ta mare. Pobreta. Quina idiotes. Mira, a veure si marxa.
0: A revelejar, Pol, heu volgut aprofundir en el fenomen de l'ocupació. La Llucia també en parla a un metre quadrat i escriu: el 80% de les ocupacions denunciades a Catalunya tenen llocs en habitatges buits i propietats de fons voltor. No? I aquesta por a l'ocupa, també quin paper hem tingut els mitjans de comunicació, no? Potser per traslladar la por als propietaris.
1: A més a més, aquests fons d'inversió els és igual tenir ocupes fins al moment que necessiten aquell espai, no? Si aleshores els és igual, no es molesta, no? Cosa que també surt a la sèrie.
2: També surt a la sèrie, sí, vull dir, hi ha un gran discurs sobre la perillositat de l'ocupació, i com bé dius, les dades estan aquí, vull dir...
1: Després hi ha tots els anuncis aquests de...
0: D'alarmes, no?
1: D'alarmes, sí. Contra ocupació.
2: La sèrie es parla, sí. No? Diu, no, són 24 hores contra... No, tot això són pels anuncis de les alarmes, tot això és un relat fals, que, bueno, que ja sabem a on van, no? Són certes polítiques que volen, doncs això, que ens discriminem uns als altres i que no mirem realment on està el problema, que és que un fons d'inversió, és a dir, l'ocupació que pot ser un 2, un 4% de tot, a quant afecta el problema de vivenda? Un 90%.
1: No, i a més, clar, se genera un llenguatge que fa que recelem del que té menys que tu, no? És a dir, que el vegis com una amenaça, com qualcú de qui t'has de protegir i no com a qualcú a qui has d'ajudar i que te pot ajudar, i també en un moment determinat, no? I això fa que, esclar, els propietaris que tenen pisos de lloguer cada vegada tenen més por de les persones a qui fiquen a casa seva, no? Llavors, això encara complica més tot el tema de l'habitatge.

0: Hem parlat de turisme, hem parlat de gentrificació del Raval, no? Has volgut desestigmatitzar el barri, no?
1: Sí, perquè passa una mica com passa amb els ocupes, diguéssim. Hi ha un estigma al Raval que no es veu més enllà de l'estigma. I està clar que el Raval, i a les sèries on ens amaguem, hi ha situacions precàries i complicades. Òbviament que n'hi ha, existeixen i estan al carrer. Però és un dels barris amb més associacions i ONGs d'Europa, i poc se'n parla d'això. Mm. Una mica era fer una mirada al Raval, que és el que he conegut jo tota la vida, que és una mirada al carrer, no?, del veí, i d'un barri que és molt hospitalari, vull dir, antigament el Raval ja va néixer amb l'estigma des del segle XII, quan ja van posar els hospitals allà, del centre de la ciutat, però a poc a poc el Raval sempre ha sigut un barri on ha sigut molt hospitalari, vull dir, al principis del segle XX, amb tota la immigració espanyola, doncs a la Raval era on hi havia els coros, on venien la gent immigrant i feien la vida aquí, i doncs avui dia, que és un món globalitzat, òbviament l'immigració ve de fora, però és un barri que té molta ajuda, i òbviament que hi ha situacions precàries, però es combat en el carrer. Posar el nom de Ravalejar és aquesta acció de caminar pel barri, no?, i de veure el teu veí i de sentir aquesta energia que té el Raval i que et tira endavant.

0: somies amb casa dels avis, Lucía?
1: Clar, Can Garrubí, sí, ara que parlàvem dels llocs als quals ja no podem tornar, per mi és Can Garrubí, no? Era la casa dels meus avis, als afores de Felanitx, on jo vaig estiuejar tota la meva vida fins als 30 anys, que és quan la varen vendre, i sempre tenia la fantasia que qualsevol dia seria casa meva i aniria a viure, no? I quan la varen vendre jo no vaig entendre res, perquè en el fons tenim aquesta cosa de, ostres, això havia de ser la nostra herència, no? Però no, no, ells necessitaven acostar-se més a Palma, aquell era casa seva i podien fer el que volguessin, no?
0: Què se n'ha fet?
1: I clar, jo vaig trigar 10 anys a poder tornar-hi. A Mallorca hi ha uns murs de pedra seca que fan mig metre d'alt, i al cap de 10 anys hi vaig anar, i la casa està enmig del no-res, de garrovers, malers i figueres, en un camí que no està ni asfaltat, i has d'anar a posta, ningú sap que hi ha aquella casa allà enmig. I quan vaig arribar a la casa hi havia un gran mur que l'envoltava i que no em deixava veure l'altra banda, no? Ja no es diu Can Garrubí, es diu Casa Mariposa. I sobretot la pregunta que jo em feia és de què s'està protegint, és a dir, casa meva s'està protegint de mi, casa meva s'està protegint dels illencs, casa meva que s'està protegint de les ovelles, o sigui, de què t'estàs protegint, no? I després vaig veure que era una espècie d'Airbnb, de retir, de ioga, no sé què, tot estava escrit en anglès, i me'n record que hi havia una puntuació d'una tal Magdalena, que no sé si vaig ser jo.
2: Confessa-ho.
1: No me'n record, però que li havia posat una puntuació molt baixa a Google, i llavors contestava en anglès, deia: sisplau, teniu en compte que aquesta persona no hi ha estat mai en aquesta casa. I això em va fer bastant de mal, la veritat.
0: Déu-n'hi-do, estaríem molta més estona parlant i abordant des de diferents perspectives, en aquest cas a través del món de la cultura, de la literatura, de l'assaig i del cinema, de l'audiovisual, tota aquesta temàtica, la crisi de l'habitatge, aquesta crisi que ens travessa a tots i és intergeneracional. Gràcies, Lucía Ramis, que acaba de publicar Un metre quadrat, Anagrama, i Pol Rodríguez, creador i codirector de la sèrie Ravaleja, que trobareu a HBO Max i la tardor a la plataforma 3CAT. El Pol, atenció, serà diumenge a la 1 del migdia amb Paula Molés a un restaurant caníbal a Berlín per parlar més a fons de la història de Can Lluís. Una abraçada als dos i moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, una ferrada.
2: Gràcies.
3: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.

0: Anna Surinyac, benvinguda de nou al programa. Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta.
0: L'Anna és fotoperiodista, editora gràfica de la revista 5W i col·laboradora habitual dels Solidaris. Des de la crisi econòmica del 2008, les fotografies de desnonaments han acompanyat gran part dels titulars relacionats amb la crisi de l'habitatge. Aquell any va ser el de l'esclat d'un problema social que persisteix fins avui, però que el 2020, a causa de la pandèmia, tornava a posar en evidència la precarietat en la que viuen moltes famílies. Va ser aquell any, Anna, que el convidat que ens portes avui comença a retratar aquesta problemàtica. Qui t'acompanya?
1: Doncs m'acompanya el Joan Mateu Parra. Ell va començar la seva formació al diari Ara i al Periódico, però jo el conec d'una mica abans perquè el vaig tenir d'alumne a la Universitat Autònoma de Barcelona i, de fet, li vaig tutoritzar un dels projectes que ara poso d'exemple, no?, als estudiants que pensen en projectes, que era sobre la família del Jordi Cuixart, quan encara estava a la presó, no? El Joan buscava un projecte i ell feia de cambrer a un bar on la família del Cuixart hi anava, no? I llavors m'explicava aquesta història i dic, com que no tens història? Això és una gran història, no? Segueix aquest buit que ha deixat el Cuixart a la seva família, no? I va fer un reportatge, doncs, que parlava d'això, no? De com la família estava vivint, pues, l'absència del Jordi. I, bueno, res, això no ho sap el Joan segurament, però encara ara els alumnes els explico, no?, que es poden fer grans coses sent estudiant, no? Ara és col·laborador habitual de l'agència AP, de Associated Press, i col·labora, segur que molts oients han vist imatges del Joan Mateu a premsa diària perquè col·labora amb molts mitjans de comunicació.
0: I la vinculació amb el tema que abordem al programa, quina és?
1: Doncs ell va començar a retratar desnonaments l'any 2020, com deies, quan se n'adona que, doncs, després de la pandèmia, doncs, es va disparar la problemàtica, i és un projecte, no, ara en parlàvem abans de començar, doncs, que li agradaria continuar, no? Llavors, és estrany perquè jo no n'era conscient dels pocs fotògrafs i fotògrafes que també m'incloc, jo no l'he treballat molt poc, hem treballat aquest tema en profunditat a Catalunya, tot i que és un dels grans problemes que ens atreveixen, i, bueno, just l'impulsava, no? Has de seguir fent aquest projecte perquè és superimportant que això quedi ben retratat.
0: Joan, benvingut, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: Abans d'arrencar amb la teva feina en profunditat, m'agradaria que em diguessis de què coneixes a Llucia Ramis, que hem tingut a l'inici del programa parlant del seu llibre Un metre quadrat, juntament amb Pol Rodríguez, que és el coautor de Rabaleja.
2: Jo la Llucia la conec de col·laborar amb La Vanguardia, jo soc col·laborador de La Vanguardia també, mos coneixem d'això de fer temes junts i tots som mallorquins.
0: Però hi ha un altre vincle, amistat, no?
2: Sí, hi ha un altre vincle. Jo ara visc a un pis on ell hi va viure i que també surt el llibre de Un metre quadrat.
0: La Llucia aborda tota aquesta problemàtica de la crisi de l'habitatge, parla molt dels desnonaments. Tu vas començar a retratar-los efectivament l'any 2020, durant la pandèmia i postpandèmia. Diries que són molt diferents dels desnonaments d'avui dia?
2: Jo crec que no, però tinc la sensació que n'hi havia més sovint a nivell tan forts. Jo crec que ara són més invisibles, no sé les dades exactes, però sí que quan la pandèmia va començar a remetre una mica, se va activar tot el procés judicial un altre cop, i clar, això després de l'agost de 2020, tot el que s'havia anat acumulant s'havia d'executar. I això va donar una època on desnonaments que duem molt de temps esperant, s'executaven sí o sí per aquest temps que havien estat esperant tant la gent que impulsa aquest desnonament i el reclama, pues, s'havia d'executar sí o sí, i hi havia una època que pràcticament setmanalment hi havia execució de desnonaments en presència policial, que són aquests més impactants. I jo crec que ara són més invisibles, són les pujades de lloguer, quan se passen pel forro les lleis d'habitatge i tot això, i són desnonaments invisibles. No necessàriament ha de venir 10 letxeres dels Mossos d'Esquadra per executar un desnonament, pot ser un desnonament invisible també.
0: Per tant, a la premsa també hi ha menys espai, no?, per explicar i per publicar aquest tipus d'imatges, no?
2: Sí, a més és un tema que està tan normalitzat a l'estat espanyol i a Catalunya, que és tan normal veure com, bueno, una família més al carrer, pues és normal. No té espai mediàtic, a no ser que hi hagi greus enfrontaments o això.
1: Passa una mica, no? Totes tenim imatges de desnonaments al cap, no? De la policia rebentant la porta, la gent esperant dins. Són imatges que tenim a la memòria col·lectiva, que les hem normalitzat, i això és un problema. però com comenta el Joan, hi ha moltíssims més desnonaments invisibles, no? I el repte per un fotògraf és com fotografio, com deixo constància d'aquests desnonaments que són molt més subtils, que tenen molt, molt a veure amb l'especulació immobiliària, amb els fons voltors, no? amb totes aquestes coses, però que no hi ha un mosso rebentant una porta i per tant sense aquestes imatges tan espectaculars és molt més difícil ficar-les a premsa diària, no? Llavors aquest és un dels grans reptes que hi ha ara, no? De com deixar constància gràfica de tots aquests desnonaments que ningú veu.
3: L'any 2020, com bé deies, Joan, hi ha aquest esclat. Tu on vas escollir d'anar, no? És a dir, els barris més amb més execucions de desnonament, com fas la tria, com et poses a treballar, perquè hem d'explicar també la perspectiva des d'on des d'on fotografies tu, no?
2: Bueno, hi ha un cert treball de producció prèvia a cada desnonament, que és bàsicament, jo vaig començar en xarxes socials, bàsicament seguint Instagram, Twitter i Telegram els sindicats d'habitatge de cada lloc, i mirava, doncs, hi ha un Telegram que es diu Desnonaments Barcelona o Desnonaments BCN, i allà cada dia publiquen els desnonaments que hi ha el dia següent. I jo, doncs, mirava i moltes vegades me guiava de primer llançament, segon llançament, tercer llançament, i jo deia, hòstia, aquí hi ha un cinquè llançament, aquesta família està a punt de quedar-se al carrer, intentava contactar amb el sindicat a través de xarxes, explicava el que estava fent, un reportatge sobre desnonaments, si pogués venir un dia o la nit per parlar amb la família, m'expliquen una mica la seva història i quedar-me a la nit una mica, i si no dormir, doncs el matí seria molt el matí per estar amb ells durant el que representa el dia que et fan fora de casa. I arrel d'això, doncs, estableixes una relació de confiança amb diferents persones de sindicat que t'agafen confiança perquè saben que ets un professional, que no ets un policia infiltrat, que també ja últimament estan sortint molts casos, i ja te van dient, mira, tenim un cas difícil, de fet és una família tal, segur que volen parlar amb tu i tal, i a poc vas establint una relació de confiança amb els sindicats per poder fer això.
3: El que dèiem de la perspectiva, Anna, les fotografies del Joan aporten un valor afegit, que és el de viure-ho des de dins.
1: Clar, el fet, vull dir, si tu vas a un desnonament només acompanyant a la policia, no? La perspectiva i la manera que tens de mirar el desnonament és sempre des de la perspectiva de la persona que està arribant a la casa per desnonar, que encara que segueixin un ordre judicial i que... No? Però llavors el fet de, no? El que comentava el Joan és, tu contactes amb la família, estàs la nit abans amb la família, llavors tens, de fet, una de les millors imatges que té el Joan, o la que podria obrir perfectament, no és de les furgones dels Mossos d'Esquadra arribant a desnonar la família, sinó de l'espiei de la porta de la casa des de dins, mirant qui està arribant, que són doncs, tots els Mossos preparats per desallotjar. No? Llavors aquest canvi de perspectiva ja et fa mirar el desnonament des d'una altra perspectiva. Però no només això, sinó que a les imatges del Joan hi ha històries, no? Ell sap les històries de les persones, ha estat amb elles, ha pogut viure el que significa ser desnonat, els últims moments, no? Com recullen la casa, vull dir, tot això és imprescindible perquè una persona que ha tingut la sort de no patir mai un desnonament entengui el patiment que significa això, no?
3: Hi ha una foto, per exemple, d'un home agenollat amb les mans en l'aire davant de la porta dins de casa seva quan entra la policia, després que la policia doncs forcés la porta per poder entrar, que impacta, no? També imatges, no? d'aquestes dones, hi ha un parell de dones, diria, amb les mans, no? Tapant-se el rostre, absolutament desencaixades per aquesta incertesa, no? Que se'ls presentava en el futur.
2: Clar, jo crec que aquest escenari és l'últim. O sigui, les hores prèvies en això, si passarà, si no passarà, si arribarà la policia, si al final no hi haurà efectius, és tot tan una incertesa.
1: No, hi ha una foto dins la teva sèrie que vas publicar a P, que d'una dona que es diu Gana,
2: això,
1: que té 48 anys i que, no, deies que era treballadora d'un hotel, que per la pandèmia li redueixen la jornada i llavors no pot afrontar el lloguer, l'amenacen per desallotjar-la. A mi aquesta imatge és ella desenfocada enfocada, enfocant el reflex, no, cap, dins el pis. Jo crec que és una de les imatges que potser, bueno, em dona la sensació que més has buscat i que millor parlen del desnonament, no? I que surten una mica d'aquest estereotip de la policia rebentant la porta.
2: Bueno, aquí també li van rebentar la porta, però sí, sí. Aquest va ser, va ser molt dur, perquè era un cas de la pandèmia, també va passar. Aquest país, com les Illes Balears, que es deia un banc, tenim una economia basada pràcticament només en el sector serveis, feines ultra precàries, i clar, arriba la pandèmia i
3: tot
2: es desmunta, i hi ha gent que deixa de rebre ingressos, no saben quant en tornaran a rebre, gent que no té capacitat d'estalvi, evidentment, i aquest cas era un de llibre. O sigui, això era un cas d'aquests de llibre. I la policia va acabar entrant. Quan va entrar va ser un drama, perquè la senyora ja no veia alternativa, la policia se va tirar sobre d'ella, perquè un altre activista del sindicat intentant posar pau. Jo, per sort, estava dins i vaig poder documentar tot el que estava passant, perquè si no, no sé el que hagués pogut passar, saps?
1: També el fet de que hi hagi fotògrafs als desnonaments ajuda a precisament el que estàs explicant, no? Hem vist fa poc, sí, les imatges de la policia empenyent a una mestra a València.
2: Sí. Exacte.
1: Ajuda una mica a documentar també vulneracions que van més enllà del desnonament o del tracte policial, no?
2: Sí, de fet, quan hi ha un desnonament, el primer que se fa, si hi ha activistes a la porta, és rodejar la porta de furgons, perquè hi hagi visió cega. Això va ser una de les coses que van fer que jo pensés que ja on havia d'estar era dins. I bueno, el primer que fan quan entren és fer-me fora a mi. I en aquest jo me vaig negar. Vaig dir, no, m'és igual la multa, jo me quedaré dins. No m'ha arribat mai a cap multa d'això. Perquè, evidentment, no s'aguantaria per enlloc una multa així, el dret a la informació. Mentre jo no obstaculitzi el treball policial, no me poden posar cap multa. Però és això, en plan, quan els desnonaments que vaig cobrir fora, el primer que fan és fer fora la premsa. També hi havia desnonaments on jo, en aquesta línia policial, pues, me quedava entremig una mica i deia, això tampoc acaba de funcionar, perquè tampoc he de posar el cos, perquè he de poder documentar el que passa. I és quan vaig començar a fer les coses des de dins. I una vegada m'ha passat que vaig entrar en un desnonament on, quan va arribar la policia va arribar amb un grup de periodistes d'un mitjà de tirada nacional de Madrid. I jo vaig dir, i ells? No, és que estan acompanyant la comitiva judicial, però són periodistes com jo. Jo també vull veure què passa quan entrin. Simplement vull fer exactament el mateix que ells. No, però ells venen acompanyant la comitiva perquè estan fent un reportatge de com és una comitiva judicial. I jo, mira, també és una bona perspectiva, però si ells estan aquí, jo també vull estar-hi. No. Tu fora, i identificat també. Jo no sóc un activista, jo simplement volia, pues, aquesta escena de quan arriba la comitiva i comença a notificar la persona, volia aquesta escena, simplement, i no l'he aconseguida mai, perquè la comitiva judicial és algo molt hermètic.
1: Bueno, en el moment que no és transparent, no?, l'operatiu, és quan més ganes tenim els fotoperiodistes. Clar.
3: Doncs gràcies, Anna Sorinyac i Joan Mateu, per haver passat avui pel programa. Gràcies, Joan, per aquesta feina de visibilització d'una realitat tan dura com els desnonaments. Una abraçada.
2: Gràcies.
4: Solidaris. Mercè Folch.
3: Amb l'espai de la fotoperiodista Anna Sorinyà que acabem, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé, fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units han abatut dos drons iranians a l'estret d'Hormuz. Segons Washington, els aparells amenaçaven el trànsit marítim internacional. Divendres, Washington ja va abatre quatre drons i va atacar radars iranians, mentre que Teheran va respondre amb atacs contra bases militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. En aquest context, els Estats Units estudien utilitzar actius vinculats a l'Iran per finançar la reconstrucció als països del Golf afectats per la guerra. Ho asseguren les cadenes CBS i CNN, citant fonts pròximes al secretari del Tresor, Scott Bessent. Segons aquestes informacions, Washington vol destinar béns i fons iranians a reparar danys en països aliats com l'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Kuwait o Bahrain. De moment, però, no s'ha concretat quins actius es podrien utilitzar ni quin mecanisme legal s'aplicaria. Malgrat l'escalada militar de les últimes setmanes, la Casa Blanca insisteix que l'autor el foc acordat a l'abril continua vigent. Més notícies. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i les Canàries. Als Estats Units, un tiroteig durant un festival a Toledo, a l'estat d'Ohio, ha deixat diversos ferits, segons ha informat la policia local. Els fets han passat a prop del festival All West End. La policia ha explicat que els agents han trobat diverses persones ferides, que en concret serien 8. Per ara encara no se sap ni l'identitat de l'autor o autors del tiroteig i s'ha obert un dispositiu per caçar-los. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i també el canceller alemany.

0: Ex han tornat al Primavera Sound per oferir dos concerts enèrgics i massius en la tercera de les jornades principals del festival al Parc del Fòrum. Himne rere himne, els dos grups han omplert l'esplanada del Primavera Sound amb un públic que ha entregat els seus ritmes i melodies convertits en himnes populars. Primer ha estat el torn de The XX, la banda d'indie pop britànica que escoltem, que ha combinat la seva part més intimista amb la més electrònica. El Primavera Sound tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
1: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: La pluja i el vent de dijous van causar canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. L'any que ve, el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. Esports, el Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Les semifinals les jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista de la Blanca. Aquest diumenge la penya es juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 de la tarda. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho, Haaland o Rodri són els noms del món de futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. I aquest dissabte, Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos han revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Holiovara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
2: Fins aquí les notícies.
3: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
4: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
5: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
6: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
2: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Mireu que han començat en llocs estranys i particulars el programa, però avui som en un ascensor. Fa estona que hi som, perquè clar, esperàvem el nostre torn i hem anat pujant i baixant sense saber què havíem de fer, perquè és clar, ens hauries de donar instruccions. Veu, què faig? Un moment, veu, hi ha una cosa encara és més estranya que aquesta de l'ascensor, que és una mica de pel·lícula d'aquestes de suspens o fins i tot d'una mica de por, que és que, bé, jo segueixo apretant botons, fins que no em diguis el què. Apreto aquí, va. Hi ha una cosa pitjor, va, o pitjor, hi ha una cosa més estranya.
1: A veure què em dius. Que qui ets estrany ets tu, de moment. Torna a tocar botons. Home, no et quedis pel plantat.
0: És que vaig parlant i em van sortint subtítols per aquí.
1: Què dius?
0: Subtítols. Tot el que dic va sortint aquí sota, escrit, aquí, però a l'ascensor, aquí, surant en l'aire. La gent no ho veu, però és aquí sota meu. Va sortint, mira, ara dic hola, i surt, escrit. Què tal? Com va? Com esteu? I torno a preguntar, què faig? Perdona, això dels subtítols i la sensació... Què faig? Estic una mica superat, què faig?
1: Puja, sempre amunt.
0: Sempre amunt, doncs sempre amunt, al màxim, he apretat, he premut el 3. Bé, i això dels subtítols, què?
1: Doncs mira, qui va subtitulat per la vida va més assegurat.
0: Això t'ho acabes d'inventar. I has d'anar sempre així per la vida, subtitulat a sobre.
1: Sí, no et farà pas mal.
0: Jo he arribat a dalt de tot, què faig? Ara s'obre la porta, que s'ha estat obrint i tancant diverses vegades. Surto?
1: Va, surt. I cap a la dreta.
0: D'acord, no és cap consigna política, però cap a la dreta, molt bé, cap a la dreta.
1: I truca alguna porta.
0: I així... amb tota la part frontal de la cara, truco més dreta?
1: Sí.
0: D'acord. Truco i pregunto què em passa?
1: Tu truca i pregunta.
0: Bé, doncs... hem trucat a aquesta porta. No s'hi veu cap número. Aviam. Hola, què tal? Com va?
2: Kilian Sabrià. Hosti, això és que una sorpresa.
0: Ostres, una més, perquè jo em porto unes quantes d'acumulades, perquè, escolta'm, és greu això que em passa?
2: Què et passa? Et surten subtítols?
0: Tinc subtítols per tot arreu.
2: Potser se'ns han escapat, perquè aquí fem subtítols.
0: Com?
2: Potser se'ns han escapat perquè nosaltres fem subtítols aquí.
0: Què vol dir fas subtítols? Tu...
2: Jo em dedico a això. Jo em dedico a fer subtítols, llavors potser se'ns han escapat en algun moment i t'han posat aquí i no sé...
0: Tenen tendència a escapar-se't?
2: Sí. Van per lliure. Amb això de la IA, a més, cada vegada van més sols.
0: Deixa'm, per tant, doctor, farem la pregunta d'aquest estil. Doctor, és greu això o podem viure amb subtítols?
2: No, podem viure amb subtítols, sí. És qüestió acostumar-s'hi. Al principi la gent volia tot més doblat i tal, però cada vegada el subtítol... la gent s'hi acostuma, quan t'hi acostumes al subtítol ja no passa res. Ara t'hi hauràs d'acostumar, n'he d'anar subtitulat per la vida. Ja.
0: Deixeu-me dir una cosa ara per començar. Fem l'inici del programa, fem la presentació. Subtitulada o no la farem i després et faré moltes preguntes sobre això dels subtítols, però una cosa, títol, sorprès absolutament, subtítol, no passa res.
3: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs avui, si em deixeu, voldria, si em deixes, voldria posar títol i subtítols a la setmana i els dies que vindran també, que són intensos. Títol: que vingui qui vulgui. Tothom ben rebut. Som un país acollidor, ja ho sabeu, de bona gent. D'acord? Subtítols: que sàpiguen on venen. Aquest és el país de Gaudí, sí, un català, molt català. Un país que té llengua, cultura, i que, com qualsevol altre, li agrada que el respectin. Dit això, benvingut tothom.

0: Doncs avui, subtitulant per la vida, ens hem trobat amb algú que se li escapen els subtítols, vol dir que els fa, vol dir que es dedica a això. Qui sou, qui ets?
1: Bueno, nosaltres som dos socis, som el meu germà i jo, que tenim una empresa que es diu Xarada, que
0: vam... Xarada?
1: Xarada, sí, per la pel·lícula, una pel·lícula, bueno, dels anys 50, que ens agrada molt.
0: Sí, molt bona.
1: I vam fer aquesta empresa, doncs, just fa 20 anys, ara. Just 2000,
0: home, 2006, doncs felicitar.
1: La vam fundar com una empresa de traducció, però de seguida vam anar cap al terreny audiovisual, que bueno, que ens agrada molt, la veritat. El títol de el nom de l'empresa ja ho diu tot, no?, que ens agrada el cinema, i vam tirar cap a subtitulació. Ens va portar una mica el món cap aquí i això ens dediquem.
0: I sí, això ho feu aquí, aquí on som?
1: Sí, a Vilanova i la Geltrú.
0: A Vilanova i la Geltrú.
1: Sí, sí, sí. Tenim aquí el despatx, que vam fundar l'empresa fa 20 anys. I bé, fent tota mena de subtítols, doncs és des de coses...
0: Això et volia preguntar, els subtítols, bé, els notem per tot arreu, eh? Vull dir que em sembla que, sí, sí, quan he dit si això era greu, em sembla que en tot cas estaríem greus tots, sí, i d'altra banda, potser no està malament si en els subtítols també hi fem servir el català, que és una pregunta que...
1: Sí, sí, sí, perquè et sortien en català, en tots els subtítols.
0: A mi em sortien en català.
1: Pots queixar.
0: No, em puc queixar, no em puc queixar. Però aquí no només toqueu el català, què feu?
1: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap el català i el castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català. Al principi era difícil, feia molta il·lusió quan entrava un encàrrec en català, no? I ara la majoria del que fem és en català, més del 50% del que fem és en català.
0: Per tant, vau haver de fer una mica de militància al principi, una mica de resistència, una mica de manting en aquell moment?
1: Una mica de fer els preus més econòmics per convèncer, sí? Per convèncer amb els clients, sí, tant l'oferta, fèiem una oferta, quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més, dèiem, els dos idiomes, fem castellà i català, i sortíem una mica perdent en quant a feina, no? Però era una mica, per la nostra banda, no?, contribuir a que creixés la ràtio de coses en català, que realment era bastant baixa el 2006. Amb això crec
0: que
1: hem millorat, sí. Penso que s'ha mica, hi ha més presència de subtitulació en català ara que llavors. Fins i tot hi havia empreses d'aquí que ens deien, que fins i tot fent-los aquesta oferta, que realment era una cosa ridícula, era un plus mínim, ens deien, no, perquè queda estrany.
0: Queda estrany.
1: Sí, queda estrany. Si ho fem en català també ho hem de fer en euskera i en gallec.
0: Yeah.
1: Empreses d'aquí, eh?
0: Sí, sí.
1: Però... Em sembla fantàstic realment fer-ho en euskera.
0: Sí, millor fer-ho.
1: No? Però clar, deien, no? Clar, bueno, però al final vosaltres sou de Barcelona, sou catalans, no? Doncs ens havíem trobat amb això.
0: Hi havia molta resistència o l'anàveu vencent? Com sí. Necessitàveu molta mà esquerra o què?
1: Sí, insistència, sobretot. Insistència i paciència. I al final molts que fins i tot també ens trobem amb festivals o amb gent que tenien... gairebé s'excusaven, no? Per exemple, si rebien una subvenció per subtitular en català, és, bueno, fem en català perquè tenim una subvenció. Una cosa... I realment penso que amb això hem avançat. La gent és més conscient de que, per descomptat, no té res d'estrany i que és necessari i que és atractiu pel públic.
0: I hem fet el camí del no ha de ser estrany, el ha de ser normal, o encara no estem en la normalitat?
1: Jo crec que cada vegada hi ha més consciència que ha de ser normal. El tipus de clients que tenim nosaltres, per sort, amb això estan molt conscienciats, i el que és més maco d'això ha sigut veure alguns clients que no hi estaven fa 20 anys o fa 15 anys i que ara estan plenament conscienciats, no? És una cosa absolutament no només natural, sinó necessària i sana i que aporta un cert prestigi també a ja sigui doncs al festival de cinema, a la distribuïdora, a la productora, no? De dir, no, nosaltres també, evidentment, també cobrim la subtitulació en català.
0: Això vol dir que tenim, mira que hi ha poques coses en què puguem dir que tenim salut, eh? La majoria diem no estem tan greus en el millor dels casos. Aquí com estem, doctor, ja que abans l'he tractat de doctor?
1: El doctor, com a doctor de la llengua, està bastant preocupat. Si fem la foto global, però també val a dir que si hem de parar estrictament de subtitulació i de traducció audiovisual al cinema, s'ha millorat una mica, però estem molt lluny encara, eh?
0: Per exemple, quins percentatges podríem estar, creus?
1: No ho sé, però sí que et puc dir que és 10 vegades més que fa 20 anys. Ara, clar,
0: home,
1: fa 20
0: anys bé,
1: era un 1%.
0: Clar. No? Ens podem fer trampa i emocionar-nos per xifres que les percentuals sempre ens enganyen una mica.
1: Però és més volum, hi ha molt més volum, i el que veig, però és que hi ha molt de camí per córrer encara, no? Perquè, per exemple, si jo vull anar al cine aquí, Vilanova i la Geltrú, A part de l'oferta que pugui fer un cineclub o alguna cosa així més, si vull veure cinema comercial, és impossible que el vegi subtitulat, ja és difícil, però subtitulat en català ja és marcià, no? O sigui, sí que fan algun passi al cinema comercial de tant en tant, però generalment si vull veure cinema subtitulat en català he d'anar a Barcelona, he d'anar a uns Verdi, a uns Texas, a aquestes iniciatives de cinema que estan apostant fort pel cinema subtitulat en català, però que no hi eren fa 20 anys, o sí que hi eren, però ho feien en castellà, en
0: castellà. Però ens en queda bastant. Escolti'm, doctor, permeti'm que ja em quedi amb això, permeteu que em quedi amb això, et faré alguna pregunta sobre el cas general del català, però ara que estem en això, no podríem... Hola, aquí ve el soci, com estem?
2: Què tal? Perdoneu que us interrompo.
0: No, no passa res, si hi ha coses de l'empresa puc parlar un moment i us ho podeu dir.
2: De fet, jo passava.
0: Només. Passava, doncs, passeu, mireu.
3: Ell també porta subtítols o...
2: Sí, no.
0: No, va sense subtítols, bé, va una mica més alliberat. Escolta'm, podem entrar al Santa Santorum vostre?
3: Sí, i tant, endavant.
0: És aquí, i aleshores jo tinc moltes preguntes subtitulades...
3: És el meu, el teu. El meu despatx personal.
0: Perquè ell he entès, i crec que no m'ha entès malament, que era el germà, però sí, ja m'ha aventurat,
3: sí.
0: És el germà.
3: Sí.
0: D'acord. Pregunta primera que hem de fer abans d'anar per la feina. Mm-hmm. Clar, xerada per la pel·lícula. No pas us dieu xerada, per tant, com us dieu? Com et dius?
3: Jo sóc l'Àlex Cardona.
0: Àlex Cardona.
3: I el meu germà és el Xavi Cardona.
0: Xavi Cardona. Sí, sí. De Vilanova.
3: De Vilanova i la Geltrú, sí.
0: No hi haurà alguna relació familiar amb un històric de hoquei patins català, Xavier Cardona, llegendari...
3: Sí, no. És el meu pare, és el nostre pare, de fet.
0: Ostres, molt bé.
3: I també amb el pintor, que és el germà del
0: també?
3: Tots aquests quadres que veiem.
0: No ho relacionava tot.
3: L'Armand Cardona Torrendell.
0: L'Armand Cardona.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs...
3: Sí, que tot queda en família aquí. Es podien dir Cardona, en comptes de xerada.
0: Sí, però... sí, és que es pogués posar Cardona, però xerada també està molt bé. Aquí és on treballes i veig, sí. Mira, sí, veig precisament un subtítol, vols descansar, petitó?
3: No són escapat.
0: Aquest s'ha quedat aquí quiet, sí. Aviam, escolta'm, amb moltes preguntes. Vosaltres treballeu en quants idiomes? En quins idiomes podeu fer traducció?
3: Nosaltres, personalment, el meu germà i jo, evidentment, no dominem dos, tres idiomes cadascú. Jo, en el meu cas, l'anglès, l'italià i el suec, una mica. Però, sobretot, el que tenim és una xarxa de professionals que podem cobrir qualsevol idioma. Llavors tenim una xarxa.
0: Ah, sí? Sí. I com funciona això?
3: Bueno, ens arriben encàrrecs, per exemple, una pel·lícula alemanya, com aquesta, no?
0: Aquesta és alemanya?
3: Sí, és una pel·lícula alemanya, més parlada en anglès i en alemany. Llavors he de buscar un professional que pugui traduir bé de l'alemany al català, no? I per sort en tenim uns quants i...
0: Contacteu amb ells i dius, mira, tinc una pel·lícula...
3: Sí, sí. Treballem en xarxa perquè és molt difícil tenir un sistema de salariats perquè cada pel·lícula és una llengua diferent, llavors és una xarxa de professionals autònoms que alguns, doncs, bona part del que fan és amb nosaltres, però ells també tenen altres clients, lògicament és un sistema de professionals autònoms traductors, que és el que s'ha usat normalment en traducció.
0: I això vol dir que podríem arribar a gairebé qualsevol idioma d'aquest planeta nostre?
3: Sí. Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en Swahili, que per sort ja la productora ja ens ha proveït la traducció, però si no ens trobaríem que hauríem de buscar algú. Jo he arribat a seure aquí amb un senyor coreà, ell, diem que deien... i jo fent el subtítol, saps? I clar, no vam trobar un traductor coreà, però sí que vam trobar una persona coreana i jo vaig fer de traductor i treballàvem aquí.
0: Perquè aleshores com funciona? Sentim la pel·lícula en coreà, el coreà que potser està a Seul, sí. diu això, ho escriu ell, el subtítol te'l passen a tu, tu l'estàs escrivint,
3: cas,
0: esteu en contacte, com funciona?
3: Si són subtituladors professionals, doncs ja fan ells el subtítol,
0: ja ells.
3: Nosaltres a vegades els revisem, els acabem d'encaixar bé o els hi posem el nostre estil, el nostre sistema de paràmetres, i si no, si és un traductor, doncs el traductor ens passa la traducció i nosaltres fem el que en diem els temps, no? Fem el pautat.
0: Que aquí és l'altra part important, sí. Que el text acompanyi bé
3: el seu lloc. Sí, sí,
0: perquè ara... si se'n va, se't desplaça, t'escapa, com dèiem abans, amb aquests que s'han escapat amb llibertat ja personal, no quadra
3: res. Sí, a més, mig segon en subtitulació, si tu veus uns subtítols que van mig segon tard, fan mal als ulls. Vull dir, ha de ser una cosa molt, molt exacta, per això hi ha uns programes d'edició que bueno, que veus aquí la doncs això és la com se diu, la veu, no? El cop de, jo en dic el cop, els cops sí, de veu, no? Sí. I llavors nosaltres anem posant els subtítols l'entrada i la sortida. I això, que això cada vegada està més automatitzat. La típica pregunta que no sé si em anaves a fer, si ens està prenent la feina la intel·ligència artificial.
0: La podria haver fet, no vinc teledirigit per ell encara, vull dir que ara sóc un humà, pròpiament dit, però amb idees pròpies, però probablement te l'hagués pogut fer. Sí, ja, per
3: és que és la típica, a mi em donen el condol per la meva feina, pel carrer, em paren i jo ja sé que t'has quedat sense feina.
0: I no et veus condolitzat encara?
3: No, encara no. Toco fusta, no vull fer el xulo amb això, perquè no... ja ens arribarà, però ara com ara no, ara com ara tenim feina

0: no? En aquest sentit, o sigui, hi ha traductors que són molt literals, no? I a mi m'agrada, jo tendeixo a la literalitat, i n'hi ha que són molt lliures. Després, en els subtítols també moltes vegades, si es parla molt de pressa, tu has de sintetitzar,
1: clar,
0: i en aquest procés de sintetitzar has de sacrificar la literalitat, no? Llavors, és un equilibri, és un equilibri entre la literalitat, l'adaptar-ho cap a nosaltres. Per exemple, si és una pel·lícula còmica, has de mirar que faci riure, i llavors de vegades si quedes molt...
1: T'ha de fer riure a tu, també?
0: A mi primer, jo l'he de veure i he de riure. Jo és curiós perquè jo també he fet subtítols al cinema, festivals de cine, que tires els subtítols en directe a la pantalla, i quan una traducció funciona és quan la gent riu. Jo alguna vegada que he tirat traduccions meves, no? Ara han de riure, han de riure, han de riure. I llavors sents el públic que riu, dius... Aquesta l'he feta bé.
2: Bé.
0: Quan no riu és frustrant. Ja, aquí no m'ho he...
2: Ja.
0: Sí.
2: Per tant, aquí hi ha una feina molt d'artesà, eh?
0: Sí.
2: Tens les màquines venen a ajudar, lògicament, sí. Perquè això... Mira, és que m'he fixat en una cosa. Mm. Sota de la pantalla...
3: Sí.
2: Sota de la pantalla...
3: Sí. Això és un insult.
0: A la traducció tradicional, però sí, tenim un diccionari que avui dia...
2: Que segueixen fent la feina de donar suport.
0: Exacte.
2: D'una altra manera.
0: Físic.
2: Físic,
0: sí.
2: En aquest cas.
0: Sí.
2: Perquè al principi eren diccionaris.
0: Sí, el 2006 quan van començar ja hi havia molts diccionaris online.
2: És que em sembla que pels oients de la ràdio no ha acabat d'entendre que el que està fent aquest pobre diccionari és estar sota de la pantalla.
0: Sí, perquè sí, em va dir
2: que més això
0: que el tema d'ergonomia, no? Va fer una... doncs això, d'una empresa d'aquestes que diuen, no? El llum i tot això.
2: Que passes moltes hores aquí.
0: Ha d'estar més elevat. Clar. I jo vaig mirar al voltant i vaig agafar un diccionari i ho vaig posar aquí sota.
2: Diccionari de què és, exactament?
0: Italià. Italià. Espanyol.
3: És espanyol o italiano?
2: Està bé. Grazie tante, perquè ajuda ara mateix. I abans ajudaven d'altres.
0: Sí. Quan vam començar, ja t'ho dic, hi havia ja molta cosa de diccionari online, però encara fèiem anar bastant al paper. I jo vaig estudiar en paper. O sigui, l'any 96, 98, 99, que és quan vaig fer la carrera de traducció, tot era paper. Anàvem al diccionari i vinga, i buscar. Jo, que ja encertaves el lloc, ja buscaves una paraula, te'l sabies, el feies anar com una eina, la tenies molt per la mà.
2: I ara que això, aquestes eines han canviat, però la feina és la mateixa, i el sentiment és el mateix, i l'emoció és la mateixa, jo crec que hauríem de notar com és l'emoció de quan un es posa a treballar. Podem veure fent un trosset d'això, a veure com va? O...
0: Sí, bueno, clar, aquesta perquè ja està feta i l'estava revisant, però vaja...
2: No, revisem-les igual.
0: Sí, clar, jo vaig veient... Mira, Silent Friend és tota una pel·lícula... Clar, revisar és molt agraït, perquè és mirar la pel·lícula, bàsicament, i vigilar que no hi hagi cap falta d'ortografia, alguna cosa que es pugui millorar. No?
2: Preguntes, el tipus de lletra el decideixes tu perquè vagi bé?
0: És una lletra bastant, una Arial, i després el
2: laboratori
0: 42, em sembla que és aquesta. Però això...
2: S'ha de llegir bé, però no ha de tapar la imatge, sí, perquè si aquest home de les ulleres no el veiem perquè hem de llegir genial,
0: sí.
2: Aleshores no serviria.
0: Sí, la velocitat i tot plegat. Però això no és tant de la nostra incumbència com del laboratori que posa els subtítols i tot això. Nosaltres ho entreguem amb uns estàndards bàsics, diguéssim, i després
2: ells,
0: els gustos ja de cada laboratori ja...
2: Al final el que hi ha de bé és que hi hagi una mixtura, una fusió total, i tu no notis que hi ha un element extern aquí que t'estigui distraient o que estigui fent mal negoci o mal servei al producte artístic.
0: Esclar, hem de recordar que és una pel·lícula, no és un llibre. Llavors, què passa? De vegades la gent que vol traduir molt, que ho vol traduir molt tot i que sintetitzen, no sintetitzen gens, al final el que fas és que acabes llegint i no veient una pel·lícula, no? Llavors, potser és millor perdre'm aquella mica de matís lingüístic, no? Però poder veure quina cara fa aquest senyor de les ulleres o si està somrient o no, no? Llavors, és un equilibri. És un equilibri molt artesà en aquest sentit, com has dit tu, i que cadascú té el seu estil, no? Vull dir...
2: M'has dit que et preguntés per la intel·ligència artificial, que no venia massa posada en això, però sí que et dic una pregunta, que aquesta és molt humana. Teniu una relació amb els dobladors?
0: Sí, hem fet traduccions per doblatge. No, jo no estic en contra del doblatge, perquè quan jo crec que...
2: I ells del subtítol?
0: Espero que no. Espero que no. No, és una batalla, és una falsa batalla, això. Estem és tot traducció audiovisual. Llavors, està bé que que tinguis les dues opcions, no? Hi ha molta gent que encara no està acostumada al subtítol i necessiten veure les coses doblades i a més, a Catalunya he de dir que tenim uns professionals increïbles amb doblatge i que s'han fet meravelles, realment, vull dir, llavors, clar, un bon doblatge és una bona cosa. Ara, jo estic acostumat a veure les pel·lícules subtitulades i m'agrada molt.

0: sentir el, la feina de l'actor original, clar. Vull dir,
1: és inevitable que quan vagis al, o quan vas al cinema et fixis en aquestes coses perquè la vessant professional et surt i miris si és teva, perquè és teva, lògicament, i si riuen content, i si ploren perquè toca plorar també, i si ploren quan han de riure potser no tant, d'acord, però i si és d'un altre o no és teva o no, et mires com està fet, no et
0: poses... Sí, hi ha un punt de deformació professional aquí que no me'n puc estar, no me'n puc estar, però si la pel·lícula és bona, al final desconnectes.
1: Aconsegueixes entrar i...
0: Sí, gaudir de la pel·lícula. Sí, tant.
1: Per tant, haig d'entendre que també ets un aficionat, un amant o un especialista de cinema, a força de veure'n tant.
0: Soc un especialista molt estrany, perquè soc un especialista que m'han forjat els meus clients, no? O sigui, jo, el meu germà és més cinèfil que jo, sí. I ja era molt cinèfil abans de dedicar-se a això.
1: He fet una sortida de casa bastant cinèfil, ha estat
0: sí.
1: Bé.
0: Sí. I jo sí que, jo a hores d'ara sí que he vist molt de cinema, però sobretot el que m'han fet fer, no? I també vaig començar a la Filmoteca. Els primers 3 o 4 anys treballava a la Filmoteca, amb la qual cosa era un tipus de cinema doncs, molt, molt elevat o artísticament molt interessant, no? I això, doncs, mínimament alguna cosa queda, no? De gust pel cinema i de capacitat d'anàlisi, no? Però no sóc un superexpert de cinema, no sóc un crític de cinema ni res d'això.
1: Va, anem per les últimes preguntes subtitulades. Primera, hi ha futur etern per això?
0: Etern no ho sé, però de moment n'hi ha. Jo crec que a mi m'arriba fins a la jubilació.
1: No et preguntaré quants anys tens per no calcular, per tant, però és igual. Anem tirant cap endavant. Molt bé. La segona, aquesta em sembla que és molt, molt transcendent, i els hi hem dit igual als traductors. Això és una manera que el català sigui el món i que el món sigui en català i a Catalunya, perquè t'obre les portes a qualsevol producte que es fa fora i te'l pot fer entendre a la manera en què tu tens el món, que és amb les teves lletres, els teus sons i la teva llengua, que és la que t'identifica.
0: Sí, aviam, la cultura sempre és una cosa que prestigia una llengua, no? I en això en català doncs, no hem anat mai mancats d'això, no? I és una de les raons, suposo, per la qual aguantem, no? Aquest, més enllà de l'ús popular de la llengua, que és superimportant, òbviament, és primordial, totes les coses que prestigien la llengua, com ara que tot el cinema, tot el gran cinema que es fa i que s'ha fet, en aquest sentit de la Filmoteca, no? Estigui disponible en català, doncs és important. És més important, no? Veient sempre els percentatges de quanta gent parla català quan va comprar el pa. Això és superimportant, òbviament, però també que puguis veure una pel·lícula, la guanyadora de Cannes, en català o de la Berlinale, estigui en català, més enllà de que hi ha hagut pel·lícules que han guanyat la Berlinale recentment, però això és important també, penso, per la llengua, i aquesta és la nostra feina. En aquest sentit, creiem que tenim responsabilitat de mirar de fer-ho amb tota la qualitat i amb tot el respecte i l'afecte, no?
1: Clar, aquí l'ideal seria que poguessin fer el camí invers també i que no només les llengües vinguessin cap al català, sinó que el català anés cap al món. Però això, sí. Això no sé si passa o és difícil que passi.
0: Home, en cinema, Déu-n'hi-do, com els últims anys hi ha hagut pel·lícules catalanes que han fet el no? Crec que va ser el Carràs que va guanyar la Berlinale fa 2 o 3 anys, i crec que el català se sent en els cinemes, a la gent que li agrada cinema, no? La gent més cinèfila tal.
1: Clar, perquè aleshores és en català traduïda a la llengua que toqui, sí, del que ho vulgui veure.
0: Sí. I és això, realment en els últims anys penso que sempre hi ha hagut cineastes en català, no? Però que està havent-hi un volum important de cinema català de molta qualitat que està fent a la sala d'estranger, en aquest sentit. I això, evidentment, també prestigia la llengua i la cultura i és positiu en tots els sentits.
1: I ara l'última, que aquesta sí que l'hauríem de subtitular i que quedés molt ben subtitulada, sobretot, depenent del que diguis, perquè si és en negatiu, potser valdrà la pena que el subtítol es vagi llenguin i vagi desapareixent. T'he preguntat pel futur, però ja t'he dit abans, doctor, que torno el mateix d'abans, que necessitava no un veredicte, sinó un diagnòstic de la situació de la llengua. Per algú que en el seu moment va fer això que vau fer vosaltres, de dir, no podem deixar el català, que ara mateix no hi és, hem de lluitar per ell, hem de fer ofertes, hem de fer que la gent s'hi posi, i heu fet un pas i un camí que, sumat als camins de molta altra gent, cadascun en els seus àmbits, han anat fent coses per aquesta llengua. Ara, és veritat que el camí s'ha tornat molt més costerut, amb molts més revolts, no tens arbrada on agafar-te, sembla que rellisquis i vagis enrere. La sensació que tens tu, quina és?
0: Jo estic preocupat. francament, no, està molt bé l'optimisme i és necessari, però jo estic preocupat, perquè ho veig, perquè tinc fills adolescents també, i l'ús està anant enrere, i la qualitat, que sembla bestiesa, però la manera com parlen, al final jo li dic, per parlar amb la seva llengua, li dic, és que al final parlaré un català que serà el castellà amb un skin de català, no? Allò que diuen ells, un skin, no? Quan juguen a jocs de... Sí, sí. Dius, no, es tractaria de mantenir la llengua sana en pel que fa a qualitat, també, a més del volum i la quantitat de gent que la parla, no? Hi ha brots verds, perquè jo veig molta gent vinguda de fora que el parla també, eh? I jo em sorprèn quan faig exercici que miro de fer-lo sempre, tot i que accepto que de vegades no me'n surto, de parlar amb tothom en català sense cap tipus de prejudici, i et sorprens la quantitat de gent que contesta en català. Mm. I et dic, hosti, estem fent el ruc, perquè molta gent ho veus, no?, quan estàs en llocs, i dius, hosti, aquesta senyora s'ha adreçat en castellà amb aquest noi, per què, no? I hem de treballar-hi des d'aquest nivell i des de les administracions, i amb el tema dels subtítols també, els ajuts a la subtitulació i al doblatge en català han sigut primordials també perquè avanci, no ens enganyem, eh? Al final també hi ha coses que costen diners, és així.
1: I hi ha d'haver les ajudes perquè això es pugui...
0: Sí, sí, sí. En general, les ajudes en cultura, les ajudes a la llengua, i ja no parlem de la immersió lingüística a les escoles i de que realment aquesta immersió lingüística es faci d'una manera persistent, intel·ligent i convençuda, que això de vegades falla una mica. Tenim feina.
1: Els subtítols de tota aquesta resposta sí que hi haurien de ser i permanents. Fins i tot, aventuro a dir que el que m'ha passat a mi a l'inici a l'ascensor, que em sortien subtítols per totes bandes, no estaria malament que quan anem a fer aquest acte, aquest pas enrere de potser aquest home que té aquesta pinta li haig de dir les coses en un altre idioma i no el meu perquè no m'entendrà, que ens sortís un subtítol aquí sota, que ho veiéssim, d'aquests molt, molt lluminosos, molt, molt cridaners, que digués, ei, ja no cal que digui gaire coses més, recorda de català. Bé, no estaria malament. Per cert, aquí, però no ens febles els que toquin, eh?
0: Tots, i militants, a més, no més dels que toquen, eh?
1: No, que a vegades podríem...
0: Sobre correcció, hi ha gent que em posa més dels que toquen, però sí, i tant que hi han de ser, i és el que els dic als meus fills, que ells encara els diuen, però a vegades veig que me'ls diuen a mi, no, i quan parlen entre ells, no. Ja, no. I dic, això sí que em treu de polleguera.
1: Bé, doncs, escolta'm, algú que ha fet dels pronoms febles una part de la seva militància és un dels nostres. Escolta'm, moltes gràcies. Tu havies jugat hoquei patins, per cert?
0: Jo no.
1: No?
0: Més soc molt.
1: Només el pare, eh?
0: Sí. Ell és el més àgil, l'esportista de la família.
1: Molt bé. Doncs, escolta'm, molts records, una llegenda d'aquest esport. Gràcies, a seguir posant subtítols. Jo me'n vaig, jo i els subtítols meus, perquè
0: els particulars... Ja no te'ls trobaràs.
1: Aquests ja els tinc a sobre. Que vagi molt bé,
0: moltes gràcies.
1: Va, doncs seguim nosaltres. Subtitularem ara, per exemple, la roda pels Països Catalans. No caldrà perquè ens entenem tots amb la mateixa llengua, però vaja, ara, just ara que sortim, li direm alguna cosa amb el Ferran. Ferran, subtitula'm tot això que està passant al País Valencià. Molt bona nit.
2: Perfecte.
1: Tu què tal, això dels subtítols? Nets o no nets?
2: Doncs mira, jo t'ho diré què fer ja en els subtítols. Primer veia la pel·lícula en l'idioma, en valencià o en castellà, segons la feien, i després, si m'agradava molt, anava a veure uns subtítols perquè m'ajudava en el sentit que, quan jo ja sabia de què anava la pel·lícula, podia entendre i alternar els subtítols de manera més eficaç. Perquè, clar, el problema que tenim, jo per exemple, per això a la televisió els subtítols me molesten molt, perquè clar, són subtítols més petits,
1: sí.
2: Estàs diguem-ne que me costa molt més en la tele, per exemple, que al cinema. El cinema no m'importa. Durant temps als cinemes que feien pel·lícules originals hi anava, però en la televisió ja me cansa. Mm. En això, de totes maneres, la gent que critica que te critica, diu, no, les pel·lícules han de veure en original això. I després et pregunto, si tu quants llibres en original s'estàs llegint? Perquè, clar, a més de veure moltes pel·lícules subtitulades, però no, no estàs llegint cap llibre en original, estàs llegint llibres traduïts. I lo important és una bona traducció. Jo he llegit traduccions fenomenals,
3: sí,
2: en llibres, perquè no puc llegir en anglès correctament, me costa moltíssim, en francès, que era l'idioma que s'ensenyaven en l'escola,
3: abans,
2: en detriment,
3: sí,
2: de l'anglès, abans era l'idioma,
3: sí,
2: diguem-ne, de comunicació, l'idioma de cultura, doncs me costa també, lògicament, però tu saps, fixa't, és una cosa que sempre m'ha intrigat, que malgrat que no saps el millor de l'idioma que s'ha traduït, és a dir, no coneixes l'idioma original, si sí saps si és una bona traducció,
3: sí,
2: o no és una,
3: és cert,
2: bona traducció.
3: Això, és cert, és cert. Dringa bé, quan és bona, dringa bé.
2: Molt bé, molt bé, perquè ja que dirà la gent que la literatura, sobretot les novel·les, tenen banda sonora, que això quan ho expliques se queda una mica...
3: És molt bo, dir,
2: està prenent-nos el pal.
3: Sí,
2: que hi ha banda sonora. Per exemple, no repetir molts adverbis, acaben en ment. Les bandes sonores en novel·la funcionen molt perquè quan llegim el que estem llegint es ressona en el cervell. És un sorollet que tenim al cervell quan estem llegint. No cal llegir en veu alta. I, per tant, la banda sonora de les novel·les és una cosa jo que, per exemple, les cuide bastant quan repasse els treballs, no?
3: Ferran, ens has fet una classe...
2: T'ha fotut un míting de collons.
3: No, una classe, t'ho anava a dir, una classe magistral avui d'art, en definitiva d'art, perquè l'escriure és art, el cinema és art, la traducció és art, els subtítols són art,
2: sí.
3: Tot és art.
2: Recordeu.
3: A tenir banda sonora.
2: La banda sonora de les novel·les és molt important, recordeu això.
3: Molt bona. Ferran, moltes gràcies, una abraçada.
2: Igualment.
3: Seguim. Andorra, Joaquim Albalate, bona nit.
4: Hola, Kilian, bona nit.
3: De què parlem aquí?
4: Doncs mira, parlem de llengua perquè el català d'Andorra està canviant, sobretot entre les generacions més joves. És el que diu una recerca d'una investigadora de la Universitat de Barcelona que, entre d'altres coses, revela que cada cop hi ha menys diferència a l'hora de parlar entre les vocals obertes i les tancades, una diferència que aquí, al Principat, sempre havia estat molt marcada. A mi no m'agafeu com a exemple per això, perquè jo sóc de fora. El treball també diu que això no passa per la influència d'altres llengües, com poden ser el castellà o el francès, sinó que és una evolució pròpia de la llengua que també s'ha donat en altres llocs del país. Tot i que, això sí, Andorra seria un dels territoris on més s'estan perdent aquestes varietats dialectals pròpies. La investigadora avisa també que el català d'Andorra és una de les varietats menys estudiades del català i, de fet, aquesta és la primera recerca sobre la llengua parlada al Principat. Per tant, encara queda molt camí per recórrer i moltes coses per descobrir i per estudiar. I seguim parlant de llengua perquè, segons les dades que el govern ha publicat aquesta setmana, el català no és cap impediment per renovar el permís de residència. Recordem que des de la tardor passada va entrar en vigor una mesura que el fa obligatori per renovar-lo i des d'aleshores no s'ha rebutjat cap renovació. D'un miler de peticions, només hi ha hagut 4 persones que se'ls ha hagut de demanar que acreditessin com a mínim el nivell A1, que és el més bàsic de la llengua. La resta sí que han pogut demostrar que havien superat com a mínim un curs de coneixements bàsics de la nostra llengua.
3: I ara, mira que estic dret, però crec que m'hauré de seure aquí a un banc perquè ve la famosa explosió. Des de l'Alguer, ja la sentiu, no cal ni que la presenti. Com estem? Bona nit.
5: Bona nit,
3: Ana Rita, Kilian. Com estàs? Bé?
5: Bé, bé, tot bé. Gràcies, Kilian. Va, i tu?
3: Bé, bé, esperant l'explosió. Què expliques?
5: Bé, explicaré moltes coses, perquè, de fet, moltes coses interessants estan passant a l'Alguer. La setmana passada es va renovar el conveni entre la Universitat de Sassa i la Xarxa Vivas. Xarxa Vivas és una institució interuniversitària que agrupa les universitats de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i Sardenya Malalgué, clar. I és l'única institució oficial que agrupa administracions del domini lingüístic catalano parlante. I la incorporació de la Universitat de Sassar va ser el 2010, clar. Kilian, que parlem de l'Universitat de Sassar perquè té connexió amb l'Alguer, ciutat on es troba també la seu de la Facultat d'Arquitectura. Mm. La institució és organitzada per un Consell General format per 22 rectors i rectores de les universitats membres. E hi ha també diferents grups que treballen en diferents àmbits d'actuació que inclouen temàtiques com la llengua catalana, la cultura, mobilitat, estudiants, publicacions o recerca. I la seu oficial de l'entitat es troba a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. I anche approfitto per dire che il 23 di maggio all'Alghier va a essere anche l'esame di certificazione linguistica internazionale Ramogliul, che l'esame che vado a fare anche io.
3: E che tal?
5: O saprei a settembre.
3: Bé.
5: Tinc di esperar.
3: Però tens bones sensacions?
5: Sì.
3: Bé.
5: Tinc bones sensacions.
3: Molt bé.
5: E per seguir, però a l'Alghier, l'Alghier non è només una città piena di cultura catalana, Kilian, perché è anche una città sportiva, perché di stata passata va a tenere lì per i secondi anni è il campionato mondiale di triathlon. Ricordo che il triathlon è una competizione multisportiva di resistenza che consiste in nadare, andare in bicicletta e correre a differenti distanze. Mira, Kilian, un spettacolo incredibile. Oh, io voglio dire la gran sorte di conoscere anche il mio triatleta preferito che è Matthew Hauser, Australia. E da tindrà gli occhi per la prima volta all'Alghier l'Ironman 70.3, che è una specialità del triathlon. L'Ironman mese extensi prevede sempre entro natazione, ciclismo e corsa, di sé in totale 226 i 2 km. Laura, l'Ironman 70.3 prevede sé in totale 130 km. Mira, Kilian, con Pozzivera un'autentica gran festa sportiva e per me che stimo il triathlon è ancora ancora mes.
3: Muove.
5: Però Kilian, ora per acabar, mi gradaria ricordare il nostro Antoni Gaudí. Home che sempre va a parlare catalano. Home che mai va a cambiare il suo idioma. Pertanto, seguendo il suo esempio, seguendo sempre a palanta, tutta reu e in qualsevol yoc, la nostra estimata lingua catalana. Visca il català, Kilian!
3: Que quedi molt clar, com més alt ho puguem dir, millor. Gràcies, Anna Rita, una abraçada molt gran, a mos veure.
5: Gràcies a tu, a tots vosaltres, a mos veure, una abraçada a tothom.
3: I tancarem, com sempre, a la franja amb el Joaquim Monclús, que de les coses que passen i passaran aquests dies en sap una miqueta. Joaquim, bona nit.
6: Molt bona nit. S'està esperant l'arribada del Sant Pare, però no creiem per les declaracions de Monsenyor Mella que parli molt en català. Monsenyor Mella va arribar a Barcelona amb una gran esperança i amb una bona aureola perquè era un home de la franja i parlava català, però marxarà amb més pena que glòria. Els pobles de la Franja estan preparant la festa de Sant Joan, la festa per excel·lència dels Països Catalans. Una festa que cada any arrema més a la Franja. Molt bona nit i fins la propera.
3: Gràcies, Joaquim, que vagi bé. Molt bé, doncs seguim voltant per aquí, perquè mira que no hem sabut en bon començament on érem i ara no sabem per on anem, que més o menys és el mateix, i ara no estic trobant l'ascensor per sortir d'aquí. Vull dir que això és una casa gran, eh? Per tant, subtítols val la pena. Per cert, parlant de títols o de titulars, la titular de la matèria ja la tenim aquí, ella sempre em troba, jo no sé trobar res i ella em troba. Olga, què tal? Molt bona nit.
7: Bona nit, t'he trobat.
3: M'has trobat, ets la titular, eh? De què parlem avui?
7: Doncs mira, tu que parles de subtítols, sí. I jo vaig a la mare dels ous i et parlo de títols.

0: Títol, del llatí titulus, que designava qualsevol rètol, cartell o anunci en parets o a terra, inscripcions sota les escultures, sobre les tombes, una mica com uns pòstits, però de pedra. Escrits que enumeraven els mèrits dels difunts i fins i tot es va fer servir com a sinònim de nom. Com si avui diguéssim, hola, com et titules?
1: Ah, sí?
0: Em titulo Olga.
1: Està bé.
0: I tu, com et titules, Kilian? I un títol seria una etiqueta posada sobre alguna cosa per identificar-la. I de títolus també ve titlla, la ratlleta que posem a sobre de les lletres i així les marquem. Oh. També el verb titllar, amb què marquem les persones, i també el mot titular, perquè quan algú és titular és que té un títol especial. I què t'he de dir a tu dels títols periodístics? Tu que en saps un niu.
1: Sí, noi.
0: Hi ha títols de crèdit, títols de dignitat, títols nobiliaris, però jo, a títol personal, et diré que els que més m'agraden són els de les obres d'art, siguin del signe que siguin.
1: Doncs mira, ens ho has posat, ens ha fet una assistència, la titular, a la que titllem de titular, ens ha fet una assistència, perquè obra d'art és tot el que fas cada setmana. Que vagi molt bé, vaig seguint buscant per aquí, va.
0: Busca, bona nit.
1: I ara un altre titular, la Maria de la Pau Gené. Maria de la Pau, bona nit.
2: Molt bona nit, Kilian, com anam?
1: Bé, quin seria el titular aquí, ja que parlem de subtítols i títols i tot això?
2: El títol d'aquesta setmana seria Fira del Llibre a Palma.
1: I com estarà en aquesta fira?
2: Doncs va molt bé, amb moltes activitats, amb molt de tallers, amb moltes activitats per la gent gran, presentacions de llibres, petites conferències, trobades, activitats pels joves i activitat pels nens. És a dir, molt viva. S'ha canviat d'ubicació perquè tradicionalment la Fira del Llibre a Mallorca es feia al Passeig del Born, que realment és espectacular, però ara se fa a la plaça d'Espanya, que és una zona, diríem, més de pas, on passa molta més gent. I això vol dir que hi ha una afluència enorme i que hi ha un públic important. I a part d'això, els organitzadors estan molt contents perquè, tot i que acaba demà, aquest dia, tota aquesta setmana han tingut molt bon temps i molta participació i molta activitat.
1: Doncs molt contents en seu. Va, que vagi molt bé el que queda de fira. Una abraçada.
2: Una abraçada, Kilian. Gràcies.
1: Doncs subtitulats per la vida, hem anat fent programa i mirant el rellotge, això s'està a punt d'acabar, però em penso que potser encara ens faltaria...
3: Kilian, espera, espera.
1: Sí?
3: Et sona això?
4: 2026, Centenari Gaudí, Catalunya Ràdio, recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
5: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
4: Modernisme, artesania i espiritualitat.
5: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
4: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
3: Doncs avui nosaltres també ens hi apuntem.
6: Hola, bones.
3: Saluda, Kilian, saluda.
1: Saludo. Hola, què tal? Amb qui parlo?
6: Hola, què tal? Amb l'Àlex Canals.
1: Àlex Canals. Escolta'm, una cosa, perquè ja per anar directes, venint d'on venim. Tu gaudineges molt o no?
6: Jo gaudinejo bastant. I a sobre ho faig fora de Catalunya.
1: Home, doncs això comença a interessar-nos. Què vol dir bastant? I després, què vol dir fora de... Vaja, ja entenem què vol dir fora de Catalunya. Però exactament què fas?
6: Pues mira, jo em dedico... Soc el director de l'oficina de la Fundació Gaudí, de la Gaudí Foundation, aquí a Corea. Vam fer el Gaudí World Congress el 2023 aquí a Corea i ens vam quedar. I porto des de llavors portant Gaudí aquí a Corea i al Japó, sobretot.
1: Has dit dues vegades aquí. Vol dir que en aquests moments ets a Corea?
6: Sí, ara mateix soc a Corea.
1: A on, de Corea, concretament?
6: A Seul.
1: A Seul. Molt bé, doncs ets la persona idònia, indicadíssima per preguntar, no només si gaudineges molt, sinó si el món gaudineja molt, és a dir, si fora saben molt, admiren molt, que és la sensació que tenim, però està bé que ens ho vagin dient de tant en quant, el nostre català il·lustre en Gaudí.
6: Doncs sí, òbviament, i crec que és algo que veiem tots al carrer cada dia, Gaudí és profundament admirat fora de Catalunya. I és una de les raons per les que estem aquí, no? I sobretot aquí a Corea i al Japó, per raons que són diferents per al moment en què són, però que estan arraigades a una mateixa base, hi ha una admiració profunda per Gaudí.
1: Com de profunda? Realment és massiva? És només aquella gent que en sap d'art? És popular? Com de massiva?
6: Bueno, a veure, jo crec que al final... Tant el Japó com Corea són cultures que estan com molt arraigades a la seva cultura mateixa, molt arraigada al simbolisme, a la tècnica, a la filosofia, a l'espiritualitat, la connexió amb la naturalesa. I jo crec que això és el que troben a l'obra de Gaudí. I així com el Japó porta ja dècades que entén Gaudí d'una manera profundament cultural i ja ho ha inculcat en la seva cultura, ja és part de la seva pròpia cultura, a Corea és perquè la societat aquí funciona completament per tendències. I ara mateix hi ha un boom amb Catalunya, amb Barcelona, amb Gaudí, que està apropant molt a la gent a vindre, i de fet, el mercat coreà ara mateix és el més important del continent asiàtic. I bàsicament això. No m'enrotllo més.
1: Escolta'm una cosa, has dit tendències, però clar, les tendències poden ser del moment, perquè s'allarguissin, perquè les estirem, depèn del que fem. Què esteu fent vosaltres perquè això, en lloc de ser una tendència, es quedi ja com una tradició o com una manera de ser, d'entendre el món a través de Gaudí?
6: Bueno, nosaltres és perquè el llegat de Gaudí a Àsia no passa només per atreure més turistes a Barcelona. No? Jo crec que passa per portar Gaudí a Àsia, i això és el que intentem fer mitjançant exposicions, programes educatius, disseny, experiències, i crec que el Japó i Corea ja no són únicament mercats emissors de turistes, sinó que d'alguna manera ja són com socis culturals per la projecció internacional de Gaudí. No, senten un orgull en la promoció del seu llegat que et diria que inclús a vegades costa trobar a la nostra pròpia terra, no? I crec que això és molt important, i per això crec que ens ajuda a portar això a terme, no?
1: Deies que ara teníeu una exposició immersiva, una immersió, millor dit, en Gaudí, i immersiva, interactiva, al Japó, a Tòquio, no? I que ara ha saltat a Osaka, és?
6: Sí, ara està a Osaka, tanca d'aquí 10 dies, i després ja la portem aquí a Seul. Uh-huh. I després continua per Taipei i altres ciutats d'aquí d'Àsia.
1: Escolta'm, Gaudí era un home genial, certament, era català, era molt català, defensava molt la llengua. Com exposem Gaudí al món? Fem que sigui d'aquesta manera com a ell li agradaria ser explicat, d'aquesta manera molt catalana, molt de llengua, molt de país?
6: Sí, perquè jo crec que una de les frases que repetim molt és, i que la va dir Gaudí, no? Que és la originalitat és tornar a l'origen, no? I això és una cosa que nosaltres portem aquí a Corea i al Japó, que els donem aquesta idea de que Gaudí al final era una persona profundament catalana, no? I que va entendre profundament la seva cultura, on vivia, la naturalesa, el seu entorn, i d'allò va crear, no? I això també és aquesta filosofia és la que intentem que aquí entenguin perquè l'apliquin. Llavors, per nosaltres no és tant portar la cultura aquí, sinó que entenguin la seva cultura de la mateixa forma en la que Gaudí entenia la seva pròpia cultura perquè puguin crear des d'allà. I jo crec que aquest és el missatge més profund i que, sota la meva opinió, que cadascú pot tenir la seva, és el més important de Gaudí i és el que es té que portar.
1: Que s'empeltin de la manera de veure el món de Gaudí i de pas sàpiguen que Gaudí era com era perquè era d'aquí. Seria una mica un cert resum d'això que estàs dient?
6: Exacte.
1: Està bé. Àlex Canals, m'has dit que et deies?
6: Sí.
1: D'acord. Doncs, Àlex, escolta'm, tu estàs ara mateix a Corea i entenc que si et dediques a això hi deus ser sovint, no? Aquí, a Corea i al Japó.
6: Sí, sí, estic bastant aquí ja estacionat, com qui diu. Vaig vivint molt, i a sobre ja els hi podria agradar gaudir a un lloc que estigués més a prop.
1: Això sí, però vaja, també està bé que agradi molt lluny. Com ho portes, això de la llunyania i del moviment? Perquè l'anar, el tornar a moure't per aquí, què tal és la vida?
6: Bé, a veure, la terra tira molt i amb ganes de tornar, però aquí s'està molt bé, la veritat. I al final pues, vaig fent unes quantes setmanes aquí, torno, vinc, vaig, llavors, bueno, es porta bé.
1: Tu ets d'on?
6: D'aquí, de Barcelona.
1: De Barcelona, molt bé. Doncs de Barcelona a Seül i al Japó i el que convingui, portant gaudir sempre a la maleta i al cor, entenc. Escolta'm, tu quan has de dir qui ets o d'on ets, et deu ser més fàcil, no? Dient, no, és que jo sóc com Gaudí.
6: Sí, no, completament. Jo crec que ara cada vegada més, perquè, òbviament, bueno, pues per la situació, no? La gent aquí a Corea ha agafat com una afició per Espanya, però cada cop més. Vull dir, de tots els coreans que venen cada any, el 75% visiten Catalunya, i específicament Barcelona i Gaudí. I cada cop més està ben cada vegada més interès i més entendre que Catalunya està, que què és Catalunya, que què és Barcelona, que què és el català com a idioma, i cada vegada hi ha més interès per entendre això.
1: Doncs escolta'm, és una altra cosa que li hem d'agrair a Gaudí, eh?
6: Exacte.
1: Que vagi molt bé aquesta estada, aquesta part de l'estada i el viatge de tornada i el retorn també una altra vegada cap aquí, perquè vas fent salts d'una banda a l'altra. Àlex Canals, si no hi entès malament, director internacional de la Fundació Gaudí World, eh?
6: Sí, exacte.
1: Doncs avui nosaltres volíem gaudinitzar una mica com gairebé tot el país. Ho hem de fer sempre, no només aquests dies tan especials, però també ens hi hem volgut apuntar. Moltes gràcies, que vagi molt bé per aquí.
6: Moltes gràcies.
1: Doncs bé, per avui ja ho tenim. Gemma Safontria, Mònica Muñoz, Olga Clapés, Carme Montero, Quimet García, Gaudí, un equip de cracs. I vosaltres, uns altres cracs. Fins dissabte que ve, que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els docents convoquen una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve, el dia 14 de juny, i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, com ha explicat Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
2: És el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: A més, han anunciat una manifestació el pròxim dia 14 a Barcelona. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
3: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
1: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i anirà fins a plaça Catalunya. Més notícies. Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Els Estats Units abaten dos drons iranians a l'estret d'Hormuz. En aquest context, els Estats Units estudien utilitzar actius vinculats a l'Iran per finançar la reconstrucció als països del Golf afectats per la guerra. Així ho asseguren les cadenes CBS i CNN, citant fonts pròximes al secretari del Tresor, Scott Bessen. Segons aquestes informacions, Washington vol destinar béns i fons iranians a reparar danys en països aliats com l'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Kuwait o Bahrain. Augmenta a 12 el nombre de ferits en un tiroteig durant un festival a Toledo, a l'estat nord-americà d'Ohio. Dues de les víctimes es troben en estat crític. La policia creu que els trets han començat quan dues persones s'han enfrontat a trets enmig del festival All West End. Els sospitosos continuen fugits. Els ferits tenen entre 14 i 61 anys. Els trets s'han produït aquest dissabte a 5:45 de la tarda hora local. Segons l'organització Gun Violence Archive, als Estats Units ja s'han registrat aquest any 170 tirotejos massius. Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot, una proposta musical pensada especialment per a famílies.

0: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, i avui al Festivalot hi actuen Ginestà, que estem escoltant, The Tallets i Atrapa Somnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. Esports, el Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Les semifinals les jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Aquest diumenge la penya es juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 del vespre. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho i Haaland o Rodri són els noms del món del futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. I aquest dissabte Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Helly Iovara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam. I la final femenina se l'ha endut aquest dissabte a Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Chwalinska.
1: Fins aquí les notícies.
2: Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: L'empremta de la visió arquitectònica d'Antoni Gaudí, en obres tan destacades com la Casa Vicenç, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Basílica de la Sagrada Família, han fet d'ell un artista únic i incomparable, però és molt menys coneguda la dimensió humana, la d'un treballador tenaç i incansable, marcat per l'austeritat i l'espiritualitat. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3cat.
2: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Aquesta era Desolació amb Coloma Bertran i Lia Sampai, un duet que el proper dijous a les 9 del vespre serà en el Teatre de l'Aliança a Mataró en el Festival Músiques Tranquil·les.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'ICatmans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: I seguirem amb més música, novetats en aquest cas, que presenten, sense moure'ns de Mataró, la coixinera, és el Quanta Ballera, a la Torre Xica. Flor de

0: Valjota de la Perifèria són els Trèvol des d'aquest recent Folk d'Extra Radi.
1: Això és Licat Mans a Catalunya Ràdio, la selecció del Mans.
0: I seguirem posant més música aquest matí de diumenge aquí a Catalunya Ràdio en aquesta selecció musical del Mans que us oferim amb la Rosa Silloé i qui us parla, Quim Rutllant. Ara ens anem de concert el proper divendres, dia 12, a la sala de Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols. La gent dels Fetus i presenta aquest romancer tartera, La fi del món a Girona.

0: Novetat discogràfica, són els Escamot, des del nou tarannà. N'hem sentit La nit.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: A Sant Pere Pescador, el proper cap de setmana, del 12 al 14 de juny, s'hi celebra el Festipot, una de les formacions que hi actuaran en aquest festival organitzat pel Pop Petit, doncs són els Bon Vent, l'alter ego dels Every Night. Des de les cançons de Xesco Boix, ara hem recuperat el Gripau Blau.

0: Cristos Barbas, l'hem sentit amb aquest amant amb les Cases de la Boda. El proper dissabte, dia 13, serà al CAT amb una nit de danses gregues a partir de 8:45 del vespre.
1: Cada diumenge a les 5 amb Quim Rotllan, la selecció del Mans.
0: I així arribem al final d'aquesta selecció musical del Mans que us hem ofert amb la Rosa Silloé i qui us parla, Quim Rotllan. Aquesta selecció al voltant de les novetats i dels concerts del Folk, del Wall i de l'Arrel. Darrera peça, una novetat de Noelia Llorenç Titana, des del País Valencià, en aquest Llum en el present, pas doble de la gent del camp. Que tingueu un bon diumenge, ens retrobem el proper cap de setmana

0: de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Ja estem immersos en la visita del Papa Lleó XIV a Espanya aquest cap de setmana a Madrid i a partir de dimarts i dimecres a Catalunya, a Barcelona concretament. I avui nosaltres continuem parlant de la visita del Papa Lleó a casa nostra i ho farem, en aquest cas, traslladant-nos fins a la Sagrada Família novament per continuar parlant, per continuar coneixent la faceta del seu creador, de l'Antoni Gaudí, la faceta més espiritual, la faceta més d'home de fe, i en aquest cas avui ho farem a través de l'Armand Puig. Ell és prevere, és doctor en ciències bíbliques i actual president de l'Agència de la Santa Seu per l'avaluació i la promoció de la qualitat de les universitats i facultats eclesiàstiques amb seu a Roma. Amb ell, que és el seu biògraf, és el biògraf d'Antoni Gaudí, parlarem de la vessant més espiritual del genial arquitecte. Ell, l'Armand Puig, l'ha qualificat com un home carregat d'exemplaritat, un home que tenia una fe profunda en Déu i que posava Déu al centre de la seva vida. De seguida saludem l'Armand Puig, però abans, com sempre, us recordo que estem el primer diumenge de mes, per tant, marxarem també fins a Roma per saludar el sacerdot i periodista Fernando Cordero i, com sempre, al final del programa també el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
1: Armand, bon dia i benvingut novament al Paraules de vida.
2: Bon dia a tothom.
1: Avui l'Armand, com dèiem a la portada, ens acompanya per parlar de Gaudí, per parlar de la Sagrada Família. Ja estem immersos amb l'arribada del Papa Lleó a Espanya i a partir d'aquest dimarts, d'aquest proper dimarts, en aquest cas a Barcelona, amb una agenda intensa a nivell espiritual, a nivell social i a nivell de carrer, a nivell de proximitat, oi, Armand?
2: Sí, has dit bé les tres dimensions que la visita conté. Hi ha una dimensió espiritual, el punt àlgid de la qual doncs es manifestarà en diverses ocasions, en la pregària a l'Estadi Olímpic, en l'Eucaristia de la Sagrada Família, en la pregària a Montserrat, evidentment social, perquè hi haurà el contacte amb els pobres, amb els presoners, i també amb tota la ciutadania, perquè el Papa l'està esperant tothom, em sembla.
1: De fet, en una entrevista recent, crec que, Armand, deies o reflexionaves, no?, al voltant de la figura d'Antoni Gaudí, i deies que aquesta visita, no?, del Papa Lleó a casa nostra ajudarà a redescobrir aquest Antoni Gaudí que potser, doncs, tot i que sempre és conegut, potser la gent no arribava fins al fons, no?, de qui era Antoni Gaudí i què ha representat i què representa Antoni Gaudí.
2: És a dir, són dues coses diferents. Una, insistir i aprofundir en el coneixement d'un personatge que tots consideràvem un gran arquitecte, i ho és, perquè és un arquitecte genial. I, per l'altre costat, doncs, ens quedàvem una mica aquí, anem una mica més enllà, anem bastant més enllà, i redescobrim la persona. I la persona de Gaudí és una persona carregada d'exemplaritat. Exemplaritat en la manera de fer, en la manera de pensar, en la ponderació, en la passió, en la intensitat de les seves propostes, en la fe profunda en Déu, en posar Déu al centre de la vida. Posar Déu al centre de la vida. Això és el que fa Gaudí i ho anirà fent amb més intensitat a mesura que els anys passin i que, per tant, ell quedi consolidat com un personatge que té fins i tot arrels místiques.
1: Hi ha molts tòpics de la figura de Gaudí que potser fins i tot no són realitat o no s'ajusten a la realitat al 100% i que coneixem, no? O se n'ha parlat, perquè sobretot, no? Ara que estem immersos en l'any Gaudí, se'n parla molt de la seva figura, però no sé si se n'en parla excessivament, entre cometes, per dolent, en el sentit de que hi ha tòpics que potser no són veritat, Armand?
2: Sí, és a dir, convèncer un personatge vol dir estudiar-lo a fons i valer-se de les fonts, d'unes fonts històriques solvents. De vegades a Gaudí se l'ha volgut reduir a un detall. I Gaudí no és reduïble a un detall, és un tot, és un complex. Per exemple, si tenia mal gènit, doncs molt bé. Això, en el fons, és un detall, perquè no diu res sobre la seva virtut. Només diu que tenia mal gènit, és a dir, que li costava lluitar i vèncer la indignació, no?, que ell podia tenir, doncs, davant de certes coses. També hi ha una santa indignació, eh? Però vull dir que, en aquest sentit, Gaudí és un tot, i és un tot que funciona humanament i espiritualment amb gran força, i ara l'estem redescobrint, certament. I el Papa el que farà serà, em sembla, il·luminar aquesta redescoberta amb paraules justes, apreciables i magnífiques, que posaran de relleu allò que tenim entre mans, un fill de la nostra terra que certament va practicar la santedat de l'Evangeli.
1: Aquest proper dimecres, no?, la Sagrada Família serà l'atenció, diem, dels mitjans a nivell internacional, no?, perquè moltíssima gent estarà connectada veient la Sagrada Família, veient aquesta missa presidida pel Papa Lleó, i en el que es projectarà, no?, una missa dedicada al centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i en la que es projectarà, doncs, aquest home que era Antoni Gaudí, no?
2: Sí, després és molt bonic que sigui el centenari de la seva mort el 10 de juny del 1926, però sigui alhora la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesucrist. O sigui, diguem-ne, no només celebrem una cosa que va passar fa 100 anys, sinó que celebrem un element arquitectònic central de l'obra central de Gaudí, que és la Sagrada Família.
1: I seria una projecció cap al futur, no? O sigui, a partir d'aquest centenari, però amb la mirada en el futur, no?
2: Mirem cap al futur quan enlairem al cel de Barcelona la immensa creu que corona la Torre de Jesucrist.
1: Unes pedres, no? Una arquitectura que parla de fe, no? Com diuen també, no?, els arquitectes entesos en la matèria, no? Aquestes pedres que ens parlen d'espiritualitat i de fe.
2: Sí, perquè hi ha moltes maneres de fer construccions i de fer edificacions, però Gaudí està, diguem-ne, fecundat pel símbol. O sigui, la seva arquitectura està fecundada pel símbol. I, per tant, el símbol vol dir el misteri cristià, vol dir la fe cristiana. I aleshores, és clar, aquesta fecundació és tan forta que tota la seva obra revesteix un simbolisme que va més enllà de la pedra i porta les realitats intangibles, les realitats invisibles que porta l'home i la dona, que porta l'esperit humà a l'elevació cap a Déu. Esclar, això ho fa ell amb una arquitectura que enlluerna, que és admirable i que aixeca l'esperit cabdal.
1: En aquestes conferències que durant aquest any Gaudí també vas fent, que vas explicant la vida i obra d'Antoni Gaudí, has comentat, no?, has parlat també de la seva joventut, de la seva infantesa, Reus, no?, i també com una mica el nucli fundacional de la seva sensibilitat artística i espiritual, no?, Reus, Riudoms...
2: Sí, certament que Gaudí, quan deixa de viure al Camp de Tarragona i se'n va viure a Barcelona, té 16 anys. Als 16 anys la persona està molt feta, encara que no ho sembli. Certament que encara no coneixia l'arquitectura fons, naturalment, però ell, com a estructura interior, estava fet en un percentatge molt alt. Aleshores, és molt important entendre aquest Gaudí infant, aquest Gaudí adolescent, aquest Gaudí de la primera joventut, que tot està immers en el Camp de Tarragona, en Reus, en Riudoms, en Tarragona mateix, en Poblet i en altres indrets de l'àrea, no? O sigui que Gaudí viu de tot aquell món de sensacions, de textures, de colors, de formes, de maneres de veure la realitat, que de la terra, del cel, del color dels arbres, de la forma dels arbres, tot això després anirà sortint i surt d'una manera extraordinària, perquè no és que repeteixi, sinó que transforma, reelabora el que ha vist, i ho fa tenint en compte que la natura per ell és obra de Déu. I per això és la seva mestra, el seu guiatge, no? Gaudí, d'altra banda, aquesta natura la transforma fins a fer-ne elements transcendents. Per això ell diu, per exemple, diu els xiquets de Valls, diu, puja, fan unes torres que pugen cap dalt, i perquè diu, no ens podem salvar sols, ens hem de salvar ajudant-nos els uns als altres. Entès perfectament la dimensió comunitària de la salvació. I ho formula amb una imatge que molta gent té davant dels ulls, perquè ho dir, una torre dels xiquets de Valls seria, doncs, això, seria una expressió de com vivim la santedat els uns al costat dels altres, ajudant-nos els uns als altres.
1: Com deies a l'inici d'aquesta conversa, el Paraules de Vida, Armand, deies un home profundament religiós, un home de fe, serà sant, arribarà a ser sant, Gaudí?
2: Esperem que sí, esperem que sí. Primer ha de ser beat i després sant. Però penso que els camins del Senyor, en aquest sentit, la seva providència, fan pensar que arribarem a un moment en el qual la seva figura serà, exemplar en grau màxim.
1: De fet, immersos en aquest any Gaudí, com diem, ara amb la visita del Papa Lleó a Barcelona, la Sagrada Família, no? Amb la inauguració de la Torre de Jesucrist, la Torre de Jesús, tot això servirà també, no?, com a projecció, com a donar més a conèixer encara la seva figura, si no és coneguda, però sí per conèixer aquests aspectes que potser sí que han passat més desapercebuts, no?, al llarg de la vida i obra d'Antoni Gaudí, de la seva història, no?, i del que representa Antoni Gaudí, més enllà també de la Sagrada Família, no?
2: Sí, certament, perquè Barcelona té 10 obres majors de l'arquitecte Antoni Gaudí i Cornet. Altres són en el radi fora de Barcelona, és a dir, a la resta de Catalunya, i quatre més es troben, una a les Illes Balears, a Palma, concretament, la catedral, i després, doncs, les tres obres que hi ha a la part de Castella i Santander, no? Per tant, és a dir, Gaudí parla a través de les seves obres. La Sagrada Família, que és l'obra central, però està bé que no oblidéssim que hi ha obra civil i obra religiosa que és impressionant i que completa i complementa allò que la Sagrada Família és i representa.
1: Una obra civil, però que també té aquesta petjada de l'home de fe, no?
2: I tant, precisament perquè ell és capaç de cristianitzar la ciutat. I com ho fa? Amb la seva arquitectura. I està tan ben feta que aquesta cristianització no la trobes que t'ofegui, ni la trobes fútil, sinó que és una cristianització que surt espontàniament. Només cal anar a la casa Batlló i veure aquella creu que hi ha allà, quina funció té. Té una funció d'expressar la victòria del bé sobre el mal, expressat aquest mal amb aquell drac ajaçat que hi ha allà al darrere la creu, però naturalment que aquesta creu és una senyera evangèlica estesa als quatre vents i que proclama, doncs, la força de la redempció, la força de la salvació del Crist.
1: Quan se'n parla, quan es diu va morir sol i trist, va ser així,
2: No,
1: Armand?
2: en absolut. Va morir acompanyat i alegre. És a dir, acompanyat per què? Per tots els seus amics i els coneguts que tenia, que eren molts, i gent que s'interessava per veure'l, per poder-lo, en fi, acompanyar. I després, Gaudí va morir amb una alegria espiritual enorme. Les seves últimes paraules van ser amén, amén. I abans deia, Déu meu, Déu meu. I després va dir una cosa molt bonica, que va dir més, més. Per què deia més, més? Mentre es trobava en l'agonia, perquè volia que resistit més i que l'acompanyessin en el tràngol de passar d'aquest món a l'altre, no? Per tant, Gaudí va morir, diguem-ho clar, com un sant.
1: Armand, per acabar, pels oients del Paraules de Vida, quin consell, si des d'ara i fins a finals d'any que estem en aquest any Gaudí, es volen acostar a la figura de Gaudí? De quina manera creus que és la millor manera d'acostar-s'hi, tot i que tothom coneix la figura de Gaudí o ens n'ha parlat saben que qui era Antoni Gaudí, però de quina manera per aprofundir en Antoni Gaudí?
2: Doncs mira, una manera fàcil seria participar en una Eucaristia a la Sagrada Família. perquè Gaudí va fer la Sagrada Família no perquè es quedés buida, diguem-ne, això, perquè estigués plena, plena de la lloança a Déu, plena dels càntics, de les benediccions i del sagrament eucarístic. Per tant, Gaudí, en el fons, fa la Sagrada Família perquè ell sap que la litúrgia és l'obra més gran que l'home pot fer de cara a Déu. És a dir, lloar-lo amb les seves mateixes paraules i lloar-lo comunitàriament, participadament. Gaudí, per tant, em semblaria que entendre la Sagrada Família és participar en una Eucaristia. És allí on es veu molt bé la unió entre la pedra i la fe.
1: Armand, com sempre, gràcies i un plaer que ens acompanyis al Paraules de Vida.
2: Gràcies a vosaltres, un bon dia a tothom.
0: Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
1: Fernando, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Emili. Feliç dia del Corpus. Som presidirà la celebració a Madrid al Papa Lleu XIV en una processó eucarística pels seus carrers.
1: Així és. Nosaltres aquí a Barcelona esperant la seva visita a la Sagrada Família, al monestir de Montserrat, a la presó de Brians, a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
3: Sens dubte, molta expectació. Permet-te preguntar-te com esteu vivint la visita tants professionals dels mitjans a Catalunya.
1: Doncs ho estem vivint amb molta intensitat, amb molta feina de preparació, amb molta feina de coordinació, per tal de que tots els mitjans de comunicació que s'han acreditat puguin oferir aquesta imatge internacional del Papa Lleó a diferents indrets de Barcelona, com és la Sagrada Família, també l'Església dels Agustins, la Vetlla de Pregària a l'Estadi Olímpic, a Montserrat, a Brians, per tant, tot un recorregut que el Sant Pare farà per Catalunya per veure, per retrobar-se, en aquest cas, amb els fidels de catalans. I ara, Fernando, si et sembla, continuem també amb alguns temes d'actualitat que ens has portat, en aquest cas, des de la Secretaria General del Sínode.
3: La Secretaria General del Sínode ha publicat els informes finals de dos grups d'estudi centrats en la renovació de la vida eclesial des d'una perspectiva sinodal. El primer, del grup d'estudi número 7, proposa que l'elecció de bisbes sigui fruit d'un discerniment comunitari més ampli i participatiu. El document planteja consultes a consells diocesans, laics, joves, religiosos i persones pobres per identificar candidats amb competències sinodals, com ara capacitat de diàleg, comunió i proximitat a les cultures locals. També demana revisar els procediments de la Cúria Romana per fer-los més oberts i sinodals.
1: El segon informe del grup d'estudi número 9 proposa un nou enfocament per tractar, per abordar qüestions doctrinals, pastorals i ètiques complexes. En lloc de parlar de temes controvertits, es refereix a qüestions emergents, prioritzant l'escolta, el discerniment compartit i també la construcció del bé comú. El mètode inclou escoltar les persones implicades, analitzar la realitat i reunir diversos sabers i coneixements, com per exemple l'informe aborda l'experiència de persones homosexuals, creients i la no violència activa, sense oferir conclusions definitives, sinó orientacions i preguntes per al discerniment de cada comunitat.
3: A més, la Secretaria General del Sínode va publicar un document per guiar la implementació del Sínode sobre sinodalitat fins a l'Assemblea Eclesial d'octubre de 2028 al Vaticà.
1: El text estableix quatre etapes clau: fer memòria, interpretar, orientar i celebrar, que acompanyaran les esglésies locals, les conferències episcopals i les agrupacions continentals en la seva preparació. Tot el procés estarà orientat per una pregunta comuna sobre quin model d'església sinodal i missionera està emergint a cada comunitat. El document demana també que les diòcesis reactivin els seus equips sinodals i comuniquin la seva composició al Vaticà, garantint la continuïtat del el procés més enllà del 2028. La pregunta que marcarà el futur del sínode: quin rostre concret d'església sinodal missionera i quins nous camins de sinodalitat estan sorgint a la vostra comunitat? El Papa Lleó XIV va fer dijous, 14 de maig, una visita pastoral a la Universitat La Sapienza de Roma, on va cridar els joves a convertir-se en artesans de pau i va advertir sobre els riscos del rearmament i l'ús de la intel·ligència artificial en els conflictes armats.
3: Durant el seu discurs davant estudiants i docents, el pontífex va criticar l'augment de la despesa militar i va sostenir que no es pot anomenar defensa, un rearmament que incrementa les tensions i la inseguretat. També va encoratjar les noves generacions a treballar per la justícia, l'educació i la construcció d'un món més humà i solidari.
1: I és clar, no podem deixar de parlar de l'encíclica Magnifica Humanitas.
3: Dius bé, Emili, perquè ja en el programa passat el nostre company Francesc Romeu va fer una excel·lent anàlisi de la primera encíclica del Papa Lleó. El missatge d'aquesta encíclica ens invita a evitar dues de les dreceres més freqüents. La primera consisteix a celebrar cada avanç tecnològic com si l'eficiència bastés per justificar-ho tot. La segona consisteix a mirar la tecnologia en pànic. Lleó XIV proposa una altra via: discerniment, responsabilitat, governança, justícia social i una antropologia capaç de recordar que la persona val abans de produir, abans de rendir, abans de resultar útil.
1: I una última notícia que ens afecta als comunicadors, i esperem que sigui de manera positiva.
3: La laica Maria Montserrat Alvarado és la nova prefeta del Dicasteri per a la Comunicació. Es tracta d'una elecció personal del Papa Lleó XIV, el nom de la qual ha mantingut en absolut secret per evitar filtracions. Montse Alvarado serà la segona prefeta d'un dicasteri vaticà junt a la religiosa Simona Brambilla.
1: Fernando, doncs hem d'acomiadar fins al mes de juliol, quan tancarem una nova temporada.
3: Sí, Emili, aquesta plaça de Sant Pere avui es queda sola amb pelegrins i turistes, perquè el Papa és de visita apostòlica per Madrid, Barcelona i Canàries. Tant de bo que el seu missatge resulti inspirador i resplendeixi l'art de gaudir i el compromís en els més desfavorits. Fins als mes que ve, si Déu vol.
0: A Catalunya Ràdio, Paraules de vida. El comentari de Francesc Romeu.
1: Últims minuts del Paraules de vida, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. Ja us vam assegurar que el Papa Lleó XIV no recularia en res del que va aconseguir el Papa Francesc. I una d'aquestes fites va ser la de nomenar a dones per ocupar llocs de responsabilitat al capdavant dels principals organismes de l'Església i també al capdavant dels òrgans de govern del Vaticà. I així ho ha fet aquesta setmana. Dimarts passat, el Papa Lleó XIV va nomenar a una dona laica, és a dir, no religiosa, com a nou cap del Dicasteri de la Comunicació, un dels organismes més importants en aquests moments per l'Església Catòlica. Es tracta de Maria Montserrat Alvarado, mexicana i actual presidenta i directora d'operacions de la cadena de televisió catòlica internacional Eternal World Television Network News, fundada a Estats Units el 1981 per la monja Mare Angèlica. Aquesta és actualment la xarxa catòlica més gran del món i que es pot seguir en diversos idiomes i que alhora engloba també a diverses agències de notícies i pàgines web com la nord-americana Catholic News Agency i la peruana Agència Catòlica de Informaciones. Per tant, Maria Montserrat Alvarado succeirà a un home, Paolo Ruffini, que el Papa Francesc va nomenar el 2018 com a primer prefecte laic d'un dicasteri de la Cúria Romana i que complirà 70 anys el proper mes d'octubre, motiu pel qual el relleu no es produirà fins al 1 de novembre. Amb el nomenament d'Alvarado, el Papa Lleó XIV continua el camí de reforma i renovació de la Cúria Romana iniciat pel Papa Francesc, que ha vist com s'ha confiat a fidels laics, homes i dones, llocs de lideratge i responsabilitat al servei de l'Església Universal. Alvarado és la primera dona laica, és a dir, no religiosa, a ser nomenada prefecta d'un dicasteri de la Santa Seu. Aquest dicasteri va ser creat de nou pel Papa Francesc el 27 de juny del 2015 com a part de la reforma de la Cúria Romana i té la funció de vetllar i supervisar els sistemes de comunicació de la Santa Seu. En una declaració publicada després de l'anunci, Alvarado va afirmar que, tot i que aquest nomenament ha estat inesperat, el rebo amb un sincer desig de servir al Papa en l'inici del seu pontificat i estic agraïda a Paolo Ruffini pel seu lideratge al llarg d'aquests últims anys. Per la seva banda, Ruffini va enviar una carta als empleats del Dicasteri per la comunicació declarant que el Dicasteri porta gravat en el seu propi ADN el deure de mantenir constantment en sintonia amb el món de la comunicació en ràpida evolució. Des del moment en què naixem com a institució, la nostra estrella guia ha estat i continua sent aquesta: no aturar-nos mai, passar el testimoni sense deixar de córrer, ser presents aquí i ara, en aquest mateix instant, com a pedra de toc d'una comunicació que és instrument d'una comunió que creix amb el temps. Passaré el testimoni a Montserrat Alvarado. Ens coneixem bé i en els pròxims mesos treballarem en estreta col·laboració en l'esperit de comunió que ens uneix a l'Església. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard. Aquest diumenge celebrem Corpus, la solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist. Avui recordem l'immens valor que té l'Eucaristia i ho fem en un context molt especial. Estem entusiasmats per la visita apostòlica del Papa Lleó XIV a la nostra terra. Avui el Sant Pare celebrarà la solemnitat del Corpus amb una gran celebració de l'Eucaristia a Madrid. L'Eucaristia sempre va profundament lligada a la caritat, concepte que ve del mot llatí caritas i que vol dir amor. Diuen que som el que celebrem. Quan celebrem la missa, deixem que el nostre cor s'abrusi pel foc interior que ens ofereix Jesús. Quan ens deixem habitar pel seu amor, traspuem amor, un amor que s'escampa i que a més ens fa feliços. L'amor és difusiu. Quan ens estimem, estimem i esdevenim, sense saber-ho, una baula d'una cadena d'amor. I llavors passa allò que ens deia Sant Joan de la Creu: on no hi ha amor, posa amor i trobaràs amor. A l'Eucaristia entrem en comunió amb Crist i rebem el seu amor perquè puguem viure el seu manament d'estimar el proïsme com ell ens ha estimat. El Papa Lleó XIV, en la seva primera homilia del Corpus, va afirmar d'una manera senzilla: Crist és la resposta de Déu a la fam de l'home, perquè el seu cos és el pa de vida eterna. Certament, Déu és l'únic capaç de satisfer la fam de la nostra ànima. El pa de Déu ens dona força, sí, un pa que va reconfortar l'angoixat Elies en un vell passatge del Llibre dels Reis. Quan Elies, al desert, cansat i afeixugat, fugia, va dir a Déu que no podia continuar. Llavors un àngel li va oferir un pa, en va menjar, es va aixecar i amb la força d'aquell aliment va continuar el seu camí. Aquest pa que dona força per fer el camí de la vida ve del cel i ens dona vida. És el cos de Crist que rebem en cada Eucaristia. Així ho va afirmar Jesús: jo sóc el pa de vida, qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set. En l'Eucaristia escoltem la paraula de Déu que ens alimenta i rebem el cos de Crist en comunió amb els nostres germans. Aquest dimecres tindrem el goig de fer-ho presidits pel vicari de Crist a la Terra, el Papa Lleó XIV. I ho farem en el temple més vell de Barcelona i, per què no, del món sencer. Donem gràcies a Déu per aquest gran regal i pel do que ens ha fet per la persona del venerable Antoni Gaudí. Benvolguts germans i germanes, rebem el cos i la sang de Crist com pa que ens alimenta i vi que ens purifica, com aliment sagrat que ens divinitza i ens dona una alegria profunda al cor que s'encomana. Compartim l'alegria, com deia el Papa Francesc, sent com una habitació ampla i acollidora on tots puguin entrar i trobar el Senyor.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 7 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte. Mirarem cap a Madrid ben pendents d'aquestes eleccions, a veure si Florentino Pérez revalida el títol de president del Madrid a la setmana tràgica. Molt atents a aquests esdeveniments. El Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pasqual, ara que l'educació és en boca de tots. Parlarem de criança amb aquesta divulgadora. I després...
2: Ja no balla, en Joan Petit ja no balla. Ja no balla, li han clavat una navalla.
1: Aquest que sentim és en Naïm Smiley. Aquests últims dies ha guanyat popularitat a les xarxes a través d'aquestes versions de grans clàssics catalans. En Naïm és d'Avinyó, al Bages, i combat amb humor l'assenyalament que pateix pels seus orígens marroquins. Avui ens visita en aquest estudi a partir de les 11. També saludarem l'Alfred García a les portes de la seva actuació davant del Papa de Roma. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants, pantalles, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, com sempre. A l'Eclipsi, les nits de Gerard Quintana. I acabarem amb el Roger Mas i el David Carabin, el demà ho deixo. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I comencem parlant de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que ha començat aquest dissabte. El pontífex ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat. També ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional.
4: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
3: Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves que es va fer ahir al vespre a la capital espanyola. Una vetlla en què el Papa ha animat els joves a buscar exemples de vida creïbles. Avui, el Papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça de Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid. A Catalunya, els principals sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió ahir a la tarda van acordar també convocar una manifestació per diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. Laura Gené, la secretària general de CGT Ensenyament.
5: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
3: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. Més coses. Els Estats Units abaten dos drons iranians a l'estret d'Hormuz. En aquest context, els Estats Units estudien utilitzar actius vinculats a l'Iran, diuen, per finançar la reconstrucció als països del Golf afectats per la guerra. Així ho asseguren diverses cadenes nord-americanes, citant fonts pròximes al secretari del Tresor, Scott Bessent. Segons aquestes informacions, Washington vol destinar béns i fons iranians a reparar danys en països aliats, com l'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Kuwait o Bahrain. Ahir unes 200 persones, tornem a casa nostra, entre veïns i comerciants de Collserola, van fer una caminada popular per dins del parc per reclamar que es reobri. Recordem que ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. Cristina Lié és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
6: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
3: Diex XX i Gorillaz han tornat al Primavera Sound per oferir dos concerts enèrgics i massius en la tercera de les jornades principals del festival, al Parc del Fòrum de Barcelona. Himne rere himne, els dos grups han omplert l'esplanada del Primavera Sound amb un públic entregat als seus ritmes i melodies convertits en himnes populars. Primer ha estat el torn de The XX, la banda d'indie pop britànica, combinant la seva part més intimista amb la més electrònica. El Primavera Sound tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
7: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
3: La pluja i el vent de dijous van causar canvis d'escenaris, endarreriments i finalment també la cancel·lació de les actuacions dels caps de cartell d'aquell dia. L'any que ve, el Primavera Sound ja té dates, es farà del 3 al 5 de juny. En esports, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que ahir va eliminar el Real Madrid. Avui la penya juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 de la tarda. En handbol, avui a les 5, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. Aquest dissabte, Marcel Granollers ha guanyat el Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I avui, a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
8: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
9: Atenció!
0: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
8: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
0: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
8: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
0: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
8: I després, Baskonia Penya. La penya juga el pas a les semifinals de la CB en un partit de caixa o faixa.
0: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
8: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
0: Tot gira.
8: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge, una temporada més, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa. Som-hi.
10: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
11: A la pregunta de més enllà de PISA, quina escola tenim i quina escola volem, jo com a alumne que està acabant segon de batxillerat, el que penso és que ja de per si les PISA no som un bon referent per mostrar una realitat educativa, ja que són unes proves que agafen tres competències i el que fan és simplificar molt la realitat educativa i no ho reflecteixen bé, no són fidelignes. Però el que tenim realment és una educació que té moltes mancances, sobretot en recursos, amb moltes ràtios, com bé denuncien els profes, i el que fa és alimentar persones segons els desitjos d'uns polítics, que són unes persones que no han d'oblidar que són molt alienes i llunyanes a l'educació, als docents, a les famílies. I jo el que voldria és una educació que, en lloc de voler complir desitjos dels de dalt, alimentés l'esperit crític i formés a persones formades no només en continguts buits, sinó que formi a persones decents i que vulguin canviar el món per fer un lloc millor i deixi una societat forta.
12: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la Sier de la tertúlia de Joves Però. L'educació no és un instrument polític. A partir dels resultats PISA del 2023 es va plantejar un acord de país i una proposta, però al cap de pocs mesos es van convocar eleccions i tornem a començar. Tot això ho llegim al llibre Temps per l'Escola, on ens diuen també garantir una educació de qualitat per tothom i amb mirada de futur ha d'anar més enllà dels canvis polítics. Ens cal un pacte ampli i estable amb un compromís amb la inclusió i amb l'equitat. Més enllà de PISA, quina escola tenim i quina escola volem, en parlem avui amb...
0: Montse Jiménez Vila, filòloga,
9: docent de secundària i formadora de professorat, i coautora del llibre Temps per a l'escola, i membre del grup impulsor de millores educatives davant el daltabaix pels resultats de les proves PISA, conjuntament amb Carme Ortoll Grífols, mestra d'Educació Infantil i Primària. Ha estat directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Educació. I Coral Regier Rodríguez, biòloga, professora, que ha estat directora de l'Escola Virolai i presidenta del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació a Catalunya. I la matemàtica Núria Planas, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Sentim com és l'escola de les Bessones del Sergi Vives i la que voldrien. I acabarem amb Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
13: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa. Avui a l'ofici d'educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i la que volem, la Montse, la Carme i la Coral es van conèixer en el marc del grup impulsor de mesures de millores educatives, creat de manera consensuada per la majoria de grups polítics catalans davant del terrabastall mediàtic i social que es va generar arran dels resultats de les proves PISA, alumnes de quart d'ESO, 14 a 15 anys després de la pandèmia. 18 persones teníeu l'encàrrec de proposar en un període molt curt de temps, gener i febrer del 2024, un plec de mesures a curt, mitjà i llarg termini per millorar l'educació a Catalunya. En aquells dos mesos vau fer llargues jornades de treball que continuaven amb entrevistes i trobades amb especialistes dels diferents temes que calia posar sobre la taula. Benvingudes totes, Montse, Carme, Coral.
14: Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia. Molt bon dia.
14: Què és el que és més essencial del que vau aprendre d'aquelles trobades, sobretot de, després d'haver arribat aquell daltabaix, no?
16: Primer de tot, la necessitat d'escoltar la comunitat educativa, perquè això ens ajuda, crec, a diagnosticar bé on estan els problemes realment que fan que els resultats de PISA siguin no els que esperem o els que voldríem com a país.
14: De fet, vau fer un tour, no, diríem, per centres d'arreu de Catalunya per escoltar, no, Montse i Carme?
15: Sí, de fet, nosaltres, com que a més la Carme és de Vilafranca del Penedès, jo soc de Ripoll, però treballo a Palafrugell, teníem molt clar que havíem de sortir, no?, també de la zona de la ciutat, de l'entorn urbà, i escoltar el batec de la comunitat, de diferents zones, de diferents contextos i de diferents realitats, i això va ser molt enriquidor.
14: I què és el que més vau sentir, Montse?
15: Jo penso que el que més ens va aportar va ser un contrast de visions, que és el que hem recollit també en el llibre. És aquest, no hi ha una única visió, sinó una percepció general que és fruit d'allà on ets, no?, del que has viscut, d'allà on estàs aprenent o de la comunitat educativa que formes part. Llavors, potser de general, sí que hi havia un tema de manca de confiança en el sistema, que és el que encara arrosseguem. Però, bueno, podem dir que visions contrastades, que és el que en el llibre també amb les cites que hem fet referència hem volgut il·lustrar.
14: Tenim a l'horitzó els propers informes PISA de l'OCDE. Marta, fes-nos un perfil del que és l'OCDE i què és PISA. Benvinguda.
17: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, és una organització internacional fundada l'any 1961 que assessora els països membres per la millora de les seves polítiques públiques. Objectiu: identificar factors clau que condueixin a reformes en l'àmbit econòmic, ambiental i social. A partir de l'any 2000, al veure que els sistemes educatius no responien a les necessitats socials i econòmiques del segle XXI, es va proposar establir una avaluació internacional, aquest PISA, el Program for International Student Assessment. Dit d'una altra manera, una eina internacional per tal de mesurar l'eficàcia dels sistemes educatius de cada país en la preparació de l'alumnat enfront la vida i el món laboral amb una perspectiva competencial. D'aquí que des de l'any 2000, cada dos anys aproximadament, es proposa als països de l'OCDE i a altres que hi puguin estar interessats a participar en aquestes proves PISA, seguint unes condicions estrictes per tal de garantir la fiabilitat dels resultats.
14: Coral, quin és el valor que tenen realment aquestes proves PISA?
16: A veure, a mi em sap greu perquè la Sier ens deia no són proves que ens preparin per la vida. L'objectiu que tenen és garantir si els nostres alumnes estan preparats per la vida. No són proves de continguts acadèmics, són proves competencials, fins i tot amb continguts molt bàsics, i el que demanen és que els alumnes, la seva capacitat justament de comprensió lectora, de raonament... Per tant, en principi són unes proves molt ben dissenyades, molt ben plantejades, que evidentment
14: tan sols mesuren unes competències.
13: Vosaltres al llibre dieu no cal demonitzar les proves PISA ni sobrevalorar-les. Es tracta de reflexionar sobre els resultats per dissenyar i implementar estratègies noves i millores en educació. Per què tenen tant ressò aquestes proves PISA? Per què ens han d'amoïnar els seus resultats, Carme, Montse?
18: Bé, en principi nosaltres pensem que tenen ressò perquè són interessants de que puguem saber les habilitats i les competències que saben com saben explicar els nostres alumnes i a nivell general són importants per la seva seriositat i rigor i en alguns països, sabeu bé, com Singapur, doncs són unes proves que són una qüestió de rellevància i de prestigi de país i per nosaltres això també ens agradaria que fos així, no?
19: Sí, jo penso que sobretot també és important saber que d'alguna manera avaluen en cert l'implementació de determinades polítiques educatives, perquè si una de les coses doncs, que també ens ha d'amoïnar és aquesta avaluació del sistema, no? Nosaltres diem que hem de parlar d'evidències i no tant d'ocurrències i per tant proves externes són evidències d'allò que està passant a dins de les aules.
13: Sentim un fragment de la conversa que va tenir al matí de Catalunya Ràdio Ricard Ostrell amb la consellera Esther Niubó.
20: Els anem a firmar, per exemple, un conveni amb l'OCDE perquè els orientés també per millorar els resultats. Tenen concrecions, recomanacions concretes? Quina afectació està tenint això al currículum, als resultats escolars? Quina és la preocupació que té com a consellera?
21: Bé, aquí l'OCDE sí que van fer un primer informe al mes de desembre que es farà públic segurament abans que finalitzi el curs i una mica les orientacions sobre les que des del departament estem tirant endavant. És a dir, escolta, quines són aquelles qüestions que sí o sí, aquelles competències que hem d'assolir de qualsevol manera, no? És a dir, les hem d'assolir de manera imprescindible, des de formació, professionals addicionals per poder fer desplegaments en temes com la matemàtica, la llengua, no?, que ens semblen claus perquè ens serveixen per desplegar la resta de currículum. Això s'està fent i jo crec que aquest govern en aquest any i mig ha fet moltes coses per tornar a posar aquesta educació en el centre i aquí és una mica la voluntat que es té de seguir avançant en aquest camí.
13: Tenim al telèfon la matemàtica Núria Planes, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Núria Planes, teniu indicis a hora d'ara de si es poden haver millorat ja en alguns aspectes els nivells educatius a Catalunya?
22: Hola. A veure, indicis de millora, nosaltres, l'agència, hem començat amb el redisseny de les avaluacions pròpies aquest curs. L'agència abans de juliol de 2025 no existia i aquests són els primers estudis que s'estan realitzant en el marc del context d'activació de l'agència, no? Les avaluacions de final d'etapa i de diagnòstic a tot Catalunya. Llavors, ara hem d'esperar, ja hem fet aquestes avaluacions, aquest març i aquest abril s'han acabat, ara estem ja depurant les dades i aquest octubre tindrem resultats sòlids, ben robustes, amb els nous mètodes de disseny de les avaluacions, que són uns mètodes científics, amb totes les garanties perquè puguem mostrar una foto precisa del rendiment de l'alumnat a matemàtiques, a ciències, a català, a castellà i anglès, fonamentalment, no? I aranès a l'Aran. Aquest any parlarem dels resultats de 2026 i no compararem pomes amb peres, és a dir, els resultats de 2026 els compararem amb els de 2027, amb els de 2028, on tindrem una sèrie històrica de resultats que seran comparables per com estaran dissenyades les avaluacions.
13: El punt de partida és el daltabaix que hi va haver el 23 amb les proves PISA. Creu, Núria Planes, que fins ara les mesures que s'han portat a terme són suficients per a aquesta remuntada de la situació?
22: Bé, jo el que veig és que s'han pres diferents mesures en diferents àmbits, pel que jo conec, des del meu lloc de treball a la universitat fins juliol de 2026, veia que hi havia com moltes actuacions. No em correspon tenir el coneixement d'aquestes actuacions i com a agència també seguim mirant amb molta atenció doncs, les diferents actuacions que pren, no?, de millora orientades a la millora al Departament d'Educació i Formació Professional des de l'agència, que és un organisme autònom, independent, creat per la Llei d'Educació però activat tot just no fa ni un any, però jo sempre dic que una de les grans mesures que ha pres el govern actual és el d'activar l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació perquè es puguin produir millores, ha d'haver-hi els estudis i les avaluacions rigoroses, amb mètodes rigorosos, que puguin orientar cap on han d'anar, que puguin informar.
14: De fet, en les avaluacions, l'avaluació que es va fer la primera del 2025, l'agència encara no estava per implicada, sí, ho serà el 2028. Marta, quin valor s'ha donat en diferents països aquestes avaluacions de PISA?
17: Mira, en alguns països com Corea o Singapur és una qüestió de gran rellevància per al prestigi del país i els alumnes viuen la participació en aquestes proves com una manera de mostrar la seva estimació i el seu compromís nacionals. Als Estats Units, per exemple, es va voler incrementar la motivació i el compromís dels centres educatius en relació amb les proves PISA amb premis. I així, els resultats de les competències bàsiques es fan públics i es fan rànquings de les escoles i, en algun cas, també d'alumnes.
14: Núria Planas, s'imagina en aquest perfil d'aquest 2028 que l'agència ja serà qui coordinarà aquestes proves. Creu que seria una bona iniciativa el fer-ho públic per motivar, per preparar potser els exàmens, per tenir una mica més d'eficiència en aquests resultats?
22: De fet, ens ho mirem amb moltes ganes, PISA 2028. Les proves estan alliberades, les anys anteriors, totes les proves de l'OCDE, de l'IA, totes aquestes proves estan alliberades, Nosaltres, ara, per exemple, l'agència que està ara fent tots els controls de qualitat i de seguiment de l'avaluació internacional PILS, de la comprensió lectora de centres catalans, de primària, nosaltres tenim alliberats al web de l'agència tots els models de proves anteriors.
14: I més no, fins ara no se n'ha fet bandera, no? Com ens deia la Marta, que se n'ha fet en països que es preparen i que hi ha com una sèrie de bombo i plateret, no?, per anunciar que es fan les proves i que d'alguna manera...
22: Bueno, a veure, aquests exemples, no? Em penso que parlàveu de Singapur, de Xile, no? Jo ja entenc que hi ha països i territoris que converteixen aquestes avaluacions de sistema en una altra cosa de la que en realitat són. Jo crec que no s'han de pervertir. Les avaluacions de sistema, i en particular del rendiment de l'alumnat, són avaluacions... són baròmetres, no? Són avaluacions per fer fotos precises del sistema. No són avaluacions ni per ordenar, ni per comparar els uns amb els altres, són avaluacions per informar, no?, aquell territori, el sistema educatiu d'aquell lloc. Llavors, les avaluacions de final d'etapa i les de diagnòstic de Catalunya, no?, per exemple, les avaluacions pròpies, de vegades mal anomenades avaluacions de competències bàsiques que van deixar de ser-hi fa 5 anys, no? Les avaluacions pròpies. Nosaltres no hem d'entrenar, ho dic per posar un exemple més proper, no? Nosaltres no hem d'entrenar els alumnes. El que hem de fer és proveir el sistema educatiu d'unes proves ben dissenyades, ben calibrades i que quan es passin, després les anàlisis d'aquestes proves, facin una foto precisa i si després tenim sèrie històrica, no només una foto, sinó un film, no?, una pel·lícula precisa del sistema quant al rendiment de l'alumnat, no?, en particular. Clar, després també els mitjans de comunicació potser... passen més desapercebudes unes proves que unes altres, no? I PISA potser és la que és sempre el gran referent, no? Que és un referent, no? N'hi ha molts d'altres, no?
14: I ara, a més, hi ha una nova prova, Marta.
17: Sí, és l'avaluació general del sistema a càrrec del Ministeri d'Educació. És un examen per tenir dades comparables de tots els territoris de l'Estat que avalua el sistema

0: Hi ha un descens de nivell en determinats ítems d'educació. Ens preocupa i ens fa patir. I sabem que cal revertir-ho ràpidament sense encantar-nos. Carme Ortoll.
1: Avui a l'ofici d'educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i l'escola que volem. Aquesta és una mica el punt de partida avui. PISA, PISA, PISA, no? Què hauríem de matisar de PISA? El valor que tenen, la transcendència, què potser caldria treure, què caldria afegir-hi?
2: A veure, com ha dit la presidenta de l'agència aquesta d'avaluació, evidentment són unes proves per avaluar sistema, evidentment no alumnat, el sistema i algunes parts del sistema que serien les parts competencials. El que sí que és veritat i que potser val la pena matitzar és que quan això, aquestes informacions arriben a la premsa, justament per la importància que l'OCDE dona a aquestes proves, això arriba a la premsa, se'n fa molt ressò. I en aquest ressò sí que hauríem de veure, quan valorem que aquests resultats són dolents, hauríem de pensar per què són més dolents que en altres països. I, evidentment, la primera cosa, hem de ser autocrítics, poden haver-hi, evidentment, mancances de treball competencial, en aquest cas, en les proves del 2023, que són els resultats que tenim per ara, comprensió lectora i resultats matemàtics. Per tant, posem-s'hi. Però també és veritat, i això crec que és una de les coses que nosaltres hem de tenir present, és que com s'implementen aquestes proves a les escoles? S'implementen amb uns criteris amb què els alumnes estan donant-se compte que estan fent proves que realment fan representació dels resultats del país, que és el que passa a Singapur i a Corea, o ho va passar en alguns estats d'Estats Units que fins i tot van arribar a donar premis si milloraven els resultats de les escoles. Clar, això evidentment perverteix els resultats, però és una cosa a tenir present, és a dir, si ens rasguem les vestidures pels mals resultats de PISA, potser que analitzem què coses no estem fent bé quan ens comparem amb altres països o quines coses estem fent diferents, no? A veure, els resultats de PISA són bons perquè les proves estan molt ben fetes, molt ben dissenyades, molt contextualitzades, perquè analitzen no només els resultats de les proves, sinó la situació social i familiar dels alumnes. Per exemple, una de les coses que ens diu les proves PISA, que ens hauria d'amoïnar molt, són temes, per exemple, de falta d'equitat del nostre sistema. O un tema absolutament esgarrifós, que és el fet de que la majoria, el 70% de l'alumnat de quart d'ESO, dels alumnes que fan la prova, consideren que l'escola no és un lloc per ells, que no s'hi senten bé. Això és esgarrifós.
1: Montse, Carme, per què hi ha aquesta desafecció i com es capgira, sobretot, no? Perquè al final els resultats, com deien, sempre és per millorar.
3: Sí, aquesta desafecció l'arrosseguem des de fa un temps. La cosa feia referència als resultats, a les dades de context que ens va oferir PISA i que malauradament no van sortir a cap titular, no? Perquè el titular el va protagonitzar i bueno, ja era important també donar-hi relleu, no? La matemàtica i la llengua, però ens ha de preocupar molt aquestes dades de context que són multicausals, és a dir, d'entrada, a Catalunya estem atenent un teixit social molt complex. Nosaltres parlem de pobresa, parlem de dades d'immigració, no vista com un problema, sinó com un repte que té el sistema avui en dia, no? Quan tu tens a l'aula alumnes que no han sopat o alumnes que han estat desnonats o alumnes que, posem-hi en aquesta motxilla que porten moltes altres problemàtiques, és molt difícil que tu et vinculis a l'aprenentatge. Després hi ha un tema de motivació per aprendre, que ja deia també l'OCDE, o sigui, havia fet un estudi l'OCDE anterior PISA, on un 40% de l'alumnat que acaba l'educació bàsica se sent desmotivat per seguir aprenent. Això ens ha de preocupar molt, perquè si una cosa sabem que no podrem deixar de fer és seguir aprenent, ho veiem nosaltres ara encara com adults, no? Hi ha aquesta desafecció del que passa a la vida i el que passa a l'escola, no? M'agradava la Gier al principi, quan parlava doncs, de persones i parlava de món. La necessitat de treballar tot aquest acompanyament i aquest desenvolupament de la persona, però treballar la persona perquè també tingui un impacte en el món, intentar no blindar l'escola allò que passa, sinó l'escola han de passar coses importants. L'escola és important. I en aquest sentit, com que estem en un temps, no? Ja venim d'un temps amb molta manca de confiança en el sistema, això també fa que no donem rigor ni importància al fet educador, no? És a dir, l'escola no importa com hauria d'importar. I tot aquest conjunt de fets fan que creixi aquesta desafecció per l'escola i per allò que passa dins l'escola, no? Podríem parlar també de la disrupció tecnològica. Clar, en el seu moment, amb l'arribada d'internet,

0: es va democratitzar l'accés a la informació, però ara amb la IA s'ha democratitzat l'accés a l'ajuda, no? Per bé i per malament. Llavors, clar, hem de repensar moltes coses de les que passen a dins l'escola.
1: I com s'ha d'avaluar perquè no sigui desmotivador? A veure, m'explico, no? Per exemple, els mestres, els docents, després els hi cauen els resultats al damunt, diríem, i tenen temps per reflexionar, per fer canvis, i no sentir-se simplement derrotats perquè mira que malament surten els resultats i nosaltres som una part còmplice d'aquesta situació, no?
2: Bueno, en principi, tant a educar com avaluar és acompanyar i guiar, i és sobretot orientar aquestes criatures i no sancionar. Nosaltres el que pensem important és que hem d'analitzar allà on som i avançar amb aquesta educació sobre les fortaleses que té cadascú, i això és important a l'hora d'aplicar-ho perquè realment no sigui desmotivador. I també una cosa molt important és que no necessitem només avaluar les criatures, sinó que també hem d'avaluar el sistema, no? Si aquest sistema ens porta tot allò que pensem que ens ha de portar i ens ha d'ajudar per reformular, que és aquells aspectes que des de l'escola hem de veure per poder encara motivar més i que aquestes criatures aprenguin més i millor. Per això nosaltres pensem molt en aquesta avaluació formativa i constructiva, no? Que ens aporti informació i que a la vegada serveixi per millorar en tots els contextos educatius.
1: Una cosa que expliqueu curiós al vostre llibre és que a partir d'un cert nivell de finançament més diners no signifiquen més qualitat educativa. Això per què passa? I a on s'haurien de destinar més partides a Coral?
3: Atenció, que diners ens en falten, eh? No hem arribat al mínim, que és el 6%. Per tant, diners sí que ens en falten, però és cert, és una dada que justament ha treballat l'OCDE, no tots són diners, val? I sobretot és amb què utilitzem aquests diners, aquests recursos. Per nosaltres, evidentment, tenim més espais de temps i de formació i de reflexió a les escoles. Potser el tema aniria potser menys hores de classe, especialment en les etapes d'infantil i primària, que tenen horaris amb poc temps, i més hores de treball en equip i de formació. Un tema important és fer formacions que siguin adients. Hi ha una dada molt interessant. Evidentment, necessitem també diners per recursos socials, de suports, de psicòlegs, d'orientadors, de treballadors que ens puguin ajudar amb tota aquesta complexitat de l'aula. Sí, però hi ha una dada interessant, molt important. En una de les dades ens diu que el professorat de l'Estat espanyol, a dades de l'Estat, un 28% de profes no es consideren preparats ni amb intenció d'atendre la diversitat a l'aula. Aquesta dada amb estudis de l'OCDE és del 60%. És a dir, ens falta formació per atendre l'escola actualment. Per tant, temps de formació, temps de reflexió, temps.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i l'escola que volem.
4: Avui el dinar de l'escola no m'agrada gens.
5: Cal fer una reflexió acurada, seriosa, profunda i conjunta del que és essencial a l'escola. Montse Jiménez.
1: Avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici Educar, aquesta avaluació de més enllà de PISA, quina escola tenim, el punt de partida, què desitgem, la pregunta del milió, Coral, Montse, Carme, si mirem els països amb millors resultats, què tenen ells que no tenim nosaltres?
0: Bé, d'entrada, bé, aquí aquesta pregunta donaria només per un sol programa, eh?
1: Per un altre també, llibre, no?
0: Sí, gairebé, i també les dades s'han de mirar molt en context, amb les polítiques de cada país, no? Perquè això també va molt vinculat, però sí que tenen una cosa fonamental que apuntava a la Coral també, que és aquesta priorització de posar l'educació al centre. I posar l'educació al centre vol dir pacte, estabilitat legislativa, no anem canviant, no? És a dir, quan arriba un nou govern, un nou equip de govern, ha de pensar d'on venim, no? I seguir amb aquella línia. O sigui, hem de tenir aquesta estabilitat. No pot ser que anem compartimentats segons la llei educativa. Això desestabilitza els centres, desestabilitza els equips i, òbviament, els resultats. I també, ara en parlàvem, no? També de diners, que sabem que no n'hi ha prou només amb diners, però que sí que es necessiten diners, i no estem ara ni al mínim del producte interior brut que s'hauria de destinar a educació. Per tant, d'entrada, això ho tenen tots, no? Aquesta estabilitat legislativa de blindar l'educació de canvis. Llavors, altres coses que podríem apuntar, per exemple, el desenvolupament de la professió docent, no? Que nosaltres no tenim i que també reivindiquem, i que en el seu moment, en el grup d'impuls de mesures, no? Que ja vam fer, que és on ens vam conèixer amb la Coral i la Carme, també ho apuntàvem, la necessitat de tenir bons mestres i d'una bona carrera professional. Són dos factors que ja ajudarien molt, no? L'inversió econòmica i estabilitat, i invertir en bons docents i en un desenvolupament professional.
1: Repassem algunes de les mesures que apunteu al llibre per millorar el sistema educatiu. La codocència i reflexió i treball en equip i un bon lideratge educatiu i validar i compartir les bones pràctiques, perquè l'escola, abans ho deia una de vosaltres, s'ha de basar en evidències i no en ocurrències. Dieu, no sempre el que ha funcionat tota la vida és vàlid, i també que s'han fet experiments en la mal anomenada innovació que no estaven validats.
3: Totalment amb el que diem. Nosaltres, per exemple, creiem que cal veure quines mesures són eficaces. Per exemple, una cosa que demanen molt els professors i que tenen un punt de raó, que són les baixades de ràtio, amb les evidències que tenim de recerca, no és un element determinant. És molt millor establir polítiques clares de codocència, és a dir, dos mestres a l'aula que puguin treballar amb grups potser no tan grans com ara, però més grans del que a vegades ens agradaria, i que aquestes dues persones comparteixin les tasques pedagògiques, les tasques educatives, a partir d'un treball en equip i una formació conjunta. I això passa també clarament perquè hi hagi un projecte educatiu d'escola ben liderat, ben treballat, ben permeabilitzat a tota la comunitat educativa, i aquí incorporaríem també les famílies, com important que formem tots i que tots remem en la mateixa direcció.
1: Proposeu també una escola compromesa amb l'equitat, no tractar tothom igual, sinó cada infant segons les seves necessitats. I poseu, per exemple, l'arribada de les persones migrants, no? Com dèieu abans, no? Enriqueix l'escola, però també la posa a prova. Cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives específiques i més plans individualitzats a l'aula, no? Però la pregunta que jo em feia quan us llegia és, però una escola feta a mida de cada alumne és impossible, no? Què vol dir personalitzar de manera realista? Que jo crec que és la pregunta que ens fem, no? Això es pot fer?
2: Sí, tant que es pot fer. Vol dir adaptar l'ensenyament a cada persona, tenint en compte allò que pot fer realment aquell alumne, no? Ajustar els ritmes, segons els ritmes de cada criatura, ajustar segons els nivells de dificultats, segons les capacitats, i tenint en compte també els interessos i les motivacions i els objectius a assolir. Pensa que la diversitat, de fet, no és el problema, ni ho són els mestres ni els nens. El problema és que el sistema no acull i no acompanya com caldria, o en tot cas es fan avenços, però no prou. Hi ha bones pràctiques als centres en aquest sentit, però ens faltaria més treball en cultures i en polítiques educatives. Com dèiem també abans, en un altre apartat, sobretot en recursos, però també en formació i en treball en xarxa, per avaluar bé aquesta millora. Per això nosaltres som partidàries que per fer aquest bon treball personalitzat s'ha de fer un bon treball en sistema educatiu inclusiu, on no només hi ha educació, sinó que hi ha salut, hi ha serveis socials, on cada criatura és mirat i ben assistit des de totes les parts. Per això sempre demanem aquest pla de xoc, no? Un pla de xoc que sigui ben assortit tant a nivell pedagògic com també a nivell econòmic.
1: Ara que em parleu del pla de xoc, quan el vostre pla de xoc de les mesures no es va arribar a portar a terme, com us vau sentir en xoc? No suposo també... és a dir, vosaltres vau elaborar tot aquest pla, no? Com us vau sentir?
3: A veure, jo he col·laborat amb moltes iniciatives d'aquest tipus que al final han quedat en paper mullat. Ens ho deia la Montse abans. El nostre problema és que el sistema educatiu necessita calma per millorar i necessita que realment hi hagi una continuïtat de mesures més enllà dels cicles electorals. Nosaltres vam lliurar el document a la consellera Anna Simó i al cap d'una setmana o de 10 dies es convocaven eleccions i això quedava aturat. No és que la voluntat de la consellera actual, de l'Esther Niubó, sigui no continuar, però és que comencen altres coses. Es va fer el pacte amb la CDE, que pot ser molt interessant, però tot trontolla. Falta continuïtat, falta pacte. L'educació del nostre país, i en aquests moments, avui que estem en unes situacions complexes a nivell de malestar docent, de situacions que en el nostre sistema no haurien de produir-se, necessitem justament pacte i visió a mig i llarg termini.
1: Què falla en el malestar docent? Aquest sentiment d'esgotament... Vosaltres plantegeu això, no? Cal replantejar el perfil dels professionals que han de treballar als centres de secundària i establir una proposta de formació diferent.
0: En aquest sentiment d'esgotament i malestar, és cert que l'estem arrossegant des de fa temps i ara ha arribat un punt doncs, que s'ha fet per molts dels equips insostenible, no? Per el que dèiem ara que hem parlat, aquesta dificultat de tenir temps per allò important que passa en els centres, la poca estabilitat de les plantilles, la complexitat, no? L'escola és la trinxera de la societat, el que atenem. Aleshores, que hem de pensar també, ara parlàvem justament, no?, de personalitzar, com el que deia la Carme, que tenim el 100% d'alumnat escolaritzat, no? Vol dir més alumnes, més temps, però encara no som capaços de donar oportunitats educatives a tots aquests alumnes que atenem. I això vol dir replantejar-ho tot, replantejar la formació inicial, replantejar la formació permanent, invertir en bons programes d'inducció docent, què passa quan un docent s'incorpora en un centre educatiu, però vol també altres coses, no només la formació, el que ja hem vingut dient aquí, o sigui, hem de pensar què ha de passar dins de l'escola perquè se n'en surtin. Se n'en surtin tots aquells a qui acollim, que són diversos, que són diferents i que venen amb unes motxilles que no eren les de temps enrere. Per això nosaltres diem allò de qualsevol tiempo pasado fue mejor, ja no val. I està clar també el que deia la Carme, no? Necessitem altres perfils, necessitem més mans, necessitem crear sinergies, no? Amb temes, amb serveis socials, amb salut, és clau. O sigui, són molts factors que fan que haguem arribat a un punt que és molt difícil sostenir el sistema on fins ara l'hem estat sostenint.
1: Sobre si l'escola és un calaix de sastre, dieu al llibre, i cada vegada se li col·loquen més responsabilitats. Què pertoca a l'escola i què no? Què ens dieu?
2: En principi, a l'escola anem a aprendre i és un lloc d'aprenentatge i, per tant, hem d'ensenyar i aprendre coneixements i competències, garantir la igualtat d'oportunitats per tothom. A l'escola també anem a socialitzar, educar els valors cívics i humans i orientar i acompanyar. El que no ha de substituir l'escola mai és allò que ha de fer la família per resoldre els problemes més socials. En tot cas, l'escola acompanyem. Ens trobàvem, com abans ha dit la Montse i la Coral, amb grans problemes que venen criatures als centres educatius amb un nivell alt de pobresa, i els hem d'atendre, i a més els volem atendre tot, igual que d'exclusió, alguns amb addiccions. Tota aquesta part, l'escola, fem tot allò que pensem que hem de fer, però l'escola no ho ha de fer sola, ho ha de fer acompanyada de les administracions, ho ha de fer acompanyada de les famílies, perquè a més a l'escola, el que és molt important és que a l'escola les criatures, per aprendre, hi han d'estar bé. I aquesta part de bon clima d'aula, de treball no només dels aprenentatges, sinó d'un bon mentoratge, de veure de quina manera podem anar avançant els uns amb els altres, de companyia, de compartir aprenentatges en tots aquests aspectes, pensem que és on hem d'avançar amb l'escola, no?
1: Sí, digues.
0: No, jo deia, afegiria sobretot en el que diu la Carme, que hem de pensar que estem educant, i per tant educar vol dir les dues dimensions, és a dir, hem de fer la dimensió acadèmica, però també la dimensió personal, justament per aquesta complexitat de la que parlàvem avui en dia, que és molt necessari que també ens hi arremenguem, no? I fixeu-vos en els talls de veu que sentíem d'alumnes, no? Algú parlava de coses que no ens serveixen per la vida, o la Gier que parlava de continguts buits. Per tant, sí que hem d'intentar traçar trajectòries de vida dignes per a tothom, i això vol dir treballar molt bé els itineraris formatius perquè puguin escollir quan acabin l'educació bàsica i se'n surtin, però també la dimensió personal, i per això també vol dir un treball, com ara apuntava la Carme, en ferm amb les famílies.
1: Avui a l'ofici d'educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i la que volem.
4: És una escola que m'ajudi a créixer.
5: Si cada persona és diferent i aprèn de manera diferent, com és que en moltes ocasions encara ensenyem igual? Carme Ortoll.
1: Sobre la relació escola-família, dieu que algunes famílies no tan sols no donen suport a l'escola, sinó que en qüestionen les decisions amb molta desconfiança i creuen només el que els diuen els seus fills. Pares i mares, en alguns casos, dieu, sobreimplicats. Com ha de ser aquest vincle escola-família? Vosaltres proposeu la figura del professor de família, no? Com el metge de família, no? Que coordini la relació entre l'alumne i la família. Això existeix o us ho he inventat?
3: A veure, sí, existeix. D'alguna manera seria la figura del tutor, que és aquest tutor, que és la persona que fa de connexió entre la tasca que fa tot l'equip de professors amb l'alumne i la família. Això a infantil i primària és molt clar, però és veritat que a secundària això llavors es desvirtua molt. I es desvirtua molt en un moment que, com el que plantejàvem, és el moment en què les famílies comencen a tenir visions diferents o versions diferents d'una història perquè els seus fills arriben a casa i expliquen coses que a vegades no són exactament la realitat, sinó la seva realitat. Aquí cal que l'escola d'alguna manera es coordini, aglutini i doni solucions, perquè hi ha una cosa que nosaltres a vegades veiem en aquests temps de molta confusió, aquesta sensació d'acusar les famílies, de donar culpes a les famílies, a l'alumnat, és que l'alumnat ara, és que les famílies ara. Senyors, l'escola que tenim ara és l'escola dels 8 milions, és l'escola d'una societat que és diversa i complexa, és l'escola de famílies desorientades, d'alumnes que necessitem que el primer de tot siguin reconeguts i acompanyats per després poder aprendre. En aquesta escola, claríssimament cal que nosaltres, com a professionals de l'educació, de manera coordinada amb els serveis socials, de manera coordinada amb psicòlegs, psiquiatres, els equips que siguin, treballem amb les famílies per ajudar-les i col·laborar. Les famílies són una part fonamental de la tasca educativa. Per tant, hi hem de treballar plegats, no des de l'enfrontament o des de la desconsideració, ni d'una part ni d'una altra. Però els professionals de l'educació som nosaltres els que d'alguna manera hem d'ajudar a que les coses i les relacions vagin millor.
2: I si m'ho permet, també molt important, a més tot el que ha dit la Coral, de la confiança. La família ha de tenir confiança en l'escola. A l'escola hi ha molts mestres que treballen bé i tots volem el millor pels seus fills i filles. Per tant, aquesta confiança i aquest compromís compartit, no? Perquè, de fet, el bon mestre és un artesà que s'adapta als aprenents, igual com fa cadascun dels membres que viuen en una família, no? I en aquest sentit, la confiança i l'esperança per nosaltres són també dos eixos importants en aquesta manera d'educar.
1: Montse, Carme, Coral, hi ha molta distància entre l'escola que tenim i l'escola que voleu? Mulleu-vos, ara.
3: A veure, jo diria que menys del que a vegades sembla, és a dir, és evident que hi ha molts brots verds, jo visito moltes escoles i veig moltes experiències que van en el camí que nosaltres plantegem aquí a Temps per l'Escola, però és evident també que ens falta, doncs, això, temps, formació, recursos, pacte. És el final del nostre llibre, que li diem nosaltres la mare dels ous, no? I és aquesta mare dels ous que d'alguna manera cal que ens posem d'acord amb el que volem, que treballem plegats per aconseguir-ho, que hi posem els recursos i la confiança en l'escola, que d'alguna manera ens n'adonem que de l'educació depèn molt com serà la nostra societat, com ens deia la Sira al principi de la nostra...
1: Montse, emissió. Carme, quina és la vostra opinió d'aquesta distància entre l'escola que tenim i la que voleu? I jo afegiria també si com a docents us esteu sentint escoltades en aquests moments, o no tant?
0: Jo diria que m'afegiria el que ha dit la Coral, que estem en el camí, potser perquè nosaltres hem volgut, no?, que el que deia la Carme, treballar des de l'esperança, pensar que això, que ens anem de poder...
6: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. Us deixem amb Sexeni i Ginestar, una volta al sol. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
7: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies a Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
2: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
4: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger. Diumenge vam ser a l'Anella Olímpica de Montjuïc en un programa especial de 3Cat en viu, i des d'allà vam entrevistar la Marta Torné, entre molts altres protagonistes. Ella, de fet, va ser un dels noms de la setmana, i ens va explicar en primera persona com va acabar sent la presentadora de l'acte de comiat d'Alexia Putellas del Barça.
6: Em van trucar el dia anterior i em van dir, hola, truquem del Barça. I jo dic, ai, mira, que bé.
4: Però qui truca, a la porta?
6: No, home, no. Sí, home. No, em va trucar una noia de comunicació i em va dir que l'Alexia marxava del Barça, que encara no era oficial, i que volien que ho presentés jo. Dic, jo? I diu, no, ho ha demanat ella.
4: Ho ha demanat ella.
6: I jo dic, bueno, miro Instagram, dic, però si no em segueix a Instagram, bueno, no ho sé. Va ser un gust, una meravella. Jo estava al millor dia de la meva vida, perquè jo sóc molt culer. Me'n recordo el meu pare quan em va portar la primera vegada a veure el Barça. No ho oblidaré mai. Llavors, estar allà, poder ser-hi, tocant la gespa, i, bueno, va ser molt xulo. I, a més, l'Alexia és una passada. Vull dir que és una llegenda del futbol, no només del Barça, sinó internacional.
5: I també vam conversar sobre fe amb en Tomàs Molina i amb en Manel Elias. En Tomàs ha demanat poder ser a la Sagrada Família durant la visita de Lleó XIV i, en canvi, en Manel connecta d'una manera molt diferent, per dir-ho d'alguna manera, amb la fe.
7: Jo sempre dic que sóc tres vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
4: Ah, Manel, com vas tu de fe?
8: Jo vaig una mica més fluix que el Tomàs, vaig bastant més fluix. Jo tinc més fe en la ciència, en el periodisme, aquestes coses, que espero que algú les acabi demostrant. En canvi, clar, els que tenen fe tenen en part sort, suposo, perquè sempre hi pot haver una cosa millor. Jo, en canvi, les he d'anar comprovant, i de fet és una gran pregunta que m'he fet moltes vegades, si és compatible creure en Déu i ser periodista, perquè, clar, els periodistes és fins que no comproves l'existència d'una cosa o tal, però evidentment que sí, perquè hi ha molts grans periodistes que creuen en Déu, no? Però a mi això em suposaria també un interrogant molt fort.
5: I també vam reunir els protagonistes de la sitcom La Casa Nostra, que ens van confessar alguns dels secrets de la nova temporada.
4: Podem avançar alguna cosa més d'aquesta segona temporada, Marta?
9: M'atreveixo a avançar només el que s'ha vist al tràiler, que el podeu veure, està penjat, que és que hi ha un altre cameo, hi ha una espècie de crossover, em sembla que no és amb cap sèrie de TV3, correcte, però que és Elena García Melero.
8: Correcte.
9: I tinc moltes ganes de saber com és Elena García Melero com a actriu.
4: Com va anar el rodatge?
8: Va ser espectacular.
6: Va ser increïble.
8: Sí, increïble.
4: Això es va menjar.
8: Tal qual, sí, o sigui, estava, semblava que portés tota la vida
4: fent... Porta tota la vida davant les càmeres.
8: Sí, però aquí no se li estava demanant que fes de periodista. Aquí havia d'assenyar-se un guió, un text, i la tia va venir, i va ser increïble. El joc que ho vam passar superbé, vam riure molt.
5: Són alguns dels continguts del programa que podeu recuperar a 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. Precisament, Marta Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
5: Més estrenes. El cinema és una nova entrega de Scary Movie.
10: Not her! My pronouns are they, them. He stabbed them!
11: We beg!
9: 26 anys després, els quatre protagonistes de la saga de comèdia tornen a unir-se per enfrontar-se de nou a un assassí emmascarat mentre destrossen sense pietat tots els clixés del cinema de terror.
11: La relació que tinc amb la Berta és increïble. És que suposo que l'amor és això. És com un jardí emocional, no? S'ha de regar.
5: I ara ho dèiem, demà a 3CAT, segona temporada de La Casa Nostra.
9: Sí, una segona temporada de la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez, que ens retroba amb el Miqui, la Berta, l'Èric, la Candela, la Pilar i el Josep per viure noves peripècies en la Barcelona contemporània i, a més, ja ho sentíem, promet molts cameos i moltes sorpreses.
5: I el Teatre Lliure de Montjuïc contra Antígona.
9: La creadora de càsting Lear, Andrea Jiménez, porta a l'escenari una nova i provocadora versió d'un dels mites clàssics més representats per preguntar-se qui és avui Antígona. Tot plegat, protagonitzat per Júlia Trullol. Avui a funció a les 6 de la tarda.
5: Sònia de l'Ofeu, bon dia.
12: Bon dia.
5: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per Girona. La primera, l'exposició Open Arms, una missió contracorrent.
12: Un recorregut per 10 anys d'acció humanitària al Mediterrani i en altres escenaris d'emergència que posa el focus en el rescat de persones en situació d'extrema vulnerabilitat, la defensa dels drets humans i la necessitat de combatre l'odi entorn de les migracions. Sota el lema Cada vida compta, cada rescat és un acte de dignitat, cada testimoni és una crida a la responsabilitat col·lectiva, l'exposició convida a reflexionar sobre quin paper volem assumir com a societat en la construcció d'un món més just, solidari i compromès. A més, la mostra té també una clara vocació educativa i social. Vol ser una eina de sensibilització adreçada també als centres educatius amb l'objectiu de fomentar el pensament crític. Es pot visitar gratuïtament a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona fins al 31 de juliol.
5: I podem dinar o sopar al restaurant La Font del Gat.
12: Situat a l'Avinguda Lluís Pericot, número 12, molt a prop de la plaça dels Països Catalans i de la Facultat de Medicina de la UDG, un restaurant de cuina tradicional catalana amb una extensa carta que també té racions generoses i un bufet lliure d'amanides. És un lloc ideal per anar amb nens, ja que disposa d'una àmplia zona de jocs infantils amb tobogans i piscines de boles. I podem tastar la taula d'embotits i formatges, la fideuà, la pota de pop amb puré de patata, els calamars a l'andalusa, el mix de cans a la brasa, l'estofat de vedella o el llobarro amb verduretes, de postres, crema catalana, tiramisú o lioneses. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies de la setmana, de les 8 del matí a les 8 del vespre i els diumenges, com avui, fins a les 4 de la tarda.
5: Música. Potser pot...

0: Perquè si som per Girona podem anar al concert de Ginestar.
1: Doble concert avui a les 11 del matí i a les 3 de la tarda a l'Auditori. Ginestar s'ha consolidat com un dels grups imprescindibles del pop en català. Els germans Serra Solses han obert una nova etapa musical amb el seu 5è àlbum, Gira tot igual però diferent, amb una sonoritat que incorpora noves textures i riscos i que combina rock i balades íntimes. Un disc en el que tracen un recorregut emocional a través de 10 cançons que exploren els cicles de l'amor. Ensenyen que l'amor no és només eufòria i pèrdua, sinó també memòria, transformació i continuïtat. És per això que mai es comença de zero una relació, diuen, sempre es parteix de la motxilla que portem i de les experiències viscudes. Si les voleu sentir avui en directe i viure un concert delicat, emocionant i ple de sensibilitat, perfecte per viure amb família i nens, ho podeu fer avui al Festivalot de Girona.
0: Amb tu i per tu, el suplement de Ginestar, fins les 7 del matí. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial, promeses davant de notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera, i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir fins i tot en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino real, aquest és el Real Madrid real, aquesta és la manera com es manen determinats despatxos, on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol el Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Pot ser, potser sí. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyalen el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
2: També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema Aturem l'emergència social i educativa.
0: Avui el Papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària aquest matí a la plaça Cibeles de Madrid.
2: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
0: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus que feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han rebut l'alta.
2: Aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
0: El Primavera Sound tanca edició amb Gorillaz, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
2: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
0: El Barça de bàsquet jugarà les semifinals de l'ACB, mentre que el Madrid en queda fora, sorpresa majúscula, ridícul, temporada en blanc. Acaba la temporada, per primera vegada des del 2011, sense cap títol al Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Victòria del Barça a la pista de Luka Murcia per 76-100 i el rival a la semifinal serà el Tenerife. L'equip canari va sorprendre el Madrid a la pista de l'equip madridista, a més, amb una victòria per 95-107.
0: Després del desastre de temporada del Barça de bàsquet, qui li hauria de dir que arribaria a les semifinals de l'ACB i que, en canvi, el Madrid ja quedaria eliminat. Per cert, els dos candidats a la presidència del Madrid, tant Florentino Pérez com Enrique Riquelme, ahir eren presents en aquesta derrota al Movistar Arena de Madrid.
3: Tots dos van presenciar, doncs, aquesta gran patacada. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda.
0: Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el City.
3: El migcampista portuguès assegura que té moltes opcions, que encara no ha pres una decisió i que anirà on més el vulguin, diu textualment, on el vulguin de veritat.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Quin temps farà aquest diumenge?
4: Doncs temps ben assolellat, ben estable arreu del país. Només alguns núvols passatgers prims poden intervenir una mica el sol a estones. Potser més aquest matí a primera hora al terç oest del país i també al llarg de la tarda vespre. Però en general, a les hores centrals del dia, el sol ha de dominar arreu, fet que ajudarà avui que la temperatura pugi una mica més. Per tant, la calor que va traient el nas es va intensificant una mica, però bé, en tot cas, valors de calor bastant moderada, entre els 30-35 com a molt. A l'interior del país, sobretot a les zones més càlides on el termòmetre pot arribar als 33-34. A la costa potser el termòmetre quedi més contingut, sobretot a la línia del mar, per la presència de marinades una mica més actives i que pugui anar poc més enllà dels 25 graus. I bé, a la tarda hi haurà nuvolades, com sempre, en el Pirineu i Prepirineu, però avui, a diferència d'ahir, que ja els hi va costar d'acabar donant ruixats cap al vespre més aviat, n'esperem pocs. En tot cas, al voltant de Cerdanya, com a molt. Demà la calor repunta una mica més, però durarà poc, perquè dimarts torna a baixar el termòmetre.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte, i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió, segur que ens ajudarà a interpretar les paraules del Papa en aquestes primeres hores a l'Estat. De les eleccions al Madrid en parlarem a la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pasqual, ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, avui a l'eclipsi del suplement Les nits de Gerard Quintana, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el Demà ho deixo.
1: El suplement amb Roger Escapa.
5: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Teflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: 7 i 6.
1: L'informatiu del suplement.
0: Compte enrere per l'arribada del Papa a Catalunya aquest dimarts. Mentrestant, avui el Papa Lleó XIV oficia una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid, i a la tarda el pontífex tindrà una trobada amb el món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport. Ahir, en el seu primer dia a Madrid, el Papa va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional. La jornada la va acabar amb una vetlla amb joves que va reunir mig milió de persones. Cristian Roldán, des de Madrid.
7: Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
8: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a l'apreciació fecunda de la complejitat.
7: Més tard, davant mig milió de joves, el Papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
9: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
10: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
7: D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop d'un milió de persones.
0: El Papa arriba dimarts a Barcelona, dia en què milers d'estudiants comencen la sala d'activitat, i sobretot també dia en què els docents mantenen una nova jornada de vaga.
2: Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Iolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
11: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU, i per tant doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
2: Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona el diumenge que ve, dia 14, amb el lema Aturem l'emergència social i educativa. Laura Jané, secretària general de la CGT Ensenyament.
12: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny, en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
2: Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya.
0: Les vagues i les protestes de professors d'aquest final de curs han dificultat la preparació dels 46.000 estudiants que es presenten a la selectivitat. Han tingut menys dies lectius i alguns temes se'ls han hagut de preparar pel seu compte.
2: Jordi Saura, coordinador de batxillerat de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, admet que han hagut de fer adaptacions per donar el màxim de temes amb menys temps del que havien calculat a principis de curs.
13: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs, bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible, no?
2: El Tamir Islam i la Lucía Panadero, alumnes de batxillerat científic, ens posen exemples del que s'han trobat.
14: L'assignatura de física, l'últim tema hem vist després de les notes perquè no ens ha donat temps, i realment era un tema curt, però clar, amb dos o tres classes més hauríem tingut prou.
15: A algunes assignatures, les parts del temari més petites que no surten tant a la CL, no les hem fet, i ara, doncs, per si cauen, les has de fer tu a casa.
2: Els exàmens que es faran de dimarts a dijous coincideixen, com dèiem, amb la visita del Papa a Barcelona. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
0: I encara en educació, els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil.
2: L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
16: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques com la diabetis o d'altres que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
2: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic i asseguren que aquesta adaptació no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
0: 3 minuts per un quart de 8 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Parlem de l'antivirus perquè 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària.
2: A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatge espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa. I dels altres 8 que van ser evacuats del creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital en les pròximes hores.
0: Una incidència tècnica interromp el servei d'AVE entre Girona i Barcelona per l'avaria d'un tren a la Sagrera.
2: La incidència va afectar ahir un tren de llarga distància que feia el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria a la catenària o al pantògraf. Al comboi hi havia un centenar de persones evacuades amb l'ajuda dels bombers a una zona segura. Renfe va haver d'establir un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Girona i Barcelona.
0: Ha estat una nit llarga per tots aquells que han anat al Primavera Sound. Catalunya! 287.000 espectadors és l'edició, una de les edicions amb més gent, tot i que potser no la que més per culpa de la pluja especialment de dijous, marcada per la reivindicació i la festa aquesta nit de dissabte. Aquesta nit ha actuat Gorillaz i el grup de rap irlandès Kneecap, aquests que sentim que han demanat la llibertat per Palestina. També ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància de DXX des del Parc del Fòrum de Barcelona, Marc Ruiz.
17: Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujat a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat de polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Nikab ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Gorillaz, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Good Inc. i Clint Eastwood.
0: Gràcies, Marc Ruiz, des del Parc del Fòrum. Per cert, entre els assistents al Primavera, ahir hi havia Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que era tot arreu ahir, acompanyat en aquest cas del president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos ahir al matí eren a Madrid, on el Palau Reial, el Palacio Real, van poder saludar el papa de Roma. El president del govern espanyol va viatjar per sorpresa a Barcelona després de passar tot el dia amb el papa a Madrid. A partir de demà es començaran a tornar els diners als que van comprar entrades per dijous, quan a causa de la pluja hi va haver endarreriments, canvis d'escenaris i també algunes cancel·lacions. Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
2: L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars. Un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. Al cotxe també viatjava un segon fill de la parella d'11 anys i l'àvia de la criatura. Ho denunciava el pare de la família.
3: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
2: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada 4 víctimes mortals és menor.
0: I el Perú escull avui el 9è president de l'última dècada, segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governa el país andí, si el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, o la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat. Tots dos arriben a les urnes frec a frec. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
18: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andí Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
19: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
18: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
19: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
18: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
0: La consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge ha tingut un suport majoritari entre les persones que han participat en aquesta macroenquesta, organitzada ahir per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Un 82% dels enquestats estaria disposat a secundar una vaga per l'habitatge.
2: En aquesta macroenquesta hi han participat unes 10.000 persones. S'ha fet a 42 municipis de Catalunya i s'hi han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta emissora que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps, feina i per això, diu, no es posen terminis.
20: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
2: Ha afegit que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial, com la d'ahir dels treballadors de Nissan a Barcelona, demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants a la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
0: El Banc Central Europeu aprovarà la setmana que ve la primera pujada de tipus d'interès des de fa gairebé 3 anys, segons coincideixen tots els experts. L'últim cop que la institució que presideix Christine Lagarde va encarir el preu del diner va ser el setembre del 2023.
2: Les autoritats monetàries han de triar entre dues opcions, o bé apujar el cost de l'endeutament per frenar la inflació, que no para d'enfilar-se arran de la guerra a l'Iran i que ara ja arriba al 3,2% a la zona euro, o bé mantenir els tipus invariables per no frenar l'economia, sobretot després que el primer trimestre el PIB dels 27 hagi retrocedit un 0,2%, cosa que deixa la zona euro a les portes d'una recessió. Un dilema que explica així Oriol Amat, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra.
4: La medicina que aplicaries per millorar l'estancament et perjudica la inflació. I si vols baixar la inflació, la medicina que apliquen els bancs centrals és pujar els tipus d'interès. Si puges els tipus d'interès, et baixarà l'activitat econòmica. Per tant, aquest és el gran problema.
2: Amat veu poques possibilitats que s'entri en un període del que s'anomena estagflació, però hi ha indicis que no permeten descartar-ho del tot, com ara que l'estancament econòmic i el creixement de l'atur coincideixin amb l'augment de la inflació, fet que provoca que encara es perdi més poder adquisitiu.
0: L'anunci d'una gran inversió del govern en infraestructures satisfà les empreses constructores, tot i que també els desperta algun recel. D'entrada, la Cambra de Contractistes d'Obres veu amb bons ulls que el president Salvador Illa hagi parlat aquesta setmana d'un pla d'impuls per accelerar projectes com la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona o el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà.
2: Aquest pla ha de permetre executar les obres gràcies a la mobilització de 3.300 milions d'euros i també a la col·laboració público-privada en forma de concessions. El president de la cambra, Lluís Moreno, diu que l'anunci sona bé.
21: Ara que volen fer més coses, em sembla molt bé, i amb concessió també, perquè nosaltres sempre hem dit que la solució era la col·laboració público-privada. Això sí que li comprem en el president Illa. Si participen les empreses inversores i les empreses constructores amb inversió, doncs es poden fer més coses.
2: Ara bé, demana que l'anunci es concreti ràpidament en licitacions que donin credibilitat i recorda que molts projectes anunciats i fins i tot pressupostats des de fa anys no hi ha manera que tirin endavant.
0: Menjar més saludable i de més qualitat als hospitals i a les residències de gent gran és la proposta que prepara el govern de Pedro Sánchez davant les queixes de la ciutadania i d'entitats socials.
2: L'executiu espanyol està acabant d'elaborar un reial decret que contempla limitar els fregits i excloure totalment els ultraprocessats en els menús infantils. Pablo Bostinduy, ministre de Drets Socials i Consum.
22: Que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos.
2: Els nutricionistes insisteixen que una bona alimentació és clau per afavorir una bona recuperació. Al programa Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, han entrat a l'Hospital Vall d'Hebron. Patricio Molina n'és el cap de cuina.
23: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir.
2: El Reial Decret també posa el focus en les màquines expenedores. Volen que el 80% dels productes que s'hi ofereixin siguin saludables i que els considerats ultraprocessats no es puguin col·locar a les zones de més visibilitat.
0: L'escriptor d'Escó, Andreu Carranza, ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima, que ha estat la premiada d'entre les 165 obres presentades en aquesta categoria.
2: És un guardó que està dotat amb 21.000 euros, l'estatueta de la Musa de Plata de Tarragona i la publicació en parangle editorial de l'obra guanyadora. Andreu Carranza és escriptor i professor i autor de diverses novel·les i la seva obra s'endinsa en la memòria i el territori. Aquest premi, que és el més important dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, l'any passat va quedar desert.
0: Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació que s'ha estrenat aquesta setmana està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat.
2: Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio del codirector de la plataforma, Omar Ornaque, la nova eina permet que cada usuari es dissenyi el seu propi itinerari a mida.
24: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural.

0: i per 3 en 25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
1: L'informatiu del suplement.
2: Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife amb un Marcelinho Huertas estel·lar. 43 anys té la criatura. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Qui ho havia de dir? El Barça de Xavi Pascual, que es classificaria per les semifinals i no s'enfrontaria al Madrid, sinó que ho faria contra el Tenerife. Per tant, l'equip de Xavi Pascual, que malgrat aquest pèssim final de temporada, doncs és a semifinals i fins i tot potser es pot permetre somiar. Albert Benet, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Atenció, perquè és la primera vegada, la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011, i feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no caia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Club Blanc, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Luca en Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pascual, el tècnic.
4: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
3: Toko Shengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
5: Mira, nosotros estamos a todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
3: Era Shengeli al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola Sport 3.
6: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
3: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana, a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa per 95-107 amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, ara ho deia Roger, té 43 anys i va acabar amb 23 punts.
7: He pasado por muchas batallas, pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
3: Era Marcelinho Huertas a Dazón. A l'altra semifinal espera el València i el seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitoria, a la pista del Baskonia. El partit començarà a les 7. Del bàsquet al futbol, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
8: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
3: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
9: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
10: I Julián també?
9: També és molt bo. Sí, els City els té tots molt bons.
3: Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos. Recordem també la fita aconseguida ahir per Marcel Granollers, revalidant el títol de dobles del Roland Garros. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
11: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros és un somni, és un torneig que sempre he vist des que soc un nen, i poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
3: La final femenina se la van dur

0: Deriva, avui la final masculina entre Zverev i Coboli. Aquesta tarda a les 5, la final de la Copa d'handbol Barça-Bidasoa. Avui cursa del Gran Premi d'Hongria, de MotoGP, amb Marc Márquez des de la Pol, després de guanyar ahir amb autoritat a l'esprint.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
3: Molt bon dia, Roger.
4: 3, 2, 1, se ganya.
2: Com estàs, Joan Anton?
3: Molt bé, Roger, molt
2: bé. Com va la vida?
3: Bé.
2: Fent el compte enrere o no? Estem nerviosos, eh? Estem tots nerviosos.
3: El coquet.
2: Val a dir que estem preparant una programació especial a Catalunya Ràdio el dia 12 d'agost per aquest eclipsi i serem tots. Quan dic tots, vull dir tots. Crec que hi serà el Garriga, amb una tarda especial, encara que estigui de vacances tornarà. El Joan Anton Català segur que hi farà alguna incursió. Un servidor segur que també apareixerà en algun moment, molt perquè bé. Estarem veient l'eclipsi en algun punt de Catalunya. I fins i tot, ves que no, potser sortim a la tele tot aquell dia.
3: Què dius, Roger?
2: A veure si ens fan cas.
3: M'haig de pentinar o què?
2: Tu pentina't. Jo no tindré tanta feina com tu, però ho intentarem. A veure, clar, tot això, és a dir, feliços serem, passi el que passi, el 12 d'agost, faci sol o nevi. Però, clar, si els núvols ens deixessin en pau, clar, tot seria una mica més emotiu.
3: Seria, eh? De totes maneres, com que ja estem gaudint l'eclipsi arreu de Catalunya, estem donant conferències, estem fent festes, estem fent activitats, que és el que recomano a la gent. No ens juguem tot a un minut o un minut i mig. Fem ja festa de l'eclipsi, de manera que després ens quedin coses, no? Ens quedarà cultura, ciència, coneixement, festa, activitats. Això ja ho estem fent, s'està fent a molts llocs.
2: I per palpar d'alguna manera l'interès que està tenint aquest esdeveniment únic i que passa a casa nostra tan poques vegades, el llibre que vas fer, no?, de com, quina sortida està tenint, eh?
3: Increïble.
2: L'eclipsi del segle, d'alguna manera.
3: Increïble. Sí, no m'ho esperava, que consti que, no sé si ho vaig explicar un cop, va ser l'editorial, que em va convèncer a escriure.
2: Tu no el volies fer,
3: A mi em feia mandreta. Em feia mandreta l'any passat i vaig dir, a més és un llibre que té un recorregut comercial limitat fins al 12 d'agost, no?
2: Però mira, tu.
3: Sí, em van dir, s'ha de fer, i l'has de fer tu. I van tenir raó, ara esgotar la segona edició, anem per la tercera i pinta que també l'esgotarem.
2: Abans del 12 d'agost arriba el 8 de juny, que és demà, Dia Mundial dels Oceans. Ho celebrem avui capbussant-nos en un misteri, el misteriós indret del Golf de Guinea, d'on sembla que surt una espècie de batec constant cada 26 segons. Què és aquest batec? Per què se sent avui amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana aquest misteriós batec de la Terra? No sé si podria ser una espècie de sisme petit de la Terra, això, Jonathan?
3: Que xulo, un batec de la Terra. Queda molt poètic, però és de debò. No és un sisme. Mira, el planeta, òbviament, per la geologia tectònica de plaques, bàsicament, tenim terratrèmols, tenim sismes, n'hi ha de molt grossos i n'hi ha de molt petitons, que són molt freqüents. Però no. Aquest batec no té a veure directament amb la geologia, val? I això és el que el fa tan interessant. És com si, no sé, estiguéssim tu i jo parlant en un lloc, en un restaurant, imagina't, hi hagués un munt de converses alhora, però que d'altres taules, però que estan tan lluny aquestes converses que no podem entendre les paraules que diuen, però hi ha aquest soroll de fons. Doncs això és un remor constant que té el nostre planeta, que és constant, que és l'acumulació de moltes converses. Quines converses són aquestes? Creiem del transport d'energia entre l'atmosfera i els oceans. És a dir, els vents que aixequen onades, doncs com després aquestes onades xoquen unes contra les altres a les parts més profundes, a les parts més interiors dels oceans, com després aquestes onades xoquen contra les costes, tot això crea un remor de fons que són aquests microsismes que no tenen a veure amb la tectònica de plaques, no tenen a veure amb la geologia. I això és constant, i aquí és on vindrà aquest batec.
2: Com es va detectar aquest microsisme de 26 segons?
3: Cada 26 segons, sí. A la dècada dels anys 60, quan encara els sismògrafs no eren com ara, digitals, sinó que anaven en aquelles papers, no?, que anaven girant i hi havia una agulla amb tinta que els anava dibuixant, un científic molt famós, que és Jack Oliver, es va fer famós perquè va ser el que va proporcionar les proves claus que associaven els terratrèmols a les plaques tectòniques, justament. Doncs va detectar una petita pulsació, un microsisme, que repetia cada 26 segons. Semblava provenir de la part equatorial de l'Atlàntic a prop d'Àfrica i, aparentment, era una mica més fort durant l'estiu de l'hemisferi nord. Altres científics s'hi van interessar en aquell moment i van poder confirmar, durant les dècades següents, que sí, que existia aquest fenomen misteriós i es detectava perfectament des d'estacions sismològiques que hi havia a Àfrica, Europa i Nord-Amèrica. I justament triangulant, és a dir, com que hi havia moltes estacions, van poder veure exactament del lloc on venia i van confirmar que era una regió concreta al Golf de Guinea. I a la dècada dels anys 80, alguns investigadors van arribar a la conclusió de que aquest tic semblava enfortir-se més quan hi havia tempestes fortes en aquesta regió de l'Atlàntic. Clar, la pregunta era què és el que generava aquest batec, però com de vegades passa a la ciència, quan es descobreix alguna cosa que no és mainstream, que en diem, que no és una cosa d'interès, de molt d'interès per la ciència, de vegades queden oblidats aquests estudis i aquests varen quedar oblidats durant dècades.
2: La investigació aleshores es va abandonar i sí. Quan es va reprendre?
3: Doncs mira, un dia de l'any 2005, un jove investigador, que es diu Greg Benson, acabat de graduar de la Universitat de Boulder a Colorado, treballava en microsismes i van sopegar amb aquest enigmàtic batec de 26 segons i el va ensenyar al seu tutor. De seguida van veure que allò no era normal i que tenia molt d'interès. Van aprofundir-hi més i aquí és on van recuperar els estudis que hi havia, no? Perquè primer van descartar que fos error dels instruments i després és quan rescaten aquests estudis antics. I comencen a precisar molt bé el lloc. I mira, la regió que abans dèiem que és el Golf de Guinea, doncs la concreten. I és el que es coneix com Golf de Biafra, que és, les coordenades GPS exactes són 0 de latitud nord, 5 de longitud est. El més curiós és que fixa-t'hi que està a prop del 0-0, del 0 de latitud i 0 de longitud, que això és un punt que s'anomena Null Island, que és el lloc fictici a on travessa el meridià de Greenwich i creua a l'Equador. Això és una casualitat o no? No, és molt a prop d'aquest punt.
2: Això és un batec també que es va evidenciar encara més l'any 2020.
3: Sí, perquè es dona la circumstància de que durant el confinament, com que els humans deixem de fer cosetes, no? I hi ha un silenci en el planeta, doncs aquest microsisme encara es va veure més clarament en els instruments. Sí.
2: I per acabar-ho d'adobar, el 2011 es va detectar un altre batec.
3: Sí, es posa més interessant la cosa perquè, fixa-t'hi, es descobreix un batec pràcticament idèntic, però a l'altra punta del món. El lloc que anomenem antipodal. Antipodal és com si fessis un forat tu i travessessis tota la Terra i sortissis a l'altra banda. Doncs més o menys, no exactament, però més o menys. I era un batec que inicialment s'assemblava molt, com si perforéssim això des del Golf de Guinea, i una de les primeres sospites va ser que, per tant, era com un eco, era com un batec que estava relacionat amb aquest primer i que d'alguna manera aquest so, no, viatjava, aquestes zones viatjaven per l'interior de la Terra i acabaven també donant senyal a l'altra banda del món. Però de seguida nous estudis van veure que tenia una freqüència, un període lleugerament diferent, de 25 segons, i per tant que no hi estava relacionada. I avui es considera que és un batec independent, que s'ha pogut calcular també l'origen a la zona de les illes Vanuatu, que són un grup d'illes a la Melanèsia.
2: Aquests últims anys se n'han detectat encara més?
3: Sí, fa poc se n'han identificat altres similars. Curiosament, dos també provinents del Golf de Guinea. Un de 28 segons de període i un altre de 16 segons, però més febles que l'original de 26. I aquests dos microsismes, aquests sí que s'han pogut associar a coses. S'han pogut associar a volcans, en aquest cas a un volcà que hi ha a l'illa de Sant Tomé o al volcà del Camerún. Però no s'ha trobat cap volcà similar a prop de la font de la pulsació, aquesta històrica i misteriosa de 26 segons.
2: Clar, després de sentir-te, les hipòtesis amb què treballen per explicar l'origen, el significat d'aquest batec, què diuen? Perquè també deu haver-hi molta teoria conspirativa aquí.
3: Sí, suposo. No l'he vista, no l'he llegit, però seguríssim. Et pots imaginar que no podem deixar escapar una ocasió com aquesta, els humans, no? Amb els morbosos que som. Però des del punt de vista científic, que és el que aquí ens interessa més, bueno, l'altre també ens interessa, però des del punt de vista científic hi va haver, primer, hi ha grups d'investigadors que van dir que potser això era l'acumulació de moviments d'onades gegants que es generaven a l'interior de l'oceà Atlàntic, es movien aquestes onades cap al nord i que en arribar al Golf de Guinea d'alguna manera xocaven contra la plataforma continental subterrània i provocaven aquest remor de fons. Aquesta hipòtesi es va elaborar més i es va presentar públicament l'any 2013 i sosté això. Sosté que la combinació de tots els moviments d'onades al llarg del temps acaba generant una ona microsísmica molt consistent i superconstant, aquesta de 26 segons. Com si s'acoblessin tots aquests impactes de les onades, no? Però clar, la pregunta és per què només en aquesta zona del món? És que aquesta zona és tan especial que fa que hi hagi, no sé, una orografia i unes condicions que la facin tan, tan, tan especial que només aquí les onades de tot el món produeixen aquest microsisme. De manera que no tothom hi va estar d'acord en aquesta hipòtesi, i el mateix any, l'any 2013, un grup d'investigadors japonesos van donar-ne una altra d'hipòtesi, i és que havien detectat un batec molt similar al volcà Aso del Japó, i això els feia pensar que potser aquest batec dels 26 segons tan misteriós també estava associat a un volcà que potser encara no s'hauria trobat, no?, en el fons del golf de Guinea. Però això crec que ho hem anat descartant. Encara avui no hem trobat cap volcà pròxim que pugui donar resposta a aquesta pulsació.
2: És fort que encara no tinguem clara la procedència o la raó de totes aquestes pulsacions.
3: Roger, a mi em fascina. És a dir, estem explorant l'univers, aquí el sistema solar, aquí ho expliquem molt sovint, i tenim dos robots a Mart buscant vida, i sondes que hem visitat Plutó, i aquí som, Roger, amb qüestions de la Terra que som incapaços, misteris, que són incapaços de resoldre en aquest moment, i és com un missatge que ens dona el nostre planeta, que ens diu: ei, humans, què pensàveu? Que ho havíeu entès tot del meu planeta?
2: Ja no és anar a buscar vida fora de la Terra, sinó que això és una cosa que ens passa a dins.
3: És entendre'ns a nosaltres mateixos, entendre la Terra, i moltes d'aquestes misteris, avui n'hem parlat d'un, però és que en tenim moltes coses. Pensa que, per exemple, els fons dels oceans són els grans desconeguts. Tenim més ben cartografiat fiar de la Lluna o Mart que els fons dels nostres oceans. És tremendo, això és tremendo, no? De manera que hi ha moltes preguntes encara sense resposta.
2: Però les espècies que viuen a l'aigua, els oceans, els tenim tots ben retratats, o creus que n'hi ha encara de desconegudes?
3: No. Mira, cada any es descobreixen noves espècies. Portem, en general, ara dic xifres rodones de memòria, val? Però la ciència en aquest moment porta descobertes 1.300.000 espècies diferents a la Terra, 1.300.000, del 75% de les quals no sabem apenas res més que el nom que li hem posat en aquella espècie. Encara no les hem estudiat. Però hi ha científics que pensen que potser hi hauria 50 milions d'espècies vives en aquest moment en el planeta. En portem 1.300.000, ple segle XXI, si encara avui estem descobrint vida a la Terra.
2: I el lloc on hi ha més espècies desconegudes és als oceans?
3: No, jo diria que és el món dels bacteris. És a dir, els bacteris, que són els grans dominadors, que també n'hi ha als oceans, però els bacteris són els grans dominadors. Ara tu vas pel carrer i veus ocells, gats, gossos, persones, però en realitat el que no veus és el que domina, que són bacteris. La meitat de les cèl·lules del teu cos, Roger, com humans que som, són de bacteris. Som meitat humans, meitat bacteris. Que els hi hem subcontractat feinetes de neteja que a nosaltres ens agrada fer, de la pell, dels budells, de la boca. Sense aquests bacteris moriríem. Doncs el regne dels bacteris, a part de ser el dominador respecte al nombre que n'hi ha, també de nombre d'espècies, és el gran dominador. Però, bueno, continuem descobrint espècies de vegetals, d'insectes, d'animals. Cada any ampliem la llista d'espècies descobertes.
2: Clar, que quin protocol has de seguir per descobrir, entenc, validar que allò és una espècie nova?
3: No ho sé exactament, però han de ser molt estrictes.
2: Vull dir, pots arribar tu i dir: escolta, m'he vist un peix que no...
3: O una papallona nova, no? Diu, a veure, primera, has de ser algú. És com un descobriment del món de l'astronomia. Quan dic que has de ser algú, tothom som algú, però has de tenir un nom, has de tenir una reputació, no? No valdria que jo digués que he descobert alguna cosa, sinó: a veure, tu qui ets i en quin grup de científics estàs, no? És el mateix que quan, per exemple, li posen nom a l'espècie. Abans els noms els posaven els descobridors de les espècies. Ara tot això està molt regulat, igual com els mons, els noms dels subjectes astronòmics els posaven els descobridors. Ara això està també molt, molt regulat. Hi ha protocols molt, molt estrictes per evitar, bueno, errors, bàsicament, per evitar errors, però també per evitar fakes. Recordem que hi ha hagut també manipulacions, algunes les hem explicat des d'aquí, quan vàrem explicar el tema del monstre del llac Ness, per exemple, que vam explicar les manipulacions que hi va haver per fer-nos creure que allà hi ha un monstre, no? O altres teories, pseudoteories conspiranoiques que s'han creat, per exemple, de l'Home 12, un dels nostres capítols preferits, que alguns dels seguidors, sobretot els més joves, és un capítol que encara recorden que vàrem fer fa unes temporades, no? En aquest moment tenim protocols super estrictes a la ciència, en tots els àmbits, però també en aquest, per evitar, doncs, això, errors i informacions falses.
2: Joan Anton Català, avui ens hem capbussat als oceans per explicar, doncs, algunes pulsacions misterioses que encara sonen.
3: A veure si les escoltem aquí.
2: En aquest cas a Guinea, però sí. Bé.
3: Però es detecten des d'Europa, també, eh?
2: Una abraçada, Joan Anton.
3: Igualment.
2: Fins aviat. Ara tornem.

0: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
3: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
4: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
3: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
2: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
3: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
3: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
2: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
3: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
7: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
8: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
9: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
10: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
11: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
12: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
11: Moments que semblen sense sortida.
13: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
11: Dolors que costen d'explicar.
14: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
11: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
12: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
11: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
16: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
2: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
16: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
2: El divan, el valor de la conversa.
16: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
2: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
17: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
18: Atenció!
2: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
17: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
2: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
17: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
2: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
17: I després, Baskonia Penya. La penya juga el pas a les semifinals de la CB en un partit de caixa o faixa.
2: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
17: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
2: Tot gira.
17: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
19: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
20: Bon dia.
19: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
20: Unes protestes que seran a partir de les 9, justament per facilitar l'arribada dels estudiants als exàmens de les Pau. També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema "Aturem l'emergència social i educativa".
19: Pel 14 de juny, centenars de persones fan cua als voltants de la plaça Cibeles de Madrid, on el Papa Lleó oficiarà aquest matí una missa multitudinària.
20: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves Navas i al matí en un discurs davant representants polítics va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
19: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus han rebut l'alta.
20: Fins ara feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
19: Restablerta la circulació de l'AVE entre Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants.
20: Els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats.
19: Nit llarga al Primavera Sound, que tanca edició amb Goril·les, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
20: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
19: Acompanyat en aquests concerts de Salvador Illa. Mentrestant, la Moncloa tanca files amb les explicacions del president espanyol sobre el cas Leire Díez.
20: I acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Per la seva banda, els populars insisteixen a demanar eleccions.
19: Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians.
20: Dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès i a Cisjordània un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
19: Avui eleccions al Perú, a Armènia i a Kosovo.
20: El Perú escull avui el seu novè president de la dècada i Armènia tria si es decanta cap a Occident o cap a Rússia.
19: La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants fins després de l'estiu.
20: El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas i la dels carburants només està garantida fins a final de mes.
19: I els esports, més enllà de les eleccions al Real Madrid, que faran segurament que Florentino Pérez repeteixi com a president del club blanc davant la victòria d'Enrique Riquelme, el Barça de bàsquet es classifica per les semifinals de l'ACB.
20: L'altra cara de la moneda és la patacada del Madrid, que va perdre davant del Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semis.
19: Les portades dels diaris, avui el protagonista, evidentment, és el Papa de Roma i el seu primer dia a Madrid. Diari Ara, Lleó 14, crida a la reconciliació política.
18: I veiem el pontífex en un pla curt saludant la multitud. L'Ara, que també dedica espai a la portada un altre titular, en aquest cas sobre educació. Diagnòstic dels experts, cal repensar, diuen, el sistema educatiu de dalt a baix. A l'avantguàrdia, imatge del Papa mòbil circulant pels carrers madrilenys i del seu discurs també en destaquen la crida a la reconciliació. I en el mateix sentit, el periòdico, el Papa clama Madrid contra la cultura de l'enfrontament. I el Punt avui en un sentit diametralment oposat i veiem la il·lustració d'una plantació de verdures, titulen Sembrar llum, l'agrovoltaica permet evitar la competència pel sòl agrícola amb maridar el conreu de la terra amb la generació d'energia solar.
19: El Papa Lleó XIV, per tot arreu, de fet al país, el pontífex saludant des del Papa mòbil.
18: Un Papa que alerta contra els qui aviven el foc de la polarització. Més imatges del Papa, el món d'una altra perspectiva del seu bany de masses des del Papa mòbil, titular. El Papa demana a una multitud de joves canviar la història. A l'ABC, més Papa mòbil i el destacat, el Papa contra els murs. I a la Razón, en canvi, la imatge és de Lleó XIV aquí amb els reis d'Espanya i les infantes i llegim Lleó XIV a Espanya, ni ideologies prefabricades ni polarització.
19: He vist un vídeo a les xarxes i veig que ho expliquen aquí el diari El Periódico, que hi va un moment que des del Papa mòbil el Papa va fer el gest del 6-7, és això de pujar i baixar els dos braços, i expliquen què és. El 6-7 és una mena de ball de TikTok, un mem que en realitat no significa res, però que ja és un fenomen a internet. Té l'origen en un basquetbolista universitari americà que va dir davant d'una càmera 6-7 mentre pujava i baixava les mans. El gest es va tornar viral i el Papa es veu que li reclamaven des del públic i ahir doncs, va respondre fent... Ho sabies que era el 6-7? Quina, tu que ets jove.
18: Sí. La veritat és que és una incògnita. Ningú acaba de
19: ningú
18: saber ben bé
19: d'on surt.
18: Quin
19: significat té, perquè potser no en té cap.
18: Crec que no saber el significat és...
19: És bo. O bé, és boomer.
18: És boomer.
19: És boomer, molt bé. Aniversaris, va. Marta Ferrer, avui fa 77 anys, això vol dir que és més que boomer, tot i soler.
21: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
20: És una de les figures destacades del panorama de la nova cançó. Al llarg de la seva extensa trajectòria ha col·laborat amb músics com Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet i Pau Riba i l'any 2005 va rebre el Premi Nacional de Música i el 2006 la Creu de Sant Jordi.
19: 43 espelmes, Dafnis Balduz.
22: També la funció és una crítica als mitjans de comunicació, a com es tracten certes coses.
20: L'actor té una llarga trajectòria sobre els escenaris i davant les càmeres. Ha participat en sèries com Laberint d'ombres, Vent del Pla i La flamant Revelejar, en pel·lícules com Mientras dure la guerra i al teatre ha protagonitzat Qui va matar el meu pare.
19: 73 espelmes, Liam Neeson.
23: If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you.
0: I will not pursue you.
1: És una de les cares més reconegudes del cinema, amb rols estel·lars en pel·lícules com Perdida, Michael Collins i Star Wars. Però segurament tots el recordem pel seu paper a La llista de Schindler, la cinta de Steven Spielberg per la qual va estar nominat a l'Oscar.
19: Vida social.
4: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
19: Els Tiets i Ginestar pugen a l'escenari avui de l'últim dia del Festivalot de Girona.
1: Encetaran la jornada els germans Serrasolses en dues sessions, la primera a les 11 del matí i la segona a les 3 de la tarda, i els Tiets actuaran a 4:45 de la tarda i també a 6:45. Totes les entrades costen 15 euros.
19: Al Teatre Condal, Joan Pera desplega tot el seu repertori.
1: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 12:45 del migdia, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
19: El Teatre Lliure de Montjuïc contra Antígona.
1: La creadora de Casting Lear, Andrea Jiménez, porta a l'escenari una nova i provocadora versió d'un dels mites clàssics més representats per preguntar-se qui és avui Antígona. Tot plegat protagonitzat per Júlia Trullol. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades entre 10 i 32 euros.
19: I avui també és un bon dia per celebrar el centenari del Parc Güell.
1: El parc s'omple d'activitats per celebrar l'any Gaudí, per reforçar-lo com a espai públic, cultural i de convivència pels veïns i veïnes de l'entorn. S'hi podrà gaudir de show cookings de la xef Ada Parellada, ballades de sardanes, sessions de marxa nòrdica i concerts familiars. Es pot consultar tota la programació al web del Parc Güell.
19: I avui, primer diumenge de juny, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
1: El Museu Blau, el MNAC i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
19: És l'hora del conte, el suplement, el conte del guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Plantar una llavor.
23: En David José es va iniciar en el noble art de fumar a l'edat de 5 anys. Va ser gràcies a la seva àvia, una locomotora que no va deixar de carburar fins al final dels seus dies. Va arribar un moment en què el pols de l'àvia ja no li permetia encendre's una cigarreta i en David José, com a bon net, la va assistir per mantenir viu el foc del flamisell. L'àvia va fer una xuclada que li va treure totes les penes de sobre i va ser aleshores quan li va acostar la substància a en David José, que es va posar a tossir com una mala cosa. Aquest va ser el punt de partida d'un idili que duraria per sempre. El tabac li va donar a en David José una carrera musical envejable, amb aquella veu que només podia assimilar algú amb la seva relació tan estreta amb la nicotina, i el va convertir en un home més atractiu del que li pertocaria per genètica. En David José volia per als altres la meravellosa vida que li havia brindat el tabac, i abans de morir, amb 95 anys, va obrir un estanc a la cantonada amb l'esperança que algú li agafés el testimoni.
19: Música.

0: Veig que la cosa avui va de teclats i sintetitzadors. Macià Closes, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem a les 8?
1: Avui farem una mica d'actualitat creuada, ja que un 7 de juny de fa 100 anys el tramvia número 30 atropellava mortalment Antoni Gaudí a la Gran Via de Barcelona. I això com ho lliguem amb la cançó que sona? Doncs perquè The Alan Parsons Project van dedicar el seu desè i darrer disc a l'arquitecte català, amb el qual van finalitzar la seva carrera. Publicat l'any 1987, l'àlbum porta per títol Gaudí, i el tema que l'obra és La Sagrada Família, que aquests dies està de força actualitat per la visita del Papa Lleó XIV.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima, és una pena que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, Holland, com li preferiu dir, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial. Promeses davant del notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la seva salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino real, aquest és el Real Madrid real, aquesta és la manera com es mana en determinats despatxos on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol el Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Potser sí, pot ser. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyala el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Jofre Genoer. Jofre, quin temps ens espera aquest diumenge?
2: Doncs més sol i també una mica més de calor. La calor s'intensifica una miqueta més, amb valors entre els 29 a 33 graus, potser alguna xifra 34 de manera local, a les zones més càlides, com sempre, cap a la zona del Pla de Lleida, Segrià, o també en alguns indrets de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen valors ja que toquin els 30, tranquil·lament, a la Catalunya Central, comarques de Girona. Per tant, lentament que la calor va retornant, però bé, tot i així, una calor força, doncs, continguda, no excessiva. A la costa, de fet, el termòmetre li costarà d'anar més enllà dels 25 o 26 amb la presència de marianes una mica actives, però més sol en conjunt, amb alguns núvols prims i només algunes nuvolades a l'àrea del Pireu, com sempre, com cada tarda, però avui amb menys condicions perquè donguin ruixats. Potser n'hi ha alguns a l'Alt Ripollès, Cerdanya. També alguns núvols baixos podrien donar-se una mica variable cap a la Costa Daurada. Demà el termòmetre toca sostre un altre cop, amb una calor més intensa, a l'altre món, i llisca un front per l'àrea del Pireu. Demà en aquest sector sí que el temps començarà a canviar una mica, amb alguns ruixats, tot plegat obrirà les portes a un nou descens de les temperatures de cara a dimarts.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9 del matí justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen i per evitar-los més nervis del compte. Ho anunciava d'aquesta manera Iolanda Segura de l'USTEC.
3: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: Un anunci que arribava ahir al vespre després de la reunió que van mantenir durant tota la tarda i que de ben segur ha deixat més tranquils estudiants com la Duna, que ahir al suplement ens explicava els nervis afegits a l'examen que comportava tota la logística del desplaçament per arribar a l'hora a l'examen.
4: Cadascun de nosaltres haurà de fer el que haurà d'arribar com a ell li vagi bé, perquè amb tots els talls dels carrers. Jo, per exemple, m'hauré de despertar una hora, mitja hora abans, a les 5:15.
1: Més enllà de la vaga de dimarts, els sindicats també han convocat una nova manifestació per diumenge que ve, el dia 14, a Barcelona, on conviden les famílies per exigir un canvi estructural en el sistema, diuen. Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Per cert, amb l'arribada del Papa dimarts a Barcelona, la Generalitat ha rectificat i finalment sí que recomana fer teletreball després que en un primer moment diguessin que no era necessari. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat aquesta decisió, diu que la decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir la visita.
5: Una recomanació, per tant, no una ordre ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. Ahir nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i per tant és una decisió que es pren de forma consensuada.
1: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat fer el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat, almenys dimarts. De moment, aquest diumenge serà el segon dia de viatge oficial del Papa Lleó XIV a l'Estat. Aquest matí oficiarà una missa multitudinària de Corpus a la plaça Cibeles de Madrid, on hores d'ara ja hi ha centenars de persones fent cua per accedir a la zona on es farà aquesta missa. El Papa ahir ja va viure un primer bany de masses circulant amb el Papa mòbil pels carrers de la capital espanyola. I a la nit, primer acte multitudinari amb joves a la plaça de Lima. Mig milió de joves que s'hi van reunir del tot entregats, com sentim. El pontífex també va visitar un alberg de persones sense llar. Els discursos més protocolaris va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Des de Madrid, la crònica, Cristian Roldán, bon dia.
6: Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
7: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad
6: Més tard, davant mig milió de joves, el papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
8: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
9: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
6: D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop d'un milió de persones.
1: Els fans del papa no només són a Madrid. Ahir en vam tenir tres aquí al suplement de ben joves que ens explicaven els nervis d'aquests dies per veure el pontífex a Barcelona en directe.
10: Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit, anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues estemos locos o què? Pues sí,
1: I ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
10: Ara sóc un d'aquests friquis, sí.
1: Què representa la figura del papa per tu?
11: Home, és el vicari de Crist a la Terra. És una manera per mi veure aquí el papa, i ho estàvem veient ara, no? I és que em tremola la veu. És dir, Crist ha vingut a casa meva.
1: Si els teus fills un dia t'expliquessin que no hi creuen, com reaccionaries tu?
11: Bueno, jo crec que el més important és la trobada personal amb Déu. Llavors jo crec que si un dia em diuen no crec, jo també molta paciència. Molta paciència, molta comprensió. Hi ha grandíssims sants que no creien i hi ha molta gent que troba el seu camí. Els grans sants són grans pecadors. I si els meus fills són grans pecadors, pues continua pregant perquè algun dia siguin grans sants.
12: Jo dimarts al matí estaré a la meva parròquia i després per la tarda m'aniré a l'estadi olímpic.
1: Tens entrades?
12: Tinc entrades, van arribar ja a la nit.
1: Vas patir per aconseguir-ne?
12: Vaig patir molt perquè la parròquia 550 van confiar en nosaltres, van fer un formulari, ens van posar a intentar aconseguir-les i van aconseguir 42.
1: O sigui, el papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
12: Molt més.
1: Et fa molta més il·lusió veure el papa a l'estadi olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
12: 100%.
1: Podeu recuperar aquesta conversa sencera amb aquests tres protagonistes, joves devots fidels, a catradio.cat/elsuplement. Més enllà de les passions que aixeca la visita del cap de l'Església Catòlica, aquests dies el focus també està posat en la reunió que el Vaticà ha anunciat que Lleó XIV tindrà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit encara ni quan ni on serà. Qui sí que es va referir ahir per primera vegada en públic als casos de pederàstia dins l'Església Catòlica Espanyola va ser el rei Felip VI, que va elogiar la fermesa del papa en aquest assumpte i va recordar que en cap cas són representatius de tota la comunitat eclesiàstica.
13: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
1: Al Palau Reial, ho sentíem abans, el papa va fer un discurs amb un marcat caràcter polític, també amb la mirada àmplia, va parlar del paper que ha de tenir Europa en un món polaritzat, una polarització que lidera en bona part Donald Trump. Doncs bé, aquestes últimes hores el seu secretari de Defensa ha tornat a carregar contra Europa i especialment contra la immigració, una carpeta que també defensa el papa des de les Canàries. Sadly,
14: malauradament, avui dia, diverses platges europees són assaltades per diferents ideologies perilloses. Platges a Espanya i Itàlia, a Grècia i a Bulgària. Hi arriben vaixells i homes. Quan faran alguna cosa les capitals europees sobre aquesta invasió? O és massa tard?
1: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement amb la Marta Monforte, l'Eduard Voltes, el Marc Molins, i sumarem la Glòria Barrete, directora de Catalunya Religió, que ens ajudarà a interpretar també les paraules del papa aquestes últimes hores i també la manera com ha estat rebuda, especialment a Madrid, el papa de Roma, que ahir va rebre crits fins i tot de «Papa León, te queremos un montón». Aquestes últimes hores, els 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatger espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa, i dels altres 8 que van ser evacuats pel creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital aquestes properes hores. L'altre gran focus informatiu, sobretot de la cultura d'aquestes últimes hores, és el Festival Primavera Sound. Aquesta que sentim és Olivia Rodrigo, que ha tancat per sorpresa l'última jornada del Primavera. El festival ja havia anunciat una actuació secreta per l'última jornada i la cantant nord-americana, que de fet fa poc ja va actuar a Barcelona en col·laboració amb Spotify i el Barça, ha aprofitat per estrenar una nova cançó amb Robert Smith dels The Cure. Olivia Rodrigo i The Cure, o Robert Smith, plegats, els The Cure que van actuar la nit de divendres. Ahir va ser el torn d'Olivia Rodrigo, que es va sumar als grans caps de cartell del plat fort del dissabte, que eren, d'un costat, els The XX. També Nick Cave. Sobretot un dels grups preferits de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol, Gorillaz.

0: Goril·les, la banda enigmàtica de Damon Albarn, la crònica de la jornada del dissabte amb el Marc Ruiz des del Parc del Fòrum.
1: Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujat a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Kneecap ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Goril·les, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Goril·les et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Goril·les, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Feel Good Inc. i Clint Eastwood.
0: Una edició del Primavera Sound que aquest any ha plegat 287.000 persones, 6.000 menys que l'any passat, sobretot per la pluja de la nit de dijous. Entre altres, diferents personalitats hi han passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ahir acompanyat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es va presentar al Primavera Sound per sorpresa, després que al matí el compartís, evidentment, amb el papa Lleó XIV. També hi era Salvador Illa, perquè al matí el vam veure saludant el papa al Palacio Real de Madrid. Agenda frenètica dels dos presidents que van poder celebrar, doncs, aquest concert de Goril·les, un dels grups predilectes de Pedro Sánchez. Entre els VIPs hi havia Pep Guardiola, Joan Laporta, també els actors Pol Mescal i Harris Dickinson, una edició que tampoc ha estat exempta de polèmica, perquè aquestes últimes hores hi ha hagut malestar entre els assistents per la gestió del festival de la devolució de les entrades de dijous. Recordem que es van haver de cancel·lar algunes actuacions dels caps de cartell a causa de la pluja. Doncs bé, de moment el festival només retornarà les entrades de dia i no la quantitat proporcional als que tenien abonaments de 3 dies. A partir de demà mateix es començarà a fer efectiu el retorn dels diners. Sentim Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
2: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso, lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público.
0: L'any que ve el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. 2 minuts per passen d'un quart de 9 del matí. La Moncloa tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Madrid, Alba Gil.
3: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
4: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
3: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
5: Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
3: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
6: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
3: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
7: Instar a la que se adelante las elecciones es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, pocas bromas.
3: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians, dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars, un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. Al cotxe també hi viatjava un segon fill de la parella, d'11 anys, i l'àvia de la criatura. Ho ha denunciat el pare de la família.
8: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
0: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada quatre víctimes mortals és menor. El Perú avui escull el seu 9è president de la dècada. Dit d'una altra manera, el país ha tingut gairebé un president per any, una inestabilitat política que s'explica en part per la feblesa del sistema de partits. En aquest context, avui les urnes decidiran entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la conservadora Keiko Fujimori. Les enquestes apunten a un empat tècnic. Des de Lima, enviat especial Joan Biosca.
9: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andy Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
10: Yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
9: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
0: Avui també hi ha eleccions a Armènia. Escollirà entre Occident i Rússia en unes eleccions legislatives marcades per les repercussions geopolítiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el prooccidental Nikol Pashinyan, però no està clar si podrà revalidar la majoria parlamentària. El líder armeni la necessita per reformar la Constitució i firmar el tractat de pau amb l'Azerbaijan, que l'oposició prorussa veu de mal ull. Ahir la policia va detenir almenys 40 persones acusades d'intentar comprar vots a favor del partit de l'oposició, Armènia Forta, liderada pel candidat del Kremlin, un oligarca rus que es troba sota arrest domiciliari. Kosovo avui també vota per tercer cop en l'últim any i mig, després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. La incertesa és màxima després d'una campanya electoral en què no s'han publicat enquestes. De totes maneres, el partit del primer ministre kosovar en funcions és el favorit de les legislatives, malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Brussel·les i Washington rebutgen la política de mà dura de Kurt per silenciar la minoria sèrbia de Kosovo. Un 82% dels enquestats en la consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge estarien disposats a fer-la. És el resultat de la macroenquesta organitzada per diversos col·lectius socials en què han participat unes 10.000 persones i que s'ha fet a una quarantena de municipis catalans. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta casa que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i feina i per això no es posen terminis.
11: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Paez diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants en la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. Els representants de Nissan i els sindicats es tornaran a reunir demà amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'ERO, que podria deixar 211 persones al carrer. Ahir van fer una manifestació al centre de Barcelona. Manifestació que va plegar unes 500 persones segons la Guàrdia Urbana. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea tècnica i de compres de Zona Franca. Els sindicats denuncien que Nissan vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Restablert la circulació de l'AVE entre Figueres Vilafant i Barcelona Sants, els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats ahir a la tarda. Renfe va haver de posar servei alternatiu per carretera, però a aquesta hora ja està operativa la circulació de l'AVE, com expliquem, entre Figueres Vilafant i Barcelona Sants. La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants que es va aprovar per l'impacte de la guerra en el preu del petroli, fins com a mínim després de l'estiu. El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas, i la dels carburants només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'impacte en el preu seria molt significatiu.
12: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: És una pujada de preus

0: firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica en una empresa de roquetes al Baix Ebre. L'accident hauria passat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic i les causes encara s'investiguen. L'home va quedar ferit greu i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'hospital, els serveis mèdics no li van poder salvar la vida. 4 minuts per 8:45 del matí, avui també ens fem ressò que els joves de menys de 40 anys ja no contracten assegurances de vida. És la conclusió d'un informe del sector elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Els motius que tradicionalment duien a contractar aquest tipus d'assegurances, com ara formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen a les seves etapes vitals i això fa que hagin deixat de ser una prioritat per ells. Carles Herrera és economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
1: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb edats més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
0: La situació ha fet que algunes companyies d'assegurances hagin redissenyat els seus productes per atraure els joves. Ja són més de 300 els periodistes que han signat el manifest que impulsa el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat. Eli Borreda és copresidenta del grup de periodistes Ramon Barnils.
2: En aquest manifest instem explícitament, no, a les institucions que s'hi posin, que mirin de regular-ho i que si no hi ha una llei actualment que pugui afrontar això, doncs que qui tingui la capacitat legislativa miri també de fer-ho.
0: Borreda també apunta que és important que la ciutadania prengui consciència dels fets i faci un esforç per fer un consum més responsable de la informació a través dels mitjans de comunicació per evitar fake news. Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació la impulsa el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal i sentim Omar Ornaque, el codirector de la plataforma en declaracions a aquesta emissora.
3: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural.
0: L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut en funció de la resposta a 4 preguntes a una secció de rutes amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cine, la literatura i la història. I es pot visitar la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribesaltes després de mesos d'obres. El camp, que va estar actiu en diferents èpoques des del 1939 fins al 2007, ha vist passar exiliats republicans, jueus i gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com a espai de memòria i ara se n'ha renovat el contingut. Des de Ribesaltes, Laura Bertran.
4: D'entrada, un vídeo explica la llarga història del lloc. Dins la sala, una gran taula cronològica repassa els fets. Celina Salapons és la directora del memorial.
5: Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complex.
4: Al voltant de la taula hi ha 6 espais temàtics amb una cura especial per la semàntica. Grégory Tuban és el responsable científic del memorial.
6: Hi ha hagut un treball molt precís sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
7: Et comment on en parle?
4: L'objectiu d'aquesta nova exposició és posar els fets i els testimonis directes al centre.
0: Pràcticament 8:45 del matí, de seguida els esports, diumenge d'eleccions al Madrid, l'endemà del gran fracàs de l'equip de bàsquet, temporada en blanc pel Real Madrid de bàsquet i de la classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB. Sorpresa majúscula perquè el Barça recupera el factor pista i s'enfrontarà a 5 partits de les semifinals contra el Tenerife, que té un Marcelinho Huertas de 43 anys. 43 anys i ahir va fer un partidàs. Senyals horaris i tornem al suplement amb els detalls dels esports. Deixa'm.
8: El suplement amb Roger Escapa.
9: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir.

0: com descobriràs Can Reón, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
1: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
4: Angie,
5: ho veus?
4: Okay.
5: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
6: Molt.
5: Tan nostre com dir posarem llum
6: a la foscor.
5: O com dir aventureres, aventurers.
6: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
8: Xxt, silenci.
6: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
10: Ocasión Plus.
11: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
12: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
13: Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
12: El divan, el valor de la conversa.
13: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
12: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
14: Catalunya Ràdio.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acaba la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Albert Benet, bon dia.
17: Bon dia. És la primera temporada en blanc del Madrid des del 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de l'UCA en Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
18: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets de finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
17: Schengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
19: Mira, nosotros estamos todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacerlo.
17: Era Schengelia, al micròfon de Catalunya Ràdio, i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola, Sport 3.
20: Sí, va a ser muy difícil, muy difícil. Ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia. Nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
17: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor.
16: L'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples dels 28 intents.
17: Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana veteraníssim, Marcelinho Huertas, 43 anys, va acabar amb 23 punts.
8: He pasado por muchas batallas, pero... Sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
17: Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia, que començarà a les 7.
16: Doncs esperem també que la Penya es pugui classificar per aquestes semifinals i tenir dos equips catalans. En plena ressaca per aquesta gran decepció del bàsquet, avui hi ha eleccions a la presidència del Madrid. El gran favorit Florentino Pérez, cara a cara amb l'aspirant Enrique Riquelme. És la primera vegada en 20 anys que hi ha eleccions al club madridista. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes.
17: Les votacions comencen a les 9 del matí i s'allargaran fins a les 8 del vespre. Les meses electorals no seran al Santiago Bernabéu. Els socis hauran d'anar a Valdebebas, al pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Enrique Riquelme feia ahir una crida a la participació.
21: Pido al socio que se movilice, que haga todo lo posible para poder ir a votar mañana. Que vote lo que estime. Si estima que quiere un club que se venda, quiere un club que realmente pone al socio a un lado... Si no hay transparencia, pues tiene claro. Y si quiere un club con las propuestas que nosotros hemos hecho, le pido por favor, después de 20 años, que mire nuestras propuestas, que decida, pero que por favor vaya a votar mañana.
17: En una campanya plena de promeses electorals i amb un ball de noms, Florentino Pérez ha anunciat el fitxatge al retorn de Mourinho com a entrenador, mentre que Enrique Riquelme aposta per Jürgen Klopp, tot i que l'entorn del tècnic alemany ja s'ha afanyat a dir que Klopp no té intenció de tornar a entrenar per ara. Un Riquelme que ha promès Haaland i Rodri, i Florentino ha deixat anar que si guanya les eleccions farà l'oferta més alta que haurà fet mai el Madrid per un jugador, una oferta de 150 milions d'euros, i es dona per fet que aquest futbolista seria l'extrem del Bayern o Lycée.
16: Qui serà, serà. Avui, a partir de les 10, a la setmana tràgica del Ion Sindreu i el Toni Rodon, comentarem algunes claus d'aquestes eleccions al Madrid, que fa tota la pinta que revalidarà Florentino Pérez. Bé, revalidar. Les eleccions són cada 20 anys en aquell club. En qualsevol cas, Florentino Pérez, que es perpetuarà, malgrat la roda de premsa fatídica, a la presidència del Madrid, que segurament que continuï pot ser la millor notícia pel Barça. A tot això, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City.
17: Unes declaracions que ara sentireu del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
22: Tengo mucha, la verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
17: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
23: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
24: I Julián també?
23: També és molt bo. Sí, els City els té tots molt bons.
17: Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos.
16: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
25: Bon dia.
16: Com veurem la lluna aquesta setmana?
25: Ara està minvant, ara minva, i serà quart minvant demà dilluns, dia 8.
16: A quina hora ha sortit el sol avui a Pons, a la Noguera?
25: A les 6:20.
16: I a quina hora es pondrà?
25: A les 21:27.
16: Gràcies, Joan Anton.
25: A tu.
16: Temperatura a Pons a aquesta hora, Jofre Genoer.
26: Bon dia. Doncs ara mateix tenen ja gairebé 17 graus. De fet, respecte ahir, el termòmetre ha pujat un parell 3 de graus. És a dir que les matinades són fresques, agradables, però es va reduint aquesta frescor amb aquest ascens de les temperatures que avui notarem arreu del país, amb xifres més pròximes als 30 a l'interior. De fet, a les zones més càlides es pot arribar als 33 o potser 34. Estem parlant del Segrià, comarques pròximes, Pla de Lleida, o potser també en sectors de les Terres de l'Ebre. Tot i així, doncs, una calor contínua benvinguda, una catalogació força acceptable, i sempre el termòmetre una mica més frenat a la costa, per referència a les marinades, una mica actives a partir de migdia, termòmetre frenat al voltant dels 25, com també a muntanya, i bé, una jornada, com dèiem, de sol, alguns núvols prims passatgers, estones, el cel pot estar una mica enterbolit, poca cosa més, i només destacarem la presència d'alguns núvols baixos, com ha passat aquesta matinada cap al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que malgrat es trenquin, potser no acabin de desaparèixer, i en aquest sector, doncs, el cel es té una mica variable, i com els darrers dies, doncs, el que és habitual per aquesta època, nuvolades de tarda, la mateixa calor ajudarà que creixin els núvols, tot i que hi ha menys condicions, no es pot descartar algun ruixadet puntual, sembla que poca cosa si s'acaba produint, entre l'Alt Ripollès i Cerdanya. Demà un front lliscarà per la zona del Pirineu, on el cel estarà més ennublat i podran haver alguns ruixadets, a la resta quedarà al marge, per tant serà un dilluns d'inici de setmana de més calor i amb sol, però acabarem la jornada amb entrada una mica de tramuntana mestral i amb uns termòmetres que apuntaran a anar un altre cop una mica cap avall, amb una calor més continguda en dies posteriors, amb un nou descens del termòmetre.
16: I dimarts i dimecres que tenim el Papa a Catalunya, què?
26: Doncs en principi el risc de pluja serà poc, no gens, i sobretot doncs, que si fa 3 o 4 dies s'anunciava que per la setmana que ve la calor tornaria a ser intensa, amb mapes que indicaven una situació molt similar a la que havíem tingut a finals de maig, doncs això ha canviat radicalment i sembla que entre dimarts i dimecres la temperatura baixa, farà caloreta, però res de l'altre món, fins i tot la matinada de dimecres parlaríem un altre cop d'un ambient força fresc o fred en alguns indrets de l'interior del país.
16: Doncs mira, gran notícia, perquè hi haurà molta gent a l'aire lliure esperant veure el passar, i si no és amb una calor extrema del mes de juny, doncs tot això que ens emportarem.
26: Acompanyarà, sí, sí.
16: Uh-huh. Una abraçada, gràcies, Jofre.
26: Que vagi bé.
16: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
0: Començo una pel·li ara, la setmana que
16: ve. Què dius ara?
0: Sí, una pel·li xulíssima.
16: De què?
0: Del tòrax, de lo de Terrassa, l'Hospital del Tòrax.
1: Sí.
0: Però una història real, però no paranormal, eh?
1: Hi ha fenòmens paranormals allà. Només hi faltes tu, doncs.
0: Mira, carinyo, et diré una cosa.
16: Demà el suplement a partir de 2:15 i fins la 1, amb moltes cares com les que...
2: No passa res, Roger, mira, jo et salvo perquè aquí tinc gent que m'ha demanat.
16: Un moment, que moro en directe, estic morint en directe, per favor, eh?
2: Home, Roger,
16: el boca a boca, callarissa, sisplau, callarissa, boca a boca.
3: Home, no, a mi no em provoques, eh? Oi.
4: Pensa que el meu fill de 2 anys i mig, l'Òscar que li agrada és l'Òscar Dalmau. O sigui, i passa amb la meva dona també, eh? Vull dir, no en tots els aspectes...
16: També
4: no,
16: prefereix el Dalmau.
4: Sí, no en tots els aspectes, però sí en alguns.
7: A casa em deien a mi, quan els meus fills eren petits, jo vaig començar a fer Polònia, sí. Els feien gràcia tots els
4: tots
7: personatges...
4: Menys els del Papa.
7: Menys els meus.
24: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 7 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Lleó 14.
1: Invito a todos, por amor a la verdad.
2: El pontífex oficiarà una missa multitudinària a partir de les 10 a la plaça Cibeles de Madrid, després de la primera jornada de viatge oficial ahir, en què va alertar de la polarització política, va visitar també un alberg de persones sense llar i va aglutinar 500.000 de joves a la plaça de Lima ahir al vespre.
0: Yolanda Segura.
3: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9.
2: Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9, justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen.
0: Olivia Rodrigo.
2: La cantant nord-americana tanca per sorpresa el Primavera Sound i ha aprofitat per estrenar nova cançó amb Robert Smith, de The Cure. Han passat per aquesta edició del Primavera 287.000 espectadors.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 5.
2: Els catalans que estaven fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer i que ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol.
0: 82.
2: Per cent, els encastats en la macroconsulta sobre una paga general per l'habitatge que estarien disposats a fer-la. Una gran majoria. S'han encastat unes 10.000 persones.
0: I els 500?
2: Manifestants, segons la Guàrdia Urbana, els que va plegar ahir la protesta dels treballadors de Nissan contra l'ERO anunciat per l'empresa, més de 200 treballadors. Els representants sindicals i l'empresa es tornaran a reunir demà.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Un mateix 7 de juny, en aquest cas de l'any 2007, Port Aventura va inaugurar l'atracció Furious Baco. I així ho va explicar en Lluís Marquina a l'Infocà.
4: Port Aventura estrena una nova atracció i ho fa a l'àrea de la Mediterrània. Així, aquesta àrea que fins ara mai havia tingut una atracció en passarà a tenir una i es diu Furious Baco.
0: Un dels primers a pujar-hi va ser el motorista Valentino Rossi i també visitants del parc que van quedar impressionats per l'acceleració de l'atracció.
5: Quan comença surts catapultat i... molt forta.
6: No t'ho esperes. Estàs allà que et penses que primer pujarà i després baixarà, tipus durà un canó així, i surts disparat de cop i no t'ho esperes.
0: El Furious Baco es va convertir en la muntanya russa més ràpida d'Europa, capaç d'arribar als 135 km per hora en només 3 segons, però l'any 2017 el Red Force, també de Port Aventura, li va prendre el rècord. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Polinèsia, des de la Serpiente Emplomada, o des de la cua d'una atracció on no pujareu perquè ben mirat xambala massa.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, al servei de guionistes. El diari Ara. Marina, has llegit els diaris. Toni Soler diu la seva sobre les vagues d'educació, una batalla en què, en resum, hi perd tothom.
8: Sí, a nivell polític es confirma d'alguna manera la fallida del relat del govern d'Illa. Queden lluny els temps en què els socialistes presumien d'haver anestesiat el país. També hi perden els sindicats desautoritzats i perden els alumnes, les famílies i els mestres, que són en definitiva qui sostenen la vaga. Un panorama que podria engrescar els rivals del PSC, però justament, afegeix Soler, la crisi educativa els hauria de fer veure que el tacticisme i el partidisme davant de reptes de país com aquest no és una opció. L'únic que sabem ara mateix és que la ciutadania, i no només els mestres, està descontenta i si el PSC vol liderar el país, ara ja sap que no pot fer-ho sol. I també sap que els seus aliats, diu, potencials, són partits sobiranistes o confederalistes. I acaba reflexionant Toni Soler. Afortunadament, escriu per a Salvador Illa, Esquerra i Junts estan massa ocupats ficant-se el dit a l'ull i resolent les seves contradiccions internes. Algun dia, però, veuran el mànec de la paella que tenen davant.
0: Parlant de paelles pel mànec i de futur de govern, a La Vanguardia avui entrevisten el Jordi Turull, el secretari general de Junts, que torna a reclamar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions.
8: I que llença pilotes fora quan li demanen per la proposta de moció de censura que el PP hauria posat damunt la taula, o vaja, com a mínim així ha dit públicament que ho ha fet. Doncs bé, el primer que ha de fer Feijó, li etziba Turull, és demanar una reunió i no parlar als mitjans, i afirma que no hi ha hagut cap mena de contacte amb els populars. I com que no hi ha hagut cap oferta directa, doncs no posen cap condició per ara els populars. Una hipotètica moció en què en tot cas també caldria el suport de Vox, i Turull aquí sí que insisteix que si hi ha qualsevol cosa que firma Vox, no hi seran i que no cal ni parlar-ne. En tot cas, demana Sánchez que convoqui eleccions i afegeix que amb el PNB tampoc no han plantejat la moció, tot i que aquí sí que coincideixen a dir que s'ha acabat el recorregut de la legislatura. Acusa Sánchez també de governar i de generar combustible per a l'ultradreta mentre es manté el govern i precisament sobre educació, ara ho dèiem, reclama també un acord de país com en sanitat per no haver de canviar de llei d'educació cada 2 anys.
0: Els diaris van plens d'anàlisis avui de la visita de Lleó XIV. A La Vanguardia, l'Enric Juliana afirma que el papa no ha vingut a Espanya a tocar el violí, sinó a reclamar que el país no s'espatlli.
8: És el que va fer precisament ahir en aquest primer acte. No serà una visita amb gust de gelat de vainilla i la primera jornada ja ho ha confirmat. Lleó XIV no té el peu al fre, no ha vingut a calmar les aigües ni tampoc a presidents dels Estats Units i no és el papa balneari que alguns es van imaginar les primeres setmanes. Durant aquesta primavera, Lleó XIV ha guanyat dimensió amb els seus conflictes, sense anar més lluny amb Donald Trump, i molta gent, també no religiosa, el comença a veure com una figura interessant. No ha escollit Espanya perquè sí, ho ha fet perquè Espanya pertany a Europa, però també perquè té a veure amb Amèrica. És el que diu Enric Juliana, que sobretot plegat fa una reflexió final. El papa no ha vingut a dir que està d'acord amb el govern, en tot cas és el govern qui està d'acord amb ell, però sí que reconeix el paper d'Espanya en l'escenari internacional. Ha agraït al país la seva fidelitat al dret internacional i li reclama que no s'espatlli.
0: Avui, que és dia d'eleccions al Real Madrid, fem un cop d'ull també a les portades dels esportius. Fumata Blanca titulen a l'As, que recorda en portada que fa 2 dècades que els socis del Madrid no escullen el seu president a les urnes.
8: I Espai també en portada per a la patacada del Madrid de bàsquet. El Marca no és tan creatiu amb el titular, diu, el futur del Madrid s'escull avui, però sí que és interessant la il·lustració de la portada, és l'estadi del Madrid, aquesta mena de llauna amb coberta, que converteixen aquí en una urna on es diposita una papereta amb l'escut. I més enllà d'això, doncs a la premsa esportiva d'aquí, molt pendents del Mercato, a Mundo Deportivo, una enquesta que confirma que els socis del Barça volen Julián Álvarez, i sobre un dels altres noms d'aquest mercat, a l'Esport, destaquen les paraules de Bernardo Silva, aniré on més em vulguin.
0: A la premsa internacional, avui al The Economist fan un al·legat perquè deixem de saltar-nos les introduccions de les sèries que mirem. El botó de saltar a la introducció ha canviat radicalment la manera com ens narren les històries a la petita pantalla, argumenten.
8: Són introduccions que moltes vegades, és cert que han tingut més èxit i són més recordades que la mateixa sèrie en si. Era una manera de dir-li al públic que el vostre temps és tan valuós que fins i tot els crèdits i la introducció seran exquisits, a Joc de Trons, sense anar més lluny, com l'obertura d'una òpera, diuen, part integral del drama, però a poc s'ha anat convertint en un obstacle per fer maratons de capítols un darrere l'altre. Els fans obsessionats ja no necessiten que se'ls presenti la història cada hora, només volem continuar consumint, mirant més capítols, i de fet hi posen dades. L'any 2022, alerta Netflix, es feia clic al botó d'ometre introducció 136 milions de vegades cada dia. I la xifra d'ençà no ha parat de créixer. Són crítics amb aquest fenomen. El The Economist diuen els crèdits inicials poden ser una mena d'encanteri, el moment de deixar de banda la teva vida real i endinsar-te en l'imaginari de la sèrie que vols mirar. Saltar-se'ls, doncs, és sinònim de perdre la màgia. Som una societat cada vegada més impacient, amb un interès insaciable per l'ara i per l'aquí. I si sempre tenim pressa, res és especial, rematen.
0: Anem al vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Avui comencem amb fer pesos.
9: Per viure més, un nou estudi publicat pel diari Ara explica que fer 1 hora i mitja de pesos a la setmana redueix la mortalitat. Segons l'estudi, combinar activitat aeròbica amb exercicis de força entre 90 i 120 minuts a la setmana ajuda a allargar l'esperança de vida.
0: Robar.
9: Per poder construir. És el mètode que utilitzen les aus hawaianes. Aquests animals sobreviuen gràcies al que roben dels nius d'altres ocells. És a dir, no ocupen els seus nius, sinó que prefereixen robar el material d'altres nius per poder construir-se el seu. Es tracta d'un instint de supervivència. Així ho ha explicat el National Geographic.
0: Tornar.
9: Caminant a casa per dormir com un tronc. Es tracta del truc viral que la ciència recomana per dormir millor quan es torna de treballar amb transport públic. La clau és baixar una parada abans de la teva destinació habitual i fer la resta del recorregut caminant. Això sí, sense pantalles. De manera que deixes que el cervell tingui un espai de descompressió entre l'estrès laboral i la relaxació de la llar. Ho llegim al Món.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar bé l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
10: RAC 1. Yo dije que la campaña la estaba ganando Riquelme y sigo pensando que la campaña la está ganando Riquelme y que está abriéndole brecha a Florentino. Digo en la campaña, no en las elecciones, en la campaña. Es que Florentino no ha hablado sin leer en toda la campaña.
11: Tota la visita apostòlica del Papa, els discursos, la música, tot té un sol objectiu i un sol poder, que és que Déu a través d'això faci que la gent de Barcelona, Madrid i les Canàries vegin a Crist tal com Crist és.
12: Esperanza Aguirre había ido a un programa, le habían preguntado, ¿sabe usted, como ministra de Cultura, quién es Santiago Segura? Y ella dice, no, este no sé quién es. Y entonces, pues claro, yo que soy era un servicio público en el caiga quien caiga, pues le fui a presentar a Santiago Segura. Y claro, como Santiago Segura no estaba, pero estaba Luis Alegre, pues me fui. ¡Hola, Esperanza! El otro día me enteré que no sabía quién era Santiago Segura. Te lo presento, este es Santiago Segura. ¡Ah, hola, encantada! Encantada.
13: Sí, me saludó con absoluta naturalidad. Ah, tenía muchas ganas de conocer.
12: Sí, sí.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Avui al suplement, tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte, i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió, segur que ens ajuda a interpretar les primeres paraules del Papa a l'Estat. De les eleccions al Madrid en parlarem a la Setmana Tràgica amb el Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Serà a partir de les 10. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pascual. Ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora, sempre interessant de sentir. També tindrem les amigues de les arts, les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, a l'eclipsi del suplement Les nits de Gerard Quintana, de nits llargues, segur que n'ha tingut unes quantes, i acabarem amb el Roger Mas i el David Caravent, el Demà ho deixo. Ara els millors moments de la Renaixença.
14: Les caixes fortes fa més de 4.000 anys que s'utilitzen. Ja se'n feien servir a l'antic Egipte.
15: Collons d'egipcis.
16: Mira, ja n'hi ha prou, d'aquests dels egipcis. Home, ja ho tenien tot.
14: Noi, mira, van fer molta feina.
16: Sí, ja ho veig.
14: En teniu vosaltres, de caixa forta, no?
16: Jo sí.
14: Ah, sí? I què hi guardes?
16: Hi guardo tots els estalvis d'enfeixades.
14: Ah, sí?
16: Sí.
14: I tu, Fel, et tens?
17: Sí.
14: I què hi guardes, tu?
17: Jo hi guardo la clau de la seva caixa forta.
14: On hi ha els teus estalvis?
17: On hi ha els meus estalvis, però jo guardo la clau a casa.
14: I la clau de la teva?
17: La clau de la meva, la té ella amb una caixa forta, vaig al graig.
16: Sí, vaig.
18: No és la mateixa, no?
17: No. Perquè ell té tres caixes fortes i jo quatre.
18: Ah.
17: Perquè ha de ser en part. Perquè en un moment...

0: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
2: La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi, el nou certamen de Som Sardana que també ha premiat a Martí Delgado i Joan Droguet. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuple, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La compositora Anna Abad guanya la categoria del públic a la primera edició dels Premis Preludi que s'han celebrat aquest dissabte a la Garriga, al Vallès Oriental. Aquest és el programa 490 i tenim més titulars. El fiscornaire dels Montgrins, Xavier Rol, estrena una sardana obligada de trombó de vares pel seu recital de final de grau al Conservatori del Liceu. L'escoltem. I els músics de cobla jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. La 50a nit dels músics de Cassà de la Selva ha atorgat el premi al Sereno, segona edició, al director Antoni Masbou. I en esports, nova jornada del campionat Gran A i juvenil a Calaf, que continua sorprenent amb els resultats dels enfrontaments entre colles. Els comentem i veiem com ballen per primer cop després de molt de temps la colla Violetes. I les cobles Sant Jordi i la Llobregat comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per la Garriga. I així us ho expliquem.

La comunitat sardanista ha decidit aquest dissabte al vespre que la compositora tarragonina Anna Batguanyí, la primera edició dels Premis Preludi, el nou concurs per escollir les millors sardanes del 2025. Ha guanyat amb aquesta galanesa en la categoria Audiència una sardana pensada com un viatge per la vida. Per tant, a efectes pràctics, és la millor sardana del 2025. Abad és la compositora de moda. Galanesa és només un exemple d'aquesta passió per la música tiplaire i cantautora tarragonina que des de la seva celebrada Camí de la UNESCO el 2020 ha estrenat per encàrrec 21 sardanes. Una barbaritat, que s'estan convertint en autèntics hits a totes les places del país. Només cal veure el repertoris de les ballades i aplecs. Anna Abad sempre hi és. Som Sardana, l'entitat d'entitats sardanistes, arrenca així un nou format de concurs musical que també ha premiat a Joan Droguet a la categoria musical amb Quan no es troben les paraules. Una sardana que juga amb la sonoritat de Joan Lamote de Grignon i amb la rítmica de Rafael Ferrer.

0: I també Martí Delgado a la categoria musical jove amb País de Jury d'Or. Una peça molt ben escrita. Aquests són els comentaris del jurat que ha tingut un pes destacadíssim al format. Ells són Xavier Pagès, Antoni Ros Marvà i Francesc Assú, músics amb autoritat per avaluar composició per a cobla. Era l'ingredient més important per bé que hi falten noms propis femenins en aquesta tria. L'entitat ho sap, és una assignatura pendent per a properes edicions. Aquest jurat ha escollit les sardanes guanyadores de les categories musical i musical jove i ha triat les 15 sardanes que el públic ha pogut votar. Però hi ha un quart guanyador al nou certamen i és el tractament de les sardanes i els seus compositors i compositores. I és que ara no només sabem qui guanya, sinó que entrem al fons de la qüestió. Com són les sardanes? Què es valora d'elles? D'aquesta manera hem sabut que la sardana de Droguet és una peça sense concessions escrita amb molt de sentiment perquè està dedicada a Josep Antoni Sánchez, amb qui el compositor ha compartit molts anys a l'escenari. Hem constatat que Galanés és una composició descriptiva per una dona encantadora, elegant i galana, diu Anna Abad, pels seus 70 anys, i hem descobert que País de Jury d'Or té uns curs gairebé toldranians. I que Delgado és un dels grans valors de la sardana avui. És així com es democratitza la música, perquè encara que no s'entengui tot el que diuen les compositores i compositors, doncs el públic es va acostumant al llenguatge musical. I els arriba a través dels mateixos autors que han pogut explicar les seves sardanes. Ja ho va dir Anna Abad a la semifinal, que és molt més interessant escoltar una sardana quan saps com està feta. I permeteu-me una altra cosa que no es veu normalment, però que té molt valor, i és que totes les sardanes que s'han presentat al Premi estan enregistrades, i des d'aquí fem una crida a Som Sardana de per què no les pengeu com a senzills a les plataformes digitals perquè tothom pugui escoltar i identificar-se amb aquestes sardanes, no? Seria una idea. El que destaca per sobre de tot és el canvi de to en aquests nous premis, els Premis Preludi, perquè respecte al perfil dels finalistes veiem que han canviat molt. De fet, podem dir que mai havia guanyat una dona a l'antiga la sardana de l'any, i per bé que no són el mateix concurs, l'entitat s'ha encarregat de recalcar-ho. Sí que és cert que hem vist un canvi de to, un canvi en el tarannà de les votacions. Recordem que en el Premi Audiència els finalistes votats pel públic van ser Jordi Molina i també Lluís Alcalà. Si aquest era l'objectiu de Som Sardana, ho han aconseguit. La sardana de l'Anna Abad, del Martí Delgado i d'en Joan Droguet són perfectes. I nosaltres acabem així aquesta primera notícia del coplejant d'aquesta setmana, escoltant, evidentment, aquestes tres sardanes. Començarem amb Galanesa, d'Anna Abad, interpretada per la Copla La Principal del Llobregat, que ha estat la copla resident d'aquesta primera edició dels Premis Preludi.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Això era Galanesa, d'en Nevat, a càrrec de la Cobla, la principal del Llobregat.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I la sardana que guanyava el premi a la categoria musical és de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules, dedicada, ho dèiem abans, a Josep Antoni Sánchez, un dels fundadors de la Cobla Sant Jordi, company seu durant molts anys a l'escenari. Joan Droguet, recordem-ho, és el contrabaixista de la Cobla Sant Jordi. Escoltem aquesta sardana de Joan Droguet, Quan no es troben les paraules.

0: Això era quan es troben les paraules de Joan Druguet i la darrera sardana premiada als Premis Preludi ha estat a la categoria Musical Jove per Martí Delgado, el blanenc que guanyava el premi per País d'Atzur i d'Or, una sardana que estrenava al concurs de composició de Sabadell, segona edició el juny del 2025 i que li ha valgut també aquest premi amb aquest jurat dels Premis Preludi. Amb ell tanquem ara sí aquesta notícia d'obertura.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Radio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.

0: poblejant.cat.
1: I obrim les connexions.
2: Connexions al territori.
1: Divendres passat, els Amics de la Sardana de Cassà de la Selva van celebrar la 50a edició de la Nit dels Músics Cassanencs amb 85 músics dalt de l'escenari de la plaça de la Coma divendres al vespre a les 10 de la nit per celebrar i arrencar la festa major d'aquesta població del Gironès. La copla va anar a càrrec de la direcció d'Antoni Mas Bou, que va rebre la segona edició del Premi al Sereno que l'entitat atorga a persones relacionades amb la sardana i també amb Cassà. S'hi van interpretar sardanes com la Mans Amigues de Francesc Camps o també la Nit d'Or d'Antoni Mas Bou o el Sereno, evidentment per tancar, de Josep Coll Ligora. Aquest esdeveniment, que té lloc el divendres inicial de la Festa Major de Cassà de la Selva, obre o encapçala els actes que repassem aquest cap de setmana. I diumenge, els Amics de la Sardana Terra Nostra de Girona van celebrar el seu aplec de la sardana al pati de l'Escola Pia durant tot el diumenge matí i tarda amb les coples Sant Jordi Montgrins i Ciutat de Girona. Escoltem la Nit dels Músics d'Antoni Mas Bou, dedicada, com dèiem, a la Nit dels Músics de Cassà de la Selva, una sardana de 1993 que trobem al disc de la Copla Salvatana, Sardanes a Cassà, Ciutat Pubilla.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: Això era la nit dels músics d'Antoni Mas.
0: Notícies. Educació.
1: És final de curs i això significa que els estudiants d'últim curs dels diferents centres on s'estudia música estan fent els seus recitals. Aquest dijous, per exemple, és el moment de Xavier Rola, fiscornaire de la Copla Montgrins, que recita el dia 4 de juny a les 12 a l'Auditori del Conservatori del Liceu. Rola, a més, estrena una sardana obligada de trombó de vares, atenció, pel seu recital de final de grau al Conservatori. És Cala Guidó, i és de les poques poquíssimes sardanes per a trombó de vares que hi ha escrites. A més, el músic explica en declaracions al Coplejant que la sardana incorpora glissandos, que només es poden fer amb el trombó de vares, no amb el de pistons. La sardana la interpreta juntament amb la seva copla, els Montgrins, per tant, serà un moment molt especial. I nosaltres podem sentir en exclusiva aquesta sardana aquí al Coplejant, també a càrrec de la copla Montgrins, el trombó de vares, òbviament, Xavier Rola. La sardana es titula Cala Guidó, en exclusiva al Coplejant.

0: Això era Cala Guidó, una estrena de Xavier Rola.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
0: I seguim amb les notícies.
1: Notícies. Economia.
0: Els músics de cobla jubilats podran seguir facturant les actuacions com a autònoms sense perdre el dret a la pensió. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres amb una modificació que facilita que els jubilats puguin continuar treballant a temps parcial com a autònoms, reduint la pensió en proporció. La possibilitat de combinar la jubilació amb feines puntuals o a temps parcial, com podria ser actuacions amb cobles, que és el cas de molts músics al nostre país, es podrà fer també com a autònom. És la principal novetat del Reial Decret aprovat en el Consell de Ministres de la setmana passada al govern espanyol. Fins ara, els músics jubilats que volien continuar treballant només ho podien fer com a assalariats. Els canvis entraran en vigor el 28 d'agost, després que s'hagin publicat al BOE aquest passat dijous. Això sí, els que vulguin comptabilitzar feina i pensió com a autònoms no podran fer-ho si en els 3 anys anteriors a la jubilació han estat donats d'alta com a treballadors per compte propi. La jubilació flexible és una fórmula que permet a la persona que s'ha jubilat poder tornar al món laboral, sempre a temps parcial, és a dir, cobrant el salari i una part de la pensió. Segons la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, l'objectiu és que els treballadors tinguin més i millors opcions a l'hora de jubilar-se.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I ara anem amb els esports.
1: Notícies. Esports.
0: I és que aquest diumenge es va viure a Calaf una nova jornada del campionat Gran A de Catalunya i també del juvenil, que continua sorprenent el Gran amb els resultats dels enfrontaments entre les colles. Va ser aquest diumenge a la plaça de Barcelona 92 de Calaf i ha estat el primer concurs de sardanes de la població organitzat pels sardanistes de Calaf. Aquest concurs ha estat interessant també perquè hem vist després de molt de temps ballar a la colla Violetes del Bosc de Barcelona en un campionat de Catalunya. Imatges a les nostres xarxes socials. El nou sistema de puntuació del jurat, en què cap jurat pot fer perdre o guanyar a les colles, ja que cada jurat puntua un dels ítems, interpretació, conjunt o correcció tècnica, segueix aportant resultats sorprenents aquesta nova temporada, com ja vam veure a la jornada de Sabadell, on la colla Maig va superar colles que en temporades anteriors no havia aconseguit superar. Si ens situem en les tres sardanes de campionat, comencem per la primera, una sardana de Navà i més enllà. Veiem que en l'enfrontament entre Mare Nostrum i Mirant al Cel va guanyar Mirant al Cel respecte a la de Barcelona. I entre l'enfrontament entre Maig i Violetes del Bosc va guanyar la colla Maig. Atenció. Pel que fa a la segona sardana, entre l'enfrontament entre Maig i Mare Nostrum va guanyar Mare Nostrum, i entre Violetes del Bosc i Mirant al Cel va guanyar Violetes del Bosc. I a la tercera sardana, entre Violetes del Bosc i Mare Nostrum, qui va guanyar? Doncs Mare Nostrum. I entre Mirant al Cel i Maig va guanyar Mirant al Cel. Per tant, tela marinera amb aquests resultats que són sorprenents i que donen un aire diferent al campionat Gran A d'aquesta temporada, perquè varien els resultats respecte d'altres temporades. Les sardanes, com deien, que van ballar van ser Dan Nevat i Més Enllà, també la Vall d'Ordino de Josep Maria Bernat, una sardana preciosíssima que escoltarem ara per tancar aquesta secció dels esports aquesta setmana, o també Passejada entre els núvols d'Olivier Márquez. Anem a escoltar aquest Josep Maria Bernat que s'estrenava el 1966 a Andorra i que és preciós, la Vall d'Ordino del sastre de la música, Josep Maria Bernat. L'escoltem.

0: Doblejant.cat.
1: I obrim l'agenda.
0: L'agenda.
1: Comencem a dijous 11 de juny perquè a les 8 del vespre a les Borges del Camp hi ha la festa de la Cap Vuitada de Corpus amb una ballada amb la Reu Jove. I divendres 12 de juny a les 8, ballada de sardanes a la plaça de Sarrià de Barcelona amb la Baix Llobregat i també 2 de 10, concert de la Plec de Cornellà del Llobregat amb la Principal del Llobregat i el Quartet Mel serà al pati exterior del Castell de Cornellà. També a 2 de 10 a Riudellots de la Selva hi ha ballada amb la Contemporània. Divendres que ve i també a les 10 ballada Artés de la Segre amb la Juvenívola de Sabadell. Dissabte 13 de juny a les 11, trobada d'equipaments cívics al Vendrell amb una ballada amb la Lluïsos Coble i a 2 d'una festa major de Sant Quirze i Santa Julita a Calella amb una ballada al passeig amb la Coble Montgrins. També dissabte que ve a la 1, festa major de Bellver de Cerdanya amb la Principal de la Bisbal i a les 5 de la tarda a Camprodon hi ha la festa de Sant Antoni amb una ballada amb la Bisbal Jove. També a les 6 al Pla de la Catedral de Llobregat hi farà una ballada. Dissabte que ve a les 7 de la tarda a Tiana hi ha ballada amb la Copla Maricel i a les 9 de la nit doble ballada nocturna a Molins de Rei amb les coples Marinada i Principal de la Bisbal. Dissabte que ve també a les 10, ballada Roses amb la Copla Contemporània. I passem a diumenge 14 de juny perquè arriba el 74è aplec de la Sardana de Tolosa del Llenguadoc a les 10 i a 2 de 3 de la tarda amb les coples Nova Germanor i Milenària. I també a 2 d'11 a Cluenda del Curset de Sardanes de Lleida, el Centre Cívic de Balàfia amb una ballada amb la Copla Tàrrega. Diumenge també, 96è aplec de la Sardana d'Igualada amb les coples Ciutat de Girona, Maricel i Ciutat de Terrassa a partir de 2 d'11 i a 2 de 5 de la tarda. I diumenge 14 també, 39è aplec de la Sardana de Toluges amb la Copla Tres Vents a les 11 i a 2 quarts de 4. També a les 11 aplec de Sant Antoni, Sant Joan, disculpeu, de les Abadeses amb la Copla Foment del Montgrí i també a les 11 dia de la parròquia a Escaldes Engordany amb la Copla Vents de Riella. També diumenge 14, 57è aplec de la Sardana de Cornellà del Llobregat a les 11 i a les 4 amb les coples Principal del Llobregat, Mediterrània, Sant Jordi, la Flama de Farners i també la Ciutat de Cornellà, atenció. I diumenge 14, també a 2 de 12, a Badia del Vallès, ballada amb la Contemporània. També a 2 de 12, a Pineda de Mar, ballada de l'aplec de Sant Jaume amb la Principal de Banyoles. I també diumenge que ve, segon aplec de la Sardana de Prades amb la Copla Cusatània a 2 de 12 i a 2 de 5 de la tarda. Diumenge que ve també hi ha el 24è aplec de la Vila d'Altafulla, Altafulla, amb les coples Ciutat de Cornellà i la Principal de Tarragona a les 12 i a les 4, i també a la 1 festes de les Enramades de Guissona amb una ballada amb la Reu Jove. Diumenge a la tarda, 2 de 5, 20a festa del Soci de Ripoll amb una doble ballada amb la Sol de Banyuls i la Principal de Cassà. I també a les 5, a Ribes de Freser, hi ha ballada amb la Copla Salvatana. També a 2 de 6, a plec de la Sardana de Palau Solità i Plegamans amb les coples Marinada i Sant Jordi. I també a les 6 de la tarda, concert de Cants de Guissona a Guissona, al Teatre Municipal amb la Copla Reu Jove. També diumenge que ve a les 7 de la tarda ballada d'estiu a Molins de Rei amb la Copla, la Principal de Terrassa. I aquesta setmana destaquem. Doncs no un, sinó dos aplecs. Dissabte 13 de juny arriba el quart aplec de la Sardana d'Arenys d'Amunt a partir de les 7 del vespre amb les coples la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat i la Ciutat de Girona. I diumenge 14 de juny, el 64è aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà a les 10 i a les 4 de la tarda amb les coples, la Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove als Montgrins i la Juvenívola de Sabadell al Passeig Marimon Espré de la Bisbal. Mentre esperem aquest aplec, escoltem la seva sardana de conjunt matinal, Festanyal, de Josep Maria Soler. És una sardana ben xula que escoltem avui aquí al Coplejant per esperar-lo.

0: Coplejant.cat.
1: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
1: I és que les coples Sant Jordi, la principal del Llobregat, comparteixen cartell amb els Amics de les Arts Judit Nederman o la Ludwig Band al Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest estiu. Del 13 al 22 d'agost, el Castell de Calonge acollirà el festiu, que arriba a la 6a edició, plenament consolidat com un festival d'estiu de proximitat, impulsat per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni amb el suport de la Diputació de Girona. Aquest esdeveniment té com a màxim objectiu projectar la música interpretada per artistes d'arreu de Catalunya i també de Catalunya, doncs, evidentment, hi ha d'haver la copla i la sardana. Per això, dijous 20 d'agost, al Pati d'Armes del Castell de Calonge hi haurà un concert produït pel festival a càrrec de les coples Sant Jordi i la principal de Llobregat, amb la voluntat de consolidar aquest concert com un dels de referència de Catalunya. I després de les estrenes d'Antoni Ros, Marvà i Marc Timón enguany, Jordi Molina ha compost una nova sardana per a dues coples amb el títol El Castell de Calonge. També es restrenarà per a dues coples la sardana Calonge i Sant Antoni Pensa en Lila de la calongina Monti Galdón, que estrenava la principal de Llobregat el 8 de març en motiu del Dia de la Dona. Per tant, aquesta estrena que té molt bona pinta, nosaltres l'esperem aquí al Coplejant, però mentrestant escoltem una altra que ja van estrenar i que és perfecta, una sardana perfecta. Calonge, poble de llibres, de Marc Timón, que escoltem aquí al Coplejant a càrrec de les coples, la principal de Llobregat i Ciutat de Girona, s'estrenava el 2024 i la recuperem avui.

0: coplejant.cat.
1: Bé, aquesta setmana hem de fer una esmena perquè la setmana passada vam dir que el disc del grup Trèvol, aquest grup que ha tret nou disc aquesta, la setmana passada, vam dir que era el seu primer disc i en realitat és el seu segon disc. Per tant, ho esmenem des d'aquí.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem edició i en qualsevol moment que ens estigueu escoltant d'aquesta setmana, nosaltres estarem ja dins, endinsats, endinsades, dins la plec de Calella. Per tant, el que fem és, des d'aquí, encoratjar-vos a que vingueu, perquè ens ho passarem molt bé nosaltres i vosaltres tots plegats. Bé, per això, ara programem la sardana Record de Calella, perquè no podíem escoltar una altra sardana per acabar el programa que no fos aquesta setmana. Una sardana de 1953, que és l'himne de tots els calellencs i calellenques i que, de ben segur, vosaltres també coneixeu. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, també a Threads, i també ens podeu trobar al nostre canal de YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: A continuació, podreu escoltar el programa Un poco de todo y algo más, amb Luis Vizuete, avui a les 10.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Hola, soc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: podcast. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
2: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es treguin la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui, eh?
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això
0: portem
2: ja 36-37 anys amb aquesta entitat.
0: Sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenas de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25
0: diverses.
2: 25 tallers. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus, eh?
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
2: Sí.
1: Amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí, sí, que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen.
1: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Hem sigut.
2: Més de 300 hem
1: i
2: sigut.
1: I més carrers, sí. Ens sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda, a disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res, i llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que amb ella li va bé, si no va bé.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu està al carrer Bruc 40. Llavors, hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Va. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers, o sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi ha de més joves també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem estat fent grans.
2: Clar.
1: Clar. Érem, llavors entens. Érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada 3 anys. Cada 3 anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet. Però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
1: Sí. Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan.
0: Bueno, i participeu
2: també. I conferències també.
0: També feu conferències.
1: Sí, també.
2: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè
2: fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant, sí, és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
2: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah,
2: expressament per...
1: Els escriu ella, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui, fets...
2: Originals, totalment... originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social?
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles.
0: Okay.
2: Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, es busca un tema i quan es comences el tema, a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia,
0: sí,
2: i va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
2: sí,
0: et
2: sí,
0: trobes.
2: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí,
2: jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això, cadascú pot aportar les seves idees i la seva,
0: sí,
2: personalitat.
0: Sí, sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt guai.
0: Abans...
1: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400, eh?
0: Associades?
2: Sí, sí, sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només anys... estava la nostra,
1: sí,
2: doncs, hasta 500 havien sigut, eh? Hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ec.
1: Això mateix.
2: Sí.
0: En tenim tres.
2: A part de que hi hagin també, pues, les d'escriptores,
0: sí,
2: les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup,
0: sí,
2: de dones
0: grup
2: empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts, sí, i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que hi poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam, és
0: la,
2: per
0: la
2: una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors,
0: sí,
2: aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
2: sí, sí,
0: no s'acaba.
2: Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que, no és una
2: que
0: cosa
2: són lliada. Moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Són més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir,
2: jo...
0: em vulgueu dir avui.
2: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
2: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català, català només parlat, una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació i si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
1: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
1: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
1: Exacte.
0: Val? Sí, perquè sí. A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
2: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...?
0: Bueno, digue'l, a veure.
2: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
2: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
1: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
2: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, tot seguit a les 11. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Ja tenim avançat l'any, quasi bé a la meitat. Suposo que ja estareu anant al gimnàs, haureu deixat de fumar i haureu començat a menjar una mica més sa. Cua de Cuc us anima a intentar, a través del cinema, esclar, que totes les vostres fites es facin realitat. Aquestes píndoles anímiques les podeu trobar tots els dimecres a partir de les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. I també podeu escoltar tots els nostres programes, sempre que vulgueu, a la nostra pàgina web esplugasfm.cat. Les motivacions per ser qualsevol cosa són molt diferents entre les persones. Si parlem, per exemple, de caminar i caminar, podrien trobar pur sentit de supervivència, en aquest cas, la part més lúdica queda oblidada. Podrien també anomenar la de la necessitat i, per l'últim, la de superar-se a un mateix. Abans de continuar, crec convenient recordar a Antonio Machado, que va escriure: "Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar." Deixem la poesia i anem per feina. Comencem un programa que va d'això, de caminar. Com és habitual, el cinema ens ofereix tot un ventall d'obres. El tema d'avui no anava a ser menys. Parlarem de tres films de tipus impactant.

La primera d'avui és Camí a la llibertat. Camino a la libertad, el títol original de Way Back. És d'Estats Units, el director és Peter Weir i és de l'any 2010. Té una durada una mica excessiva de 130 minuts. Anomenada entre l'apartat tècnic als intèrprets Jim Stargells, Ed Harris i Colin Farrell. Us faré una petita sinopsi. Uns escapats del gulag siberià viatgen 6.500 quilòmetres a peu cap a la llibertat a l'Índia. Basada en el llibre de Slavomir Ravich, perdoneu el meu iugoslau que no és correcte, diversos historiadors posen en dubte la veritat d'aquesta història. Suposo que recordeu el film Marco, doncs més o menys el mateix. Evidentment, que per gust no et fots 6.500 quilòmetres pel desert de neu siberià, amb temperatures molt per sota dels 0 graus, travessant boscos, muntanyes, amb molt poc menjar i molt malament equipats. La motivació per fer aquesta bestiesa és bastant clara. Arriscar-te a morir en l'intent o quedar-te i morir al gulag. Peter Weir és un director poc prolífic. La seva carrera comença el 1968. En aquests quasi 60 anys, només, entre cometes, ha realitzat una tretzena de films. Això ens ve a dir la meticulositat en la seva planificació i la profunditat que vol donar a les seves obres. No oblidem que estem parlant d'un director que ha dirigit pel·lícules com L'any que vam viure perillosament, el títol original de Year of Living Dangerously, El club dels poetes morts, Dead Poets Society, El show de Truman, The Truman Show i Master and Commander, entre d'altres. A Camí a la llibertat pren partit, sota la meva opinió massa i tot, sobre uns fets que després de temps recorregut ja no sabem qui són els bons o els dolents. En l'època en què està ambientada queda clar que els dolents són els soldats soviètics, però han de tenir en compte que sense ells la derrota de l'Alemanya nazi no s'hagués produït i el final de la guerra hagués estat un altre. El que no estava tan bé era la repressió que el govern soviètic va exercir sobretot aquell que discrepés dels seus postulats. Una de les armes de les que disposava per exercir aquesta repressió era Sibèria, una regió de la Unió Soviètica asiàtica la qual sabies quan entraves però no quan sorties, si és que ho feies. Dins d'aquelles parets van passar tot tipus de dissidents, tant estrangers com a nacionals russos. Això queda perfectament reflectit a Arxipèlag Gulag, d'Alexander Solzhenitsyn. Però s'ha de tenir en compte que estem al 1940. Les coses eren molt pitjors aleshores. El film perfectament hagués pogut ser un film èpic, però Weir, cosa estranya en ell, tira més cap a l'aventura, amb unes imatges de paisatges que impacten. Hem comentat a la sinopsi que la pel·lícula està basada en un llibre de Slavomir Ravich anomenat La llarga marxa, precisament el títol del film que tancarà el programa d'avui.

Ciril de la Fos Guiraman, assessor de la pel·lícula i també un aventurer, va treballar per ensenyar l'art de la supervivència als actors. Havent fet el viatge narrat a la cinta, va portar els actors al càmping d'hivern i els va ensenyar algunes tècniques de supervivència bàsica. Els personatges de la cinta han de fer un viatge sense fi a peu, travessant Sibèria, Mongòlia, el desert de Gobi, Xina i arribant finalment a l'Índia. A causa de les complicacions logístiques i polítiques durant el rodatge, aquest es va rodar finalment a Bulgària, al Marroc i a l'Índia. Coses del cinema. El personatge interpretat per Ed Harris representa els milers de nord-americans que van emigrar a Rússia a la recerca de feina. Cosa bastant estranya avui en dia, però clar, estem a 1929. Que aquests van fugir del que era la, com es deia això, la Gran Depressió nord-americana. Llavors, a l'arribar a la Unió Soviètica, es van veure tancats en gulags. Per interpretar el paper de Smith, l'actor es va inspirar en el llibre The Abandoned, escrit per Tim Zuladis, el 2008. Diversos dels tatuatges del personatge interpretat per Colin Farrell van ser dissenyats pel propi actor. Camí a la llibertat marca la segona col·laboració de Peter Weir i l'actor Ed Harris, a qui ja havia dirigit el Show de Truman el 1998. Va dir: "Vaig acceptar immediatament a col·laborar de nou amb Peter perquè jo sabia que ell era perfectament capaç d'explicar aquesta història." Premis, doncs cap. Acabem ràpid. Per què s'ha de veure? Per situar-te abans de seguir a personatges que fan la volta en món a peu, com l'Enric Luzán Pi, al qual ja vam poder entrevistar abans de començar la seva ruta. Si no sabeu què fer, esteu avorrits, el podeu seguir al canal de YouTube Enric Adventures o a Instagram Enric Luzán. No us avorrireu, us ho asseguro. On es pot veure la pel·lícula? Doncs a Apple TV, Amazon Prime Video.

Seguim caminant i ens aturem per parlar de La carretera, el títol original The Road. També és dels Estats Units i el seu director és John Hillcoat. És de l'any 2009 i té una durada una mica més modesta de 112 minuts. Només anomenar a la música el gran i estrany compositor de tota mena, de rock també, Nick Cave. Entre els intèrprets, aquí ve la cosa d'orilla. Viggo Mortensen, Charlize Theron i Cody Smith. M'estalvio la darrera part del cognom perquè no té cap sentit. Robert Duvall i Guy Pearce. Us faré una petita sinopsi. El planeta ha estat arrasat per un misteriós cataclisme i enmig de la desolació, un pare i el seu fill es dirigeixen cap a la costa per buscar un lloc segur on assentar-se. Durant el viatge, es creuaran amb altres supervivents. Uns s'han tornat bojos, altres han esdevingut caníbals. La distopia portada als darrers extrems, un món postapocalíptic on sobreviure sembla l'únic objectiu possible. L'home sempre té alguna cosa per la qual lluitar. La parella formada pel pare Viggo Mortensen i el seu fill, Cody Smith, sembla que tenen com a meta arribar al mar, cosa que desconeixem els seus profits, però que, suposem, a ells els hi sembla el lloc ideal. Tampoc sabem quant estan allunyats de la costa, però se'ls ha fet molt llarg és força evident. En cert regust de films de la nissaga Mad Max, tampoc pretén que la lluita pel combustible sigui el seu únic leitmotiv, malgrat que alguna coseta sí que hi ha d'això. Deixem-nos de vehicles, caminar és l'objectiu i ells s'ho prenen al peu de la lletra, mai millor dit. Es van aturant cercant oportunitats, cercant menjar, beure, on dormir, però sempre han de tornar a la carretera. Potser el fet de que el pare estigui malalt la converteix en una cosa dramàtica i un xic melodramàtica, donat que el fill, bastant petit per cert, s'ha de fer càrrec, en certa manera, del seu progenitor. El happy end final ens confirma que la producció està feta per tots els públics. Si haguessin tirat pel dret, el film s'hagués convertit en alguna cosa molt propera al terror. No oblidem que ens parla de relliscada de canibalisme i que les relacions interhumanes no acaben de ser fluïdes del tot. Parlant de carretera o carreteres, és un terme que és molt de pel·lícula o de llibres o ambdós, com per exemple On the Road, a la carretera, llibre de Jack Kerouac, portat a la pantalla amb el mateix nom per Walter Salles. L'esperit s'apropa bastant a la carretera, fugir i córrer sense sentit. A l'obra de Kerouac es tracta de fer un esbojarrat viatge cap al sud, però en cotxe, acompanyats de Dean Moriarty i amb tota mena de substàncies al·lucinògenes al cos. El film del qual parlem avui, l'únic objectiu és sobreviure. La participació de Viggo Mortensen a On the Road, concretament interpretant a Old Bill Lee o William Burroughs, ens permet parlar una mica de la seva carrera. No oblidem que havien transcorregut 6 anys des de la darrera pel·lícula del Senyor dels Anells, a la qual Viggo Mortensen va participar donant vida a Aragorn, un dels protagonistes principals, i que la fama mundial li va arribar ja amb 43 anys. Anteriorment havia participat en molts projectes com a secundari, sent un d'ells el seu paper a la mítica La matança de Texas 3. Després d'aquests èxits dins del món de Tolkien, va venir Una història de violència, A la triste i Grim Book. Un comentari molt proper a la premsa del cor. Viggo Mortensen va tenir una relació de 14 anys amb Ariadna Gil, amb la qual cosa es defensa molt bé parlant català, a més de parlar a la perfecció espanyol, anglès, danès i francès. Perquè no digueu que no hem anomenat el director, John Hillcoat, di d'ell que és un cineasta especialitat en vídeos musicals. Nick Cave, Bosch, Depeche Mode, Sweat, Massive Attack, Johnny Cash i Muse han passat per les seves mans. A banda, està clar, també ha fet feina convencional, com per exemple, i a part de la comentada avui, Sense llei i La proposta.

La pel·lícula està basada en la novel·la homònima de Cormac McCarthy, de 1933, guanyadora del Premi Pulitzer el 2007. Autor de 9 novel·les més, a McCarthy se l'han dut en dues ocasions més a la gran pantalla. L'any 2000, amb Tots els cavalls vells, amb B alta, interpretat per Penélope Cruz, i el 2007 amb No és país per vells, amb B baixa, dirigida pels germans Coen i per la qual Javier Bardem s'enduria l'Oscar al millor actor secundari. Abans que acceptés el paper, el protagonista del Senyor dels Anells tenia planejades unes llargues vacances que va postergar només llegir el guió de The Road. John Hillcoat sempre va saber que volia Mortensen per interpretar el seu protagonista. Si un home pot sobreviure en un món post-apocalíptic, aquest és Viggo. D'una banda, és tan tendre i sensible com un nen, i per l'altra, és capaç de fer front a les situacions perilloses i realitzar actes de gran exigència física. El film és un home turmentat pel suïcidi de la seva estimada esposa i la seva missió és protegir el seu fill Peti qui peti. No ho fem habitualment, però hem de comentar el director de fotografia d'aquest film, el basc Javier Aguirre-Sarobe. Pel que no el conegui, dir que és el responsable de la fotografia de Mar Adentro, Nosotros, la saga Crepúsculo, Vicky Cristina Barcelona, Hable con ella i Soldados de Salamina, entre d'altres. Premis, malauradament, no té cap premi, ni rellevant ni no rellevant. On es pot veure, doncs, a Movistar Plus i Amazon Prime Video. Aquí teniu un petit diàleg del film. Hem d'anar en compte amb els dolents. Hem de mantenir viu el foc. Quin foc? El foc dins teu. Nosaltres encara som bons? Sí, encara som els bons. És clar que ho som. Sempre ho serem sense importar el que passi? Sempre ho serem.

Acabem avui amb la pel·lícula molt recent. Ens estem referint a La llarga marxa. La llarga marxa, el títol original, The Long Walk. És una coproducció d'Estats Units i Canadà. A la direcció tenim a Francis Lawrence. És de l'any 2025. O sigui, fa molt poquet. Entre els intèrprets tenim a Cooper Hoffman, David Johnson, entre els principals, i no oblidem el gran que se recorda de la Guerra de les Galàxies, Mark Hamill. Us faré una petita sinopsi. En un futur distòpic, 50 adolescents, un de cada estat dels Estats Units, són elegits a l'atzar per participar en una brutal competició coneguda com la Llarga Marxa, on han de caminar sense parar. Si s'aturen o redueixen la velocitat de la marxa, moren. Només un sobreviurà. Dins les obres recargolades de Stephen King, en aquest cas escrita sota el pseudònim de Richard Bachman, La llarga marxa és, potser, la que té l'argument més simple. La societat ha donat moltes voltes i el jovent no té un futur massa clar. Potser els règims totalitaris, molt anhelats per part de la població més jove, els fan arribar aquest atzucat. La manca d'oportunitats els fa acceptar certs jocs macabres com els que es descriu a La llarga marxa, que consisteix, bàsicament, a caminar a una certa velocitat si no et foten un tret. Si en aquest joc haguessin participat una desena de joves, pensaries que sí que pot ser que tot estigui molt malament. Però si s'apunten 50, vol dir que tot està més malament del que es pensem. El més dolent de tot això és que només pot guanyar un. S'ha d'admetre la dificultat de rodar un film en el que tota l'estona s'està caminant. El perill de la repetició i l'avorriment és bastant obvi. Però coses pitjors s'han rodat. Se m'acut en aquest moment aquella pel·lícula del 2010 en la que un home resta tancat dins un taüt tot el metratge. Enterrat, Enterrado, o Buried en el seu títol original, que és una producció espanyola, obra de Rodrigo Cortés i protagonitzada pel gran Ryan Reynolds. Com no, anomenar el mig metratge La cabina, de 1972, dirigida per Antonio Mercero i protagonitzada pel gran José Luis López Vázquez, en el que tota l'obra transcorre dins d'una cabina telefònica de l'època. Ara ja no en queden. Em vinc a referir en tot això de que el cinema pot adaptar formats que, malgrat la seva dificultat, poden arribar a ser grans realitzacions. La llarga marxa és una bona prova d'això. Mantenir l'interès en els seus 108 minuts sense que ens avorrim és un gran mèrit. La inversemblança de la trama no ens ha de preocupar. S'han vist coses pitjors. 50 adolescents, com hem comentat abans, un de cada estat són triats a l'atzar per la llarga marxa. Els caminats reben aigua i racions i han de caminar sense aturar-se centenars de quilòmetres mentre els soldats armats els escorten i retransmeten l'esdeveniment per televisió. Qualsevol caminant que baixa i de velocitat per sota dels 4,8 quilòmetres per hora durant massa temps o que deixi de caminar per qualsevol motiu és executat immediatament. El premi en metàl·lic és bastant quantiós, però el millor de tot és que tens el compliment d'un desig sense cap límit. Això últim és molt important, donat que el final es veu afectat per aquesta premissa. Un gran final. Prèviament, els dos finalistes han caminat durant 5 dies i han recorregut 480 quilòmetres. Durant el film, algun dels caminants comenta que ha pogut dormir mentre caminava. És cinema. No ens ho acabem de creure. De totes maneres, si hi ha algú que ho ha aconseguit, que ens ho comuniqui. No val aquell que es dorm al transport públic. No val si va caminant.

El 1988, el cineasta George A. Romero va ser considerat per dirigir l'adaptació cinematogràfica, encara que el projecte no va prosperar. En el 2007, Frank Darabont va adquirir els drets de la novel·la, declarant que algun dia s'encarregaria de realitzar-la, amb un pressupost reduït i un enfocament estrany, existencial i molt contingut, entre cometes. Line Cinema va anunciar una adaptació en guió i producció de James Vanderbilt, juntament amb Bradley Fisher i William Sherrack de Mythology Entertainment. Al maig del 2019 es va informar que André Ovredal, director noruec i bastant afamat, seria el director. Per a novembre de 2023, el projecte va passar a mans de Lionsgate amb Francis Lawrence com a director i J.T. Moliner com a guionista, que és el que va acabar fent. El 10 de juny del 2024 es va confirmar la participació de Cooper Hoffman i David Johnson a les interpretacions. A l'assumir el paper d'un jove que havia perdut el seu pare, igual que Hoffman a la vida real, l'actor va declarar: "Quan el teu trauma queda exposat davant del món, en realitat no hi ha manera d'amagar-ho. Penso que podria parlar-ne o podria transformar-ho en alguna cosa. Perquè si continuo amagant-ho i fugint-ne, no és just per a les altres persones que també han passat pel mateix. Estic aquí per mostrar aquesta persona i aquesta experiència de la manera més honesta possible i amb l'esperança que algú ho vegi i pensi: ell em veu, ell m'entén. I aquest és, al meu entendre,

Esperem que no esteu molt cansats de prens després de tant caminar. Aprofitem aquest espai per recomanar-nos el seguiment de la Volta al Món a peu pel nostre veí d'Esplugues, Enric Luzán Pi, el qual, a banda de fer la matada de recórrer tot el món a peu, edita uns vídeos molt entretinguts i de la qual Esplugues FM s'ha fet ressò. Abans d'acabar, fer una recomanació. Ara que ha tornat a engegar Imatge 74 amb la projecció de la pel·lícula Otra Ronda el propassat 11 d'abril, fer-nos ressò d'una propera sessió, concretament l'11 de juliol, al Centre Cultural L'Avenç, amb la projecció del documental Notes de Voz, inspirat en l'obra d'Antonio Fernández, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, dirigit i realitzat per Manuel Barrios, que ens farà una presentació i ens convidarà a participar en un col·loqui en acabar. Res més per avui. Ha fet possible aquest programa Sergi Vilà als controls i qui us parla, Txema Luzán a la resta. Ens escoltem aviat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: passa si dona sang només una vegada. Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Quan s'enfonsa tot,

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Home, fem pressa i llavors això, anem

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

Són les 12 del migdia. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor, el programa que, contra tot pronòstic, continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

Baby, please, no, no, sisplau, no te'n vagis, ara. If you leave me now, que aquí es va dir si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulacs, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, si plau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida. Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps

0: trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
2: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
3: Eh? All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més austeritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verda.
1: A ti.
0: A ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: "Bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies."

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú va dir: no descuidis el moment, disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue'm-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to you? Kind request.
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Heart Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert, que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
2: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano! Ha! Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per, en simultani, per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a... cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser... una versió afortunada.
2: Thanks. Bye-bye.

L'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només o expressament per la pel·lícula Roadie de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harvey no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

Per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Carles. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

Versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones, bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número

un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho vas, entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt, When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordarem a ell. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King. When you are a king. Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, está bien con la radio.
3: Cocodril Club amb Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, feien bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a final dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc, etc, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Montpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i a més valencià.
1: És veritat,

Ai, Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles, ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demanen Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Only Living Boy in New York, que aquí es va dir el único muchacho que vive en Nueva York, i que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No us diu exactament des de quina població, però en fi. Diu: Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club, cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà, i aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona, padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi han tantes que evidentment és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar, i era Felice de Gino Vanelli dels anys 70 i pocs. I quina és la anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu?
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria i m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discotec preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Que, bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Manya.

0: Són les dues del migdia. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlarem d'inclusió, de somriure i de quilòmetres. I us parlarem d'una entitat que es diu Empujando Sonrisas. I per això hem convidat a la Sílvia Bofill. Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: La Sílvia és aquí d'Esplugues, del barri del Centre. No, del barri del Gall.
2: Del Gall.
1: Del barri del Gall.
2: Bueno, vaig viure al Centre, o la Plana, no sé ben bé què eren, perquè estàvem una mica limítrofes quan jo era petita amb els meus pares.
1: Sí.
2: I des de fa uns 10 anys, del barri del Gall.
1: Sí. Primer explica'm què és aquest projecte d'Empujando Sonrisas.
2: Empujando Sonrisas va començar d'una forma molt natural fa uns 5 anys aproximadament. Va començar un noi que es diu José Luis, que té un fill que té paràlisi cerebral. A José Luis li agrada molt córrer i a la seva dona també li agradava. I ells bueno, sortien a córrer, el que passa que van adoptar aquest nen que... bueno, el van adoptar pensant que no tindria, que seria un nen sa, sense problemes, però coses de la vida, van veure que evolucionava de forma diferent que altres nens, el van adoptar en 3 mesos, van veure que alguna cosa passava i aquí quan van arribar, perquè són de Galícia, van arribar a Galícia i van veure que tenia una paràlisi cerebral i això els hi va condicionar, va ser un xoc al començament, els va condicionar molt la seva vida, però van decidir que volien continuar fent les coses que feien abans de l'adopció del seu fill i van decidir que volien començar a córrer. Llavors van començar a córrer amb la cadira de rodes. La gent es va començar a sumar per entrenar amb ells, van començar a fer curses i de forma molt natural va començar el que va ser Empujando Sonrisas.
1: Has dit Galícia.
2: Sí.
1: M'agradaria saber quina relació hi ha amb tu. Esplugues de Llobregat en Galícia, perquè els teus pares fan el Camino de Santiago. Però no sé si això té res a veure amb el Camino.
2: Res a veure, però la família... Està clar que Galícia ens crida molt. jo vaig conèixer el José Luis, el pare de Mario, que és aquest nen que va amb cadira de rodes. El vaig conèixer fa un parell d'anys perquè a mi també m'agrada molt córrer. Llavors van fer un repte que buscaven gent anònima per tot Espanya que els agradés córrer i que volguessin córrer de Boston a Nova York fent relleus. Volien triar 5 persones anònimes amb vides normals, que no fossin professionals, i vaig tenir la sort de que, bueno, em van triar i van triar José Luis, entre altres.
1: I això va ser l'any passat?
2: Fa 2 anys.
1: 2 anys ja?
2: Fa 2 anys de tot això.
1: Perquè el teu pare m'ho va explicar.
2: Sí.
1: I li vaig dir, ha de venir a la ràdio i li...
2: Ostres.
1: Farem l'entrevista. I fixa't, han passat 2 anys plis-plas.
2: Ha passat volant, sí. El temps vola, el temps
1: sí.
2: Vola. I res, ens vam conèixer fa 2 anys amb aquest repte. Va haver-hi una connexió instantània. Vam quedar les famílies, vaig conèixer el Mario i jo ara sóc una més d'Empujando Sonrisas. Viatgem cada 2 mesos, ens veiem cada 2 o 3 mesos per fer curses, per estar amb la família, per fer entrenaments, per pensar projectes, i no parem, no parem.
1: I això es focalitza a Galícia o ja s'ha fet una expansió per tota Espanya?
2: S'està expandint per tota Espanya, perquè al començament estava molt centralitzat en Galícia. És veritat que la majoria de membres són de Corunya, que són gallecs, però ja tenim gent d'Empujando Sonrisas a Saragossa, tenim gent a Madrid, aquí a Barcelona també han vingut ells a córrer, la mitja marató de Barcelona, per exemple. Ens anem movent per tota Espanya.
1: De fet, aquí
2: estranger.
1: I a l'estranger. Ara anirem a l'estranger.
2: Sí.
1: Aquí a Esplugues sí que hi ha un projecte, que és de la Creu Roja, que el que fan és persones voluntàries porten unes bicicletes amb unes cistelles al davant i porten... Està dedicat més aviat per a gent gran o que té alguna dificultat de mobilitat i els porten a passejar doncs, per aquí, per Esplugues, per Sant Just, per zones més planes que tenim al carril bici. Bueno, no és la mateixa idea, però sí que és aquest sentit de voluntariat.
2: Sí.
1: i de fer un acte per una persona doncs, que té algun tipus de mobilitat reduïda.
2: Sí, no és la mateixa cosa, però no. Sí que està molt també vinculada, perquè és una manera de que una persona que té una limitació física pugui sortir del seu entorn més immediat i fer coses a l'aire lliure, acompanyat, o sigui, el concepte és semblant, sí, sí.
1: Anem a l'estranger, explica'ns aquesta aventura, perquè darrerament a Esplugues FM tenim molts aventurers. Tenim l'Enric Luzan, que ha començat aquesta volta al món a peu, i et tenim a tu, que ens expliques aquesta aventura a l'Argentina.
2: A l'Argentina. Doncs fa un any i mig vam acabar el repte de córrer de Boston a Nova York. Va haver-hi molta connexió i vam començar a pensar que havíem de fer alguna cosa per donar visibilitat a l'esport inclusiu, al córrer amb cadira de rodes. I justament parlant un dia per casualitat amb el meu amic, vam veure que hi havia una cursa que ens agradava moltíssim de feia molts anys, que es diu El Cruce, que és córrer per les Andes, tres etapes, 100 quilòmetres en total.
1: Que allà és molt important, això del cruce.
2: Moltíssim.
1: Explica'm-ho després, ara expliquem sí. El projecte.
2: Llavors vam veure que la nostra il·lusió era fer el cruce i vam dir, i si ens animem, ho intentem fer? Al començament semblava una mica una bogeria, perquè, clar, 23 edicions que hi ha hagut, en cap hi ha hagut una persona amb cadira de rodes fent aquest repte, perquè és una cursa molt exigent, que puges a 2.100 metres d'alçada, amb molt desnivell, molts quilòmetres, 3 dies acampant a l'aire lliure. Però vam dir, per què no? Anem a provar si l'organització ens dona l'okay, nosaltres endavant. Llavors vam parlar amb l'organització, ens van dir que per part d'ells no hi hauria problema, que l'equip mèdic havia donat el vistiplau, i vam dir cap endavant. I llavors aquí vam començar ja a pensar com anar cap a Argentina, perquè ens feia falta també un patrocini, una ajuda, perquè som molts corredors els que hem d'anar empenyent la cadira de rodes, i és un viatge bastant car.
1: I heu trobat patrocinadors o és de la vostra butxaca?
2: Mira, al començament estàvem tan il·lusionats que vam dir, encara que sigui la nostra butxaca, ho intentem fer, però clar, necessitem molts corredors i no tothom s'ho podia permetre. Llavors vam començar a picar pedra, fins que vam aconseguir una ajuda. Iberia, no sé si puc dir...
1: I tant, aquí tothom que col·labora de manera voluntària, nosaltres fem publicitat totalment voluntària.
2: Ai, moltes gràcies. Doncs Iberia es va enterar del nostre projecte, va contactar amb nosaltres, vam tenir una reunió i ens va dir, no us preocupeu pel viatge, pels vols, això està cobert. I va haver-hi una altra empresa que ens ha dit que no vol publicitat i no vol que diguem el seu nom, que ens va cobrir el que és l'estada. Llavors, gràcies a aquestes dues empreses i alguna petita ajuda d'alguna altra petita empresa, hem aconseguit el finançament per poder fer aquest repte.
1: Perquè, clar, això no solament és un cos econòmic, sinó que hi ha un tema personal, laboral.
2: Oh, també, també. També gràcies a la flexibilitat que hem tingut per demanar vacances en aquesta època de l'any, perquè acabem de tornar just ara. Hem hagut d'estalviar dies de vacances a l'estiu per agafar dies ara. Una logística que bueno, ens hem pogut muntar i cap problema.
1: Més la família, perquè tu tens fills.
2: Família, això ha sigut el més complicat. Els entrenaments són duríssims, són moltes hores d'entrenament. Jo tinc dos fills. Clar, gràcies a Déu, tinc una parella que em recolza en totes les iniciatives que jo proposo. És més, m'anima, em diu, això no podràs viure més que una vegada a la vida, aprofita, estàs fent molt bona feina, estàs donant visibilitat a l'esport inclusiu, estàs ajudant. És que, Isabel, has de veure la cara que tenen aquests nois quan correm amb ells.
1: Qui estigui escoltant l'entrevista i digui, aquesta veu em sona, doncs sí, és una mami del Folky Torres.
2: Ah, exacte, soc la Sílvia Bofill, mami de sisè i de tercer del Folky Torres. I membre de l'AFA també, perquè jo sempre intento col·laborar en tot el que puc, així que...
1: És el que sol passar, les persones actives estan actives amb tot, a l'AFA i amb el que calgui.
2: Sí, cal fer un cop de mà, perquè si no, si ningú fes res, al final les coses no sortirien. Exacte. Llavors, si podem ficar el nostre granet de sorra, allà que estem.
1: Aquest projecte, a més de fer el cruce, no sé si vols explicar alguna cosa més del cruce.
2: El cruce ha sigut una experiència transformadora. Ha sigut terapèutic pels nens. Són nens que tenen unes limitacions bastant importants. La cara de felicitat que tenien, els estímuls que rebien, els corredors que ens hem trobat pel camí, la gent plorava, perquè, clar, és duríssim, és una cursa duríssima, que ens hem de preparar molt a consciència. La gent ens avançava queixant-se, alguns dient, estic a punt de deixar-ho, i ens veien nosaltres amb la cadira de rodes, empenyent per aquelles pendents, i ens deien, ostres, sou inspiració, continuo només per vosaltres. La gent plorava. Bueno, és una cursa que ja, si vols, en parlem després, però participen 47 nacionalitats diferents, 8.000 corredors, i per primera vegada, et dic, amb cadira de rodes. Ha sigut un boom, no pots ni imaginar l'estima, el carinyo que hem rebut aquests dies fent aquesta cursa. Ha sigut impressionant.
1: Podeu trobar informació a l'Instagram Empujando Sonrisas o també a la pàgina web empujandosonrisas.es.
2: Correcte.
1: Els que ens estigui sí. escoltant, doncs que segueix això. I si voleu seguir a la Sílvia, doncs Bofill Sílvia.
2: Correcte, correcte. I també tenim una pàgina que parlem només del desafió que hem fet ara, Desafío Empujando Sonrisas, i que aquí trobareu tot el que és el cruce. I podeu fer, us podeu fer una idea aproximada del que ha sigut. Tot i que penso que les imatges no fan justícia. Les imatges, els vídeos, tot i que semblen, a vegades els mires i dius, ostres, és impressionant, si no estàs allà no et pots fer una idea del que és la implicació de l'equip per aconseguir superar el repte de
1: per tant, cruce. Emocionalment és molt fort, a part de físicament.
2: Una muntanya russa que no et pots arribar a imaginar. M'he passat plorant tot el viatge. Emocionalment ha sigut bestial. Físicament ja anava molt preparada, perquè clar, porto un any entrenant i portem molt de temps entrenant, però emocionalment no sé per què. Suposo que veure les cares dels nois que portàvem, veure l'estima amb el que ens han tractat l'organització, i després hi ha una cosa que et volia comentar, que les dues cadires de rodes que hem portat cap a Argentina s'han quedat a Argentina, les hem regalat, les hem donat, hem vist la gent, els pocs recursos que tenen, hi ha una fundació argentina que es diu Challenge Argentina, Fundació Challenge Argentina, que està a la Patagònia, ens vam conèixer aquesta entitat, vam veure tot el que feien. És una entitat que treballa molt amb esport d'hivern, perquè allà tenen pistes de neu, i el que passa que quan se'n va la neu no tenen activitats per la gent amb discapacitat. I nosaltres vam veure supernecessari deixar una cadira de rodes perquè la poguessin fer servir. La persona que va recollir la cadira de rodes, que era el president, ens deia que hi ha gent que viu allà que no surten de casa, que no viuen en uns paisatges preciosos i per la seva discapacitat no coneixen res del seu entorn. I va ser, bueno, pèls de punta, plorant, mentre els hi donàvem la cadira de rodes. I el dia següent de donar, ja havien estrenat la cadira de rodes. Hi havia una persona, una noia que es deia Analia, que ja anava en la cadira de rodes i ja ens estan mostrant tot el que estan fent. I no pot ser més gratificant. L'altra cadira de rodes, vam anar a Buenos Aires i aquesta, la primera cadira, pensàvem deixar-la. La segona, vam arribar a Buenos Aires i teníem contacte amb un pare que té un nen també amb una discapacitat important, que es diu Alejo, i corre amb una cadira de rodes que és com els carros de l'aeroport, de portar les maletes. Pensa que és un nen molt limitat físicament i van decidir córrer una cursa de 5 quilòmetres amb ells, i a la cursa s'anava caient la roda, s'estava desmuntant. Aquest noi està molt limitat i llavors va ser impossible no deixar la segona cadira de rodes. Vam deixar la segona cadira també. Són cadires que costen moltíssim. Una cadira són uns 5.000 euros. Ara hem d'aconseguir, ho aconseguirem, ara farem, intentarem aconseguir les dues cadires, perquè ara tenim els nostres nois d'Empujando Sonrisas sense cadira de rodes, Mario i Pedro. Però les aconseguirem i jo crec que hem fet bé, perquè Argentina és molt difícil. El que ens deien és que no és només que a nivell econòmic estan malament, o sigui, no hi ha recursos, sinó que ni tan sols no arriben. O sigui, no, al mercat no hi ha cap cadira de rodes adaptada per fer servir allà. Amb la qual era necessari.
1: És increïble, eh?
2: Sí.
1: Perquè un país tan divers, amb uns canvis climatològics que té tot tipus de paisatges,
2: sí,
1: ens pensem que deu tenir una economia brutal, tot i que ja sabem tot lo del corralito, sí, i totes les dificultats econòmiques, però que a aquest nivell que m'estàs explicant, doncs no m'ho imaginava.
2: Està com polaritzat. Hi ha gent que té molt i hi ha gent que té molt poc. I és una, i són realment artistes de l'economia, o sigui, fan malabars els argentins per arribar a final de mes. no els hi queda una altra, perquè és que han hagut de superar moltes crisis. I això es percep quan estàs a Buenos Aires, és una ciutat que m'ha encantat, però sí que veus aquesta, jo dic, una ciutat que està en un estat una mica de decadència, els edificis, perquè suposo que no es poden mantenir, però conserva l'essència, la cultura, la tradició, una ciutat molt interessant, però és el que et comentava, hi ha nens que et demanen pel carrer, aquí està prohibit que els nens et demanin pel carrer, hi ha molta gent dormint al carrer, et demanen, i a més no et demanen diners, o sigui, tu estàs menjant i s'emporten un tros d'entrepà teu, per exemple. És un, jo crec que és una ciutat, tampoc, a veure, no sóc una gran coneixedora perquè he estat només uns dies, però he tingut la percepció de ciutat com polaritzada.
1: Déu-n'hi-do. Entre cruces,
2: sí,
1: i empujando sonrisas,
2: sí,
1: s'ha creat algun tipus de col·laboració que es pugui mantenir en un futur amb aquest intercanvi, o que ells mateixos inicien uns projectes d'Empujando Sonrisas a l'Argentina?
2: Mira, bona pregunta. S'ha creat un vincle impressionant, perquè ara estem en contacte, hi ha vídeos fins i tot a xarxes socials, si voleu veure per Instagram, de que aquests vincles realment jo crec que perduren. Com una germandat, o sigui, no, jo crec que no seran Empujando Sonrisas a Argentina, però sempre estarem agermanats. El meu amic José Luis, el que té el seu fill amb cadira de rodes, va donar una de les seves cadires, perquè clar, els nens creixen i a vegades s'han d'anar adaptant, una cadira que ja no li servia li va donar a un altre nen aquí a Barcelona, i va haver-hi una trobada en el que es va convidar, anys després de donar la cadira a aquest nen, aquí a Barcelona, i et dic que, no sé, els meus pares també van poder venir, va ser impressionant. El vincle no es trenca mai. A dia d'avui, bueno, el nen desafortunadament va morir, desgraciadament, però el vincle amb els pares encara hi és, i es parlen constantment, o sigui, aquestes coses uneixen moltíssim.
1: Sí que és veritat, a la cursa de Barcelona,
2: sí,
1: hem vist amb algunes edicions, ara no tinc en la memòria que sigui molt recent, sí que de fa anys, d'un pare que anava sempre amb el seu fill,
2: sí,
1: amb una cadira d'aquestes adaptada, perquè el nen, sí, tenia doncs una discapacitat de mobilitat. No, no sé si deu ser aquest cas o deu ser un altre.
2: Cada vegada hi ha més, afortunadament, perquè sempre hi ha hagut nens amb un tipus de discapacitat. El que passa que ara s'està donant visibilitat. Ara estan sortint, ara estan fent lleure conjunt.
1: No se'ls amaga.
2: No se'ls amaga. Es busca un entreteniment. Són nens que estan superlimitats. El seu oci és limitadíssim. El cas de Mario, per exemple, que té paràlisi cerebral, només mou els ullets i una mica la cara. No pot fer res. Llavors, sortir al carrer, veure els estímuls del carrer, per ell és el millor que pot passar. Corre, és impressionant, perquè té els estímuls de la gent que corre al costat, els paisatges que van canviant, li canvia la cara, perquè jo sempre dic, Mario es comunica amb la mirada, perquè realment no pot parlar, però amb la mirada t'ho expressa tot. És impressionant, I a més dic, es comunica amb la mirada perquè té una pantalla que ell té unes icones, uns gràfics i tal, i mirant et pot dir res, alguna coseta, i sempre que pot, mira la pantalla i selecciona la imatge de Vull anar a córrer. Sí, sí. Empujando sonrisas. Vull anar a córrer.
1: Wow.
2: Sí. Quan veu el seu pare que es vesteix amb roba d'esport per anar a córrer, es posa neguitós perquè vol sortir. Ja no vol esmorzar, ja no vol fer res. Ell està neguitós perquè vol sortir a córrer. Va arribar un punt que el meu amic em deia, ostres, m'he d'amagar com Superman, m'he de ficar la roba de córrer a sota de la roba normal. Si ell no em pot acompanyar perquè està plovent o el que sigui, surto vestit de normal i quan surto al carrer em trec la roba de sobre i em quedo vestit d'esport.
1: És com aquells anuncis, no?, que la filla surt de casa amb roba normal i l'ascensor surt per sortir de festa, no?
2: Correcte, correcte.
1: Un pare que es transforma en qualsevol racó per poder sortir.
2: Sí.
1: M'agradaria fer-te alguna pregunta d'aquest viatge d'Argentina, però ja més a nivell personal i ja no tan emocional, amb Empujando Sonrisas, no? Què et quedes tu de l'Argentina? I m'agradaria, per exemple, quin menjar t'ha sorprès d'allà de l'Argentina?
2: Mira, m'ha encantat el asado, perquè jo no sóc molt de carn, I a tot arreu que he anat, la carn és espectacular. Són els mestres de la carn, la fan perfecta.
1: Fins i tot aquí a Barcelona, eh?
2: Sí.
1: Vas a un restaurant argentí i la carn, encara que sigui la mateixa del restaurant del costat, la cuinen diferent, però és que la carn argentina...
2: La dominen. Exacte. I també m'ha creat molt l'atenció, per exemple, que els encanta el formatge. El formatge te'l fiquen per tot arreu. I com a mi m'encanta el formatge, també feliç. Demanaves unes llenties, llenties amb formatge. Demania la milanesa amb formatge per sobre. Formatge per tot arreu. I bueno, els alfajors, bueno, els postres, tot això, els dolços, també els fan boníssims. En realitat, es menja superbé. Sí.
1: Dintre de la pobresa es menja bé, perquè hi ha països que són més rics.
2: Clar.
1: I no es menja tan bé.
2: Sí, ells no són un país pobre, bueno, considero, el que passa que és un país una mica polaritzat i molt maltractat una mica per la política i tot el que ha passat. Però realment han sigut un país molt ric i han tingut molts recursos. El que passa que hi ha hagut unes crisis que els han matxacat. Bueno, em deia, vaig conèixer, perquè ja coneixes molta gent, i em deia un argentí que ell fa no sé quants anys va poder comprar-se un cotxe nou. Diu, però ara, avui dia, és impossible que ningú es pugui comprar un cotxe nou. Tot han de ser cotxes de segona mà, i veus que és veritat, tot està molt reaprofitat. Hi ha molta botiga de segona mà i, bueno, intentar amb el que tenen treure el millor possible. Fer estirar l'economia tot el que poden.
1: Doncs anem en compte, perquè aquest primer món poder ens trobarem en aquesta situació no gaire lluny, perquè aquest consumisme no ens porta enlloc i al final arribarà que s'acabarà la producció, perquè s'acaba la matèria prima i haurem de reciclar-nos molt.
2: Sí, a nivell cultural m'ha sorprès molt. Per exemple, hi havia un teatre que era una llibreria, un teatre impressionant, era tot una llibreria. I veies, vas pel carrer i veus grafitis, però preciosos, murals preciosos. A nivell cultural és impressionant.
1: Això quina ciutat era?
2: A Buenos Aires.
1: A Buenos Aires mateix.
2: Sí.
1: Sí, perquè més hi han... També hi ha molta diferència entre les mateixes ciutats de l'Argentina, perquè és tan gran.
2: T'he de dir que he conegut la part més bollante, la part més rica d'Argentina. També m'he mogut pel centre de Buenos Aires. Soc coneixedora que si te'n vas per la perifèria de Buenos Aires, ploraries. Bueno, anant de l'aeroport ja veus xaboles, fins i tot un amic que va anar fa un any va comentar que veia una xabola construïda a sobre d'una altra xabola, o sigui, per maximitzar l'espai i perquè no tenen recursos, o sigui, una precarietat tremenda.
1: Anem a parlar de coses una mica, ara ja anem a canviar una mica. Bé, doncs una mica ara si... Et sembla? Seguirem parlant del projecte Sonrises, però també has portat un llibre que voldria també que m'expliquessis una miqueta, perquè aquest projecte va molt més enllà.
2: Sí. Quan vam acabar el primer repte que vam fer de córrer de Boston a Nova York amb el meu amic José Luis, tornàvem en avió i ell m'estava explicant la seva història familiar, perquè ells van adoptar a Mario a Etiopia quan tenia 3 mesos, no sabien que tenia una malaltia o una discapacitat, i va ser a Espanya quan es van adonar que tenia paràlisi cerebral, i llavors m'explicava la seva vivència, després van adoptar una altra nena a Vietnam, i la seva història era superinteressant. Llavors ell, en un moment determinat, em va dir que estava pensant escriure un llibre, que no sabia com començar, que no sabia. I jo li vaig dir, mira, anima't, jo t'ajudo, tu em vas enviant, tu comences a escriure, tu m'ho envies, si cal jo li acabo d'alguna forma, ho vaig editant. I així va néixer El Hilo Verde, que és el llibre que va escriure, va sortir fa un any, més o menys, i tots els beneficis que recapten d'aquest llibre van a Guinea-Bissau, a una ONG que es diu Kumpu, que està construint una escola, un edifici annex a una escola. Allà no tenen els recursos, són nuls, no tenen res. És més, el que es recapta... Necessitaven 5.000 euros per construir aquest edifici. I aquests 5.000 euros són pel material, perquè la gent del poble és la mà d'obra. I hem aconseguit sembla que falten 300 euros o així per arribar als 5.000, però ja hem aconseguit l'objectiu que teníem.
1: Doncs anem a dir l'editorial, i si hi ha xarxes socials també de l'editorial, que la gent pugui aconseguir aquest llibre.
2: És El Hilo Verde de Círculo Rojo, l'escriptor José Luis Fernández, i podreu veure, si busqueu Círculo Rojo, també el llibre també estava, no sé si ara ja ho han retirat, però si busqueu per internet trobareu, està a diverses llibreries, El Hilo Verde.
1: Tu ets periodista.
2: Jo sóc periodista, sí.
1: Però no et dediques a edició de llibres ni maquetació, no, fas un altre tipus de feina.
2: Jo estic coordinant publicacions mèdiques i científiques a una altra editorial.
1: Per tant, sí, una mica, el tema de redacció i com s'ha de maquetar,
2: sí,
1: això ho tens molt per la mà.
2: Sí, això tinc més per la mà, per això el vaig animar. Dic, mira, anima't, que si és per problemes d'aquest tipus, jo et puc fer un cop de mà sense cap inconvenient. Jo encantada de la vida.
1: Parlant amb una mica de, en global, de tot el projecte, del llibre, de totes les teves vivències, tot això ja sé que t'aporta molta felicitat,
2: sí,
1: però a mi m'agradaria una mica que ens expliquessis com et sents i una miqueta impulsar i que la gent s'animi a fer aquests voluntariats, perquè tot això són voluntariats.
2: És que hi ha molta opció de voluntariat. Hi ha molta gent que diu, és que no tinc temps. Jo crec que, si vols, pots aconseguir. És que tampoc et demanen 2, 3 hores, 4 hores al dia. És que hi ha voluntariats d'una hora a la setmana. O sigui, es pot fer de més i de menys. Per mi és supergratificant. A mi em dona la vida fer aquestes coses. Sentir que aquestes coses que faig poden ajudar una miqueta a que una altra persona tingui una vida una mica més fàcil, o donar visibilitat a una realitat, i que, per exemple, amb això del cruce, que tothom deia, és una bogeria, però què voleu amb això? Doncs volem donar visibilitat, i que si hi ha una persona que té un fill, una filla amb una discapacitat, i pensa que s'ha de quedar a casa sense sortir perquè no hi ha opcions d'oci, que vegi aquests exemples, que hi ha moltíssimes ONGs, moltíssimes organitzacions que fan coses superinteressants, i diguin, ostres, no, podem fer això, podem anar a la muntanya, podem córrer, podem fer excursionisme, es poden fer moltes coses, no, el teu oci no està limitat o tan condicionat per aquest diagnòstic.
1: Aquí vam fer una entrevista amb un noi que també té TDAH, val? I ara ho sento, però de memòria no me'n recordo del nom del llibre, però també tots els, la recaptació de la venda d'aquest llibre va a favor d'aquesta associació. I també vam parlar amb el Juanjo Bofill, que va fer el llibre Donde está mi sobre, sí, i tots els diners també van per recaptació a l'església de Santa Anna de Barcelona.
2: Sí.
1: Per tant, hi ha molta gent que fa voluntariat, i és el que tu deies. A vegades no és una hora, a vegades és un projecte que et dedica un any de la teva vida, però després això va fent el seu pòsit i va anant i va rolant i va creixent, no?
2: Sí. Fins i tot hi ha molta gent que es jubila i no saben què fer amb el seu temps. Ostres, jo ho recomano moltíssim. A més, busca una cosa que et cridi, perquè hi ha moltíssimes coses que pots fer. Si uneixes el voluntariat amb una cosa que t'apassiona, a mi la

0: una cosa normal. Estan creixent amb valors d'incloure l'altra persona, buscar formes d'inclusió, de que tots som diferents, de que hem de buscar la inclusió, i ho veuen ja amb una certa naturalitat. O sigui que jo crec que això és una lliçó importantíssima que s'emporten els meus fills. També l'esforç, o sigui, valors com l'esforç, les coses costen... tot aporta, tot suma a nivell familiar.
1: I que quan tens aquestes vivències, veus lo afortunades que som.
0: Moltíssim.
1: Encara que ens queixem de que estem dintre d'un sistema consumista, que estem vivint a Barcelona, que la ciutat, la contaminació, el soroll, però quan te'n vas amb altres països, dius, però si m'estic queixant i soc molt afortunada.
0: Som uns privilegiats. I a més viatjo, perquè a vegades dic, ostres, quina mandra fer les maletes per marxar de viatge. I veig que José Luis i Paula marxaven amb dues cadires de rodes, el menjar triturat del seu fill envasat al buit amb un per refrigerar i guardat per aquests dies, més quatre maletes perquè té un respirador, un no sé què. I dic, ostres, jo de què em queixaré? Si viatjo amb els meus fills amb una motxilla. O sigui que veus aquestes coses i per mi són inspiració.
1: M'ha agradat això.
0: Sí.
1: Inspiració.
0: Sí.
1: Ens quedem amb el somriure?
0: Ens quedem amb el somriure, i tant.
1: Amb la mirada d'en Mario?
0: I tant. I la del Pedro. No em vull deixar el Pedro. El Pedro és l'altre component també, l'altre noi que va amb cadira de rodes. És un noi que té paràlisi cerebral i autisme. I volia comentar que en aquest viatge... ha sigut tan terapèutic que és un nen, és un noi, bueno, té 22 anys, li costava el contacte físic, no responia als estímuls, i ha acabat responent a totes les preguntes, fent abraçades a la gent, et buscava per fer abraçades, seia al teu costat, buscava un contacte, la seva mare deia que estaven fent teràpia perquè tingués més mobilitat de braços i que ha estat com 2 anys per intentar aixecar braços. S'ha fet fotos aixecant els braços, o sigui, aquestes coses per a aquests nois... és una teràpia que en anys no ho aconsegueixen. La seva mare plorava, bueno, hem plorat molt aquest viatge.
1: Clar, perquè on no arriba la medicina...
0: Ostres, arriba l'amor...
1: Arriba, exacte, arriba l'amor, sí. Arriba les emocions.
0: Les emocions, i això omple moltíssim. O sigui, la teràpia de l'amor, recomanable 100%. Hem sigut un grup a més molt benvingut, ens estimem tots molt, i el respecte, el carinyo, això es nota. Ho perceben, se senten còmodes... I ha sigut un avenç aquest noi, a més, i curiós, Isabel, com ens autolimitem i a vegades com limitem els nostres fills sense saber-ho, perquè estàvem a la cursa i hi havia moments de la cursa que la cadira de rodes no hi cabia perquè s'estretava molt el camí o perquè era molt, molt empinat, i ell havia de baixar de la cadira de rodes. Ell sí que té una certa mobilitat i a vegades va caminant, però la seva mare mai es va imaginar que acabaria pràcticament escalant trossos, i ho feia amb ajuda, agafat de la mà, però amb un entusiasme, una il·lusió, que pujava per camins que la seva mare deia mai de la vida m'hagués imaginat que el meu fill hagués anat per aquí. O sigui, el que fa, a vegades pensem que no serà possible i fins que no ens posem a prova no ho veiem.
1: És impressionant,
0: sí,
1: de veritat, aquestes vivències, sí, tal com ho estàs explicant.
0: Sí.
1: Sílvia, estic segura que tens algun projecte ja en ment i que estàs preparant alguna cosa.
0: Sempre diem, perquè els meus amics i jo quan ens veiem, sempre ha de sortir alguna cosa més, i en aquest viatge dèiem, bueno, vam tornar el diumenge, i dèiem, bé, dilluns, dimarts potser ens donem una treva, però dimecres ja comencem a treballar per la propera. Hem vingut tots tan emocionats, amb tantes ganes de fer coses, es poden fer coses tan boniques. Aquest any, bueno, tenim alguna cosa al cap, li hem de donar forma, però... La comunitat de gent que vas coneixent, de pares, mares, familiars que corren amb nens amb cadira de rodes, i les xarxes socials fan molt favor per això, estem pensant potser fer alguna cosa, alguna trobada, alguna cosa, però sí, ells sempre diuen, a cabeza no em para, en gallec, a cabeza no em para, i la meva tampoc. Així que sí que estem pensant fer alguna coseta, perquè això, sempre pensem, no és un punt, feia molta pena fer el punt i final, dèiem, això no és un punt i final, és un punt i seguit, continuarem.
1: Doncs farem un punt i seguit amb aquesta entrevista i amb la Sílvia, perquè Bueno, ja ho saps, i el teu pare també, teniu els micròfons d'Esplugues

0: FM per oberts per vosaltres, perquè necessiteu. Quan acabo les entrevistes, sempre dic el mateix. Em repeteixo. Alguna cosa que jo no t'hagi preguntat que tu creguis que és important que ens has d'explicar?
1: Ostres.
0: Jo crec que hem parlat gairebé sí. De tot, però alguna cosa que tu pensessis ara, això la Isabel no m'ho ha preguntat i m'ho havia d'haver preguntat i és una cosa que he d'explicar.
1: Jo crec que hem parlat pràcticament de tot, només incidir en això, de que donar visibilitat a aquests temes permet que altra gent se li engegui la llumeta per col·laborar d'alguna manera o... si estan patint algun tipus de diagnòstic, algun tipus de malaltia, potser per dir, mira, jo també puc fer aquestes coses. Però realment, Isabel, jo crec que ho hem tractat tot.
0: Fins i tot ara m'està passant pel cap gent sí. Que està amb depressió.
1: Ui, l'esport és el millor que els
0: vegin,
1: pot passar.
0: Que vegin sí. Com s'esforça.
1: I tant.
0: La gent en sí. Poder superar aquestes limitacions.
1: Sí. L'esport realment és curatiu. O sigui, les endorfines que generes, a mi em passa, jo cada cop que acabo una cursa, estic corrent, dic, mare meva, per què m'he apuntat a aquesta cursa? És horrorós. Després acabo i dic, ostres, em trobo superbé. Em trobo superbé perquè generes unes endorfines, això sempre ajuda. Jo crec, a veure, no soc, sense ser cap experta, però els psicòlegs i això, crec que és una de les coses que recomanen quan una persona no està passant pel seu millor moment, sempre amb atenció mèdica, si necessiten medicació, però coses que podem fer, sí. Jo crec que esport...
0: Jo ara et vull fer una pregunta personal.
1: Sí.
0: I com se sol dir, si la consideres impertinent no cal que me la contestis.
1: No crec.
0: Ja que els teus pares estan tan vinculats amb el Camino de Santiago de l'associació d'aquí d'Esplugues... ¿Quan penses fer el Camino de Santiago?
1: Oi, mira, m'encantaria, eh? Bona pregunta, perquè en casa de l'herrero, cuchara de palo, els meus pares porten molts anys fent el Camino de Santiago, es coneixen totes les variants, i són de l'Associació d'Amics
0: sí,
1: de Camino de Santiago.
0: Han estat aquí, que han fet entrevista, sí.
1: Ja els coneixeu. M'encantaria, ara tinc nens petits, i dic, ostres, amb els nens no...
0: És perquè, més difícil.
1: Sí, no ho gaudiran tant ells, no ho gaudiré jo... Però a la que ja siguin una miqueta més grans és una assignatura pendent i, a més, rebré la millor assessoria a casa meva. Així que sí, ho tinc pendent, eh? M'encantaria.
0: Doncs si et sembla, amb aquesta inclusió, amb el somriure i la mirada del Mario,
1: sí. Amb
0: aquesta persistència i força de voluntat del Pedro,
1: sí. Amb
0: tot l'amor que poseu tots els components d'Empujando Sonrisas, et donem les gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i si fa falta una altra entrevista o fins i tot per telèfon amb alguna altra persona d'aquesta comunitat, ho farem.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: M'agrada dir això, una abraçada per a totes aquestes persones que fan possible aquests projectes.
1: Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estaríem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem, bàsicament, ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres, i si en balles 9 que es ballen a cada ballada, o 35 o 40 que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això, què és el de repartir i en què consisteix.
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Aquell perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui parlem amb la Teresa Carbonell. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: La Teresa Carbonell és del carrer Montserrat, de sí? Ben bé del centre d'Esplugues.
2: Sí, sí, exactament, ho dius molt bé.
1: I del centre d'Esplugues, quan Esplugues estava al carrer Montserrat i a l'església.
2: Sí, diguem que sí, era... Bueno, i la carretera, però era el casc antic, era el nucli, tot el que era la carretera, el carrer Montserrat i el Raval, tot això era més... Bueno, carrer de l'Església, carrer de l'Avent, si no se m'enfadaran. I tot això era el centre bastant d'Esplugues, sí, sí.
1: Ara, quan diem el centre, doncs diem l'Avent, el Brilles, l'Ajuntament, però no.
2: No, era bàsicament no. Els primers carrers van ser aquests, sí, sí.
1: Per tant, comencem a parlar una mica del carrer Montserrat.
2: Perfecte.
1: Com el recordes tu? Perquè no estava empedrat com està ara ni té res a veure.
2: No té res a veure, no. El carrer, bueno, jo per mi el carrer Montserrat és el meu carrer. I el carrer Montserrat, a part de ser de lo que era lo que eren les pedres i lo que era el carrer, lo important del carrer Montserrat eren les persones. El carrer Montserrat per mi era un micro, com si diguérem, un microclima dintre del poble. Suposo que totes les persones, el seu carrer ha sigut un carrer important, té el seu valor, té això que jo explicaré del meu carrer, segurament ha estat a altres carrers d'Esplugues. Però que ell donava la casualitat, com ara la gent del Raval també, que quedava apartat de tot el que era la plaça de l'Ajuntament i de el que era el carrer Laureà Miró, de el que era on hi havia les botigues. Per anar a comprar tenies que anar a la carretera.
1: Baixar.
2: Exactament, anaves al poble. Jo anava al poble. Del carrer Montserrat anàvem al poble. Aleshores, el carrer realment no estava asfaltat, com tu dius, era de terra, i a més hi havia unes... perquè com que allà hi havia pagesos al carrer, hi havia gent que tenia cavalls i carros, i pels carros i els cavalls hi havia, entremig de la terra, hi havia amb pedra, com una... com ara hi ha això de perquè els cotxes no corrin tant, aquests desnivells, hi havia uns desnivells així, de pedra, que feia que frenaven els carros perquè no baixessin cap avall, perquè realment és un carrer costerut, fa baixada, no? Aleshores, el carrer... bueno, per mi el carrer era un carrer de somnis, perquè a veure, tampoc se sentia el soroll de la carretera, no hi havia el trànsit d'ara, però el soroll que hi havia dels cotxes de la carretera allà no se sentia. Allà despertaves amb els ocells, era amb els gats, amb tot lo que era el tema d'animalons, els habituals que tenim a qualsevol carrer de les nostres pobles, no? Aleshores era un carrer en aquest sentit molt especial, l'olor que feia el carrer aquell de terra, l'olor que feia el carrer d'arbres, de tot, era un... bueno, olor de poble, que era, i dels horts, sí, sí.
1: Et ve de tant en tant l'olor aquesta de terra mullada o de l'herba mullada d'aquella època?
2: L'olor que més em ve és l'olor de la tila, perquè allà al carrer, de la part centre del carrer cap amunt, encara hi ha uns tilers, que per cert estan bastant malmesos actualment, però llavors eren uns tilers, molt macos, i a l'època de la tila tothom ajudava a collir tila, i aleshores bueno, es repartia la tila, hi havia una gent que la venia, bueno, l'anaven a vendre perquè era una tila molt maca, però tothom col·laboràvem amb la collida de la tila. O sigui, per mi l'olor del carrer era l'olor de la tila, Jo quan sento olor de tila és especial, és especial. Sí, sí.
1: Ara quan pugem pel carrer Montserrat, doncs les cases estan o ben tancades, moltes d'elles ja molt poques habitades, però ens explica'm la vida del carrer, de com jugàveu, de la canalla que jugàveu, com ho fèieu, a què jugàveu.
2: Sí, el carrer aquest, en total tenia tenia 16 cases veïnals, que després van vindre una gent que venia d'Antequera, eren d'Antequera, llavors al final vam tres veïns més, però en principi érem 16 veïns. Dos eren molt al començament, que són les cases del començament del tot, que llavors, clar, quedaven com llunyanes de tot el que fèiem l'altra gent del carrer. Però l'altra érem totes les cases, érem, la resta de cases estàvem allà. I després hi havia els de Can Cortada, que estaven a la plaça de l'Església, que no eren del carrer Montserrat, però els teníem com a molt propers, també. Eren com uns veïns propers, no? La gent del carrer, a veure, allà aquell carrer, ja dic, com t'he dit abans, era com un microclima. Hi havia el que pots trobar en un poble, hi havia allà. Hi havia, perquè tinguis una idea, i al carrer era, hi havia gent, treballadors, assalariats, amb ofici, hi havia empresaris, hi havia pagesos, dones que treballaven fora de casa, mestresses de casa que no treballaven, hi havia un metge al carrer, un herbolari, una ATS, és curiós tot això, els campaners, el campaner i la campanera, els campaners vivien allà al carrer, teníem un capellà que no vivia allà, però la casa pairal era allà i cada setmana venia allà, i un recader. O sigui que imagina't quina mà d'oficis diferents que hi havia en un lloc, en un carrer tan petit, no? Tan curt.
1: I durant uns anys veu tenir vivint al costat de l'església, no me'n recordo la senyora que tocava l'orgue.
2: La senyora Angeleta.
1: L'Angeleta. Jo no va dir l'Angelina, no?
2: No, la senyora Angeleta, que és la que tocava l'harmònio, no l'orgue, l'harmònio. Era un harmònio. La senyora Angeleta no vivia aquí, vivia aquí al final de tot del poble, i llavors al final es va anar fent gran, i llavors van fer, allà no hi havia cap edificació, i llavors van fer aquella casa a canvi de, bueno, una casa per l'altra, però llavors li van fer una casa perquè pogués viure al costat de l'església, i així d'aquesta manera, quan a l'hivern feia fred, perquè llavors sembla que feia més fred, i quan feia molta calor, perquè també sembla que feia més calor, i així ho tenia tot al costat, perquè es va anar fent molt gran, i així ella podia fer el que li agradava, que era participar en les coses de l'església i tocar l'harmònio, que és el que li agradava a la senyora Angeleta.
1: També teniu al costat de l'església a Calpi.
2: Sí, també eren els de la plaça. Tot això era, clar, la plaça de l'església, la casa aquella, que era és aquella casa pairal molt maca, també. I el que passa que amb ells, a partir... ells feien la seva vida més, els que vivien allà eren ja persones, es havien quedat uns germans grans que es van anar fent grans, i el que era el jovent, clar, tots ja no vivien aquí, les filles d'allà es havien casat a Barcelona, fora d'un dels germans que llavors que tenien una lampisteria aquí al Gelabert, que tenien una lampisteria a l'Oreà Miró, però esclar, ja, els fills ja no vivien allà al carrer, o sigui, ja no hi teníem, home, la relació de veïnatge estupenda, però no hi havia els nens no jugàvem al carrer, però és que allà entre els anys 50, 60 i 70, aquestes dècades, has de pensar que allà vam agrupar-nos a uns 30 persones, entre nens, jovenets i jovent, diguem-ne, amb una edat, entre diferents edats, érem bastanta canalla, hi havia molta vida en aquell carrer. Molta vida.
1: Davant de Can Cortada, jo no recordo la meva memòria que hi havia, però sé que al cap dels anys van construir una casa que va haver-hi com un centre educacional que es va dir Centre Joan Amades.
2: Bueno, que era de la 11.
1: De la 11, sí.
2: Sí, però allò era Can Calvet, allò era una casa que també hi vivia, allà hi havia un noi i una noia també, que passa que ells, després hi havia els de... però esclar, ells anaven a escola a Barcelona, tenien un altre estatus social, hi havia algú que alguna vegada anava a jugar allà, però en principi no participava. No eren els nens que estàvem allà al carrer jugant a jocs de carrer i a jocs que tocaven en aquella època, que ens ho passàvem molt bé. Els nens jugàvem tots a jocs de carrer.
3: Alguna vegada deuríeu veure algun cotxe oficial que entrava a Can Cortada?
2: Home, sí, ja ho sabíem, sí. Però és que, a més, ja sabíem quan hi havia que venien el pare del Juan Carlos I.
3: Joan de Borbó.
2: I llavors hi venien ells, i després havien vingut també la germana. Sobretot havia vingut la germana petita, que era aquella, la que cega. Llavors, sí, té una germana, una que es va morir, que es deia Pilar, i aquesta que era cega. Ja. Llavors, aquesta, jo anava a escola, l'Isidre Martí. I llavors, quan aquesta senyora venia aquí, hi havia algun dia que ens venia a fer una visita allà a les nenes, a l'Isidre Martí. I llavors, sí, llavors tot és clar, teníem que estar super, no sé, molt formals, ens avisaven perquè venia una princesa a veure'ns i ens venia a veure, bueno, venia a veure l'escola, i llavors entrava a la classe i aquell dia tocava, clar, totes molt formaletes i teníem que contestar el que ens preguntava. Bueno, venien a visitar les nenes allà. Sí, sí, venia a fer una visita a l'Isidro Martí. Sí, sí.
3: Explica'm una mica, abans deies que recollia la tila.
2: Bueno, sí.
3: Entre els veïns.
2: Sí.
3: Quina relació ha quedat amb els anys amb tots aquests veïns del carrer Montserrat?
2: Estupenda. Bueno, jo tinc molt bona relació amb tots. Bueno, la pena és que la majoria no hi són, no? Aquesta és la gran pena, no? Però, a veure, has de pensar que allà hi havia nens, hi havia nenes. Hi havia nenes, per l'època, que no les deixaven sortir a jugar amb els nens al carrer. Hi havia alguna nena que no les deixaven sortir a jugar. Després sí, però, diguem, de la meva edat, hi havia alguna que anava a sortir a jugar amb els nens, pues, i de nens, hi havia un nen que era més gran que jo, que aleshores aquest venien els seus cosins i els seus amics a jugar. O sigui, que allà hi havia una colla de xicots, de nens, que no eren del carrer, però que venien a jugar allà. Aleshores, a veure, jo m'ho he passat molt bé jugant amb ells, perquè llavors, esclar, anàvem a caçar sagrantanes. A caçar sagrantanes volia dir amb un mandró, a veure si encertaves una sagrantana, les sagrantanes per viure, el que fan és deixen anar la cua, perquè llavors qui vol agafar una sagrantana, els animalons s'entretenen amb la cua i la sagrantana se salva, no? Bueno, doncs llavors nosaltres anàvem a tocar sagrantanes i llavors a tocar la cua de les sagrantanes, anàvem així. Jugàvem al xurro medio manga, mangotero, a indis americans, a passar a la plaça de les Moreres, a passar tots els arbres de la plaça de les Moreres de branca en branca, allà al carrer Montserrat, que quan no estava arreglat, que és com a mi m'agradava el carrer Montserrat, a mi agradant així, a mi no m'agrada, reconec que està molt bé, a mi no m'agrada, llavors hi havia com una muntanyeta, allà hi havia uns garrofers i a l'hora que caien totes les fulles dels garrofers, una de les distraccions era baixar des de dalt a la muntanya a baix, per tant, pantalons, calces, fandilles, tot acabava, arribàvem a casa tot trencat, clar, bueno, en un dia no, però còpia d'anar-hi. Clar, anar en bicicleta, clar, tot això, a mi m'hi deixaven jugar amb els nens, per tant, que jo m'ho havia passat molt bé. Llavors, una altra cosa que fèiem és que els nens, perquè era així, llavors, els nens feien uns carros que eren, baixaven d'aquests, saps, amb fustes i coixinets.
3: Els cars, com els cars. Car,
2: ara et diuen els cars d'ara. Llavors sí. Eren uns carretons, que en dèiem, i des de dalt, al començament de tot, fins a baix de tot, ens ficàvem a la cera i baixaves a sentar d'allà tota pastilla.
3: O sigui, des de dalt a la plaça...
2: Al Cargol,
3: de
2: des de Cal Cargol... No, des de Cal Cargol comença una baixada, que ara és a Cal Corberó. Abans allò era Cal Cargol. Llavors allà hi havia, clar, hi havia dos cases de pagès, hi havia horts, hi havia Calteio, que també era una altra casa de pagès. O sigui, al carrer hi havia tres cases de pagès, hi havia cavalls, clar, era una altra història. Anar-te a amagar els galliners aquells era jugar a cuita amagar i amagar-te amb aquells galliners i sortir plena de polls de les gallines, i és clar, arribaves a casa, clar, llavors un escàndol, perquè clar, anaves tota plena de polls de gallines o de puces de cavall. Clar, perquè allò estava... Però anaves, jugaves a amagar-te per allà. És clar, això no, actualment tu mires i això és un regal. Jo, per mi va ser un regal viure al carrer Montserrat, molt. Llavors, amb les nenes, sí, amb les nenes jugaves a la xerranca, a les nines... Bé, totes aquestes coses que també tocava. Però, clar, l'altre era molt emocionant. Era molt divertit.
3: Teresa, la teva afició per les tradicions catalanes, pel teatre, per la poesia, d'on et ve?
2: A mi, bueno, més que tot el que sigui tradició, suposo a casa meva, la meva mare sobretot, però al meu pare li agradava molt la tradició de les festes de Nadal. Llavors el meu pare no era creient, el meu pare, la meva mare sí, el meu pare no, però la festa de Nadal era com una tradició especial, i a casa celebrava molt la festa de Nadal. I a més, a casa, el meu pare cantava, era molt bon tenor, el meu avi també, i la festa de Nadal era una festa de cantar, el meu avi cantava els cors d'en Claver, eren Molins de Rei, anaven allà llavors. I a casa els meus avis, el meu avi tenia una vinya, ell treballava en una fàbrica tèxtil, però tenia una vinya, i aleshores hi havia presseguers, bueno, clar, jo havia anat a collir els raïms, a l'època del raïm, anar a collir préssecs, anar a collir raïm, tot el que representa la brema, allò era llibertat, tot allò. Era molt bé. Llavors, a casa, el que era la festa de Nadal, el que eren les festes majors. A casa, les festes majors, festes de Nadal, Sant Josep i Sant Pere, que eren els sants del meu pare i del meu avi, eren unes festes que se celebraven molt. Llavors, la meva mare sempre ha sigut una persona molt, molt vinculada, li han agradat sempre molt les tradicions. I llavors, a casa, qualsevol festeta, encara que la meva mare, encara que tingués que fer un flam, feia un flam, o feia croquetes de Santa Teresa, o feia uns postres d'aquests casolans que es feien llavors a les cases, que no tenien molt... que no tenien molta despesa econòmica, però les festes se celebraven. Vull dir, tenia que, qualsevol festa que fos de tradició, a casa sempre s'ha celebrat, i suposo que és això. A més, jo penso que les tradicions són les que et fan formar part d'un grup, d'una entitat, d'una societat, d'un grup de gent que volem que anem al mateix batec. A mi, les tradicions crec que no s'han de perdre mai, perquè, i a vegades el que fem és deixem les nostres i n'agafem de noves, pensant que aquelles són molt millors, i jo no, jo sóc molt de tradicions. Sant Joan, bueno, és que Sant Joan és increïble, no?
3: Explica'm, com vivies les revetlles de Sant Joan
2: allà al carrer, quan venien tots aquests nens
3: d'altres barris,
2: i és que eren amics de l'Enric, d'aquest amic,
3: però que baixaven del barri del Raval, per exemple?
2: No, uns eren de l'Orià Miró, un altre del carrer de l'Iglésia, uns altres vivien a la Plana, eren amics d'ell, de col·legi, d'escola, i el carrer nostre era més divertit.
3: De Finestrelles també
2: no,
3: poder baixar
2: no,
3: gent?
2: No. Eren de l'Orià Miró, nens que anaven a escola amb l'Enric, i que és aquest dic jo, l'amic meu, que per cert ja és mort, i aleshores doncs venien, perquè és que aquell carrer tenia molts al·licients. Clar, hi havia el carrer de la carretera, no tenia l'al·licient dels per anar a buscar, a baixar garrofers, tenies que anar a un lloc que hi hagués garrofers. A la carretera no hi havia garrofers.
3: Clar, perquè estaven, per fer-nos allà una idea mentalment, on està ara mateix l'autopista, estava ple de garrofers.
2: Home, és que allò
3: ple
2: era...
3: Ple de garrofers.
2: Allò era...
3: Des de Finestrelles fins a arribar al que diríem Sant Just, eh? Sí. Tot allò estava ple de garrofers i allà anàvem a jugar, a enterrar la sardina,
2: pues a tots anàvem
3: la truita,
2: allà, tots anàvem allà a fer
3: garrofes,
2: tot això.
3: Eh?
2: Exacte, però nosaltres és que ho teníem molt a prop. Ah. I et diré més, nosaltres, jo recordo tindre 7 i 8 anys i anar amb els altres nens del carrer que en tenien 6 i 4, que érem nens més petits, i dèiem, anem a berenar a la Font de la Mandra. I anava els nens amb un berenar, bueno, pa amb xocolata, que era una delícia, llavors menjar pa amb xocolata era el berenar que, almenys a casa, jo és el berenar que quasi més feia, que era pa amb xocolata. I era aquell berenar era una delícia. I ens, en lloc de, anàvem un dia i llavors tothom ja deixava que anéssim i començàvem a anar cap aquí, cap a la ciutat Diagonal, amunt, i anàvem a berenar. I érem tot de nens petits i tornàvem. És clar, això és impensable actualment. Per tant, que això era realment una delícia. A més, et diré, al carrer, la gent del carrer, és que jo sempre dic que jo sóc qui sóc, no només pels meus pares, que evidentment pels meus pares i la meva família, però per tota la gent del meu carrer que m'ha acompanyat tots aquests anys. Pensa que jo sortia d'escola i la meva mare treballava, mentre va haver-hi la meva àvia, hi havia la iaia quan jo sortia d'escola, però quan no, el berenar, una veïna o altra tenia el meu berenar. I aleshores la veïna em cuidava, i bueno, jo estava al carrer i ja no passava res, però estàvem pendents. Llavors tu fessis el que fessis, tu no pateixis, que la teva mare sabia el que havies fet. Tot eren ulls que et miraven. Per un cantó t'empipaves perquè deien, ara... És que ja li han tingut que dir que no sé què, que no sé quantos, que si he caigut, que si no he caigut, que si, entens? Que si he jugat a bales, que si no he jugat a bales. Però, per altre cantó, tu saps com et senties de protegida i acompanyada.
3: Clar.
2: O sigui que jo, la veritat és que, per mi, hi havia gent molt, molt, molt diferent, però és que jo m'he sentit estimada per tota la gent del carrer.
3: La festa major d'Esplugues, com la recordes? Què celebràveu, Santa Madalena o Sant Mateu?
2: Bueno, hi ha hagut èpoques diferents. Clar, jo de petita hi havia èpoques que van celebrar Santa Madalena. Quan era petita, pràcticament vaig sense pagar més Santa Madalena, crec. Però llavors va ser... Van canviar cap... Perquè abans es celebrava Sant Mateu, però llavors va haver-hi allò de les bremes, va passar Santa Madalena. Aleshores, llavors veia Sant Mateu, però bueno, era home, la festa major era bueno, el primer tret de la festa major eren els cavallitos del senyor Antonio, que anaven a la plaça de l'Ajuntament, pas a Santa Madalena, i quan venia el senyor Antonio amb les barques del senyor Antonio.
3: Les cadires aquelles de cadena.
2: Sí, però les barques eren quan arribaven les barques. Això era... Les barques del senyor Antonio era algo... I hi havia només... Les cavallitos, que en dèiem cavallitos a tot, eren a la plaça Santa Madalena. Hi havia les cadenes, hi havia els cavallitos, el que és el... aquests que roden.
3: Sí, sí. El...
2: Que m'encanten, els cavallitos a mi. Però les barques, és que...
3: Bueno, explica'm què eren les barques, perquè...
2: Hi havia dos barques, unes barques amb uns ferros, i llavors hi havia dos barques penjades, on hi podien seure dues persones, encarades una davant de l'altra. Llavors les barques anaves amunt i avall.
3: Voltejaven.
2: Pendulaven.
3: D'acord.
2: I aleshores, llavors, si anaves molt amunt, hi havia una palanca que et frenava perquè quan baixaves sortia una fusta que et frenava perquè no
3: voltegés o no es trenqués.
2: Home, clar, que podia, sí. Llavors hi havia qui es posava dret. Ui, això era posar-te dret a les barques.
3: A veure qui era el més valent, el qui pujava més.
2: Era un plus. Però el senyor Antonio, arribar al senyor Antonio, era... I me'n recordo una vegada, un any, no sé, que van venir dos... Bueno, va haver-hi una guerra econòmica entre les cadenes i l'altra, que no sé si eren els cavallitos o eren unes altres cadenes que van venir, no m'ho facis dir, això no me'n recordo. I llavors resulta que un va començar a baixar el preu perquè anessin a pujar el seu. Era un que venia nou, que no devia saber com anava. Llavors l'altre el va baixar i al final resulta, tu, que anàvem quasi anàvem, pagàvem, no? Quasi de franc, fins que es van entendre i van dir, sembla que estem fent el préssec, i van decidir pujar el preu que tocava i ja se'ns va acabar el festival als nens. Sí, sí, però molt bé, sí, sí.
3: Arriba
2: això
3: punt...
2: com a nens. Després això va haver-hi l'època dels embalats, que va ser esplèndida, l'embalat va ser esplèndid, clar. Haver-hi un embalat era festa major.
3: Tu recordes l'època que es feien les pubilles aquí a Espluga?
2: Home, i tant, clar.
3: Va, explica-m'ho, que jo ho vaig agafar ja el darrer any, em sembla.
2: Sí, home, les pubilles al ball es presentaven, la gent que volia va ser pubilla. I llavors feien una volta la gent, i llavors la gent votava qui volies que fossis la pubilla. Hi havia la pubilla gran i hi havia la pubilla infantil. Home, era una festa, era molt, ser pubilla era molt important. Home, i tant. Jo diria que la primera pubilla va ser la Maria Teresa Mujal, la primera pubilla. La Maria Teresa Mujal, que em sembla que... va ser ella la primera. Em sembla que el primer que van fer pubilla va ser ella. I, home, sembla que tothom la vam votar. Era una noia... És una noia encantadora i era guapíssima, però, a més, encantadora en tots els sentits. Que la pubilla es buscava això.
3: El seu encant.
2: Que fos guapa, però que, a més, tingués uns valors de poble, uns valors com a persona. Això era l'idea de la... que deien de la pubilla, i ella ho tenia tot.
3: Vaja, el que vindria a ser el pregoner d'ara de Festa Major, Buscar una persona d'Esplugues, que tingui els seus valors identitaris...
2: Bueno, jo això ja saps que ho poso en quarantena.
3: Ho deixo en quarantena.
2: Moltes vegades sí que ha estat així, aquesta és la veritat, però jo crec que alguna vegada s'ha buscat més que una persona fos molt coneguda, encara que visqués Esplugues, però encara que no tingués ni idea de lo que és Esplugues ni del que és es poble, perquè quan feien el pregó veies que no sabien de què parlaven. Jo dic això no en quarantena en quant a la persona en si, cuidado, que per mi tothom és respectable, només faltaria, i tothom pot fer un pregó, però jo crec que un pregó d'un poble almenys no només has de viure, sinó no pots anar per mi, no pots anar a buscar un futbolista, ara no ho dic amb ningú en concret, no pots anar a buscar un futbolista, un cantant, un no sé què, el que sigui, només perquè viu a Esplugues, quan no en té ni idea de lo que és el poble.
3: I perquè és mediàtica i res,
2: sí,
3: més.
2: Per mi això és un error, però no perquè la persona no pugui haver-ho fet, vull dir, cada cosa al seu lloc.
3: Pel teu tarannà, la teva implicació amb la cultura i les tradicions, tu has volgut sempre col·laborar amb diverses entitats de la població, sí. no ens centrarem en cap perquè no podríem ara parlar de totes les entitats, però explica'm una mica la teva implicació, perquè vas a qualsevol, no diré qualsevol, però hi ha entitats com per exemple la Crònica de la Vida d'Esplugues, l'Esbar d'en Saire, en el que tu també hi has tingut un paper, no diré ni important ni destacat, sinó que has sigut una persona una ciutadana que has col·laborat amb diverses entitats.
2: Sí. A veure, jo com a junta amb la única que hi ha estat ha sigut amb la Crònica de la Vida d'Esplugues. Ja he deixat de ser-hi, no? Perquè feia quasi 20 anys que hi era. O sigui, que s'ha de buscar relleus i has de buscar... I per cert, s'han trobat una gent molt jove, més jove, molt dinàmica, que podran fer una tasca molt maca, i jo penso que s'ha de...

0: amb el grup d'estudis, he col·laborat amb l'Esbart, que més ara no se'm surt que més. Bueno, vaig estar a l'escoltisme també a l'hora de formar, bueno, dels llobatons, de crear la secció de llops, que no n'hi havia, perquè el Josep Prats va formar aquí els nois, però no faltava que vingués, clar, que els que hi haguessin petits perquè es poguessin anar incorporant al Sant Jordi. I llavors, junt amb la Maria Antònia Joan i la Maria Dolors Astor, doncs, bueno, ens van dir si volíem començar l'entitat de llops, i vam dir, bueno, va, som-hi, així, no? I vam començar l'entitat de llops, nosaltres tres. O sigui que, si se m'ha demanat alguna cosa, l'he fet. A l'Esbart també va haver-hi, bueno, l'Esbart, però com a junta no hi he estat com a mestra de, bueno, ensenyant els petits, els juvenils, i llavors vam formar un cos del grup de pares, sí. Que clar, el grup de pares, clar, seguien a tot arreu clar, els nens, i llavors un dia dic, escolta, a veure,
1: heu de ballar
0: aquesta
1: també.
0: Gent heu de ballar també un dia,
1: clar, sí.
0: I aleshores dic, almenys us ensenyaré un ballet que és molt fàcil. No havia ballat ningú d'ells, i aleshores dic, bueno, no jo bueno, també havia anat al centre parroquial, a la biblioteca també havia col·laborat molt, i bueno, és que ara segur que m'he posat, però ara no sé, ara ben bé, que no me'n deixi cap, que no se m'enfadin, però ara no. Així és d'allò. Llavors de petita, al centre parroquial, que estava on aquí, tocant el carrer Sometents, on hi ha el bloc de pisos aquest d'aquí del pont, allà havia el centre parroquial, i allà és on feies vida, bueno, jo feia vida allà de petita, allà i a la biblioteca. Allà és on anaves al cine, allà és on te feien teatre. Jo teatre no era, no. Si algun dia els feia falta una que digués, senyora, la cena està servida, doncs a mi no m'hi feia res. Jo deia, bueno, ja us vaig a fer la senyora, la cena està servida, i no hi ha problema.
2: I feies papers curts?
0: Bueno, si hi havia qui ho fes, no, però si calia, sí, alguna coseta petita, sí, home, perquè això ho sap fer tothom. papers molt importants, no, però aquestes cosetes sí. I en allà era on anàvem a veure el cine, que és quan ens ficaven el paper, quan hi havia un petó, ens tapaven la pantalla i no veiem res. I tots, ja vam veure les pel·lícules d'indis i americans. Allà és on vaig plorar com una magdalena, jo, que acostumo, no, em costa molt plorar veient el Bambi. Allò va ser, bueno,
2: quan el van fer aquí al Savoy.
0: Bueno, allà, no, però allà al centre parroquial era que, bueno, imagina, quan, no sé, sí,
2: ah,
0: sí,
2: no, clar,
0: van fer de petita.
2: El centre parroquial era molt abans.
0: I allà hi havia una senyora encantadora que venia allà, i venia xufes, i venia, bueno, i anàvem al centre, allà ballàvem sardanes. Allà també fèiem moltes activitats. Entre allà i la biblioteca és els llocs que jo movia de jove, entre la biblioteca i el centre parroquial és on jo anava. Llavors anava al cine, a l'Avenç i a Cal Quirze, però els meus centres eren bàsicament aquests dos.
2: Doncs mira, jo el record que tinc de la pel·lícula Bambi, que la van portar aquí a Esplugues, jo era petita, però encara funcionava el cinema,
0: sí?
2: Savoy,
0: sí.
2: Recordo que en aquella època podies quedar-te a repetir.
0: Home, i tant!
2: Fins feien dues,
0: sí,
2: pel·lícules.
0: Feien dues pel·lícules i podies empalmar si no hi havia cua, i et deien ell.
2: Exacte. Doncs recordo que ens van portar els pares a veure aquesta pel·lícula, i el meu germà es veu que la va voler tornar a veure. Doncs jo, quan va arribar el moment del principi de la pel·lícula, que es mor la mare, no sé si és la mare o el pare,
0: sí,
2: i el,
0: sí,
2: Bambi es queda sol,
0: sí, la mare, sí,
2: la mare,
0: final, sí,
2: vaig començar a plorar, a plorar, a plorar, i li vaig dir a la meva mare, he de marxar,
0: no,
2: he de marxar, no podia. Amb els anys, analitzant la pel·lícula, penso que és una pel·lícula molt cruel pels nens. Jo, després hi ha un fons, val?
0: Sí.
2: Però a d'entrada,
0: sí,
2: sí, em vaig fer un fart de plorar.
0: Sí. De totes maneres, molt. Amb tot això, un dia, això que dius ara, a mi m'agraden molt els contes, també. I Bueno, també havia fet coses aquí a la televisió, i aquí a la ràdio havies també explicat contes.
2: Explica'm, havies també explicat contes aquí, sí, a la ràdio?
0: Aquí a la ràdio, sí. Bueno, a veure, una vegada...
2: Quan era Ràdio Estudi Esplugues.
0: Ràdio Estudi Esplugues, havia fet... Bueno, no tinc una traça massa especial, però vam fer una sessió de contes i vaig explicar uns quants contes. I

0: Havia fet també uns programes a la televisió d'aquí, els arrels, aquells arrels de també de tradicions i de, també havien fet. O sigui que el tema de la tradició a mi sempre és algo que sí. I amb aquells vaig començar amb els tres toms. I quan vaig en el grup d'estudis també vam fer vam començar a fer unes trobades de la gent gran, també vaig començar amb tres toms, perquè és una festa que sempre m'havia agradat molt també. Sí. Doncs això que et deia, vaig anar amb això dels contes, vaig anar un dia a escoltar una senyora, que ara el nom Teresa no me'n recordo com es deia més, una senyora que sabia molt explicar contes, d'aquelles que en aquell moment era de les... una senyora que els contes ho dominava molt bé. I vam anar a sentir una xerrada d'aquesta senyora, i ella explicava que no passa res, que els nens han de passar por de petits, deia ella, en aquell moment, la teoria d'aquella senyora, que jo no la puc rebatre perquè no tinc coneixements ni psicologia suficient per rebatre això, però em va cridar l'atenció que aquella senyora deia que els nens de petits han d'experimentar a vegades la por, aquesta por així, no una por que et puguin fer mal de veritat, una por d'aquest estil, aquests contes de por, perquè dèiem, és aquests contes de, clar que es mengen les bruixes, es mengen els nens i tot això, que els nens, i deia, pues, bueno, la vida deia ella, i em va cridar molt l'atenció. Per això, amb el que deies ara, aquesta senyora defensava aquesta idea, sí. Llavors, bueno, és això, he participat, i això que deia de l'esbart, a les bars, clar, a tot arreu m'hi he passat bé. Jo és que a tot arreu m'hi he passat bé. Vull dir, no, he disfrutat i intentat fer-ho, bueno, pues mira, lo millor que sé i ja està. Però amb les bars ensenyant, a mi la dansa m'agrada molt, la dansa sempre. I de petit, això que et deia, al centre aquí a l'U de la parròquia, al centre parroquial, de petita, quan jo tenia uns 10 anys, van vindre ensenyar-nos a ballar ballets tradicionals. I llavors, esclar, jo em hagués agradat anar a ballar amb un esbart, però anar a ballar a Barcelona, bueno, a casa no teníem cotxe, no hi havia autobusos de nit, anar a ballar a Barcelona, anar a ensenyar amb un esbart a Barcelona era molt complicat. I llavors, una vegada, vam vindre aquí a ballar de Sant Joan d'Espí un esbart, i amb aquest esbart van venir els veterans, que eren gent de la meva edat, i anàvem amb el meu marit, amb l'Iscla, a veure-ho, i em vaig quedar a dir que jo he de ballar amb aquests.
1: Amb els de Sant Joan d'Espí.
0: Amb els de Sant Joan d'Espí.
1: Doncs, en aquest moment que estem enregistrant aquesta entrevista, avui ha vingut l'esbart Sant Joan d'Espí i estan assajant amb l'esbart d'Esplugues
0: la llegenda de Sant Jordi.
1: La llegenda de Sant Jordi. En aquests moments, aquesta entrevista ja la passarem,
0: però avui és això.
1: Estan els de Sant Joan d'Espí avui, no hi ha casualitats.
0: Excusió tot això. Sí, són casualitats. Doncs jo resulta que no sabia ni coneixia ningú, ni Sant Joan d'Espí. Hi havia anat un parell de vegades quan el meu fill cantava caramelles, a cantar caramelles. El meu fill cantava caramelles a la parròquia de Sant Mateu, a mossèn Joan, i havien anat a cantar a la parròquia a Sant Joan d'Espí. I ell és el que coneixia de Sant Joan d'Espí. Llavors, un dia ens en vam anar, a l'Iscle i jo, a fer una tournée a Sant Joan d'Espí, a veure on estava l'esbart de Sant Joan d'Espí, tots dos, fins que ens van dir on ensejaven i amb qui podíem connectar. Senyors que vam, per casualitat, això de les casualitats que dius, i aleshores vam trucar amb aquella gent i vaig dir, mira, jo havia ballat quan tenia 10 o 11 anys, però no he ballat més, i si creuen que puc ballar, doncs vinc. Diu, vine a fer una prova. Vaig anar a fer una prova i em van dir que podia començar.
1: I això, quina edat tenies ja?
0: 40 anys, jo. O 40, sí, 40 anys, no? Sí, 40 anys, sí. 40 o 45 anys.
1: I et vas incorporar al ballar?
0: 45 ben bé en tenia. I aleshores em van dir que sí i vaig començar a anar a ballar allà. Bueno, i aleshores aquí va haver un moment que tenien un professor aquí pel infantil i els juvenils, no pel cos de dansa, que era gran, es va jubilar, i llavors em va dir, jo dic, bueno, jo no he sigut mestre, però el que sé ho puc aplicar-ho. I llavors els hi vaig ensenyar.
1: Tens molta paciència amb la canalla petita, oi que sí?
0: M'agrada molt la canalla petita, sí. Bueno, el petit, m'agrada molt la gent a mi. M'agrada la gent en general. Jo la gent, a mi m'agrada la gent. Quan diuen, quina feina t'agrada fer? Una feina que tingui que tractar amb gent. La gent m'agrada. La gent m'agrada. No m'agrada la gent. No ho sé, no t'ho sé dir. M'agrada. I llavors aquí m'ho he passat molt bé, també a l'Esbar. Ja t'ho dic, molt bé, molt bé. Ja està.
1: Anem finalitzant ja, Teresa.
0: Sí, abans de finalitzar vull llegir un vers, eh?
1: Sí, doncs va, som-hi, perquè ens has preparat, dic que ens has preparat perquè dius que vau fer una trobada.
0: Vam fer una trobada ara fa a l'any, mira, a l'any 2013, un grupet de veïns, 4 o 5, vam dir que no podia ser, que feia molts anys, que clar, hi ha gent que no viu aquí, que viu fora, i vam dir que teníem que fer una trobada. I aleshores vam connectar amb tots, vam fer una trobada, bueno, vam fer una tasca molt maca, vam trobar-nos al restaurant allà a Casa Mendia, aquí al Mendia vam anar, i van venir de totes les cases, va venir gent de totes les cases, i gent que viu fora, gent que viu a Tarragona, bueno, gent que viu fora d'aquí, tothom va venir, bueno, molta gent, i vam fer una trobada de tots els veïns. Cada un va enviar fotos a priori, i vam fer un PowerPoint amb totes les fotos de les diferents coses de la gent, perquè és que allà, de tots junts, és que fèiem les... O sigui, a part de la tila que fèiem, a més, el que fèiem era... Bueno, fèiem les rebelles, fèiem... Folíem la tila, fèiem les catifes per Corpus, l'altar de Corpus...
1: Les processons que es feien... Tot el,
0: sí, la Macomba Vida de la Mare de Déu de Fàtima, me'n recordo, jo era, llavors era petita, jo, bueno, no sé, bueno, però tots vam començar a fer... Me'n recordo que fèiem coloms, tu, i vam decorar el carrer amb coloms de paper, eh? I garlandes, i flors, i vinc a fer flors blaves i blanques, i a casa sí que estava plena de flors de paper blanques i blaves. O sigui, que els veïns, la gent, tothom col·laborava si es tenia que fer alguna cosa, eh? Vull dir que... I com haver-hi la nevada del 62, clar, nosaltres allà ens vam quedar incomunicats, perquè hi ha molt tros des del carrer Montserrat fins a la carretera per anar a comprar. Tot el que és la curva i tot fins a arribar a la carretera hi ha molt de tros.
1: Va ser el desembre del 62.
0: El desembre del 62. Sí. Doncs llavors tots els veïns amb pales, tothom fent tota una sortida per poder anar a la carretera. Vull dir que hi havia, si un estava malalt, allà tothom corria, vull dir, jo què sé, hi havia un veïnatge, ja dic, encantador. Jo estic molt contenta amb tots ells. I ara us llegiré un poema que va fer l'Antoni Fuentes, que és un dels veïns, que és el fill de Cal Campaner, el fill gran de Cal Campaner, el va fer per aquest dia perquè en recordéssim tots. I el poema diu, el meu carrer. Carrer Montserrat d'Esplugues, 7 revolts i costerut, un petit tresor de poble, orgull dels que hi hem viscut. Les cases d'antigues pedres van ésser les nostres llars i els tilers, que t'envelleixen, un signe d'identitat. Els veïns i les veïnes, els qui vas donar recer, per tots nosaltres, per sempre, tu seràs el meu carrer. Ja està, m'emociona i tot, però
1: doncs,
0: és que és així.
1: Molt bé, un aplaudiment per l'Antoni Fuentes.
0: Sí, l'Antoni Fuentes és un artista.
1: Que també li agrada molt la cultura, les tradicions.
0: Molt. És un encant.
1: I va fer aquest poema, una salutació des d'aquí.
0: Sí, jo també, un petó.
1: I ja li enviarem l'entrevista perquè la pugui escoltar.
0: Sí, senyor, que la pugui escoltar, que li agradarà.
1: Mira, des d'aquest programa de les dones de la meva vila, hi ha una persona que li voldríem fer una entrevista, però malauradament ja no està amb nosaltres. I la recordem a cada programa, que és la Neus Oró.
0: Sí.
1: I una mica en el seu record, volem la recordar, el que fem ja és per finalitzar unes preguntes que t'he
0: molt
1: de fer.
0: Molt bé, digues.
1: Abans comentaves que l'olor que més recordes és aquesta olor de la tila.
0: Del tiler, del tila, sí, és una característica del carrer Montserrat. Sí.
1: I també has comentat un tema de menjar a l'hora de berenar.
0: Pan xocolata. Jo recordo el pan xocolata de berenar, sí. Era molt... Jo crec que tots els nens menjaven pan xocolata, eh? No sé si algú... Bueno, a vegades podia haver-hi melmelades, perquè si feien melmelades a la casa, doncs podies menjar una melmelada. Però jo diria que el pan xocolata era bastant clàssic.
1: I un menjar de parar taula, de cullera, quin menjar, quin dinar t'agrada?
0: A mi els canelons. Els canelons.
1: Per la tradició del Nadal.
0: Sí, sí. Sí, la meva mare feia uns canelons molt bons, molt bons.
1: Estupendos.
0: Sí, la meva mare, els canelons. Jo els canelons.
1: Una fruita que t'agradi?
0: Les cireres. Mm. Les cireres m'agrada menjar-les i collir-les. O oh, anar a collir cireres. No has anat mai a collir cireres?
1: Un cop.
0: Oh, oh.
1: A Torrelles.
0: És molt bonic anar
1: ja
0: a collir.
1: Ja fa molts anys.
0: Qui no hagi anat a collir mai cireres, que miri de buscar que algú li deixi anar a collir cireres, i és molt bonic, és molt maco, molt maco. Ara, abans de collir cireres, les primeres, les arracades de cireres, ja pots anar a collir cireres, però amb les arracades.
1: Amb les arracades posades.
0: Les arracades de les cireres, vull dir, agafes dos brots de cireres i te les poses com arracades.
1: Jo ho feia.
0: I llavors, a collir cireres.
1: Sí,
0: és una fruita que no m'ha fet mai mal, perquè... Pues perquè, bueno, perquè m'he contingut, però les cireres m'encanten, m'encanten. A més, tenen molta simbologia. Agafes una cirera i te'n surten més. O sigui, vas trenant, com la vida, que vas trenant i van sortint coses. Digues.
1: Un color.
0: Mira, el color de joveneta m'agradava el verd. Però amb els anys sóc molt ara partidari dels taronges grocs i caldera. Els colors caldera ara, no sé si és l'edat, noia, però m'agraden molt els tons taronges i caldera ara.
1: Diuen que és el color de l'abundància. Que propicia l'abundància i la creativitat.
0: Sí, sí, no ho sé. Canvi de joveneta, va haver-hi un moment que vaig tenir que dir, bueno, potser que canviïs, perquè tu compres verd, tot m'agradava verd.
1: Què no menjaries mai?
0: Què no menjaries mai? I t'ho dic perquè ho he provat i no m'ha agradat, ostres.
1: Ostres.
0: Ostres.
1: No li agraden les ostres.
0: N'he menjat i no em diuen res. Em fan una sensació d'una mica d'angúnia.
1: Doncs a mi em va passar al revés. Em feia molta angúnia, però molta.
0: Sí.
1: Els musclos i les ostres era com que no. I un dia vaig provar les ostres i em van agradar.
0: I vas dir, i amb caves són delicioses. Sí, amb caves són delicioses, però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
0: El que més.
1: Al carrer Montserrat, em diràs. Ara en l'actualitat, sí, eh?
0: Com a lloc?
1: Sí.
0: Home, sempre al carrer Montserrat.
1: Encara, com estigui, eh?
0: Bueno, jo, saps què? Jo no hi passo gaire. Ara hi ha unes glicines precioses, perquè aquest dia una amiga va passar pel carrer Montserrat i em va enviar unes glicines, no? Una fotografia, perdó, les glicines no, em va enviar una fotografia de les glicines que hi ha, el que jo en dic, Cal Cargol, que la gent en diu Cal Corberó, però allò és Cal Cargol, per mi i per la casa és Cal Cargol. I llavors està preciós ara amb les glicines. I després, quan hi ha les bugambilles, aquell carrer és una passada. Jo procuro passar-hi poc perquè no trobo... Clar, no trobes a la gent. Jo és que sóc molt de... Sóc molt de pell, de sentiments, i passar per allà i no veure segons a la gent em costa una miqueta.
1: I a més veure que hi ha zones que eren obertes, que estan tancades amb reixes, que no pots passar pel passadís que hi havia abans, pel passatge,
0: bueno,
1: darrere que... de Cal Corberó ja no...
0: Home, allà un carrer que hi ha, un passatge que hi havia, l'han tancat i ha passat, no sé com, més ha quedat una propietat privada i ara públic.
1: Exacte.
0: Bueno, però a part de tot això, em dona molt sentiment perquè hi ha molts records, moltes vivències i moltes coses maques allà. Sí.
1: Què és el que menys t'agrada d'Esplugues?
0: El que menys? Home, el que estan fent d'edificar constantment a tot arreu i a tota hora. Jo crec que estem super, super, super poblats. Jo crec que no cal, és que no ens quedarà un... No hi havia, fa temps no hi havia espai per construir vivendes socials de lloguer, parlem de lloguer. Tot una joventut d'uns anys s'ha anat tot a fora. Doncs ens queixem de que tenim una població gran, a mi em sembla, eh?
1: Sí.
0: Tenim una població gran, envellida. Ah, llavors, clar, s'arregla amb tot de pisos nous, que venen gent que és en plan, la meva opinió, en plan dormitori. Llavors aquest poble aquest poble amb aquesta identitat que dels carrers, que, perquè això que he explicat jo del carrer Montserrat, segur que passa al carrer de l'Iglésia, i segur que passa al carrer de l'Avenç, i a la carretera de Cornellà, i la gent de Can Clota, i la gent de la Plana. O sigui, jo, clar, jo parlo del meu, clar, però aquesta idea hi és. Llavors, jo a veure, on visc ara, jo visc ara allà als pisos de la Maiola, no? On visc jo ara, hi ha tot una... tenim bastanta... a l'escala ens coneixem molt i tenim fem algunes trobades, un parell de trobades a l'any de veïns, bueno, això. Però hi ha molta gent que és que ja que s'han volgut preocupar per Esplugues, però si no, dormen a Esplugues i prou, perquè treballen fora, estudien fora, tenen els amics fora, aleshores... no s'integren tot això. Totes aquestes construccions que estem fent, a mi em sembla que el que estem fent és omplir de ciment tot un poble, que no sé tot això que condueix. Clar, condueix econòmicament. Bueno, clar que sé que condueix. Ho dic en plan irònic, no, això? Clar que sé que condueix, però jo, per mi, tot això s'ha de deixar més. Si s'ha de... ja feia temps que es tenien que haver fet pisos de protecció oficial, que al final no s'ha fet. Quasi, aquest poble nostre de tants habitants no té quasi res de tot això, i això és el que menys m'agrada, aquest anar fent un poble d'aquesta manera impersonal, que, bueno, que a més és un poble que sí que sí està bé, que està molt net, és un poble on per sort hi ha entitats i que no s'ha de cuidar totes aquestes entitats, que tinguin relleu, que hi hagi gent jove que es vagi incorporant-se. Això que ha passat ara, que hem tingut la sort a la vida d'Esplugues de trobar gent més jove, perquè és que si no acabarem sent un poble que no serà un lloc dormitori impersonal. Això és el que menys m'agrada, això, eh? La gent no té res a veure, però això no. Digues.
1: Ara et vull demanar dues coses. Et vull demanar que em proposis una altra dona perquè vingui aquí a parlar amb nosaltres.
0: Doncs mira, et proposo la Isabel Lozano.
1: Sí.
0: La Isabel Lozano et podrà parlar molt, molt, molt de la biblioteca, per exemple.
1: Val.
0: Que és una època on els joves d'aquí Esplugues, a nivell cultural, va ser una finestra d'aire fresc oberta a la cultura, a la cultura i a la... el voler saber i el voler conèixer que vam tindre els joves en aquella època d'aquest poble.
1: I la segona cosa que sí que et vull demanar és si em pots dir una cançó o una música.
0: Bé, a veure, jo no he sigut mai allò, una fan d'un grup ni d'un cantant en exclusiu. A mi, cada època trobo jo de la meva vida, he tingut unes cançons que m'han agradat, que m'han tocat el cor, m'han tocat per dintre, i que formen part d'aquella època, d'aquell moment. Però, clar, al llarg de la vida no en tinc només una. Hi ha més cançons. Tinc cançons de molts tipus. Llavors, ara sí que sí. A mi, bueno, m'agradava molt la gent de els cantautors, m'han agradat molt. La nova cançó m'ha agradat molt. El Víctor Jara també m'ha agradat molt, perquè, per exemple, m'agrada molt aquest tipus, m'ha agradat molt les cançons d'amor del Raimon, per exemple, que ella de treballar el teu cos, per exemple, aquestes cançons, a l'Ovidi Molló, tota aquesta gent de la nova cançó m'han agradat tots, i això que dic, i altres cançons, però cada època hi ha hagut una cançó que m'ha agradat perquè em recorda tota aquella època, aquell moment, aquells quan fèiem les festes particulars, doncs llavors que ballava? Doncs el Duodinámico i aquesta gent.
1: Bueno, el, doncs, el 15 anys, no?
0: Els 15 anys tiene mi amor, per exemple, però no és aquesta la cançó de la meva vida.
1: No.
0: Llavors, si en tinc que buscar... Llavors, a mi m'agrada molt, te n'enriuràs, els boleros i el cante hondo.
1: Ah.
0: O sigui que jo vaig anar... és estrany, no? Però m'agrada molt el cante hondo. Sí. Jo vaig anar a veure fa molts anys aquí al Capsa, el teatre, que ja no hi és, no existeix, el Teatre Capsa de Barcelona, va vindre una companyia andalusa que van fer una obra de teatre que es deia Quejío.
1: Ah, sí?
0: No sé si tu l'havies vista o no.
1: No l'havia vista, però...
0: I em va impressionar, em va agradar tant aquell cant tan profund de sentiment d'un poble, que a mi el cante hondo m'agrada, I després m'agraden molt els boleros. Hi ha hagut èpoques que m'agradava la Maria Dolores Pradera, bueno, però com els boleros en general m'agraden, ja em diràs tu, que diuen, dius, però quines coses diuen els boleros? Però els boleros m'agraden, com a música els boleros m'agraden, i m'agrada molt, molt el cantejondo.
1: Doncs, per finalitzar el programa, et posarem una cançó d'aquestes.
0: Ah, bueno, no, espera't.
1: Digues,
0: espera't.
1: Digues.
0: Ara n'hi ha una, que era ara una que forma part, que va, quan ens vam casar, que vam posar diverses cançons, hi ha una que és un continu de la meva vida a partir de que m'he casat amb l'Iscla, a partir del casament, que és la del Lluís Llach, de Fes-nos esperar, fes-nos somniar. A llavors, com a la, quan el meu fill va fer la comunió, quan el vam batejar també la vam cantar, quan vam fer 25 anys també la vam tocar, o sigui, és una cançó que surt a totes les situacions de parella amb l'Iscla, sempre surt, entre d'altres cançons, sempre no hi falta aquesta, que és fer-nos esperar, fer-nos... Que cal que neixin flors a cada instant. Sí. Aquesta és la cançó, cal que neixin flors a cada instant. O sigui, que després de tot aquest rotllo, si n'hem de buscar una, que ja dic, n'hi ha vàries, et triaria aquesta de cal que neixin flors a cada instant, que més penso que és una cançó d'esperança, una cançó d'acció, perquè no floreixen soles, sinó que les has de treballar, i forma part d'una actitud també. Ja està.
1: Doncs gràcies.
0: Ara, ja està.
1: Per estar avui aquí amb nosaltres.
0: Pues
1: amb
0: a tu.
1: Amb la Teresa Carbonell. Una abraçada que dono sempre a tothom. I gràcies a aquestes dones de la meva vila que passen per Esplugues FM per oferir-nos els seus records i les seves vivències.
0: Gràcies a tu per fer aquest programa que està molt bé, jo trobo, com a, que, bueno, que fas que la gent d'això, del poble, de la vila, que puguem dir les nostres opinions, i moltes gràcies per aquesta porta.
1: No fem res que no s'hagi fet anteriorment, però s'ha d'anar recordant per no perdre la memòria històrica de la nostra població.
0: Pues tota la raó i moltes gràcies, Isabel.
1: Doncs gràcies a tu i a totes les veïnes i veïns del carrer Montserrat que tant t'estimes i tant t'estimen.
0: Home, i tant, això per descomptat.
1: Sí. Vinga.
0: Gràcies, guapa.
1: A tu. Adéu. Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, dels seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al nostre podcast.
1: Som la Berta, la Laura, la Nàdia, la Carla, la Irene i la Daniela.
2: I avui parlarem sobre l'ODS-8, el treball digne i el creixement econòmic.
3: I ens centrarem en la inserció laboral de persones expresses.
4: Perquè moltes vegades es parla d'igualtat d'oportunitats, però...
5: Però no totes les persones parteixen des del mateix punt.
0: I avui volem reflexionar sobre si realment la societat dona segones oportunitats.
1: L'objectiu de sostenibilitat 8 forma part de l'Agenda 2030 i té com a objectiu principal garantir un treball digne per tothom i promoure un creixement econòmic sostenible. Això vol dir que no només es tracta de crear llocs de treball, sinó que aquests treballs siguin de qualitat, amb dret, seguretat i estabilitat.
2: I bueno, dins d'aquest objectiu hi ha diferents fites molt concretes. Per exemple, una és millorar la productivitat econòmica a través de la innovació i la formació. Una altra és promoure polítiques que ajudin a crear ocupació digna i a donar suport a petites empreses i emprenedors.
3: També es busca creixement econòmic que no perjudiqui el medi ambient, és a dir, fer-lo sostenible. I una de les fites més importants és aconseguir abans del 2030 una ocupació plena i productiva per a totes les persones, incloent joves, dones i persones amb discapacitat.
4: A més, es vol garantir igualtat salarial, és a dir, que dues persones cobrin el mateix per fer la mateixa feina i protegir els drets laborals, assegurant entorns de treball segurs i dignes.
5: També hi ha un objectiu molt important relacionat amb els joves, que és reduir el nombre de joves que no estudien ni treballen, ja que això és un gran problema social.
0: Tot això es relaciona amb persones expreses, encara que l'ODS-8 no menciona directament, sí que parla de col·lectius vulnerables i ells ho saben, ho són clarament.
1: La inserció laboral en aquest cas és clau, perquè no només és qüestió econòmica. Tenir feina permet a una persona tenir autonomia, independència i una rutina estable.
2: A més, el treball també té un impacte psicològic molt important. Ajuda a millorar l'autoestima, sentir-se útil i a recuperar la confiança en un mateix.
3: I segons diversos estudis, tenir una feina redueix molt risc de reincidència, és a dir, de tornar a delinquir. Per tant, el treball és una eina de reinserció social molt potent.
4: Dins de les presons, moltes persones participen en programes de formació i treball. Per exemple, fan cursos de cuina, fusteria, mecànica o neteja professional.
5: Aquests programes tenen resultats positius perquè preparen les persones per al mercat laboral real.
0: I no només això, també es redueix la reincidència delictiva, és a dir, aquestes persones tenen menys probabilitats de tornar a cometre delictes.
1: Per tant, invertir en formació dins de la presó no només ajuda a la persona, sinó també a tota la societat.
2: Tot això, quan les persones que surten de la presó es troben amb moltes més barreres. I bueno, a continuació escoltarem la resposta de la Lara, la coordinadora de la Fundació Marianau, que és una fundació dedicada a promoure la inclusió laboral de les persones en situació de vulnerabilitat, a la qual li van preguntar quines eren les dificultats pels expresoners a l'hora de reinsercir-se en la societat.
6: Vale. Pues problemàtiques que ens trobem són sobretot persones que han estat aïllades durant molts anys i molt de temps, per tant això fa un impacte en la seva salut mental, que a l'hora de sortir doncs l'angoixa, l'ansietat, ja no tenen la mateixa xarxa relacional, no? O sigui, el món canvia, per una banda és això. Després, per una altra banda, són la manca de recursos, no? Una persona que potser no té les seves necessitats bàsiques cobertes, doncs, lògicament, el grau d'inserció postpenitenciària és molt difícil. I després, pues, tornar a l'entorn on el que has crescut, on el que has, que és el que coneixes, pues, potser també et porta, pues, a un grau de reincidència elevat.
3: La principal dificultat és l'estigma social. Moltes empreses rebutgen candidats amb antecedents penals encara que tinguin formació i experiència.
4: Això passa perquè es perceben com a persones poc fiables o problemàtiques, tot i que moltes han canviat completament.
5: Aquest rebuig provoca exclusió social perquè sense feina és molt difícil tenir una vida estable.
0: I això és un problema greu perquè va en contra dels objectius de l'ODS-8, que defensa un treball inclusiu i amb igualtat d'oportunitats.
1: Hi ha diversos factors que influeixen en la reinserció laboral. El primer és la formació. Com més preparada està una persona, més possibilitats té de trobar feina.
2: El segon és el suport emocional. Moltes persones surten de la presó amb inseguretats, por o baixa autoestima i necessiten un acompanyament psicològic.
4: Un altre factor clau és el contacte real amb el món laboral, com pràctiques o entrevistes.
5: I finalment, el suport institucional, és a dir, programes que connectin les persones amb oportunitats reals de feina.
0: Si no es treballen tots aquests factors, la reinserció es fa molt difícil. No hi ha prou amb sortir de la presó, perquè sortir no significa estar integrat a la societat. Si una persona no té accés a la feina, ni suport, ni oportunitats reals, és molt probable que es trobi perduda.
1: I això pot portar a una situació de marginació social. És a dir, la persona pot acabar vivint en situacions de pobresa, sense estabilitat econòmica, sense una xarxa de suport i amb moltes dificultats per accedir a recursos bàsics com habitatge o formació.
2: I quan diem que queda fora del sistema, ens referim a que no participa en la societat com la resta de persones. No té feina, no cotitza, no té una rutina estable i moltes vegades tampoc se sent part de la comunitat. I això genera un sentiment d'exclusió molt fort.
3: A més, aquesta exclusió no és només econòmica, també social i emocional. Moltes persones expreses expliquen que es estan jutjades constantment, que la societat no confia en elles i que ens costa molt reconstruir les relacions personals.
4: I tot això afecta molt a la seva autoestima. Si una persona intenta canviar però rep sempre respostes negatives, arriba un punt en què pot deixar d'intentar-ho.
5: I aquí és on apareix el risc de reincidència. Si no tens alternatives, si no tens ingressos ni suport, pot semblar més fàcil tornar a situacions del passat.
1: De fet, molts estudis indiquen que tenir una feina estable és un dels factors més importants per evitar la reincidència. El treball dona estabilitat, estructura el dia a dia i genera responsabilitat.
2: També dona un sentiment de pertinença, que és clau. Sentir que formes part de la societat fa que sigui més fàcil mantenir-se dins del sistema.
3: Per això és important entendre que la reinserció no és només responsabilitat de la persona, sinó també de la societat.
4: Si la societat no dona oportunitats reals, està dificultant aquest procés.
0: Per tant, garantir oportunitats laborals no és només ajudar una persona, sinó també millorar la seva convivència i la seguretat de tota la societat.
4: Quan parlem de què podem fer nosaltres, pot semblar que no tenim gaire impacte perquè som estudiants. Però en realitat, el canvi social també comença per la manera com pensem i com actuem en el dia a dia. El primer pas és informar-nos i entendre situacions com la de les persones expreses, perquè moltes vegades els prejudicis venen del desconeixement.
5: Exacte. Una cosa molt important que podem fer és treballar els nostres propis prejudicis. A vegades, sense adonar-nos, jutgem les persones pel seu passat sense pensar en el seu present o en el seu esforç per canviar. Si canviem aquesta mirada, ja estem contribuint a una societat més justa.
3: També podem participar en activitats de sensibilització, com per exemple a l'institut o al nostre entorn, fer xerrades, debats o projectes com aquest podcast que ajuden a més gent que entengui la reinserció és possible i necessària.
2: Una altra cosa molt important és donar suport a entitats i projectes que treballen en la reinserció social i laboral, com el CIRE, que és un centre d'iniciatives de reinserció, o altres programes d'acompanyament. Encara que no hi treballem directament, podem difondre la seva feina o participar en campanyes de conscienciació.
1: També hem de pensar en el futur, perquè algun dia molts de nosaltres treballarem en empreses o fins i tot serem persones que contracten. I en aquest cas és important tenir una mentalitat oberta i valorar les persones per les seves capacitats actuals, no només pel seu passat. Ara escoltarem un altre àudio de la Lara, la coordinadora de la Fundació Marianao, en el qual ens explicarà des de la seva experiència com es podria facilitar la reinserció dels expresoners.
7: Vale, el projecte FemCami neix el 2021 arrel d'una necessitat que vam detectar, que a la sortida de presó de les persones el que passava és que patien tanta angoixa, es sentien soles, surten amb molt d'estigma elles mateixes. Llavors el que els passava és que tornaven a reincidir i el grau de reincidència era molt elevat. Llavors el que vam pensar des del projecte David va ser crear un projecte de mentoria. ¿Sí? ¿Sabes lo que es la mentoria?
8: No.
7: Vale. La mentoria es implicar la comunitat en l'acompanyament a les persones que surten de presó. És a dir, persones voluntàries que es formen per acollir aquestes persones i acompanyar-les en aquest procés.
8: Sí, un, vale? Un acompanyament.
7: Sí, és un acompanyament, és una mentoria, és un acte voluntari que genera molt d'impacte també a la comunitat, no? Perquè trenca molt amb l'estigma i vam pensar pues, això, que persones que no siguin de l'àmbit professional, no? Poguessin acompanyar d'igual a igual aquestes persones. No des de lo professional al participant, sinó des de la igualtat.
0: Al final, donar una oportunitat laboral a algú no és només un acte de confiança, sinó també una manera de reduir la desigualtat i ajudar a aquesta persona pugui reconstruir la seva vida.
4: I també podem fer una altra cosa, molt simple, però molt poderosa, parlar-ne. Si normalitzem el fet que tothom es pot equivocar i que tothom mereix una segona oportunitat, estem canviant la manera de pensar de la societat.
5: En resum, no cal fer grans accions individuals, sinó sumar petites accions, educar-nos, respectar-nos entre nosaltres, no jutjar i donar suport a iniciatives que promouen la inclusió.
3: Perquè la reinserció no només depèn de les institucions, sinó també de com es relaciona la societat quan una persona intenta començar de nou.
2: I si la societat acompanya en lloc de rebutjar, les possibilitats d'èxit augmenten molt més.
1: Al final, tots tenim un paper en això, encara que sigui petit.
5: Després de tot el que hem explicat, creieu que la societat realment dona segones oportunitats?
4: Jo crec que no del tot. Teòricament sí que diem que tothom pot canviar, però a la pràctica encara hi ha molts prejudicis, sobretot quan es tracta de persones que han estat a la presó.
1: Sí, és això, és com si el passat passés més que el present. Encara que una persona estigui formada i tingui ganes de treballar i hagi demostrat un canvi, moltes empreses ja no els donen l'oportunitat directament.
5: Vale, després de tot el que hem explicat, creieu que la societat realment dona segones oportunitats?
4: Jo crec que no, perquè, clar, són persones que acaben de sortir de la presó i els prejudicis, doncs, estan encara, no?
9: Però realment, quan surts de la presó, mesos abans ja et preparen com per la societat que t'encara. Llavors, jo crec que estan ja més preparats i jo crec que la societat està més preparada.
5: Vale, doncs jo crec que la societat realment dona segones oportunitats. Depèn del lloc on vulguis treballar o depèn del lloc on facis entrevistes de treball. No sé, jo crec que cada cop hi hauria d'estar més...
4: integrat?
5: Exacte, més integrat i més, amb més coneixement. O sigui, la gent que contracta a les persones, o sigui, hauria de ser més...
9: Més just per tothom.
5: Exacte.
1: Haurien de començar a valorar a les persones per les capacitats que tenen.
5: Exacte,
1: i no pel seu passat.
5: No per el seu passat, exacte. Sí. Vale, passem a la següent pregunta. I ara us faré una pregunta molt directa. Vosaltres contractaríeu a una persona amb antecedents penals?
4: Jo crec que depèn de l'antecedent, no? O sigui...
5: Hombre, sí, clar.
4: O sigui, jo crec que sí, en la meva opinió jo crec que sí, però no sé, depèn.
9: Jo crec que sí que ho faria, però que si veig alguna cosa ja mínima, potser ja no...
5: Estàs ja com amb les garres, no? O sigui, a veure què passa.
9: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: A veure, jo sí que donaria una segona oportunitat, perquè si no seria com repetir el mateix procés, que seria una vegada a la presó i després, doncs, a la seva vida normal.
1: Sí, és com tornar a condemnar-los, diguem, no deixar-los demostrar... O sigui, una persona pot cometre un error, ja ha complert la seva condemna i si ha demostrat un canvi, doncs hauria de tenir les mateixes oportunitats.
5: Exacte.
1: No ha de tornar a ser jutjat.
9: O depèn del cas que hagi tingut, depèn del que hagi fet, decidiria o no.
4: Vale. O també que molta gent associa la presó amb perill o problemes i...
5: No, i que... Depèn també del delicte que hi ha comès, no? O sigui,
9: per això, sí.
5: Una cosa és que, hòstia, he assassinat a la meva mare. Doncs no és el mateix que, per exemple, ha robat, jo què sé, una tenda de roba, me l'invento. O sigui, són antecedents molt diferents.
1: Bueno, però jo crec que si una persona vol trobar algun inconvenient per contractar algú, hagi tingut el delicte que hagi tingut, no el contractarà encara que hagi robat un paquet de xiclets. O sigui, és que cada persona...
5: Això és veritat.
4: I jo crec que també aquests prejudicis venen també a les empreses, no? Quan són més, no sé, més tancades a l'hora de, no sé, sabeu?
5: Llavors, si això és tan important, per què creieu que encara hi ha tanta por o rebuig cap a aquestes persones?
1: Jo crec que és perquè hi ha desconeixement. O sigui, no es parla prou de la reinserció cap a la societat. O sigui, jo crec que ho treballen molt a les presons amb les persones que sortiran, però crec que no es fan suficients, com no conscientitzen tant a la gent de fora, com volem dir, vale, aquesta gent ja ha passat un procés, si han sortit de la presó és perquè ja han demostrat un canvi o ja hi ha hagut algun avenç, llavors jo crec que és per això, perquè no hi ha desconeixement.
3: i també que la societat té com molts perjudicis. És a dir, o sigui, té la persona presonera un estigma que la gent ha creat i doncs, llavors l'associen com que és una persona perillosa.
10: Exacte.
3: I com que no ha canviat i doncs, no sé, llavors...
10: Jo crec que és això, que tothom mereix una segona oportunitat, tothom mereix reinsercir-se un altre cop a la societat, tant a la societat, a l'àmbit laboral, etc. O sigui, tothom ho mereix.
1: Sí, perquè si la persona ja ha fet un procés, però si no li deixes un espai per demostrar-ho, doncs aquest procés tampoc ha servit de res.
2: Sí, ser una miqueta més empàtics, no? Pensar que aquesta persona ja ha fet el seu camí i ja està.
3: I ha millorat com a persona...
2: I bueno, jo també penso que els mitjans de comunicació o xarxes socials influeixen molt, perquè moltes vegades diuen coses que no són certes o reforcen aquest pensament i no mostren el que realment és.
10: Llavors, el problema és de la persona o de la societat?
3: Sincerament, és de la societat, perquè hi ha molt estigma i com, és com un tema tabú cap a les persones expressioneres. Llavors, la societat ha de mirar, ha d'empatitzar amb l'altra persona que ha sortit i que vol fer el canvi.
9: Exacte, sí, jo també estic d'acord, penso que la societat hauria de canviar.
10: Sí, jo crec que és... O sigui, la societat ha de veure molt, però moltíssim, però clar, la persona també... O sigui, no diria culpa, però una mica com ahir de debat, no? O sigui...
2: És com que ha de voler canviar la
10: exacte,
2: persona.
10: Exacte, i demostrar també perquè no serveix, per exemple, ah, sí, canviaré perquè tal, perquè no sé què, ho has de demostrar també, o sigui, no només val la paraula.
3: Sí, però si no li deixen a l'espai... per demostrar que ha canviat la persona, no podria fer res
10: sí,
3: per
10: això he dit que una mica les dues coses, no? O sigui, tant la persona no tant, clarament, perquè la societat és el que realment impedeix que la persona pugui avançar, saps?
2: Que jo crec que també és el que estàvem parlant, que a l'hora de contractar una persona, el no saber què pot passar amb aquesta persona, tenint antecedents, sí. Clar, perquè, a veure, això també pot passar amb qualsevol persona, però ja et fa, no sé, tenir por, no?
10: Ja està pensant, ui, sí, aquesta persona me la lia, o sí, no sí. sé què, perquè, clar, perquè ve d'on ve.
2: Inseguretat, no?
10: Exacte, sí, també rebuig. Sí,
1: però
10: sí.
1: Jo crec que ja quan ja saps això d'aquella persona ja el miraràs més de prop, ja estaràs controlant. Jo crec que això no s'hauria de saber. O sigui, si una persona va a una entrevista de feina, va com la persona, amb els seus estudis, o sigui, l'entrevistador, ja, una persona ja veus com és. No cal saber si ha sortit, si ha estat a presó, si no ha estat, no. Simplement veure la persona, conèixer-la i les seves qualitats. I si t'agrada per la feina, bé, i si no, també. Jo crec que no ha de ser algú que hauria d'estar com a les entrevistes de feina, en plan, sí, he estat a la presó, no. Sí, ja no, està, soc no jo, estaria... em dic tal i tinc les meves qualitats. Si t'agrado bé, si no també, però si no t'agrado que no sigui per al meu passat.
10: No hauria d'estar tampoc tan focalitzat en què ha fet aquesta persona en el passat.
2: Ja. No, i que suposo que també n'hi ha moltes situacions de moltes persones que acaben a la presó, o sigui, no són totes, no sé...
9: Perilloses.
2: Exacte. Bueno, gràcies per escoltar-nos.
1: Esperem que us haguem fet reflexionar.
9: I bueno, que al final, si voleu una societat més justa i més segura, necessitem que la reinserció funcioni de veritat i que realment la societat pugui canviar cap a millor.
2: I que el canvi comença per nosaltres.
9: Fins la propera. Adéu.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola a tots i a totes i benvinguts al nostre podcast. Nosaltres som la
1: Júlia,
2: Marta,
3: Lorna
0: i l'Alba. Avui parlarem d'un tema fonamental per construir una societat més justa i igualitària, l'ODS 4, dedicat a l'educació de qualitat. Ens centrarem especialment en un aspecte clau, l'educació inclusiva per a les persones amb discapacitat. Al llarg d'aquest episodi descobrirem què és l'ODS 4, quines són les dades més destacades, quina és la situació actual de l'educació inclusiva i quins recursos i suports existeixen per garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats d'aprendre. Sabeu què és l'ODS 4? L'ODS 4 és un dels 17 objectius de desenvolupament sostenible impulsats per les Nacions Unides dins de l'Agenda 2030. El seu objectiu és garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom. Però què significa això exactament? L'educació inclusiva vol dir que cap persona ha de quedar fora del sistema educatiu. Les escoles s'han d'adaptar a la diversitat de l'alumnat, sigui per discapacitat, origen social, cultural o econòmic. Educació equitativa significa oferir més suports a qui més ho necessita, perquè no tothom parteix de les mateixes condicions. Educació de qualitat implica una formació útil, significativa i preparada per afrontar els reptes de la vida, del treball i de la participació en la societat. I finalment, aprenentatge permanent. Vol dir que l'educació no acaba a l'escola, sinó que continua al llarg de tota una vida.
3: Bueno, jo vaig a parlar de dades i notícies sobre l'Orna. Pues a escala mundial s'han fet bastants avenços, però encara hi ha molts reptes i pues actualment el 91% dels infants dels països en desenvolupament estan escolaritzats a primària. Però tot i això hi ha uns 57 milions de nens i nenes que encara no tenen accés a l'escola. A més, hi ha milions d'adults, especialment dones, que continuen sense saber llegir ni escriure i, per tant, això ha fet que organismes com la UNESCO hagin fet un seguiment constant d'aquests indicadors. A Espanya, la majoria dels joves finalitzen l'educació obligatòria, o sigui, la primària i la secundària. Tanmateix, l'abandonament escolar prematur continua sent un problema important. A Catalunya, els nivells educatius són en general positius, però els resultats acadèmics i alguns conflictes dels centres educatius han acabat generant debats sobre la qualitat del sistema educatiu. Diversos informes de la UNESCO també han alertat que cal augmentar la inversió en educació i reforçar les polítiques públiques per poder assolir plenament l'ODS 4 abans d'arribar a l'any 2030.
1: Jo sóc la Marta i us parlaré de l'educació inclusiva. Parlem ara del nostre subtema principal, l'educació inclusiva per a les persones amb discapacitat. A Catalunya, entre un 80 i 85% dels alumnes amb discapacitat estudien en centres ordinaris amb mesures de suport i inclusió. Només entre un 15 i un 20% assisteixen en centres d'educació especial, principalment quan tenen necessitats més complexes. L'educació inclusiva es concreta en diferents mesures: adaptacions curriculars, ajustant continguts, activitats o sistemes d'avaluació, suports professionals com educadors especialitzats, logopedes o orientadors, materials adaptats com llibres, pictogrames o eines digitals, mesures d'accessibilitat com rampes, lavabos adaptats o tecnologies assistives. L'objectiu és que cada alumne pugui aprendre i participar plenament en la vida escolar. Nosaltres ens hem posat en contacte amb l'Escola El Corriol, que es dediquen a ajudar nens amb diversitat funcional per ajudar en l'àmbit educatiu. A continuació us posarem un tros d'una gravació de l'entrevista amb ells.
3: Llavors, creus que hi ha activitats específiques per fomentar la inclusió?
4: Jo crec que l'activitat específica per aquesta és un canvi de mentalitat al món adult. Que si el món adult canvia la seva mentalitat i la forma de treballar amb l'alumnat, la inclusió serà molt més fàcil.
3: I la societat entén tots aquests problemes que tenen els nens i que realment és l'educació inclusiva?
4: Jo crec que no. Que la mentalitat de la nostra societat i, per tant, de moltes persones que treballen o eduquen amb aquests infants encara no entén el que vol dir educació inclusiva.
1: La nostra companya Lorna té una diversitat funcional del 45% i ara us explicarà la seva experiència en una escola ordinària. Què ha sigut per tu que una escola ordinària s'hagi adaptat a les teves necessitats?
3: Bueno, s'han adaptat quan han volgut, també de dir. A vegades sí que he estat molt bé perquè et tenen en compte, però altres vegades no pensen ni si puc ser cegada o no, però fins a quin punt em fas un examen en DIN A3 que em costa més maniobrar amb el paper que no que me'l facis una miqueta més gran amb més pàgines.
0: Creus que la societat entén realment què és l'educació inclusiva?
3: Bueno, tot depèn de la persona, perquè si vas a una família on els seus fills tenen alguna diversitat funcional, està clar que acabaran entenent el que pot passar o no pot passar, però si vas a algun ignorant et pot dir que estàs tonta, que no val la pena.
0: Jo sóc la Júlia i us parlaré dels recursos i de l'educació postobligatòria. Quan parlem d'inclusió educativa no només parlem d'estar dins d'una aula, sinó de tenir el suport necessari per aprendre en igualtat de condicions. Per això existeixen diferents recursos. En primer lloc tenim les beques i ajuts econòmiques per a les famílies. Aquests ajuts poden servir per cobrir necessitats com suport educatiu extra, tecnologia adaptada o la participació en activitats escolars. També és molt important el transport escolar adaptat, que facilita que els alumnes amb diversitat puguin arribar a l'escola de manera segura i còmoda. Un altre suport clau és l'acompanyament personal dins del centre educatiu, com per exemple un educador de referència que ajuda l'alumne en el seu dia a dia. I finalment trobem el servei d'orientació educativa, que té un paper essencial, ajuda a planificar adaptacions per a cada estudiant. I us preguntareu què passa després de l'ESO. Quan l'alumnat acaba l'ESO, s'obren diferents camins educatius també per a les persones amb discapacitat. Una primera opció és el batxillerat amb suport, on es poden fer adaptacions curriculars si és necessari per facilitar l'aprenentatge. Una altra via molt important és la formació professional. Aquí trobem cicles específics per a persones amb discapacitat i, finalment, existeixen els centres educatius especials postobligatoris que ofereixen formació prelaboral i treballen habilitats socials i competències per a la vida adulta.
2: Jo sóc l'Alba i ara us parlaré del suport a donar i què cal evitar segons la normativa. La normativa educativa estableix clarament quins suports s'han de garantir. Cal oferir sempre adaptacions curriculars adequades, suport individual en petit grup, tecnologies assistives i materials adaptats, orientació i acompanyament en les diferents etapes educatives. Però també és molt important evitar algunes pràctiques. No s'ha de situar un alumne en un entorn sense els suports necessaris, oferir només ajudes puntuals sense una planificació real, separar-lo permanentment de l'aula ordinària si pot participar-hi amb els suports adequats. La inclusió no consisteix només a estar present a l'aula, sinó a participar-hi activament i en igualtat de condicions.
3: Per acabar, l'ODS-4 ens recorda que l'educació és un dret fonamental i una eina essencial per reduir desigualtats i construir una societat més inclusiva. A part d'això, garantir una educació de qualitat per a tothom, especialment per a les persones amb discapacitat, és una responsabilitat compartida entre escoles, famílies, institucions i tota la societat. No només així podem avançar cap a un millor futur on ningú quedi enrere. Hem de mirar per tothom. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper episodi.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Hola a tothom, som estudiants del Severo 8A, som la Làmia, la Nàdia, la Hanna i la Wissal i jo, Aixa, i benvinguts al nostre podcast sobre les ODS número 10, la reducció de desigualtats. Avui volem parlar d'un tema molt important que afecta milions de persones al món: les desigualtats socials. Quan parlem d'això, ens referim a les diferències en drets, en accés a la salut, a l'educació i als serveis bàsics depenent del país on neixes. Abans d'entrar, d'introduir el tema, ens agradaria que escoltéssiu aquest fragment de la cançó Papeles mojados, de Chambao, que parla precisament de la realitat de moltes persones que busquen una vida millor.

0: En canvi, en països com la República Centreafricana, la falta de recursos i de personal sanitari fa que malalties o complicacions simples puguin ser mortals. En educació passa el mateix. Segons la UNESCO, més de 240 milions de nens no tenen accés a l'escola, mentre estan en països com Finlàndia i l'educació és gratuïta i de qualitat. Però en llocs com Sudan del Sud, la pobresa i els conflictes fan gairebé impossible anar a classe. I tot això ens porta a una idea important. Encara que la pobresa extrema hagi disminuït, en alguns informes, la bretxa entre rics i pobres cada vegada és més gran. El problema no és només la falta de recursos, sinó com es reparteixen.
1: Per entendre millor aquesta realitat, vam entrevistar a la Marta, una infermera que ha treballat com a cooperant a diferents zones d'Àfrica. Ella ens va explicar que una de les desigualtats més fortes és la sanitat. Aquí coses com antibiòtics o vacunes són normals, però allà poden ser molt difícils d'aconseguir o simplement no arriben. Ens va explicar també situacions molt dures, com la d'una nena amb una infecció que en un país com Espanya s'hauria curat molt fàcilment. Però allà va acabar sent molt greu per falta de recursos. També ens va parlar de lo que anomena loteria geogràfica. El fet de que només per néixer a un país o un altre la teva vida pot ser completament diferent. A més, va destacar que les dones pateixen encara més desigualtats perquè en molts llocs no poden decidir sobre la seva situació o educació o el seu futur.
2: En canvi, nosaltres fem organitzacions que treballen per reduir aquestes desigualtats. Per exemple, tenim Open Arms, que defensen els drets humans al Mediterrani ajudant a persones que fugen de situacions molt difícils. Un altre exemple seria Setem Catalunya, que treballa pel comerç just assegurant que els productors de països en desenvolupament rebin un sou digne. I també altres institucions, o per exemple l'Ajuntament, que destinen una part del seu pressupost a projectes en altres països com escoles o hospitals. Però no només ho podem fer des de les institucions. Nosaltres també podem aportar el nostre granet de sorra, informant-nos, parlant d'aquest tema, consumint de manera responsable i donant suport a les ONGs.
3: La sanitat i l'educació són drets humans universals, però en realitat no tothom hi té accés. El lloc on neixes continua condicionant les teves oportunitats, el teu futur i fins i tot la teva supervivència. Això demostra que tot i els avanços, encara hi ha una gran desigualtat al món. També hem vist que la desigualtat no és només una estadística, sinó una realitat que pot costar vides. Com ens va dir la Marta a l'entrevista, el lloc on neixes no hauria de determinar el teu futur, però avui dia encara ho fa en molts casos.
4: Doncs, després de tot el que hem parlat, què en penseu? El lloc on neixes hauria de determinar el teu futur? El món en què vivim és realment just?
2: Bueno, jo crec que no hi ha debat, que totes pensem el mateix. El lloc on neixes no ha de ser una decisió pel teu futur. L'educació, la sanitat i els drets no és una opció, ha de ser un dret comú per tothom.
4: Jo tampoc crec que és just, perquè hi ha persones que naixen amb drets garantits i altres que han de lluitar només per sobreviure.
1: Vale, jo crec que sí, que el lloc on neixes pot influir molt en el teu futur, però no hauria de determinar-lo completament. Per exemple, moltes famílies immigrants venen aquí perquè els seus països d'origen no tenen oportunitats, com els nostres pares, ja que ja sigui per la situació econòmica, conflictes o falta de recursos, no venen perquè volen, sinó per necessitat.
0: Jo crec que també és veritat, però que està a la mà de cada un de nosaltres sortir endavant i doncs posar la nostra part.
2: Bueno, és més fàcil tirar cap endavant si al teu país doncs tens aquests privilegis, entre cometes, que són doncs un dret bàsic per tothom.
0: Clar, però intentar-ho. O sigui, posar la bona cara.
2: Exacte.
3: Jo, els meus pares també són immigrants. Els meus pares han immigrat per donar-nos més oportunitats. Això demostra que encara que el lloc d'origen influeix, no hauria de determinar el futur de ningú.
2: Bueno, com m'heu dit que els vostres pares, famílies, han immigrat d'un país cap a un altre, alguna de vosaltres podria explicar la seva com a història de família o alguna anècdota de racisme que ha viscut per mostrar que això és evident i que és una cosa que encara ha de canviar?
1: Bueno, jo és que no me'n recordo perfectament d'alguna anècdota o algo, algun assenyalament de racisme o tal, però jo crec que el problema és que quan un cop arriben sovint es troben amb racisme o moltes dificultats per trobar feina, habitatge o jo què sé, o estar acceptat socialment, i això afecta molt els nostres pares, però també nosaltres com a fills, perquè creixem

0: veient aquestes desigualtats i creiem que no podem fer res al respecte, perquè tampoc ens sentim com escoltats. Què opineu?
1: Tota la raó.
2: Jo crec que ara hi ha coses bones i coses dolentes. Jo he vist que la cosa ha millorat. Abans hi havia molt de racisme. Ara en Espanya hi ha molts nens i nenes de molts països i això és més fàcil per estar en la societat.
1: Jo crec que no és només un comentari o una mirada racista, és una sensació constant de no ser acceptats, com si no acabéssim de pertanyer al lloc on viuen. Molts d'ells han deixat enrere la seva vida, la seva família i el seu país per donar un millor futur als seus fills. I tot això es troben amb rebuig o amb dificultats només pel seu origen. Això pot fer que sentin frustrats, impotents o fins i tot invisibles. A més, també hi ha pressió de voler tirar endavant a la família, mentre han de suportar aquestes situacions. I crec que això és molt dur, perquè estan lluitant constantment, no només per viure millor, sinó per ser respectats.
0: Per això pensem que és important posar-nos una mica al seu lloc i entendre que, bueno, darrere de cada persona hi ha una història o molt dura o molt bona, mai sabem. I que el mínim que mereixem és tots, com a immigrants o el que no sigui immigrant, igual, que mereixem respecte i igualtat per tothom.
2: Darrere de cada immigrant hi ha una història d'esforç i de superació.
3: Sí, és que al final potser encara és evident que hi ha molt de racisme, però també crec que hi ha molt prejudici cap a l'immigrant. Llavors és com una càrrega cap a una persona realment que no... O sigui, com un pes que no li pertany.
0: Exacte,
3: no sé si esteu d'acord amb mi o
0: sí.
3: No.
0: Sí, però ens estem deixant una part molt important, que són els immigrants que sí que arriben aquí fent el que no han de fer, com robar o coses així.
3: Sí, però per exemple, hi ha molta gent del nostre país que roba i fa coses que no s'han de fer, però no els fiquem tots al mateix sac.
0: Exacte, sí, total.
3: I els immigrants, si un fa una cosa que no deu, ja tots són dolents, saps? Llavors,
0: sí,
3: és com com la barrera que hem de dir, escolta, que un és dolent, però no l'altre ha de ser dolent per això. Que cada persona ha de ser classificada individualment de les seves accions, no en col·lectiu, el que jo vull transmet.
1: I també no jutjar-la si no saps la història, també.
3: Exacte. Mm.
0: Bueno, però la conclusió quina creieu que és? O sigui, el lloc on neixes hauria de determinar el futur o no? Jo dic la meva part i després vosaltres, si voleu dir.
1: Vale.
0: Sí. Jo crec que sí, que el lloc on neixes pot marcar molt el teu punt de partida, però la societat també té molta responsabilitat. Si hi hagués igualtat d'oportunitats i menys prejudicis, com diu la meva companya Nàdia, aquestes persones podrien tenir un futur molt diferent al que veiem, en realitat.
3: Sí, jo estic totalment d'acord. I que sí, és que tal qual, és molt important el lloc on vius, però considero que és tan important que això hauria de canviar i hauríem d'intentar que des de... A veure, a la nostra mà és impossible, però si fem una ajuda social i col·lectiva entre tots, doncs poc a poc anirem millorant la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats cap a tots els col·lectius o cap a tots els països o cap a tota la gent que hauria de tenir com aquest plus d'ajuda.
1: Sí, sí. Doncs jo penso que al final ningú tria on neix, perquè tots hauríem de tenir les mateixes oportunitats per construir el nostre futur.
2: Jo crec que hi ha persones que no volen immigrar, però a les situacions immigren. Hi ha dificultats en el tema hospitalaris, hi ha moltes dificultats amb el tema d'ajudes, no hi ha molts recursos, però als immigrants no, jo crec que no li agradaria viatjar a altres països, però per al tema d'una vida millor és conèixer llocs.
1: Jo crec que sí, o sea, sí determina el teu futur, però no hauria de ser així. I ha de canviar.
2: Els migrants no només busquen oportunitats, també contribueixen a construir una societat millor.
0: En resum, ningú tria on neix, però el que sí que podem triar és si volem una societat amb menys perjudicis o amb més respecte. Al final, això diu molt més de nosaltres que d'on ve cadascú.
1: Per aquí hem acabat ja el nostre debat. Moltíssimes gràcies. Adeu.
4: Que vagi molt bé.
2: Adeu. Gràcies per escoltar-nos.
1: I doncs, per acabar, us deixem una cançó que transmet esperança i solidaritat entre pobles. Es tracta d'Agafant de l'horitzó, de Charango, una cançó que ens recorda que, tot i les desigualtats, encara hi ha camí per canviar les coses.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, som un grup d'integració social del Severo Ochoa i hem fet un grup sobre parlant de les ODS i ens ha tocat la ODS 16, Pau i Justícia, i avui parlarem sobre què és i què fa. La ODS 16, Pau i Justícia, promou per les Nacions Unides, busca garantir la societat pacífica, l'accés de la justícia a institucions transparents. El seu objectiu és que totes les persones visquin sense violència i amb igualtat de drets. A nivell mundial, el seu compliment és difícil a causa dels conflictes armats, l'augment de la violència i problemes com la corrupció o la debilitat institucional a Espanya relacionada amb la protecció dels drets, la igualtat davant de la llei i l'accés als serveis públics. Des d'una visió crítica, algunes propostes polítiques com les de l'extrema dreta poden limitar drets dels àmbits de l'avortament, la immigració o la igualtat social, fet que pot entrar en conflicte amb aquest objectiu. Aquests fenòmens impacten de manera significativa en la falta de la pau. Els conflictes i la falta d'accés a la justícia impacten de manera significativa en les persones, que queden exposades a diverses formes d'abús, inclosa la tracta de violència i la presa de decisions no inclusiva, ben ser especialment afectats determinats grups vulnerables, com les dones i nens i nenes. Encara cada vegada més, són més els països que afronteixen els seus mecanismes per lluitar contra la vulneració de drets humans i per dissenyar noves lleis. S'estima que hi ha gairebé 110 milions de persones que s'han vist obligades a fugir dels seus països al voltant del món. I avui a dia es registren 35.300 milions de persones refugiades. Les notícies expliquen que la guerra contra Iran ha eclipsat l'augment de les violències dels drets humans dels palestins. L'ONU adverteix que el conflicte regional amb Iran ha desviat l'atenció internacional de manera de la situació en els territoris palestins. Continua empitjorant. Des del 28 de febrer, els atacs a Gaza han deixat almenys 200 morts. Una comissió independent denuncia que Israel comet graus violències dels drets humans i fins i tot possibles actes genocidis, i alerta sobre una llei de pena de mort que discrimina els palestins. Encara que els planteja un alto el foc, l'ONU insisteix que és urgent protegir els civils i exigir responsabilitats.
2: Bueno, a seguiment de la nostra investigació, vam realitzar una entrevista a la presidenta local de Molins, d'aquest partit, del partit de Vox, i bueno, vam realitzar una sèrie de preguntes, i d'aquestes hem escollit dos que ens han semblat les més adequades per la controvèrsia que hi ha i per tot el que ens va donar a parlar.
3: Els terminis perquè les persones immigrants puguin regularitzar la seva situació i treballar legalment, cosa que permetria cotitzar i contribuir al sistema públic, per quin motiu el seu partit s'hi mostra en contra? Com es justifica aquesta posició si, alhora, sovint es defensa la necessitat d'incrementar els ingressos i cotitzacions pel país?
4: Vale, yo creo que la posición a la reducción de plazos para la regularización administrativa no responde a una negociación de la necesidad de ingresos públicos, sino a una defensa del Estado de Derecho y a la prevención de distorsiones económicas estructurales. Esta posición se articula bajo cuatro principios fundamentales, que el primero sería pues la preservación del Estado de Derecho y seguridad jurídica. Yo creo que reducir los plazos equivale a una amnistía administrativa de facto, pues jurídicamente esto vulnera el principio de igualdad frente a quienes cumplen con los requisitos legales de entrada. Premiar la estancia irregular deslegitima el marco migratorio y envía el mensaje de que la infracción pues ese es el camino más corto para obtener derechos, algo pues que en una democracia sólida no tendría que pasar. Luego también se tendría que hacer un análisis en el efecto llamada y bueno, como externalidad negativa, es decir, desde la óptica de la economía pública, una regularización acelerada genera un incentivo perverso que incrementa los flujos irregulares futuros, pues este aumento poblacional no planificado supone una carga sobre servicios públicos, ya sea pues sanidad, educación, infraestructuras, que a menudo supera el beneficio marginal de las nuevas cotizaciones. El enfoque no es solo cuánto se recauda, sino el coste social neto de gestionar un crecimiento desordenado y no controlado. Y la sostenibilidad de la seguridad social debe basarse en un modelo de inmigración legal, ordenada y cualificada.
2: Vale, amb aquesta pregunta el que podem veure és que el punt de vista d'aquesta persona és puntual el fet que aquesta immigració o aquesta nova regularització sigui negativa i posar sobre la taula el fet de l'efecte llamada, vale, que aquesta persona realment està basant aquests fets que realment no està comprovat estadísticament.
4: A ver, nuestra postura no busca confrontar derechos, sino restablecer una jerarquía jurídica pues, coherente. En cualquier sistema de derecho moderno, el derecho a la vida es el derecho primario y absoluto, y sin él, pues el resto de libertades, incluida pues, la autonomía de la voluntad, carecen de sujeto donde ejercerse. Yo creo que, desde una perspectiva científica y jurídica, el feto no es una extensión del cuerpo de la mujer, sino una realidad biológica distinta con un código genético propio. Y el Estado tiene la obligación constitucional de proteger la vida en formación, por tanto, no estamos ante un conflicto entre un objeto y un sujeto, sino ante la necesidad de proteger a un ser humano en su etapa de mayor vulnerabilidad, que es también lo que podemos ver desde una perspectiva filosófica de Martha Nussbaum, en donde el Estado debe de proteger a los más vulnerables, o sea, los ancianos, los niños, los jóvenes, las mujeres, por lo tanto también a aquellas vidas que todavía no han nacido. En derecho, el principio de mi cuerpo, mi decisión tiene límites, es decir, cuando la acción afecta a un tercero, y nadie tiene un derecho absoluto a decir sobre la vida de otro. Pues la libertad de la mujer es un valor fundamental, pero también termina donde comienza el derecho a la existencia de otro ser. La maternidad no es solo un proceso privado, sino un hecho social con complicaciones éticas que el Estado no puede ignorar bajo una falsa neutralidad. Y yo creo que consideramos que muchas mujeres no deciden libremente, sino presionadas por condiciones económicas, sobre todo, y falta de alternativas. Pues una verdadera política social no es la que facilita la eliminación de una vida, sino la que garantiza que ninguna mujer se vea obligada a abortar por precariedad laboral o falta de apoyo institucional. Y priorizar la vida es también exigir que el Estado invierta en ayudas a la natalidad y en redes de protección que hagan que la maternidad no sea una carga, sino un derecho protegido. Por lo tanto, pues siguiendo este enfoque, yo creo que el objetivo es garantizar que la maternidad sea una opción viable y digna.
2: Bueno, amb aquesta resposta el que hem analitzat és que, bueno, aquest partit o les idees que volen promoure són bueno, una anteposició al dret a la vida o a la persuasió perquè aquestes dones tinguin, bueno, formin aquesta família o tinguin un fill, baixos incentius com poden ser les ajudes econòmiques, com psicològiques, independentment de l'edat o situació mental o física que, bueno, que, pues, que en tinguin, no? Bàsicament estan anteposant els drets, els drets inexistents reals d'una vida que encara no és vida, que no ha nascut i que realment està en desenvolupació, a davant del dret que tenim les dones a decidir si volem o no volem tomar una decisió que ens pot repercutir tota la nostra vida. Vale. Ara parlarem sobre les ODS. Hem vist que la nostra és la ODS 16 de Pau i Justícia, que ja hem dit que el que tracten és la pau, la justícia, la inclusió per al món i tots aquests punts. Què passa? Nosaltres el que hem fet és comparar, bueno, com veure com defensa aquesta ODS Vox comparativament, no? Bueno, principalment Vox al punt de seguretat, llei i així, el que busquen promoure és uns barris segurs i una tranquil·litat de la població. El que volen fer per aconseguir aquesta idea és mitjançar unes penes més estrictes davant de qualsevol delicte més greu. I bueno, la seva hipòtesi per que han utilitzat per formar aquesta idea podria ser que si ells pensen, bueno, pues jo dicto que serà així, que si tu fas una cosa greu el delicte serà molt més conseqüencial, pues, el resultat que ells pensen que resultarà aquesta idea és, bueno, pues, baixarà l'increment de delictes i hi haurà més seguretat per als carrers. I baixar el punt d'immigració, que és el més controversial, el que volem tractar és que bàsicament la idea que tenen és la relació entre la immigració, la irregularització i els delictes. Ells ho associen. Llavors és un tema molt controvertit perquè bueno, plantegen mesures molt estrictes com poden ser l'expulsió dels immigrants i la prohibició de l'entrada a persones sense ascendència espanyola. Es pot dir objectivament que aquestes idees busquen millorar la seguretat ciutadana i es basen en algunes estadístiques que assenyalen a certs col·lectius que sí han estat implicats en certs delictes. Tot i això, aquesta visió pot ser injusta perquè generalitza i pot vulnerar els drets humans. Moltes persones immigrants venen a treballar, venen a cotitzar i contribuir per l'economia i a buscar una vida millor com acoplar-se o adaptar-se a la forma cultural que té el país espanyol i formar part de la societat de manera inclusiva. Per això és molt important tenir en compte els valors de la ODS que promou la pau, la inclusió i la justícia. En conclusió, podem dir que l'objectiu de millorar aquesta seguretat, que és el que bàsicament el partit polític defensa, pot ser positiu perquè és alguna cosa que directament afavoriria el país, però les mesures proposades no sempre respecten els drets humans ni la justícia. Per tant, al fi pot semblar bo per al procés, que realment és el més important, no només el resultat de l'objectiu que proposin, les accions no són les més adequades. Llavors podem dir que sí, hi ha una relació amb la ODS 16, però el procés que ells proposen va totalment en contra de tot el que defensa aquesta ODS.
5: Vale, seguint aquesta pauta de com treballar aquest partit polític la sostenibilitat de Pau i Justícia, una proposta que hem pensat nosaltres per treballar aquesta ODS és una activitat que consisteix a establir unes pautes clares per actuar quan apareix un conflicte entre companys o amb usuaris. El protocol pot incloure passos com identificar el problema, escoltar totes les parts implicades, expressar les opinions amb respecte, buscar solucions conjuntes i arribar a acords justos. També es pot incorporar la figura d'una persona mediadora dins de l'equip. En la pràctica professional, això es pot aplicar en qualsevol àmbit: educació, sanitat, serveis socials o empreses, per millorar la convivència i evitar que els conflictes s'agreguin. A més, ajuda a crear un ambient de treball més respectuós, transparent i cooperatiu, afavorint el benestar de totes les persones implicades. En resum, aquesta activitat contribueix directament a l'ODS de Pau i Justícia perquè fomenta la pau, la resolució dialogada dels conflictes i el bon funcionament de les relacions professionals. Avui volem donar veu a una idea molt important com la música, ja que també ens pot ajudar a entendre els grans reptes del món. Un bon exemple seria la cançó d'Imagine de John Lennon.

0: Aquest fragment, amb la traducció de català, significa «Imaginar que no hi ha països, no és difícil de fer, res per matar o per què morir, i tampoc cap religió. Imagina tota la gent vivint la vida en pau». Aquesta cançó està molt relacionada amb la ODS que estem tractant de pau i justícia. El seu objectiu busca construir un món més pacífic, sense violència i amb igualtat de drets per a totes les persones. A la cançó, John Lennon imagina precisament això, un món sense guerres, sense divisions religioses ni polítiques, on tothom pugui viure en harmonia. Per això encaixa amb l'ODS de pau i justícia, ja que promou la pau mundial i la convivència pacífica. Convida a superar les fronteres i els conflictes i reforça valors com la igualtat, la justícia i la unitat humana.
1: Ara parlarem sobre dos temes que són l'avortament i també per què s'està fent tan famós en xarxes socials i per el carrer ser d'extrema dreta com fent burla i que és una cosa graciosa.
2: Bueno, la meva opinió principal sobre aquesta disputa i aquesta controvèrsia que hi ha sobre l'abort és, jo tinc una idea molt clara i és molt bàsica, que és, bueno, que el dret al fet de donar vida és un dret i no és una obligació. És a dir, jo el que defenso són la llibertat d'opinar i la llibertat d'encaminar la nostra vida de manera que jo vulgui o que totes les dones decideixin sense cap incentiu que ens vulgui desencaminar a la nostra elecció pròpia. Què vull dir amb això? Bàsicament, la proposta de Vox no és eliminar amb la seva totalitat l'avort, sinó incentivar i persuadir a aquelles persones que estiguin en aquesta situació a tenir aquesta vida per a produir més natalitat. Com ho volen incentivar? Ho volen incentivar amb ajudes i recursos econòmics i psicològics. De totes maneres, les persones que estiguin en aquesta situació poden ser, ja sigui per accident, ja sigui per un manteniment de relacions sexuals no protegit o fins i tot protegit però que hi ha hagut un accident. Això jo penso que és independent, va totalment independent de l'educació que tinguis, ja que quan ets jove pots tenir errors i pots tomar decisions que no et valoren com la persona que ets i que aquesta decisió no ha de repercutir-te tota la teva vida. És a dir, jo crec que ha d'haver una solució i no una intervenció per part del govern per dir-te què has de fer amb la teva vida o què és el millor que has de fer quan realment tu saps el que millor et va per a ti mateixa, el que vols fer en el teu futur, ja que les persones, ja sigui de 20 anys, ja sigui de 14, ja sigui de 16, de l'edat que siguin, jo crec que totes les persones tenen dret a viure la seva vida sense cap encadenament que et digui no, has de fer això perquè tens un fill. Jo, per exemple, com a persona, jo vull viure, jo vull viatjar, jo vull estudiar, i quan jo sàpiga, jo personalment, sense cap ajuda de ningú, que tinc els recursos necessaris, la mentalitat necessària i l'estabilitat necessària que he de donar per un fill, jo sóc la que he de decidir si vull o no vull tenir fills. Per no parlar de les estadístiques científiques que són totalment comprovades, que les persones adolescents són més propenses a desenvolupar qualsevol trastorn o malaltia, depressió, qualsevol cosa que et repercuteix física i mentalment. No hem d'oblidar que l'hora del part és perillosa per qualsevol persona. Pues imagina't per una persona que realment no està preparada físicament. Les ajudes econòmiques i psicològiques no tenen res a veure en aquest apartat.
0: Vale. Jo estic d'acord amb el que ha dit la meva companya, comparteixo el mateix punt de vista. A part també del que ha dit, també podria haver la situació d'una violència. Jo crec que una violència a una dona, independentment de la seva edat, ja sigui jove, adolescent o més gran, jo crec que ja per la seva salut mental el fet d'avortar seria el millor per ella, el tenir un fill que no té res a veure amb la seva parella o amb una persona que està coneixent. Llavors jo crec que l'opció d'avortar hauria d'estar, bueno, hauria de ser acceptada per totes les dones per la seva decisió.
1: Vale, jo també estic d'acord amb els dos punts de vista de les meves companyes i també crec que l'avortament hauria de ser una cosa que es podria fer perquè, com ha dit la meva companya, hi ha violacions, hi ha agressions o hi ha errors o malentesos o alguna cosa que podria passar i no m'agradaria a mi que ningú de la meva família o amiga passés per una cosa així. I per seguir, per continuant aquesta xarra, parlarem ara de per què l'increment de popularitat de ser d'extrema dreta, vale, i del meu punt de vista sobre això és perquè canals de difusió amb xarxes socials tant de Vox, del PP o d'aquestes plataformes digitals estan fent burla al president, com al Pedro Sánchez, i estan, en vez de publicant, divulgant aquestes informacions polítiques, estan fent memes i això capta l'atenció dels més joves i estan difondre aquests partits.
2: Jo realment penso que moltes persones que realment no estan informades amb aquesta situació, amb la situació del país, són molt fàcil de manipular. Com manipulen normalment aquests partits o aquestes potències? Manipulen mitjançant notícies falses o, encara que no siguin falses, potser fan unes estratègies de màrqueting fals, diguem-ho així, que posen unes estadístiques totalment, que poden ser realment correctes, però l'entornen cap a un punt de vista que sigui, en un exemple, que sigui repercutant per als immigrants. Per exemple, les pensions de les persones espanyoles que estan sent jubilades i així, baix la comparació amb el que reben els immigrants de diners i així. Bueno, són estadístiques que aquests partits utilitzen perquè visualment les persones diguin, hòstia, pues això no és just perquè aquesta persona és d'Espanya, aquesta persona és immigrant. Llavors, moltes persones que realment són ignorants i no estan interessades en veure què estan proposant aquests partits, que drets ens estan traient i què coses estan parlant, pues fan que pues una notícia que sigui el més fàcil de veure, el més fàcil d'opinar, pues diguin, mira, pues si jo vull cobrar menys, si la persona va a cobrar més, pues jo no estic a favor d'esto. Pues, llavors com que entornen el seu punt de vista baix aquest màrqueting fals i manipulat.
0: Vale, jo el que veig que el que està passant en els adolescents és que només es fixen en els punts que els interessa. No dic tots, però la majoria d'adolescents no s'haurà llegit tota la carta electoral. Només es fixen en els punts que els interessa, però els altres els deixen anar. Llavors, quan parles amb ells i ja els expliques les coses que hi ha, llavors ja comencen a canviar d'opinió. Però hi ha d'altres adolescents que, per molt que els diguis els altres punts de vista, els seguirà passant als altres i seguiran votant a l'extrema dreta, i jo crec que això és el que està passant.
2: I bueno, aquesta és la nostra opinió sobre, bueno, aquest increment de les votacions per aquests partits que realment ens estan quitant drets humans i llibertats. Aquest ha sigut el nostre treball, ens ha agradat molt, hem disfrutat molt investigant i fent-ho, hem après molt, hem après nous punts de vista, no ho hem dit, però també li van fer una altra entrevista a una associació antifascista, també va ser molt interessant, i bueno, gràcies a l'Anna per donar-nos aquesta oportunitat de fer un treball tan interessant.
0: Res, digui que moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat, el mateix que la meva companya, hem après moltes coses que no sabíem i també les entrevistes ens han ajudat molt a fer aquest treball.
1: I moltes gràcies per escoltar-nos a tots i moltes gràcies per la vostra escolta. Adéu.
2: Adéu.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada
4: i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
5: Bones a tothom, benvingut a un episodi de la nostra sèrie sobre els ODS. Som el grup de l'Alba, la Natali, la Nihat, la Paula i la Laia i jo, la Carmen, i avui hem volgut deixar de banda la teoria passada per centrar-nos en una realitat que ens toca molt de prop, que és la salut mental dels joves. Sovint, quan sentim parlar de les ODS, que en el nostre cas és ODS-3, que és la salut i el benestar, ens ve una cosa al cap de metges, d'hospitals, de malalties físiques, però la realitat és que és molt més d'això. La salut mental és el nostre dia a dia i encara que a vegades ens faci vergonya parlar-ne, ens afecta a tot i a tots i és molt important per saber-ho. I el motiu pel qual ens hem reunit avui és per fer una mica de soroll positiu, d'una crida, volem parlar de què significa realment estar bé en un món en el que no para de moure's entre nosaltres i que ens exigeix constantment. Parlem d'ansietat, d'estrès, de la pressió dels estudis i de, no simplement això, també cadascú té la seva pròpia vida i ens sobrepassa a vegades per circumstàncies pròpies i hem de deixar clar que la salut no només és no tenir cap malaltia, sinó tenir les eines per saber gestionar els problemes, les nostres emocions i el nostre equilibri emocional. En aquest programa no només volem exposar el problema, volem explicar-vos què en sabem realment sobre aquest tema, quins recursos tenim al nostre abast, que la veritat són més dels que pensem, i sobretot què podem fer nosaltres per ajudar els nostres amics, companys, que veiem que no passen per un bon moment o simplement estan tristos i no volen dir-nos. I així que us convidem a que us assegueu, us poseu còmodes i ens acompanyeu en aquesta entrevista i podcast, i avui serà una conversa llarga, però sobretot molt sincera. Comencem.
6: Sí, bueno, exacte, Carmen. De fet, per posar-nos una miqueta en context, parlarem del 3.4, que bueno, és l'objectiu, bueno, és un dels objectius de l'Agenda 2030. Aquesta és molt potent i aquesta, bàsicament, el que tracta de promoure és el benestar mental i la salut. I per poder veure i analitzar-ho, parlarem una mica de quins són els panorames que hi ha. Per exemple, alguns d'aquests serien les xarxes socials, la pressió de ser perfectes, el ritme frenètic que portem, i això no és només una sensació, sinó que hi ha dades que ho demostren. L'objectiu de la salut i benestar pues, busca garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom. Però aquest objectiu no només tracta de les malalties, sinó que també pues, prevenir i cuidar la salut mental. La salut mental s'ha convertit en una pandèmia silenciosa que darrere de cada dada hi ha un jove que no saben com gestionar l'ansietat o el neguit. Hi ha factors que ho expliquen, com ara l'estrès acadèmic o laboral, els problemes econòmics, la manca d'accés a l'ajuda psicològica o l'aïllament social. I encara hi ha estigma que fa que moltes persones no en parlin. Les xarxes socials també influeixen molt, i més encara en aquests joves, ja que hi ha molta comparació amb les vides que es demostren a través d'aquestes xarxes i que normalment semblen com pues, vides perfectes o sí, o sigui, perfectes. I a més, ens acostumem a la immediatesa i que bueno, pues, tenim més tolerància, i la frustració també pues, és un punt. El problema no és que passi alguna cosa, sinó que hem d'acceptar que la salut mental també s'ha d'acudir igual que la física. I per això és molt important parlar-ne sobre la salut mental. Compartir com ens sentim amb les persones que tenim confiança pot ser un dels primers passos. I també cal estar atents a senyals com l'aïllament o la tristesa constant o la desmotivació. escoltar i no jutjar pot marcar una gran diferència en aquests joves.
7: Ara faríem la pregunta, on busquem l'ajuda? Aquí és on molta gent es bloqueja. Pensem, em trobo fatal, tinc el cap ple de coses, ara què faig, a qui li dic? I aquest sentiment de paràlisi és segurament el que més ens fa patir. Però avui volem ser molt clars i dir-vos la veritat, perquè no esteu tan sols com creieu. Vale, hem estat investigant molt sobre l'ODS-3 i la salut mental. Hem descobert que el món del suport juvenil és molt més ampli del que sembla a primera vista. Perquè, no ens perdem, hem decidit classificar tota aquesta ajuda en tres grans pilars que tenim al nostre abast. El primer grup són les entitats de prevenció, que aquestes són vitals. Són les que organitzen xerrades als instituts, les que fan campanyes a les xarxes o tallers, on es parla obertament de les emocions i la seva feina és clau perquè ens ensenyen a detectar el problema abans que es faci molt gran. Com per exemple tindríem l'entitat de qui escoltem, que l'organitza l'Ajuntament de Barcelona, que és un servei per nois i noies de 12 a 20 anys, que és un espai d'escolta on poden parlar de les seves preocupacions del dia a dia, tant estudis, amics, família, sense que tingui que ser una consulta mèdica. I qui fa? Actuar de filtre davant de l'estrès que poden patir els joves. Després tindríem les entitats de suport especialitzat, que aquestes són les que estan a primera fila quan ja estàs en un moment complicat. És una atenció molt més focalitzada en col·lectius que tenen una situació molt més tediosa. Quan sents que no pots més o necessites algú que t'escolti sense jutjar-te, són entitats que t'acompanyen, que et donen aire i que fan que el camí no es vegi tan difícil. Com per exemple tenim l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, que és una entitat referent per l'orientació i la prevenció dels trastorns de conducta alimentària, i després tindríem l'Associació TOC 2.0, que és un suport específic per a persones afectades per trastorn obsessiu compulsiu, perquè tinguin un públic que tinguin una associació per parlar de tots els seus problemes i de què els preocupa sense que tinguin por a ser jutjats per la seva minoria. I després, per últim, tindríem les entitats terapèutiques, que aquí és on intervenen els professionals que saben exactament com tractar casos més complexos, des de la depressió fins a l'ansietat més aguda, i són persones formades que utilitzen doncs, eines per ajudar-nos a reconstruir el nostre benestar. Com, per exemple, tindríem a Suazo Psicologia, que és un centre enfocat a la teràpia psicològica amb un estil molt pràctic i proper, on proporcionen eines perquè el jove aprengui a gestionar l'ansietat, l'autoestima o les seves relacions personals en el seu dia a dia, i fan un acompanyament en cada pas que dona el jove. I sabeu què és el més important de tot això? Que no cal esperar a estar al límit per buscar ajuda. Sovint ens diem, ja se'n passarà, no és per tant, o ja m'espavilaré. Però la realitat és que totes aquestes entitats existeixen precisament per nosaltres, per estar al nostre abast. I sovint el pas més valent que pots fer és el més senzill, demanar ajuda, fer aquella primera trucada, enviar aquell missatge al teu amic per explicar-li que has tingut un dia de merda. I no tenir resposta no és un problema. El problema seria no voler buscar la solució quan la necessites. L'ODS no va de metges i d'hospitals, va de viure bé, i tenir aquestes entitats al costat és la millor garantia que tenim.
8: Bé, doncs si parlem de salut mental, una de les peces claus són els psicòlegs. Hem fet una entrevista a la psicòloga Cristina Rosillo Lizana, de Doctoralia, per poder entendre el concepte de salut mental d'una manera més tècnica.
6: Però Alba, ens podries explicar una mica com fa un psicòleg o una psicòloga per poder tenir cura i bona salut mental després de tenir tantes hores amb persones als quals li estan explicant els seus problemes?
8: Doncs bueno, tothom necessitem un psicòleg, un psicòleg no és menys. Parlant amb la Cristina em va explicar això.
9: Psicòloga, que jo crec que és algo que tenemos muchísimo. Entonces, por esa parte, ayuda, ¿no? También generar como un pequeño circuito de profesionales que nos sostenen.
10: O sea, es que gestionar els nostres problemes sols és gairebé impossible, ¿no?
8: Sí, és un error molt comú. Creure que podem sempre sols no és cert.
9: Muchas veces nos pensamos que lo que nos está pasando es solo a nosotros, y entonces, ¿para qué se lo voy a contar a no sé quién si va a pensar que es una tontería? O al revés, ¿cómo se lo voy a contar a no sé quién porque me va a juzgar? Y luego cuando compartes y te das cuenta del beneficio de la expresión emocional, te das cuenta de que todo mejora cuando eres parte de una red, ¿no? Que sostienes y que te sostiene.
7: Vale, llavors, hem de parlar amb la resta, però també és bo parlar amb nosaltres mateixos, no?
8: Clar, sempre hem de parlar amb nosaltres mateixos per autoconèixer-nos, però sobretot hem d'utilitzar un bon llenguatge amb nosaltres mateixos.
9: Yo creo que el efecto que tiene empezar a hablarse de otro punto es de las cosas más potentes a nivel terapéutico. O sea, podemos dedicar muchísima energía a técnicas muy concretas que yo creo que ninguna es tan eficaz como empezar a tratarte bien.
11: Vale, i una cosa, i què opina la psicòloga sobre la comparació? Perquè jo crec que tothom aquí sabem que és el més recurrent.
8: Ella ens va parlar sobre l'individualisme i com podem veure'l des d'una altra perspectiva.
9: El individualisme lo que hace es aislarnos de manera unipersonal y eso conlleva que si estoy en un momento de triunfo, lo que quiero es compartirlo para sentir la validación externa, porque por dentro estoy muy aislado. Pero si estoy en un momento de fracaso, ¿qué pasa? Que no lo comparto. La persona, seguramente, si pudiéramos ver por una lupita el día a día de todas esas vidas aparentemente maravillosas, muchas no las cambiaréis por lo que tienes, pero eso no se ve.
8: No.
9: Entonces lo que genera es una sensación de no soy suficiente o llego tarde.
5: L'ansietat i l'estrès són les més presents a la nostra generació, però realment no som conscients d'on ve.
8: Tens raó, Carmen. Són els grans mostres que hi ha al cap i que tenim. Però hi ha una causa. Les xarxes socials tenen un efecte molt, molt gran a nosaltres.
9: Nosotros regulamos el control de impulsos en el córtex prefrontal, ¿vale? Entonces, disfrutar del proceso es algo que ahora es dificilísimo, porque lo tienes todo rápido y ya. Y eso lo que hace es que el cerebro se acostumbre a una dopamina inmediata. ¿Qué pasa cuando no la tengo? Que lo que aparece es una baja tolerancia a la frustración súper alta.
10: Jo crec que aquí tots coneixem gent que li demana consell a ChatGPT o per TikTok per als seus problemes. Jo penso i crec que és un risc molt gran.
8: Sí, Paula, jo conec a molts amics que ho fan. És completament perillós perquè ningú sap que és veritat aquella informació.
9: Listo. Ahora está súper normalizado que cada una tenga su psicóloga, que vayas a terapia, que te plantees ir. Y hay muchísima gente que te dice, oye, pues ves, a mí me ha ido muy bien. Es algo que está muy normalizado, pero meterlo en redes sociales es que cuánta veracidad hay de que esa información es la adecuada. Y mucha gente que todavía le da cosa ir al psicólogo se está apoyando en un post de gente que no sabemos si es psicólogo o no y en cosas que al final un tratamiento es súper personalizado.
10: Llavors, quan veiem que hi ha una sospita que pots viure una situació que pots portar millor, hem de donar cita a un professional. Però amb què el podem complementar?
8: El millor consell que hem pogut adquirir amb aquest treball és el següent.
9: Que se enfoquéis mucho en construir una buena red de apoyo. Que al final es lo que va a estar siempre en momentos en los que se puede acudir a terapia y en los que no.
10: Llavors, quan veiem que hi ha una sospita de que pots viure una situació millor de la que la portes, hem de demanar cita a un professional, però amb què el podem complementar?
8: La veritat que és el millor consell que hem pogut adquirir amb aquest treball.
10: Totalment, Alba, però ara vull posar-los en compromís. Vosaltres què en penseu? Realment són tan oberts, com diem, o encara tenim vergonya de dir-li a un amic? Avui he tingut un mal dia.
12: Jo crec que encara ens costa molt. Vivim en una cultura d'imatge on hem de demostrar que sempre estem bé, que tenim una vida perfecta, quan admetre que estàs malament es veu a vegades com que ets molt dèbil i això a cada persona li senta d'una manera o una altra.
13: Sí, exacte, i per no preocupar els pares o ser el ratllat del grup, t'ho acabes menjant tot sol.
8: Què us semblaria si proposem de veritat portar aquestes entitats a l'institut? Fer xerrades on no vinguin senyors de 50 anys a parlar-nos, sinó gent jove.
7: Jo crec que seria ideal. Necessitem referents que parlin el nostre idioma, no una persona que et miri amb la diferència d'edat. Algú que sàpiga què és l'estrès dels exàmens o la pressió de les xarxes socials avui en dia o com et pot afectar un mal comentari que et digui algú de la nostra edat.
8: I que siguin espais segurs on ningú et jutgi. Si la xerrada és horitzontal de jove a jove, ens obrirem molt més.
10: Què faríeu vosaltres si un amic us diu que està deprimit? Teniu por de no saber qui dir?
12: Jo sí que en tindria, de por. Molts cops penses, si dic una tonteria i ho faig pitjor, però suposo que el primer pas és aprendre a escoltar a cada persona sense voler donar solucions màgiques i simplement estar.
13: Totalment. A vegades només un estic aquí pel que necessitis, ja hi ha prou, però ens falta formació per poder gestionar aquests moments.
7: Per això jo crec que és tan important el que deia la Paula de portar gent experta que ens ensenyi a ser millors companys i que es pot parlar sense cap tipus de problema.
8: És que al final cuidar la salut mental dels altres també és part de l'agenda 2030 i de l'ODS-3 que estem treballant actualment.
11: Quines reflexions més potents ens emportem avui, de debò? Ha estat un regal poder compartir aquestes experiències amb vosaltres. Però abans de posar el punt final i per anar tancant aquest cercle de confiança, no volem marxar sense compartir algunes eines i recursos que a nosaltres ens han servit de brúixola en els moments de més boira mental. De vegades, quan el cap no para, posar-se els auriculars és com obrir una finestra d'aire fresc en una habitació tancada. Hi ha podcasts que són autèntics salvavides, com Entiende tu mente. És el que m'agrada d'aquest post d'aquest programa és que t'expliquem el perquè de les teves emocions, que en només 20 minuts és literalment com portar un psicòleg a l'orella, mentre vas al metro, fas el sopar o camines cap a la feina. També ens agrada molt La mente al descubierto, que el seu valor és la senzillesa, que parla de la depressió, de l'estrès i l'ansietat d'una forma tan normal i transparent, que t'ajuda a treure el ferro, l'estigma que sovint s'hi posa. Et fa sentir que el que et passa és humà. I el que necessiteu no són paraules, sinó simplement baixar les revolucions. Recordeu que la música té poder curatiu, gairebé màgic. Una recomanació personal és la cançó de Breeding de l'Ariana Grande. Més enllà del ritme, la lletra és un mantra real per aquells moments en el que et sents el pit que se t'estreny i estàs a punt de tenir un atac d'ansietat. Ens recorda que el més bàsic però el més vital. Just, com per exemple dir, just keep breathing. Continua respirant un cop i un altre fins que la tempesta passi.
10: Esperem de tot cor que aquests 20 minuts de conversa us hagin servit de reflexió, de consol o, si més no, per sentir-vos una miqueta menys sols en aquest camí. Recordeu sempre que demanar ajuda no és un signe de debilitat, sinó de molta valentia. No esteu sols i parlar-ne sempre. Sempre és el primer pas cap a la cura. Moltes gràcies per haver-nos prestat la vostra atenció i el vostre temps. Ha estat un plaer compartir-vos-los amb vosaltres. Cuideu-vos molt la ment i el cor i ens tornem a trobar a la propera. Ens deixem amb aquesta cançó.

0: Hola a tothom, benvinguts a un nou episodi. Avui estem aquí la Naira, la May, la Zaira, la Lucía, l'Enhamed i jo, la Júlia, i us parlarem d'un tema que ens toca molt de prop, l'ODS-4, l'educació de qualitat.
1: Primer de tot, us volem explicar què són les ODS. Són objectius de desenvolupament sostenible, que què vol dir això? Doncs són 17 reptes globals creats per les Nacions Unides que poden, per tal de fer el nostre planeta un lloc més just, sostenible i habitable per tothom.
2: Exactament. Vam triar aquest objectiu perquè creiem que és essencial garantir una educació que sigui inclusiva, equalitativa i de qualitat per tothom. No es tracta només d'anar a l'escola, sinó d'assegurar-se l'accés a l'aprenentatge durant tota la vida.
1: I és que, com hem dit abans, segons les Nacions Unides i la UNESCO, l'educació és l'eina clau per reduir la pobresa, millorar les feines i crear societats més justes. Però les xifres donen por. Hi ha més de 244 milions de nens i joves al món que no estan escolaritzats.
3: I el pitjor és que molts dels que sí que hi van no acaben aprenent coses bàsiques com llegir o fer càlculs. Entre el 2015 i el 2021 va créixer el nombre de gent que acabava la primària i la secundària, però el ritme és molt més lent que els 14 anys anteriors.
4: Per alterar una mica tota aquesta informació, al nostre entorn ens hem centrat en un tema concret, l'abandonament escolar. Tot això passa quan els joves d'entre 12 i 16 anys decideixen deixar els estudis abans d'acabar l'ESO o el batxillerat.
5: A Catalunya, per exemple, la tassa d'abandonament està al voltant del 13,5%, encara que és el nivell més baix dels últims anys. Seguim sobre l'objectiu que marca la Unió Europea, que és el 9%.
0: El que hem vist en informes com, per exemple, l'info ODS-4, és que l'abandonament no és una decisió perquè sí, sinó que té molt a veure amb factors socioeconòmics i afecta més els joves de contextos vulnerables.
2: I una dada curiosa és molt més freqüent entre nois que entre noies. Això es demostra que és un problema social i de desigualtats, no només una decisió individual.
1: I bueno, després de tota aquesta informació hem estat investigant com treballen algunes entitats aquest tema. Per exemple, tenim Espais Catalans, o més conegut com Esplac, que és una associació sense ànim de lucre on agrupen 100 esplais i milers de voluntaris.
3: Les opinions sobre ells són molt bones, sobretot pel seu treball en drets de la infància i educació en valors com la igualtat i la justícia social. I indirectament ajuden a reduir l'abandonament escolar perquè motiven els joves i els donen referents positius.
4: Però clar, com que depenen de voluntaris i recursos limitats, de vegades és difícil que tinguin un impacte directe en les xifres d'abandonament comparat amb el centre educatiu oficial. I treballen la sostenibilitat fomentant la inclusió de fora de l'aula, donant oportunitats a joves de tot tipus i treballant habilitats emocionals.
5: Una altra entitat és la Fundació Èxit. Ells tenen un enfocament molt pràctic, connectar els joves amb el món de les empreses per motivar-los a seguir estudiant i millorar la seva ocupabilitat.
0: Sí, i tot i que estan molt ben valorats i treballen en xarxa amb centres educatius, hi ha qui els critica perquè potser se centren massa en el mercat laboral immediat i no tant en una formació acadèmica més àmplia. I això podria deixar fora els joves que tenen problemes familiars o altres problemes personals més complexos que no tenen res a veure amb la feina.
2: Per aprofundir més, hem contactat amb Gala, és la orientadora de l'Institut Can Blans de Sant Boi del Llobregat. Li hem enviat un correu per fer-li una entrevista. La veritat és que ens va deixar anar una realitat bastant dura, segons l'abandonament escolar de Sant Boi.
5: A mi el que més em va xocar és que l'abandonament no comença només a l'ESO. Ens deia que hi ha casos que ni siquiera arriben a primària, que es perden a primària i que directament ni arriben a l'institut. I els que arriben molts cops es desmotiven per necessitats educatives o ateses o altres realitats molt complexes familiars.
1: Totalment. Al final, si a casa

0: És molt arriscat.
1: Una altra cosa que va sortir i que em va semblar superinteressant és el tema de la tecnologia i de les xarxes socials. Ella ens parlava de que la intel·ligència artificial com que genera una addicció i no ajuda gens a concentrar-se als estudis. I davant d'això, el centre intenta fer canvis d'horaris i o fins i tot estructurar la jornada escolar per reintervenir-los i tot això no sempre és suficient.
2: Clar, i aquí entrem nosaltres, al perfil social. La Gala va explicar que el suport acadèmic depèn molt de la integradora social i dels PFIs, programes de formació i inserció. Però, quina ràbia fer servir la paraula escollir, oi?
3: Sí, això va ser molt fort. Es deia que hi ha tan poques places pel PFI que a vegades han d'escollir els alumnes que més possibilitats tenen de reduir-se, de reconduir-se i qui no. El pitjor és que tots i triar bé no sempre acaben com s'esperava.
4: És que els alumnes no són realment conscients de les conseqüències que té deixar els estudis a mitges. Ho veuen com una solució ràpida o mal estar present, però no miren cap al seu futur.
0: Exacte, per això l'entrevista es va obrir als ulls. La ODS-4 no és només que l'escola estigui oberta, és que hi hagi recursos perquè la família, l'alumne i l'institut vagin a una.
5: Per això, com a futures professionals del sector social, creiem que la nostra feina és eliminar les barreres que fan que els joves perdin el vincle amb l'aprenentatge. No podem actuar soles, hem de connectar l'escola amb les famílies i les entitats.
2: Hem d'estar atentes a les senyals d'alerta i escoltar-nos activament a l'espai de tutoria, on se sentin segurs. Si un alumne no es motiva a l'aula, potser sí que ho fa en educació en el lliure. I nosaltres hem d'estar aquest punt. Però, ull, calen recursos i temps per fer-ho bé.
5: Ara escoltarem l'entrevista que li hem fet a la Gala, que és una orientadora de l'Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat.
6: Tu creus que els professorats estan preparats, el professorat general està preparat per detectar i poder ajudar els alumnes amb absentisme o
7: no,
6: que no volen? O...
7: No. O sigui, els orientadors tenim una mica més de preparació, el professorat, la formació que reben. Clar, un professorat de secundària té un grau universitari d'alguna matèria, no?, que és la que impartirà, i després la seva especialitat, i després fan un màster, que és un any, que és una formació, bueno, doncs que toca moltes coses, però no toca en prou profunditat tot el que serien les necessitats educatives, no? I com per realment poder fer aquesta feina. O sigui, d'alguna manera, el context social els exigeix fer aquesta feina perquè s'hi troben, però no tenen la preparació per fer-la. Llavors, a vegades, els professors que tenen més experiència i que li posen ganes i que tenen motivació i voluntat, doncs molts fan una feina xulíssima. O sigui, les orientadores soles no podríem tirar endavant. Per molt que hi hagi una entrada social al centre, per molt que hi hagi orientadores, no és suficient. Hi ha d'haver equips docents que realment treballen en aquest sentit. Però al final, per desgràcia, no tenim la formació necessària i recau moltes vegades més en la bona voluntat que en la preparació.
2: Hem escoltat a Gala dir que els professionals intenten donar respostes, però aquí volem obrir aquest debat entre nosaltres. Realment els professors tenen eines necessàries o estem carregant amb una responsabilitat que no toca?
5: Jo seré clara. Moltes vegades penso que als mestres se'ls dona més responsabilitat del que pertoca, perquè a més de haver-hi de donar tota una matèria i tota una teoria, han de fer moltes vegades de psicòlegs o inclús educadors socials. Així que penso que moltes vegades els faria falta una altra persona al costat o inclús menys alumnes a l'aula per poder gestionar-ho tot.
4: Sí, o sigui, tens tota la raó, però a més crec que els estudis per ser professor es centren molt en la part com teòrica i en els papers està com molt ben posat de doncs, la inclusió o tenir compte de tots els alumnes o... En general, tot això, però més la part pràctica crec que és el que falla, perquè potser els arriba un alumne en una situació i no saben com reaccionar o tarden massa en detectar aquestes senyals d'alerta que hem dit abans, i crec que aquí és el problema, que també se'ls ha d'ajudar a identificar aquestes situacions en la part més pràctica.
0: Potser també el problema que diu la Gala és que els centres estan sols i que... el professorat no està preparat per tots els alumnes, per tot l'alumnat, i que hi hauria d'haver-hi un equip interdisciplinari constant, com més psicòlegs, com dius tu, Júlia, o integradors, donant suport a l'aula.
1: Clar, Zaira, és que a vegades sembla

0: que com l'abandonament és una... és un fracàs acadèmic, però un professor no sempre pot donar suport als 28 alumnes que són a classe.
1: Jo aquí us entenc, companyes, però discrepo una mica, perquè crec que també hi ha moltes eines, però el que passa és que al moment de fer tutoria o de derivar algun noi a algun lloc perquè l'ajudi a millorar la seva situació, pues hi ha un tema que és la burocràcia, i la burocràcia va molt lenta. Llavors, perquè arriben en aquest tema o aquesta solució, ja havia abandonat ja el recurs.
2: Estic molt d'acord amb vosaltres, però jo crec que els alumnes, que pot ser que el problema, que és que els professionals no estan, els professors no estan pendents, sinó que n'hi ha moltes situacions molt complexes a l'aula i llavors no tenen les eines de mantenir a cada alumnat un aprenentatge, perquè tots els alumnats són diferents. Llavors tenen molts problemes ara a dia d'avui i llavors jo crec que necessiten molts recursos, molts més professionals, i que no estiguin només un tutor, sinó més persones, com per exemple un integrador social.
3: Bueno, comparteixo l'opinió de tots, però que hem quedat més o menys en que el problema no és que el professor, el professor esté preparat, sinó que moltes vegades està sol davant de situacions molt complexes. Però m'agradaria parlar també d'un tema que hem deixat abans una mica obert, que és sobre la tecnologia a l'aula, que hem parlat doncs específicament de la intel·ligència artificial, que com afecta això als diferents alumnes que hi ha.
4: Sí, bueno, jo també, un altre punt, així com també una mica general, és que els professors, com hem dit abans, no tenen recursos, llavors això fa que aquests professors s'acabin com cremant, i al cremar-se fa que no vulguin, o sigui que perdin com la motivació també, i crec que és un punt que també es pot parlar de la motivació dels professors, no també, no sols dels alumnes, per tal de que tinguin ganes d'ensenyar o que tinguin com més empatia, perquè potser a l'estar cremats perden aquesta empatia, aquesta manera de... O sigui, potser no es comuniquen tan bé com haurien o el que sigui. I llavors, a l'alumne també, al veure que aquest professor, com... O sigui, aquests professors o no sent a gust al centre, com que perd les ganes. Dic, bueno, a casa no estic bé, perquè com hem dit abans, molts tenen problemes socials, familiars o el que sigui. Com a casa no em sento bé. I al centre tampoc, pues, es desconnecten totalment de tot i van pel mal camí.
2: Mm-hmm. Una possible solució seria que augmenten els nombres de professionals als centres. Crec que seria una possible opció molt correcta per també tenir un aprenentatge molt pràctic i motivador. I també crec que és molt important treballar amb les famílies per si pues, parlar i acabar una solució més correcta per a aquell alumnat.
1: M'ha agradat que treguis el tema de la família, perquè la família és un suport bastant important a l'hora del creixement del nen o el seu desenvolupament en els estudis i en el seu dia a dia. Crec que si la família no està al dia a dia del seu nen i el seu entorn i en el seu nivell acadèmic, pues això porta que el nen pues, perdre la motivació, i si no hi ha recursos, pues llavors això pot dificultar molt la seva integració a les escoles, i més si no hi ha comunicació entre els professionals i les famílies. Per altra banda, el tema de la intel·ligència artificial està bé, però si no hi ha límits, llavors pues, els nens pues, perden una mica el nord. Llavors tot el que fan amb l'intel·ligència artificial, i llavors no hi ha un criteri.
3: Sí, la veritat és que moltes vegades el que fa la intel·ligència artificial és que no permeteix que els alumnes doncs, tinguin una opinió pròpia i es basin totes les seves opinions en el que els diu al mòbil o a l'ordinador o qualsevol altre aparell electrònic. Així que crec que també els mestres el que han d'integrar en un alumne és que tinguin una opinió pròpia i que doncs, sàpiguen doncs, de què fiar-se.
4: Bueno, jo volia dir una cosa que està en relació amb el que estaves dient tu, que o sigui, l'opinió pròpia crec que és molt important, i crec que a part del que hem dit de la intel·ligència artificial que està afectant molt, també, com estàvem parlant abans, de les famílies, perquè jo sé d'alguns casos que pel fet de que la família com que té una opinió molt tradicional, els hi permeten als seus fills faltar i fins i tot els hi motiven del, bueno, no, queda't aquí a casa, no sé què, no vagis, tal i qual, i posen excuses tota l'estona, i quan l'integrador està intentant fer retornar aquest alumne a l'escolarització, a que vingui tots els dies, és molt impossible perquè primer no pot contactar amb la família, perquè ja la família directament no li agafa el telèfon, o perquè com hi ha aquesta barrera, l'alumne diu, bueno, si és que és el que diu la meva mare o el meu pare, no faré cas, ja està.
1: Vale, és un tema bastant interessant, crec que podríem estar parlant hores i hores d'aquest tema, però el que vull dir és que com ha dit la companya sobre la intel·ligència artificial i també sobre els professors, jo crec que també hi ha un altre matís, és que s'ha de tindre una mica de paciència amb els nois i noies que estudien i que tenen uns problemes específics. Llavors, si no hi ha una mica de paciència, pues, ens quedarem cremats una mica tots. I crec que, no sé si les meves companyes volen dir alguna coseta més.
4: Jo... una, vale, molt petita.
1: Endavant.
4: Que del que estaves dient de tindre relació, o sigui, una bona relació amb els alumnes, és que es nota moltíssim quan un professional ha connectat realment amb l'alumnat, perquè, per exemple, aquesta integradora que coneixo treballa molt bé, però perquè ha aconseguit al principi fer connexió amb ells, i després hi ha altres professors o del centre que, com no han fet aquesta connexió directament, els nens que són més conflictius, o que sigui, els fan fora de classe, o sigui, no els hi deixen ni l'oportunitat de, sí, potser potser estan molestant a classe, però no es preocupen gens i directament els fan fora i es despreocupen completament de tot el que tenen.
1: Exacte, i a més és que perquè si no sabem gestionar les nostres emocions en moments de conflictes o de molt estrès, de molt, molt intensos, doncs llavors jo crec que també i es pot arribar que ens prenem les coses a molt personal i llavors aquest nen doncs no té la capacitat per entendre aquestes situacions i tu com a professional i com a adult doncs has d'entendre que si el noi no arriba doncs tu tens que arribar i tens que també saber delegar en aquestes situacions. I crec que si no em volia dir alguna cosa, vols dir alguna cosa, Juli?
3: Jo volia parlar també una mica de la motivació de què hem parlat abans i sobretot del paper de la família. I és que moltes vegades doncs els nens volen estudiar alguna cosa o volen dedicar-se a qualsevol sector, però la família, doncs, potser aquest sector no ho veu de la mateixa manera que la persona i vol implementar en el seu fill o filla que estudi una altra cosa, una altra carrera o que faci més estudis, i això pot ser doncs, també que el fill doncs, perdi molt la motivació i doncs, vulgui deixar d'estudiar perquè al final no està fent una cosa que realment li agrada i que realment doncs, és el que sent que es pot dedicar al rest de la seva vida.
0: Jo crec que molt relacionat amb la motivació són els nois que abandonen els estudis, a l'ESO sobretot, com que no estan motivats i la família pot influir molt en aquestes situacions. Hi ha alguns alumnes que acaben abandonant els estudis per aquest motiu. I el professorat i orientadors i integradors, etc., han d'intentar reconduir aquest tema i saber detectar-ho.
2: Bueno, jo crec que cal detectar aquest problema molt més abans que no quan arriba l'ESO.
0: Per acabar, per als que hi vulguin saber més sobre el tema, hem buscat alguns llibres que parlen d'això, com El mal d'escola de Daniel Pennac, on l'autor explica com va passar de ser un mal alumne a professor i ens ensenya que sovint el fracàs és culpa d'un sistema que no accepta.
5: També El guardià en el camp de Segol, que mostra l'apatia i la desconnexió adolescent, o Educació de Tara Westover, que és brutal perquè explica com l'educació et pot canviar la vida fins i tot si vens d'una família que no hi creu gens.
4: I musicalment, com hem escoltat al principi, tenim Another Brick in the Wall de Pink Floyd, que ens parla d'un sistema educatiu massa rígid i poc motivador. Aquesta idea es relaciona amb la nostra recerca, ja que la desmotivació és una de les tantes causes de l'abandonament. La cançó fa reflexionar sobre la necessitat de millorar la qualitat de l'educació. I com escoltarem al final, una versió de Que tinguem sort del Lluís Llach, que perquè transmet un missatge d'esperança i futur. Una idea relacionada, ja que l'educació és clau per tenir més oportunitats i construir el propi camí.
1: Última cosa que vull dir és que s'ha d'entendre que és important tindre fills i és molt important també saber acompanyar, saber respectar els seus límits i el seu el seu desenvolupament acadèmic i personal. I amb això crec que finalitzem, no?
3: Sí, bueno, la conclusió d'aquest debat llavors és que l'educació de qualitat no només depèn de gent amb bona voluntat, com per exemple la persona que hem entrevistat, que és la Gala, sinó que moltes vegades també depèn del mateix alumne, del seu entorn, com per exemple la família, o factors inclús socioeconòmics.
2: Doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi après tant com nosaltres sobre la ODS 4 i la importància de no deixar ningú enrere del sistema educatiu. Que...

0: Hola, som estudiants del cicle superior d'integració social i avui us parlarem sobre la ODS 8, que tracta sobre el treball digne i el creixement econòmic i també tracta de com tot allò afecta a les persones migrades. Bueno, primer estic acompanyada en aquest podcast de...
1: Bon dia, soc la Laura.
2: Bon dia, soc l'Alison.
3: Hola, bon dia, el meu nom és Marc.
0: I bueno, jo em dic Fàtima. I primer us explicaré què tracta la ODS. Per començar, l'ODS 8 és un dels objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides de l'Agenda 2030. Aquest objectiu es centra en dues idees principals, el treball digne i el creixement econòmic, com ho diu el seu nom. Quan parlem de treball digne, no ens referim només a tenir una feina, sinó a tenir una feina de qualitat. Això vol dir que les persones tinguin salaris justos, bones condicions de seguretat, estabilitat laboral i que respectin els seus drets. Per altra banda, el creixement econòmic que proposa l'ODS 8 no és qualsevol creixement, sinó un que sigui sostenible i inclusiu. És a dir, que no només benefici uns quants, sinó que arribi a tota la població i no deixi a ningú enrere. Aquest objectiu també vol reduir l'atur, especialment entre els joves, acabar amb el treball infantil i evitar situacions d'explotació o precarietat laboral. En definitiva, l'ODS 8 busca que l'economia creixi, però d'una manera justa, equilibrada i amb oportunitats per a tothom.
1: Ara explicaré per què l'ODS 8 sobre el treball digne i el creixement econòmic és tan important. Aquest objectiu no només busca més feina, sinó feina de qualitat, amb salaris justos, bones condicions i drets respectats. És essencial perquè el treball permet tenir una bona qualitat de vida, cobrir necessitats i tenir oportunitats de futur. També ajuda a reduir la pobresa, ja que més ocupació estable significa menys dificultats econòmiques. A més, promou la igualtat d'oportunitats per a tothom, especialment per a col·lectius vulnerables com els joves i les persones migrades. Contribueix a una economia més justa i sostenible, sense explotar ni les persones ni el medi ambient. En resum, l'ODS 8 és fonamental perquè garanteix que tothom pugui treballar en condicions dignes i viure amb qualitat.
3: Molt ben dit. Ara, parlant una mica de la situació del mercat laboral a Catalunya, començarem dient que, per exemple, la població catalana el 2026 va arribar a uns 8,2 milions d'habitants, el que suposa un creixement de més de 100.000 persones en l'últim any i sobretot gràcies a persones de nacionalitat estrangera. Pel que fa al mercat laboral, la taxa d'atur es situa en 8,24%, amb unes 351.000 persones desocupades. Tot i que el nombre d'aturats ens indica que ha baixat lleugerament, la taxa d'atur ha pujat. D'altra banda, l'ocupació ha augmentat fins als 3,91 milions de persones, amb unes 57.000 més que l'any anterior. Malgrat aquestes dades positives, encara hi ha problemes com la temporalitat o la precarietat laboral, que afecten sobretot a col·lectius vulnerables, com ara dones, gent migrant o joves. En conclusió, tot i que la situació laboral ha millorat, encara queda feina per fer, i així poder aconseguir llocs de treball dignes i estables per a tothom. Això és precisament el que busca l'ODS 8, que no només vol crear feina, sinó que, com diuen les meves companyes, vol que sigui una feina digna, estable i accessible per a tothom, incloses les persones migrades. I ara, parlant així de les persones migrades, els hi pregunto, companyes i oients, vosaltres creieu que les persones migrades tenen dificultats en la inserció laboral?
1: Doncs sí, les persones migrades tenen dificultats en la inserció laboral i avui lo parlarem. A Espanya, les persones migrades són molt importants per al mercat laboral, ja que treballen en sectors com l'agricultura, la construcció o els serveis, contribuint al funcionament de l'economia. De fet, han ocupat prop del 40% nous llocs de treball i representen una part important dels cotitzants.
2: Tot i això, tenen dificultats per accedir a feines estables i ben remunerades. Molts treballen amb contractes temporals, salaris baixos i poca protecció, i sovint la formació no és reconeguda.
3: Sí, també s'enfronten a discriminacions o a xenofòbia. Les pròpies barreres culturals que hi ha entre el seu país d'origen i la cultura a la que arriben, i també tenen desinformació sobre els seus drets i dificultats per accedir a aquesta pròpia informació.
0: A més, per millorar aquesta situació, s'han creat programes que ofereixen formació, orientació laboral i suport, així com col·laboració amb empreses per facilitar oportunitats de feina.
2: Como por ejemplo, existen recursos como la Cruz Roja, que tiene un programa de información a personas migradas y en realizar una entrevista a una profesional del sector de la Cruz Roja, donde se explica y se informa de los programas que ofrece, como ayudas, formaciones profesionales y que tienen colaboración en empresas para donar trabajo. Con más facilidad a personas migradas.
0: Bueno, en resum, las personas migradas son esenciales para la economía y garantir al seu ASEC a un trabajo digno y no només mejorar la seva vida, sino también la cohesión social y el desenvolupament del país.
1: Escolta, yo no tengo muy clara la diferencia entre inmigración y emigración. ¿No es lo mateix?
2: No, la emigración es cuando una persona arriba a un altre país a viure. I la emigració és quan la persona marxa del seu país. És dir, immigració quan la persona arriba i emigració quan la persona marxa.
1: Ah, ara ho entenc. Moltes gràcies.
2: Vale. Parlant un poc sobre la situació de les persones migrades al mercat laboral de Catalunya, actualment, les persones migrades tenen un paper molt important al mercat laboral de Catalunya. De fet, representen una gran part de la població treballadora, aproximadament un 18%. I aquest percentatge ha anat creixent molt en els últims anys. Además, una cosa molt destacable és que molts dels nous llocs de feina que s'han creat s'han ocupat principalment persones migrades. És dir, no només hay participación, sino que realmente contribuyen al crecimiento de la economía. Pero también hay dificultades. Muchas veces no tienen las mismas oportunidades y pueden patir discriminación o no conocer bien sus derechos laborales. Y eso puede portar a situaciones de explotación con sus bajos o jornadas largas. También puede afectar el su bienestar emocional. Todo eso cuando tienen buenas condiciones de trabajo, los beneficios son para todos. La economía mejora, las empresas funcionan mejor y la sociedad es más justa. En resumen, las personas migradas son esenciales para el mercado laboral, pero encara cal mejorar la seva situación.
0: Escolta, ¿creyó que las personas migradas fan el trabajo que la población local no vol fer o realmente hay una igualdad de oportunidades para todos?
1: Jo crec que moltes vegades sí que acaben fent feines que altra gent no vol fer, sobretot perquè solen ser treballs físicament durs, poc valorats o amb salaris baixos.
3: Sí, jo també penso que el passa que agafen els treballs que la població no vol fer, però també perquè arriben aquí sense ningú tipus d'ajuda ni cosa i agafen el primer treball que es troben, independentment de les condicions que li pugui oferir.
0: A més, jo crec que no hi ha una igualtat real d'oportunitats, perquè hi ha barreres importants com la llengua, la situació administrativa i la manca de contactes que tenen aquestes persones.
2: Exacte, per això no podem dir que simplement que fan aquestes feines perquè volin, sinó realment és perquè principalment el sistema limita les seves oportunitats laborals.
1: I si parlem del paper de les empreses, creieu que fan prou per integrar a les persones migrades? A veure, jo penso que algunes empreses sí que fan esforços reals i aposten per la diversitat, contractant persones de diferents orígens i donar-los l'oportunitat.
3: Estic d'acord amb tu, però també considero que hi ha moltes altres empreses que només busquen el creixement econòmic aprofitant-se d'aquestes persones vulnerables. Fent-los perquè com no tenen la formació ni les capacitats per a poder saber el que està bé i el que està no en el treball, s'aprofiten.
0: Bueno, y yo también pienso que integrar no es només contractar algú, sino també significa escoltar a les persones, respectar-les, donar una estabilitat i crear un bon ambient laboral digne per ells.
2: Exacto. Yo también pienso que, sobre todo, oferir opciones de promoción y oportunidades para que crezca como qualsevol altra persona és molt important. Una empresa hauria de tenir les mateixes possibilitats de créixer que qualsevol altra. Ara, justament parlant d'això, d'oportunitats, penseu que la formació pot ajudar a millorar la inserció laboral de les persones migrades?
1: Sí, jo crec que sí, i de fet moltíssim. La formació és una de les millors eines per accedir a feines millors i tenir més opcions a futur.
3: Sí, jo també estic d'acord. Sobretot penso que les formacions que tenen a veure amb aprendre la llengua vehicular del país, perquè facilita la seva comunicació dia a dia i perquè facilita que puguin adquirir els coneixements i les habilitats per a moure's en el país.
0: Bueno, jo també penso que és molt important conèixer els drets laborals perquè així poden detectar si pateixen abusos i defensar-se millor.
2: I si més, poden homologar estudis o fer cursos especialitzats encara millorar perquè poden treballar en això i que realment han, i poden treballar en el que realment han estudiat.
3: Vosaltres penseu, us plantejo aquesta pregunta, vosaltres penseu que la societat valora prou la feina que fan les persones migrades en la societat actualment?
1: Jo sincerament crec que no sempre. Moltes vegades no es veu tot el que aporten i l'esforç que fan cada dia aquestes persones.
3: Sí, perquè hi ha sectors que realment funcionen gràcies, en plan, en majoritàriament part, gràcies a la feina que fan les persones migrants.
0: Bueno, Marc, com dius tu, també, per exemple, els llocs de treball que més ocupen ells és les cures de la neteja, l'hostaleria, el camp, o fan tasques essencials per al funcionament de tota la societat.
2: I jo crec que no reben el reconeixement social ni el laboral que mereixen. Per això és important donar visibilitat i sensibilitzar sobre aquest tema.
1: Veient aquesta falta de reconeixement, què es podria fer per millorar aquesta situació? Primer de tot, reduir la discriminació i els prejudicis que encara existeixen en molts àmbits.
3: No? Jo crec, sí, molt ben dit. Jo també penso que a nivell administratiu el govern hauria de facilitar els tràmits administratius que necessiten per adquirir la formació o validar-la, perquè moltes vegades aquests tràmits són lents i complicats i impedeixen accedir a una feina estable.
0: Bueno, i això també pot generar frustració i desmotivació per part d'ells, perquè després de tot l'esforç que fan, no poden avançar professionalment.
2: I sobretot garantir condicions laborals dignes per a tothom, amb salaris justos, estabilitat i respecte per a aquestes persones. També s'ha de respectar els drets laborals per a tot el món.
3: Relacionat amb això, què comenteu? Creieu que els prejudicis afecten a l'hora de trobar feina?
1: Sí, i molt. Hi ha persones que són jutjades abans fins i tot de demostrar les seves capacitats.
3: Jo també ho penso moltes vegades, que a vegades només pel nom que tenen, l'accent o el país d'origen, si porten, per exemple, una jaqueta amb una bandera, ja se'ls tracta amb... ja se li donen menys oportunitats a l'hora de l'entrevista, saps?
0: I jo penso que això és injust perquè el que s'hauria de valorar en els treballs és l'experiència que tenen, no l'experiència, la formació i l'actitud que tenen aquestes persones.
2: També penso que els prejuïcios tanquen les portes d'aquestes persones i al mateix temps fan perdre talent a les empreses i a la societat.
3: Vale. Vale, però quan ja tenen feina, és just que una persona amb estudis acabi treballant per sota de la seva qualificació?
1: No, no és just. Si una persona està preparada, hauria de poder demostrar-lo i treballar del que sap i del que vol fer.
3: És el que dèiem abans, que moltes vegades aquests reconeixements de títols ni es porten a terme, o si es porten tenen moltes complicacions en les quals ni l'experiència o els anys de treball que han fet en altre país se'ls reconeix.
2: No se les homologa.
3: Exacte, no se'ls homologa.
0: I bueno, com també he dit abans, això genera la frustració i la desmotivació d'aquestes persones.
2: Perquè no poden avançar professionalment. Además, la societat també està perdent perquè està desaprofitant coneixements i talent que podrien aportar molt. Davant d'això, Penseu que la diversitat cultural pot beneficiar a les empreses?
1: Sí, clarament la diversitat aporta maneres diferents de pensar i de resoldre problemes en cada empresa.
3: El que dius tu, un equip de moltes nacionalitats pues, genera respostes més creatives i solucions més didàctiques al mateix problema.
0: Bueno, jo també penso que també ajuda a entendre millor la societat cada vegada més diversa que hi ha i clients de diferents cultures.
2: Exacto, la diversitat no és un problema, sinó una riquesa que se pot aprovechar tant per les empreses com per el conjunt de la societat.
0: Bé, si, què penseu? Si tots hi guanyem, qui creu que té la responsabilitat de millorar aquesta situació? El govern, la societat o les empreses?
1: Jo crec que és una responsabilitat compartida, realment.
3: Sí, molt ben dit tu de la responsabilitat compartida, però jo també penso que el govern, com a figura majoritària de, i representant del país, hauria de crear lleis justes, facilitar els tràmits i oferir recursos per a poder acompanyar aquestes persones millor.
0: I també que les empreses haurien de garantir la igualtat d'oportunitats entre tots, les bones condicions i els processos de selecció sense discriminar si sigui d'aquest país o d'altre país.
2: Exacto. Yo pienso que lo que ha dicho Laura es verdad. La responsabilidad es compartida, tan como de el gobierno como de la sociedad y también de las empresas. La sociedad puede ayudar a revisar los prejuicios, fomentar el respeto y entender la diversidad como una cosa positiva.
1: Exacto. Y para acabar, porque relacioné todo aquest amb la ODS 8, bé, perquè la ODS 8 parla sobre el treball digne i oportunitats laborals per a tothom.
3: Literal, com és per a tothom, pues evidentment tothom també inclou a les persones migrades.
0: I sí, encara existeixen desigualtats, explotació o precarietat, i aquest objectiu encara no s'està complint, però s'hauria de complir.
2: Per això és tan important parlar, reflexionar i buscar solucions reals que facin que la societat sigui més justa. Després de lo que hem parlat, podem concloure que les persones migrades aporten molt a la societat i a l'economia, però encara existeixen desigualtats que cal corregir. Per això és necessari continuar treballant per a una societat més inclusiva, amb drets laborals garantits i oportunitats reals per a tothom.
0: Doncs gràcies, companyes i oients. Esperem que us hagi agradat i pugueu reflexionar sobre la situació a Catalunya de les persones migrades.
3: Yes.

0: Hola a tots i totes, benvinguts al nostre podcast. Avui parlarem d'un tema molt important i alhora massa sovint silenciat, la salut mental en els joves.
1: Som 6 estudiants preocupades per la nostra generació. Jo sóc la Nerea i amb mi estan la Laia, la Sofia, la Joana, i la Carla i la Mariana. Venim del cicle superior d'integració social de primer, de l'Institut Severo Ochoa.
2: Hem vingut a parlar de les ODS, salut i benestar, i ens centrarem especialment en donar veu als problemes de salut mental entre els joves. Nosaltres creiem que és

0: una realitat que passa molt i sovint no es dona gaire importància.
1: Parlarem per blocs i començarem pel bloc 1. A què referim quan parlem d'aquesta ODS? Aquesta ODS és l'objectiu del desenvolupament sostenible 3. Busca garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones i a totes les edats. Això inclou la salut física, però també la mental, que és la part en què ens centrarem avui.
2: Quan parlem de salut mental en joves, ens referim al seu estat emocional, psicològic i social. És a dir, com se senten, com pensen, com gestionen l'estrès i com es relacionen amb el seu entorn.
3: Segons la nostra recerca, alguns dels problemes més comuns entre els joves són l'ansietat, la depressió, l'estrès, els trastorns alimentaris, els problemes d'autoestima i, en alguns casos, pensaments suïcides.
0: Per concretar una mica més i donar-li importància a aquesta situació, volem mencionar les dades a nivell internacional. Les dades globals són realment impactants. Al món, centenars de milions de persones tenen problemes de salut mental. Per exemple, més de 300 milions pateixen depressió i el suïcidi és una de les principals causes de mort entre els joves.
4: El que és més impactant i preocupant és que molta gent no rep ajuda. Es calcula que entre un 35 i un 50% de les persones amb problemes de salut mental no reben el tractament que necessiten.
1: Per matitzar encara més, també volem parlar de les dades a Espanya, les quals també són molt preocupants. Gairebé la meitat dels joves afirma haver tingut algun problema de salut mental. I a part, després de la pandèmia, el malestar emocional va augmentar encara més entre els joves fins a dia d'avui.
5: I a Catalunya no es quedem enrere. 4 de cada 10 joves experimenten malestar emocional de forma freqüent. A més, en els últims anys, els casos d'ansietat i depressió han augmentat de manera notable.
2: Dintre d'aquest problema hi ha un factor clau, la situació econòmica. Els joves amb menys recursos tenen molt més risc de patir ansietat o depressió. No és només un problema individual, també és social.
3: Encara que segueix existint el problema, s'està intentant millorar. A Catalunya s'està impulsant un nou model per abordar la salut mental, que es centra sobretot en la prevenció i el treball comunitari. La idea és no esperar que el problema sigui greu, sinó actuar abans. A més, el govern també vol millorar l'atenció psicològica i al mateix temps reduir l'estigma social que encara existeix al voltant dels trastorns mentals.
0: Hi ha diferents programes. Per exemple, GENCA està centrat en l'educació emocional i la prevenció. Busca millorar el benestar dels joves des del dia a dia. Amb aquest programa estan ajudant a promoure la salut als instituts. També s'han format milers de professionals sanitaris per millorar l'atenció i la detenció precoç dels problemes.
4: Per a situar-nos millor, també és important parlar de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Aquesta és una organització internacional creada el 1948, que forma part de les Nacions Unides i treballa per a millorar la salut de tot el món. No només es centra en les malalties, sinó en el benestar físic, mental i social.
5: A més, la OMS coordina programes de salut pública, publicada sobre la salut global i ajuda els països a millorar els seus sistemes sanitaris. Tot això està molt relacionat amb el que estem parlant, perquè la salut mental dels joves és també una prioritat dins d'aquest objectiu global de salut i benestar.
2: Un altre tema molt important del qual hem de parlar és l'augment dels intents de suïcidi entre els joves. En els últims anys, especialment després de la pandèmia, aquestes xifres han crescut de manera preocupant.
3: Sí, de fet, el suïcidi és actualment una de les principals causes de mort entre els joves. I darrere d'això hi ha molts factors. La pressió acadèmica, l'ús de xarxes socials, els problemes familiars o situacions de bullying i ciberassetjament.
0: A més, diferents estudis indiquen que el malestar emocional en adolescents ha augmentat molt en els últims anys. Per exemple, les hospitalitzacions per problemes de salut mental han crescut de manera notable en molt poc temps.
4: Això ens fa veure que no és un problema aïllat, sinó una realitat que afecta a molts joves. Molts d'ells poden experimentar pensaments suïcides o conductes d'autolesió i sovint no demanen ajuda.
1: És tan important la detecció precoç, identificar les senyals a temps pot marcar una gran diferència i evitar situacions més greus. Aquí entra en joc la prevenció. No ha de dependre només dels hospitals, sinó també de la comunitat. Les escoles, les famílies i els serveis socials tenen un paper fonamental.
5: Clar que sí. Per exemple, les escoles poden ajudar molt detectant canvis en el comportament dels alumnes, oferint espais segurs on parlar de com se senten. També veiem molt important i un factor clau la col·laboració entre professionals, famílies i educadors. Si treballen junts, és molt més fàcil donar suport als joves.
3: Fa falta deixar clar que els programes de prevenció de salut mental en adolescents busquen millorar el benestar emocional dels joves i prevenir problemes abans que es facin greus. Treballem amb estudiants, famílies i professors i se centren molt en l'educació emocional i la detecció precoç.
2: També hem de tenir en compte l'impacte de les xarxes socials, que poden afectar l'autoestima, generar comparacions constants i provocar ansietat o pressió social. En aquest sentit, les famílies tenen un paper molt important, ja que poden ajudar parlant obertament, detectant canvis de comportament i fomentant hàbits saludables o buscant ajuda si cal.
0: Bloc 2. Què s'està fent, ja que el nostre entorn, per treballar les ODS? Parlarem sobre actuacions de part d'identitats que hem trobat que s'estan fent avui dia per millorar la salut mental. Per començar, la Generalitat de Catalunya ha impulsat diversos plans per millorar la salut mental. Un dels més importants és el Pla de la Prevenció del Suïcidi, que ha aconseguit reduir la mortalitat aproximadament un 15% en 2024.
1: Aquest pla també inclou recursos d'ajuda com línies telefòniques i suport psicològic, que són molt importants per a situacions d'emergència. A més, també s'estan fent programes als instituts, que treballen l'educació emocional i formen professorat i orientadors per poder detectar millor els problemes.
4: Els hospitals també tenen un paper clau. Per exemple, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ofereix atenció a joves amb problemes com l'ansietat o la depressió i també treballa amb les famílies i les escoles.
5: I no només les institucions públiques, també hi ha entitats socials com la Fundació La Caixa, que impulsen estudis, programes educatius i finançament de projectes relacionats amb el benestar dels joves.
3: Els centres educatius també són molt importants perquè treballen l'educació emocional a l'aula, detecten problemes de manera precoç i col·laboren amb professionals com psicòlegs o educadors socials.
2: I a nivell internacional, com ja hem mencionat, tenim l'OMS, que estudia la salut mental a escala global i dona recomanacions als diferents països. En general, totes aquestes entitats tenen un objectiu en comú, prevenir problemes de salut mental i oferir suport als joves.
4: Bloc 3. Què en diuen les persones relacionades amb el tema?
3: Per aprofundir en la realitat clínica, hem tingut l'oportunitat d'entrevistar a Marc Collet, que és psicòleg que treballa a l'Hospital de Salut Mental de Sant Joan de Déu i tracta amb gent jove habitualment.
0: Ara escoltarem un fragment de l'entrevista on es parla de la seva experiència professional en aquest àmbit.
6: Gratificant i el més difícil del teu treball?
7: Bueno, el més gratificant és quan la gent millora i veus que has ajudat una mica, perquè no t'ajudem una mica, però és la persona qui realment té que fer el canvi.
6: Total.
7: Però quan això passa, que la gent canvia i millora i està millor, això és molt gratificant, perquè bueno, quan una persona està millor, no sé, a mi em dona molta satisfacció perquè penso que he ajudat a això. I el més difícil quan algú pateix i veus que no pots ajudar, perquè a vegades hi ha gent que la podem ajudar i gent que no, i quan veus que no pots ajudar, que una persona ho està passant fatal i pateix, també a mi em fa patir.
6: I per tancar, quin missatge t'agradaria donar als joves sobre la importància de cuidar la seva salut mental?
7: Bueno, jo crec que és important per cuidar la salut mental parlar, estar en companyia, tenir espais segurs, tenir amics, i quan una cosa ens molesta dir-la, no? I penso que és molt important la comunicació, no callar-se les coses, poder-ho compartir, i a partir d'aquí serà més fàcil de que si un dia hi ha un problema greu o no tan greu,
6: pugui
7: resoldre-ho.
6: La facilitat de poder.
7: Sí, perquè crec que totes les persones necessitem dels altres i ens necessitem, però els joves encara més, perquè el grup és superimportant i els altres és molt important. I també hi ha molts problemes de salut mental de joves perquè se senten sols. Llavors, si poden tenir espais de compartir, siguin els que siguin, siguin lúdics, siguin esportius, llavors jo crec que això els ajudarà a la salut mental i es podran cuidar més.
6: Doncs moltíssimes gràcies.
3: És molt rellevant veure com Marc comenta que el més difícil per ell és veure el patiment del pacient.
8: És molt impactant, com diu, la comunicació i el sentiment de la pertinença a un grup. Són actituds fonamentals per preservar la salut mental.
2: Bloc 4. Què podem fer nosaltres?
8: Ara volem parlar del més important per a nosaltres. Què podem fer nosaltres com a futures integradores socials? Com a estudiants d'integració social, tenim un paper molt important a la prevenció, la detecció i l'acompanyament de joves amb dificultats de salut mental.
5: És important deixar clar que no fem teràpia, però sí que podem ser una figura de suport, de detecció i d'enllaç amb els professionals i recursos adequats. A nivell professional i educatiu, una de les coses principals és saber detectar senyals d'alerta de malestar emocional.
4: També és clau acompanyar sense jutjar ni estigmatitzar, creant espais segurs on els joves es puguin expressar. Quan cal, derivar correctament als serveis especialitzats, com psicòlegs, serveis socials o salut mental. Una de les coses més importants és treballar en equip amb altres professionals i també coordinar-se amb les famílies.
3: En la intervenció social, el nostre paper també inclou promoure la inclusió i evitar que els joves se sentin sols o aïllats. Podem fomentar activitats que ajudin a millorar l'autoestima i les habilitats socials. També participa en projectes d'educació emocional dins d'escoles, centres de joves o serveis comunitaris. Tot això ajuda a crear entorns més saludables i de suport.
2: I en l'àmbit de la prevenció és fonamental treballar per reduir l'estigma sobre la salut mental. També podem impulsar campanyes de sensibilització perquè es parli més obertament del tema. També cal educar en l'ús responsable de les xarxes socials, que avui en dia és molt important.
0: Blockchain, llibres i músiques. Si voleu saber més sobre aquest tema, us deixem algunes recomanacions. Per exemple, llibres que tracten la salut mental en joves des d'una manera molt real, com Tales All the Way Down, de John Green, que parla d'un adolescent amb TOC i com això afecta el seu dia a dia.
5: També Winter Gears, de Laure Hals Anderson, que tracta els trastorns alimentaris i la pressió social, o Dairus, de Great Is Not Okay, de Adip Corram, que explica la història d'un noi amb depressió que intenta trobar el seu lloc al món.
8: I si preferiu música, també hi ha cançons que parlen molt bé d'aquests temes, com 1-800-273-8255, de Logic, que és literalment el número de prevenció del suïcidi als Estats Units d'Amèrica i que tracta sobre la prevenció del suïcidi i la importància de demanar ajuda. O Lovely, de Billie Eilish i Khalid, que parla de la tristesa, la soledat i l'ansietat.
3: I també The Hard Drops, de Bring Me the Horizon, que tracta la depressió i la pressió social en els joves. Aquests llibres i cançons poden servir com a recursos que poden ajudar a entendre millor la salut mental i, sobretot, a no sentir-se sol.
0: Abans de finalitzar, volem llençar unes preguntes a l'aire. Les xarxes socials ajuden a expressar emocions o les empitjoren? Doncs jo, des de la meva opinió personal, crec que les xarxes socials poden ajudar a expressar molt les emocions, sobretot perquè hi ha gent que potser no s'atreveix a parlar cara a cara i a través de les xarxes socials pot explicar com se senten o fins i tot sentir-se reflectats amb altres persones, tot trobar són persones que passen el mateix que pues, dels mateixos, vull dir.
8: Sí, però crec que també al mateix temps, o sigui, les xarxes socials fan que les influencers i gent que explica la seva vida pot fer que la gent que les veuen es comparin i moltes vegades aquestes vides no són reals i pot generar frustració, baixa autoestima, no sé.
3: Jo també penso com la Laia, però també crec que hi ha una part positiva perquè potser hi ha persones que es senten recolzades per algun influencer que explica la seva experiència amb la seva salut mental i pot trobar persones amb la mateixa situació que ells i no sentir-se tan sols.
2: Jo, seguint el que deia la Laia, penso que moltes vegades el problema és que ens comparem amb la vida dels altres perquè pues, pensem que és perfecta i això pues, fa que a vegades ens generi ansietat o pressió social.
4: També crec que el tema de l'ús...
8: Espera't.
4: També crec que el tema de l'ús és clau. No és el mateix estar una estoneta que està constantment connectat. I quan això es converteix en una dependència és quan realment pot afectar.
5: Jo realment diria que al final les xarxes no són ni bones ni dolentes per si mateix. Tot depèn de com les utilitzem i del tipus de contingut que consumim. És important aprendre a fer un ús més conscient d'aquestes xarxes. Una altra pregunta de la que volem parlar és: creieu que és fàcil demanar ajuda avui dia o encara hi ha vergonya i estigma?
0: Doncs jo crec que avui dia és una mica més fàcil abans que altres generacions, bueno, els nostres avis, els nostres pares, probablement, no? Perquè es parla més de la salut mental, hi ha bastant més informació que abans, però tot així encara crec que n'hi ha que fer-ne el pas.
8: Sí, jo també penso que encara hi ha molta vergonya i hi ha molta por de ser jutjades o que no siguin, o sigui, no t'entenguin de com et sentes.
3: També crec que depèn molt de l'entorn de la persona, ja que si tens un entorn estable i una bona xarxa de suport, t'obriràs més a explicar-li els teus problemes i explicar-li les teves inquietuds o el que et passa i tindràs més suport d'aquestes persones.
2: Jo penso que encara hi ha molt estigma i això fa pues, que la gent no es prengui seriosament la salut mental i els joves pues, no s'atreveixin a explicar com es senten o...
4: A més, no és una qüestió emocional, sinó que també hi ha barreres reals, com la dificultat d'accedir a un psicòleg, perquè, per exemple, a vegades costa una miqueta que t'agafin per la seguretat social i, si no, tens que pagar.
5: Jo crec que estem avançat, però encara queda molt camí. Demanar ajuda hauria de ser una cosa normal, com anar al metge, i encara no crec que és del tot.
2: I per finalitzar, creieu que realment la societat escolta els joves quan parlen de com se senten o només reacciona quan hi hagi un problema greu?
0: Doncs moltes vegades sí que és veritat que la societat no escolta realment els joves, vull dir, sí que es parla del tema, però sempre s'escolta amb atenció, però no s'escolta amb atenció del que sentim realment en molts moments de la nostra vida, no? I jo crec que és una cosa que s'hauria de fomentar molt més, però cap a totes les edats i...
8: Sí, sembla que només dona importància quan passa alguna cosa, però que fins que no és visible o no és molt...
9: greu.
8: Sí, molt greu és quan es reacciona realment.
3: Sí, jo penso igual i també crec que molts joves no troben un lloc segur on expressar els seus sentiments i poder explicar les seves situacions personals i per això també tendeixen a aïllar-se i a estar més sols.
2: Exacte, i això pot fer pues, que molts decideixin callar-se el que senten pues, perquè pensen que o no són entesos o que no és prou important.
0: Prou important, sí.
4: Crec que falta més empatia i més interès real per part de la societat. No només escoltar, sinó intentar entendre.
5: Sí, definitivament encara queda molt per fer. Escoltar els joves de veritat implica donar-los espai, temps, importància abans de que aquests problemes es facin més greus. I per finalitzar, volem fer una petita valoració final després de tota la recerca que hem fet i del que hem anat comentat al llarg del podcast. Creiem que és cert que avui dia es parla més de salut mental que abans i això és un pas molt important perquè ajuda a visibilitzar el problema.
3: Tot això, encara hi ha molt estigma i molts joves senten vergonya o por a l'hora de demanar ajuda. Encara hi ha persones que no donen importància a la salut mental o que no la consideren igual d'important que la salut física.
8: Fins i tot hi ha qui pensa que anar al psicòleg és una tonteria o que només hi va gent que està boja i això crea encara més barreres. Aquest tipus de pensament fa que molts joves es guardin el que senten i no busquin ajuda quan realment la necessiten.
0: Creiem que és molt important sensibilitzar la societat en general i fer entendre que la salut mental és igual d'important. També cal fomentar una mirada més empàtica, intentar entendre els altres i no jutjar del que poden estar passant.
2: I sobretot normalitzar el fet de demanar ajuda, perquè no és un signe de debilitat, sinó tot el contrari. Encara queda molt camí per fer, però parlar d'aquests temes ja és un primer pas molt necessari.
4: Com a societat hem d'aprendre a escoltar més, acompanyar i donar suport sense jutjar. I com a futurs professionals també tenim la responsabilitat de contribuir a aquest canvi. Cuidar la salut mental és cosa de tots i tots mereixem sentir-nos escoltats i compresos.
2: Moltes gràcies.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, bona tarda, som el Mario.
1: Hola.
0: L'Andrea.
2: Hola.
0: Judit.
3: Hola, bona tarda.
0: I la Marta.
4: Hola.
0: Som estudiants del CB8A d'Integració Social i avui tractarem les ODS.
4: Concretament tractarem la ODS 14, que és més coneguda com a vida submarina i forma part dels objectius de desenvolupament sostenible, que són impulsats per l'Organització de les Nacions Unides. És un objectiu que busca conservar de manera sostenible els oceans, mars i recursos marins abans de l'any 30, és a dir, que és un objectiu proper. Concretament es centra especialment en la reducció de contaminació, la protecció dels ecosistemes costaners i la regulació de la pesca il·legal. Els oceans són tres quarts parts del planeta, el principal aliat davant del canvi climàtic. Cada any es filtren entre 19 i 23 milions de tones de plàstic. Aquestes xifres expliquen per què existeix l'ODS 14. Sense oceans sans no hi ha seguretat alimentària, ni economia blava, ni estabilitat climàtica. Sobre les dades... Ara us parlarem una mica sobre les dades. A Europa hi ha notícies molt positives i l'edificació dels oceans àcids, és a dir, el pH de les aigües territorials, que és més és el que afecta la comunicació... Ara us parlaré una mica sobre les dades que hi ha a Europa i, sobre l'edificació dels oceans, és a dir, el pH, l'acidesa, el pH a les aigües territorials s'ha mostrat un lleuger descens. És una notícia molt positiva, perquè un lleuger descens entre els anys comparats. A les àrees marines protegides, la coberta d'àrees marines protegides ha crescut de manera important, és a dir, un augment de més de 150% en àrees protegides. Són molt bones notícies. A Barcelona, concretament, destaquen el compliment dels objectius del desenvolupament sostenible. I Espanya ocupa una de les primeres posicions a nivell nacional amb un 62% de compliment general en 2024.
0: Doncs, seguint amb el que comentava la Marta, jo parlaré dels principals problemes que afecten els oceans, que són diversos però estan molt relacionats entre ells. Primer de tot, la sobrepesca. Des de fa dècades les flotes pesqueres han crescut molt, però els recursos no. De fet, avui cal molt més esforç per capturar la mateixa quantitat de peix. Segons un estudi de Global Fishing Watch, només l'any 2017 es van capturar més de 90 milions de tones de peix i una gran part ja és pesca insostenible. En llocs com el Mediterrani, la situació és encara més greu. Segons Greenpeace, gairebé el 90% de les espècies estan sobreexplotades. Davant d'això, la Unió Europea ha impulsat un nou pla per reduir les captures, tot i que molts experts els consideren insuficients. Un altre problema clau és la contaminació, sobretot pels plàstics. Més del 80% prové de terra i cada any es produeixen milions de tones de plàstic que acaben al mar. Això afecta directament la fauna marina, que sovint els ingereixen o hi queda atrapada. Un exemple molt impactant és el gran abocador del Pacífic, una enorme acumulació de residus flotants. També trobem el canvi climàtic i l'acidificació. Els oceans absorbeixen CO2, per això fa que l'aigua sigui més àcida i dificulta la supervivència d'espècies com els corals. A més, hi ha la destrucció d'hàbitats i la pressió humana, com el turisme, la urbanització o el turisme... transport marítim. Pensem que el 60% de la població mundial viu en zones costaneres, cosa que genera una gran pressió sobre aquests ecosistemes. L'activitat humana, tant industrial com contaminants que afecten la biodiversitat. Un altre punt important és la protecció insuficient dels oceans. Tot i la seva importància, menys de, del 5% està protegit de manera efectiva, organitzacions com el WWF, les anomenades àrees marines protegides, proposen ampliar les àrees marines protegides i les principals alternatives passen per protegir més zones i apostar per un desenvolupament sostenible. En resum, són problemes diferents però connectats, que posen en risc la salut dels oceans i, en conseqüència, la nostra.
1: Bueno, i què podríem fer nosaltres com a, persones? Bueno, aquí hi ha diverses propostes de millora i solucions. Per exemple, bueno, ara us diré algunes, que són, per exemple, la contaminació marítima, que l'objectiu és clar, reduir de manera important la contaminació als mars, sobretot la que prové de la terra, com els residus i substàncies contaminants com plàstics. Els ecosistemes marins i costaners, bueno, doncs cal protegir i gestionar millor aquests espais naturals, fent-los més resistents i restaurant-los perquè recuperin la seva salut. Acidificació dels oceans. Bueno, és important reduir aquest problema amb més investigació i cooperació científica a nivell mundial. La pesca sostenible, bueno, doncs s'hauria de controlar la pesca, acabant amb la sobrepesca i les pràctiques il·legals, i recuperar les poblacions de peixos segons els criteris científics. De la conservació de zones marítimes, doncs es proposa protegir almenys el 10% de les zones costaneres i marines, i sobre la pesca il·legal excessiva cal eliminar ajudes econòmiques que afavoreixen la pesca abusiva i il·legal. Bueno, alguns beneficis econòmics sostenibles serien que els països més vulnerables han de poder beneficiar-se dels recursos marins de manera sostenible, especialment amb la pesca i el turisme. I bueno, per últim, la investigació i tecnologia marítima, doncs finalment és clau invertir en la recerca i tecnologia per entendre millor els oceans i protegir la seva biodiversitat.
2: Val. Com a notícies tenim la ONU busca un pacte azul, que un informe de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament proposa un pacte blau global per promoure l'ús sostenible dels oceans, que acullen el 80% de la vida del planeta. L'estudi destaca el seu gran valor econòmic, estimat entre 3 i 6 bilions de dòlars, i alerta de l'impacte negatiu de l'activitat humana en sectors com la pesca, el transport marítim i el turisme. L'organisme defensa la necessitat de trobar un equilibri entre explotació econòmica i protecció dels oceans. Com a impactes socials i ètics tenim el canvi en la protecció pública. Hi ha un creixement Hi ha una creixent consciència sobre el maltractament animal associat a alguns espectacles, i aquestes indiquen que el públic prefereix veure els animals en comportaments naturals. Com a prohibicions legals, tenim diversos països i regions, especialment Mèxic. Diversos països i regions, especialment Mèxic, han aprovat lleis per prohibir l'ús de cetacis i lleons marins en espectacles impulsats per la pressió ciutadana i ambiental. Transició cap a nous models. El sector afronta la necessitat de passar cap a centres de rehabilitació. Corrals marins o santuaris on els animals puguin viure en condicions més naturals. Tot i que els aquaris i zoològics sovint es justifiquen amb finalitats educatives o de conservació, diverses investigacions assenyalen que la reproducció en captivitat amb finalitats lucratives no contribueix realment a la preservació de les espècies. A més, les activitats de nadar amb dolfins es consideren estressants i innecessàries.
3: Bueno, ara us parlaré una mica sobre un cas real d'espectacles amb animals. I bueno, els espectacles amb animals marins, com els que es feien a Maritland, Antibes, encara es fan en llocs com el Loro Parque, que entren en conflicte directe amb aquests objectius. El parc marí Maritland, Antibes va tancar definitivament el 5 de gener de 2025 a causa d'una nova legislació francesa que prohibeix els espectacles amb dofins i orques. Aquest parc allotja dues orques. Tenim una que es diu Wiki, de 23 anys, i el seu fill Keijo, de 11 anys. Diverses opcions per traslladar-les han generat controvèrsia. Una proposta per enviar-les al Japó va ser totalment bloquejada pel govern francès per qüestions de benestar animal i l'estrès del viatge. També s'ha considerat traslladar-les a l'Oro Parque, però els activistes s'hi oposen perquè continuarien en captivitat i participant en espectacles. Organitzacions com el World Animal Protection proposen portar-les a un santuari marí del Canadà, on viurien en una badia controlada però més natural. Tot i això, alguns experts dubten que s'adaptin, ja que han viscut sempre en captivitat. El cas recorda altres situacions com la de l'orca Keiko, protagonista del Free Willy, que va ser reintroduïda parcialment a la natura, però amb dificultats. El tancament del parc forma part d'un canvi global d'opinió sobre els animals en captivitat, influït per documentals com Blackfish, que van generar un fort debat social. Tot i que la captivitat d'animals com les orques és cada vegada més qüestionada, alliberar-les completament tampoc és viable, perquè no han après a sobreviure en llibertat. L'opció més adequada seria el trasllat d'un santuari marí. Encara que no sigui una llibertat total, ofereix unes condicions molt més naturals i respectuoses amb el seu benestar que un zoològic, o parc d'espectacles. Per altra banda, també tenim el cas de l'Oro Parque, un dels centres més coneguts a Europa en espectacles amb animals marins. Aquest tipus d'instal·lacions són molt populars i atrauen un gran nombre de visitants, cosa que genera importants beneficis econòmics. Això fa que continuïn existint i englobint gran part de l'oferta d'oci relacionada amb animals marins. Tot i això, aquest model té conseqüències negatives importants per a la vida submarina. Captivitat d'espècies marines, com animals com orques, dofins, que viuen en piscines molt petites en comparació amb el seu hàbitat natural, fet que afecta la seva salut física i psicològica. També tenim l'alteració del comportament natural, que són els animals que són entrenats per fer espectacles, cosa que modifica completament els seus instints naturals. Seguint, tenim un impacte a la biodiversitat, encara que molts animals neixin en captivitat. Aquest és el sistema que està relacionat amb la captura històrica d'espècies i amb la idea de que els animals són recursos d'entreteniment.
2: Vam anar a l'Aquàrium de Barcelona a fer una entrevista amb un biòleg i una biòloga marina i entre alguna pregunta que li... Vam anar a l'Aquàrium de Barcelona a fer una entrevista amb un biòleg i una biòloga marina i una de les preguntes que li vam fer és que quines espècies marines considereu més vulnerables als efectes del canvi climàtic i ens van respondre que sobretot eren les que no es poden moure i especialment els coralls. També li van preguntar que quin missatge creien que era més important transmetre als visitants sobre l'emergència climàtica i ens van dir que la primera acció comença a nivell individual i que cada persona pot contribuir a la protecció del medi ambient. Finalment, el missatge que ens van donar és que cal protegir els oceans perquè són essencials i encara hi ha solucions, però és necessari treballar-hi de manera constant i individual, i també col·lectiva i amb una actitud positiva. ¡Qué bueno!

0: arrel d'aquell treball ens hem adonat de molt que ens conscienciem des de... Arrel d'aquest treball ens hem adonat de molt que ens conscienciem des de ben petits sobre la contaminació i un molt que repercuteix als oceans, mars i rius. Però com de manera innocent i completament inconscient hem participat al maltractament animal d'una manera directa, romantitzant des de ben petits aquests espectacles animals.
1: Bueno, sí, com és normal, quan som petits anem a llocs com el zoològic, l'aquàrium, i gairebé tots ens sembla màgic. Veiem animals que mai havíem vist, els observem de prop, ens emocionen, però en aquella etapa sovint som força inconscients del que realment hi ha darrere d'aquests espais. No ens plantegem gens si aquells animals són feliços, si aquell és el seu lloc o si estan patint. Amb el temps, quan creixem, comencem a entendre que molts d'aquests animals no estan en el seu hàbitat natural. Han estat separats del seu entorn, de la seva llibertat i en molts casos de la seva família. Viuen en espais limitats, adaptats perquè els humans es puguem veure, però no perquè ells hi visquin plenament. El que per nosaltres és entreteniment, per ells pot ser estrès, frustració, fins i tot patiment. Aquesta reflexió ens fa veure que som inconscients... Aquesta reflexió ens fa veure com d'inconscients podem arribar a ser de petits, però també ens dona l'oportunitat de canviar la mirada.
2: Sí, bueno, crec que els nostres pares mateixment eren... els nostres pares, per exemple, jo crec que anaven moltíssim al zoo en aquella època i, bueno, estava la orca Ulisses, que el 1994 la van a veure de traslladar a la SeaWorld de San Diego, ja que aquest espai a Barcelona es va quedar molt petit.
3: Clar, sí, aquesta reflexió ens fa veure com d'inconscients podem arribar a ser de petits, clar, però també ens dona l'oportunitat de canviar la mirada quan ja creixem. No es tracta de sentir-nos culpables del passat ni res d'això, sinó de prendre consciència en el present.
4: Seguint amb el que estaven explicant els meus companys... seguint amb el que estaven explicant els meus companys sobre els espectacles amb animals i lo normalitzat que està, sota el meu punt de vista, a mi em sembla que com a éssers humans som molt egoistes, perquè no hem d'oblidar que són animals, no objectes, amb els que s'han de fer espectacles com a entreteniment.
0: I bueno, crec que parlo per mi i per tots els meus companys, que aquest treball ens ha canviat molt la manera de veure les coses, la perspectiva, i que, bueno, ara endavant amb tot, sense maltractar els animals, i moltes gràcies.
3: Sí, ben dit, Marta.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Que vagi bé. Allà fuera

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugas FM.

0: Hola a tothom, benvinguts al nostre podcast. Nosaltres som...
1: La Ainhoa,
2: Maria,
3: Mireia,
4: la Maripau
5: i la Nerea.
0: I jo, l'Àfrica. Som un grup d'estudiants d'integració social de l'Institut Saber Ochoa d'Esplugues. I avui volem posar-vos sobre la taula un tema que ens toca de ben de prop. L'ODS número 8, que tracta sobre el treball digne i el creixement econòmic. Però, de què es tracta un ODS? Doncs són els objectius de desenvolupament sostenible que marca l'Agenda 2030 per millorar el món. En total n'hi ha 17, però nosaltres ens centrarem en la vuitena, perquè pensem que és la base per a tenir una bona vida estable i en futur.
1: Segons la OIT, l'Organització Internacional del Treball, és aquell que respecta els drets laborals, garanteix un ingrés just, seguretat social i es fa sense discriminació.
3: L'ODS 8 vol promoure precisament això, un creixement econòmic sostingut que creï llocs de treball de qualitat i erradiqui el treball infantil i forçat. Nosaltres ens hem volgut centrar en l'apartat de la vivenda digna, perquè creiem que van de la mà. Amb un salari digne no pots accedir a una vivenda en condicions.
5: Ara anem a les dades, que la veritat és que són molt preocupants. A Espanya, els joves s'emancipen de mitjana als 30 anys, la xifra més alta des de fa 20 anys.
4: I sabeu per què? Un jove hauria de destinar el 83,7% del seu salari net anual per poder llogar tot sol. De fet, un de cada 5 joves treballadors es troba en risc de pobresa o exclusió social.
2: A més, el preu de l'habitatge a Catalunya està pels núvols. El preu mitjà de compra-venda ronda els 2.775 euros per metre quadrat i Esplugues puja als 3.840 euros per metre quadrat. Els preus han crescut el doble que els sous en la darrera dècada.
5: Davant d'això, què està fent el nostre entorn? Hem investigat entitats clau, com per exemple l'APA, que és la plataforma d'afectats per la hipoteca, un moviment social que lluita pel dret d'un habitatge digne des de 2009.
0: D'altra banda, també tenim la Fundació Habitatge Social, que fa una tasca fonamental gestionant pisos per a famílies que es troben en situació d'exclusió. El que fan és prioritzar aquelles persones amb menors al seu càrrec i treballar amb perspectiva de gènere. És una entitat clau perquè no només dona un sostre, sinó que ajuda a aquestes famílies a tirar endavant en moments més complicats.
3: I no ens podem oblidar de la Fundació Arrels, que des del 1987 atén persones sense llar a Barcelona per fer possible el lema de Ningú dormint al carrer.
1: A Esplugues tenim recursos com l'Oficina Jove d'Emancipació o el Servei d'Orientació Laboral de l'Ajuntament per ajudar-nos en aquest procés. Tot i això, pensem que moltes vegades aquests serveis no són prou coneguts i per això és important donar-los més visibilitat perquè realment arribin als joves que els necessiten.
4: Per aprofundir sobre aquesta problemàtica, vivenda i salari, hi hem fet una entrevista a l'Oliver, col·laborador i afectat per la PA, Plataforma d'Afectats per Hipoteca de Sant Feliu de Llobregat. Li llançarem una pregunta clau. Tenir treball garanteix un habitatge? Escolteu la seva resposta.
6: Creu tenir feina avui en dia garanteix poder accedir a un habitatge?
7: Si vols una resposta curta, i breu i concisa, no. Perquè l'habitatge s'ha sobrevalorat i es paga el doble o 10 vegades més que es pagava fa molts anys. O sigui, si, com diu Rufián, si l'habitatge es pagués com el pa ara costaria 25 euros o 30, una barbaritat. I et fa falta dos treballs per pagar un habitatge.
0: La veritat és que escoltar el seu testimoni és impactant. Et fa tocar de peus a terra. L'Oliver ens explicava que ell mateix, tot i tenir una feina, s'ha vist obligat a viure amb la seva mare perquè el preu d'una sola habitació ja puja als 600 euros. Això ens demostra que el sistema actual està fallant, ja que tenint una nòmina ja no és sinònim de poder independitzar-se o de tenir una vida digna.
2: També li hem preguntat per què els preus no paren de pujar i ens ha assenyalat directament als fons buitres, com per exemple Blackstone.
7: Principalment els polítics són els principals problemàtics, perquè vam voler fer-nos creure que érem classe mitjana, vam fer-nos creure que comprar un habitatge no era llençar els diners al terra o a la brossa, van fer-nos creure moltes coses que eren mentira. O sigui, la propietat privada està sobrevalorada actualment i pagar un habitatge és algo desmesurat, no? I després les financeres i la gent que ven en pisos.
6: No, continuïm.
7: Ah, vale. La gent que ven en pisos ha estat especulant amb l'habitatge i utilitzava com a inversió i no com una manera de garantir una vida digna.
1: Oliver també esmenta que el turisme de low cost a través de plataformes com Airbnb fa que el que un propietari pot guanyar en un mes amb un lloguer habitual ho guanyi en només una setmana. Això acaba afectant directament els preus i dificulta encara més l'accés a l'habitatge per a la gent que viu aquí.
5: Doncs, què podem fer nosaltres? Com a futurs integradors socials, el nostre paper és ser un pont cap a la dignitat laboral.
3: Podem acompanyar els usuaris perquè no acceptin llocs de treball precaris i educar-los en els seus drets laborals, perquè sàpiguen identificar l'explotació i que puguin saber quines necessitats han de tenir cobertes per part de les empreses.
1: Una altra via és l'empoderament cap al cooperativisme, derivant persones a l'Ateneu Cooperatiu d'Esplugues, per buscar alternatives d'autoocupació.
4: Realment no podem fer res per nosaltres mateixos individualment. Tenim salari mínim interprofessional actual al 2026 de 1.221 euros, un increment de 37 euros respecte a l'any passat. Un cop pagat el lloguer, ens queda ben poc per dir que tenim una vida digna, ja que depenem d'una altra persona o d'ajuts econòmics.
0: Ara, per tancar el podcast, volem compartir una reflexió que hem fet entre totes i una mica de les nostres vivències en aquesta situació. Després d'analitzar les dades i parlar amb la gent, ens hem adonat que l'ODS-8 no és només un llistat de deures per als polítics, sinó una urgència real que ens afecta a tots. Hem entès que sense un treball estable i un lloc on viure, és impossible plantejar-se cap projecte de vida. Jo, per exemple, amb 20 anys, estic estudiant i treballant i buscant treball per l'estiu sense poder tenir vacances d'estiu, un descans, per anar fent ahorros,
5: estalvis
0: per un futur, i m'estic plantejant també anar-me a viure a Múrcia perquè el lloguer allà i les vivendes estan a un preu més baix, ja que aquí, amb el sou de meu i de la meva parella, no, ni que fos un treball de jornada completa, ens donaria per fer l'entrada a un pis ni per l'entrada a un lloguer. Llavors, tenim que plantejar-nos al marxar fora de Catalunya.
5: Continuant amb el que ha dit la meva companya, tinc 21 anys, igual que la meva parella, i com tots els joves somiem amb poder marxar sols, formar la nostra casa, no? O el nostre pis, i cada cop ens adonem més de lo difícil que se'ns posa, perquè ens demana molt de lloguer, no només perquè al mes sobrepassi el 70% del que cobrem quasi entre els dos, sinó que és que per poder entrar en el pis ens demanen massa. I ja és impensable pensar en comprar una casa o un pis de propietat perquè ens demanen molts diners, molta paga i és impossible poder estalviar estant de lloguer com es podia fer abans. Penso que és vergonyós pensar que encara que tinguem parella estable, dos sous, se'ns fa així gairebé impossible fins al 30 anar a viure sols.
1: En el meu cas, la meva germana i la seva parella estan visquent en la casa dels meus pares, amb mi, perquè no es poden permetre pagar un lloguer perquè estan molt cars.
2: Exacte. Estic d'acord amb les meves companyes. Tots pensem que no es tracta d'una manca d'esforç. El problema és estructural. Jo, per exemple, tinc 30 anys, sóc mare soltera, porto 10 anys treballant de gerocultora i ara em trobo en la tessitura d'estar estudiant integració social i estan compartint pis amb els meus pares perquè no em puc permetre poder llogar un pis per mi i pel meu fill. És gairebé impossible.
3: Coincidim que el treball digne ha de deixar de ser un privilegi i passarà a ser un dret real. Sense un sou just que cobreixi un habitatge, no hi ha benestar ni salut mental possible que ens puguin garantir. A l'hora de tenir un sou just per poder cobrir un habitatge, entren moltes coses. Entra el lloguer d'un pis o fins i tot intentar arribar a tenir tu una casa de propietat teva. A mi m'agradaria donar una experiència meva personal en la qual que vull dir que sóc d'un poble d'aquí de prop d'Esplugues del costat i de cara a un futur ara mateix no em puc ni imaginar anar-me a viure o pagar-me un lloguer amb la meva parella al meu poble perquè el lloguer és caríssim. També estem mirant els pobles del costat, però és igual, ens hem de plantejar l'opció d'anar-nos molt més lluny, deixar les nostres famílies i els nostres amics per poder-nos intentar aconseguir un lloguer, perquè un pis propi no és que de moment no ens ho podrem permetre, i intentar anar a fer una vida fora del nostre cercle social pròxim, no? I això és bastant trist i, bueno, fa molta ràbia, no?, que estiguis treballant, estiguis intentant estalviar, però després per un lloguer potser et claven 900 euros, com a molt, bueno, com a poc, i això.
4: Total, que al final el que creiem és que cal fer un canvi en les polítiques de vivenda i en la precarietat laboral. Quan parlem de precarietat laboral vol dir que els sous són baixos respecte al nivell de vida aquí a Catalunya. Jo tinc 53 anys, estic casada, tinc una filla de 25, sobradament preparada, és neurobiòloga, està fent pràctiques i el seu sou ara serà d'uns 1.500 euros al mes. Si un lloguer de mitja són uns 1.000 euros, li queden 500 euros per acabar de pagar totes les despeses d'una casa. Per tant, ella ja m'està dient, mamà, aquí no em quedo. O sigui, no t'estic dient d'aquí de Catalunya, és que ja està pensant en anar-se'n a Canadà, Austràlia o països on el seu sou li permeti que sigui una garantia o una gratificació al teu esforç que que estàs fent actualment, perquè vulguis o no, ella s'està quedant com les meves companyes, com les noies que jo tinc a la taula, que s'estan quedant sense estiu simplement per poder estalviar uns diners per poder-se comprar una vivenda. I això, mentalment, és un desgast. Així és que hem d'obligar els nostres dirigents que aquests canvis han de ser de veritat i com a societat els hem d'exigir que es facin aquests canvis. No podem permetre que tenir una feina no sigui suficient no només per pagar un lloguer, sinó per sortir de la pobresa. I la vivenda no ha de ser un luxe.
2: I per finalitzar, si us ha agradat i voleu saber més, us recomanem aquests següents llibres. La mano invisible és on Isaac Rosa fa una crítica ferotge de la precarietat laboral i com la feina ens transforma i ens deshumanitza. Per una altra banda, tenim La isla bajo el mar. En aquest llibre, Isabel Allende tracta temes com la llibertat, dignitat i lluita pels drets fonamentals davant de l'explotació laboral. I pel que els agradi més la música, n'hi ha tres. No hi ha tanto pan, de Sílvia Pérez. Europe is love, is lost, de Kate Tempest i S'ha acabat dels Pets. Moltes gràcies per escoltar-nos i segueu feliços. Adeu.
4: Adeu.
5: Adeu. Adeu.

0: Si us dic Can, Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I s'hi compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la cinquantena entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
1: D'acord.
2: Pues sí.
0: Fa menció especial a aquest...

0: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
1: Sí, sí, sí, no, no queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi, o sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó a tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
0: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, Concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
2: I les caramelles,
0: exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891-1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'Orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
2: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, uh-huh, i després a Santa Magdalena.
0: Sí, perquè clar, ara el Montsió ja no el podem fer servir perquè
2: ara ja no, però tots aquests anys es va fer també el Montsió.
0: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
1: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua. La nit de Pasqua se sortia a cantar. Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua a Pasqua, eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar perquè no hi serem, però bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants perquè molta gent ens ha deixat, també l'edat no perdona.
0: I hi ha un repertori específic de cant per caramelles, o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les caramelles, per exemple?
1: Fonamentalment, el que era caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors, era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també als balcons i a les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
0: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó.
1: també es feia, també es feia.
0: Per l'enamorada.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Això s'ha perdut,
1: Home, jo ja no ho he viscut, això. Ja no he viscut.
0: I aleshores les caramelles són els adults de la coral,
2: sí,
0: i canalla petita també, oi?
2: No, ara canalla no.
0: Ara no hi ha canalla, tots, però anys enrere hi havia hagut alguna, sí, canalla, sí, petita, oi que sí?
1: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent pues, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
0: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Anselm Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Anselm Clavé, si un cas ens fa 5 cèntims,
1: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
0: Sí.
1: I el que va intentar va ser

0: crear acords per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
1: És cert.
0: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
1: Clar, i s'ha de dir que Josep Anselm el que volia fer era treure la gent de la taverna.
0: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
1: Sí.
0: I aleshores, pues, sí. Nosaltres li donem gràcies.
1: En Josep Anselm Clavé, doncs, als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons. Ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74, que va morir, que val a dir que Josep Anselm Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes. Era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Anselm Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret en aquest cas,
2: De totes maneres, ara ja existeix una federació dels cors d'en Clavé que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, Ajuden a les corals, organitzen concerts, o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
1: En Anselm Clavé. Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument al 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Era un monument bastant gran, de pedra. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua amb peixos, recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Anselm Clavé, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
0: Sí, sí, el centenari.
1: Exacte. Heu fet més coses, perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
0: molta cosa,
1: altres activitats, que això va ser l'any 1985. Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans, Cantat a Catalunya, d'en Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en Joan Palet. Era la coral La Coloma i la coral
0: Elisard
1: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Que convidem a les persones que estiguin interessades, podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forés, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, que van venir autoritats de tot el país, de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
0: Pues sí.
1: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
2: Home,
1: molta.
2: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
0: Moltes hores.
1: Sí, sí. Molta feina i molta gent al darrere,
2: Molta dedicació.
1: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere, i un record molt fort per totes les persones que han estat al llarg d'aquests anys amb tots vosaltres.
2: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
1: Assageu aquí a l'Avenç.
2: Sí.
1: Quins dies?
2: Ensegem dilluns aquí a l'Avenç de 19 a 21 hora.
1: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
2: Per Facebook.
1: Sí.
2: i, bueno, i venint a... També hi ha un telèfon per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte, que és el 610, bueno, sí, 610 60 18 31, i bueno, llavors el que estigui interessat, pues bueno, s'ha de fer soci.
1: Per cantar, s'ha de
2: fer cantar,
1: soci.
2: Que són 20 euros anuals, i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
1: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
2: No cal.
1: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la Coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any enlloc. Això és molt important perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
2: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió que els gastos del viatge doncs, entren dintre d'aquesta quota.
1: Està molt bé.
2: Hi ha com una gratificació, no? I llavors doncs, hi ha un viatge que es fa anualment que no es paga aquest viatge.
1: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la Coral, portes sí. 9 anys.
2: Sí.
1: Ets la primera presidenta que va haver-hi sí. a la Coral després de tants anys.
2: Sí.
1: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
2: Home, això ha anat avançant, eh? Perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de Corts de Clavell com de la federació de FESEC, ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes. Cada vegada n'hi ha més. Bueno, sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
1: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
2: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi de dones no hi ha tant problema.
1: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria fa anys.
2: Això també depèn econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i a vegades pues, que no s'arriba en aquests gastos, no?, de diners, sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
1: No sé si abans el Fons ha comentat, el 76 s'incorporen les dones a la coral.
0: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar que hem de tornar a ser Coloma, Coloma, Coloma.
1: Clar.
0: I al cap de 2 o 3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquell ja diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. Són coses d'aquelles que clar, ho feia la Junta i costava molts passos, costava, perquè les caramelles, en aquella època quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin el vistiplau. i la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
1: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
0: amb tot,
1: les publicacions,
0: amb tot.
1: Absolutament en tot, encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
2: Home, nosaltres ho hem viscut.
0: Ja.
1: Viscut.
0: Sí. Sí que...
1: Sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'entitat el 1860, uh-huh. El 1960 feu el centenari, uh-huh. El 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys... Mm-hmm. És així, oi, Joana?
2: Sí. Hem tingut també el Premi del Pont, no?, a l'any...
0: Mm-hmm. 98.
2: 90, no?
0: 98.
2: 98. També vam tenir el premi de la... Vam guanyar el primer premi de música...
0: A la cultura.
2: A la cultura, aquí a Sant...
0: Del Baix Llobregat.
2: Del Baix Llobregat.
1: Mm-hmm. Molt bé. I alguna menció més que ara poder així de memòria?
2: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
1: Mm-hmm. Finalment no va ser.
2: No va poder ser.
1: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè... Una pregunta, sou secció de l'avenç? No.
2: No.
1: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
2: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç. Sí. Sí, ja fa molts anys.
1: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç. I estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la Junta actual. I abans la ràdio ja havia estat aquí a l'avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'avenç, oi? La coral? No. Heu anat...
0: No. Però el que jo sé, més o menys, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Juventudes, i per allà a Can Clot, en algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu en un bar. O sigui, allà reunia la Junta i feien... com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
1: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
0: Val.
1: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook, poden venir aquí a l'avenç, que encara que no hi sigueu des de secretaria els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte. D'acord?
0: D'acord.
1: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangra en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària. I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
6: I a la teva ràdio.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
3: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
2: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
3: 95,
2: any?
3: 95, a l'octubre del 95.
2: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
3: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
2: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
3: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
2: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
3: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
2: Sí.
3: Sí, sí.
2: També heu fet altres publicacions i
3: sí.
2: Heu suport a altres llibres sí. Que es fan.
3: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que hi han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues,
2: sí.
3: Perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
2: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una cadira.
3: Sí, jo també l'he conegut.
2: La patatera, que era sí. Una casa...
3: El carboner,
2: que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment, on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
3: Sí.
2: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens.
3: Però
2: amb quina parella
3: reproduir. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres sí. També ho pensem.
2: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot sí. Això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
3: A vegades sí, de l'arxiu, per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió, sí. I aquest treball és la seva tesi de la seva carrera.
2: L'he d'entrevistar, la Lídia, també.
3: Sí, és una persona molt interessant.
2: Sí.
3: I després, doncs, hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Caselles, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
2: A la venda a la llibreria Esplugues.
3: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem el recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. La veritat és que és un aparador molt important.
2: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió, sí. El treball que ha fet el Miquel, no sé, ves mal.
3: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec que a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes ni de res, perquè no, em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
2: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
3: Ah, sí, sí.
2: Per incentivar l'imaginari cultural.
3: Sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt, molt d'èxit. Són molt complicades de preparar les sortides, perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent en més d'una hora i mitja d'autocar.

0: Doncs benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Si recordeu, fa unes setmanes ens va visitar la Marta Medrán, sommelier de formatges, en un programa que va ser molt entranyable, i vam fer també un tas en directe de diversos formatges que ens acompanyava. I avui, després de dos o tres incursions per altres mons, avui tornarem i farem un camí pel món del vi. Aquest camí el farem de la mà d'un professional, en Freddy Passal.
1: Hola.
0: Què tal, Freddy?
1: Molt bé, encantat de venir.
0: Gràcies per acceptar la nostra invitació. En Freddy, com veureu, és un home molt polifacètic i ho anaureu veient a partir de la conversa que tindrem. Entre nosaltres ens agrada molt conèixer, a part del que fan, també doncs, una mica la vida de la persona convidada, perquè sempre ens ajuda a entendre, no?, la seva passió, la seva professió, o com ha arribat fins allà. I jo sempre també explico una mica la part aquesta de producció, de contacte amb el convidat, com hem arribat a que estigui sentat avui al nostre estudi. Llavors, amb en Freddy vam coincidir amb un curs de locució de ràdio, a Radiofònics, de la mà del Sergi Caballero, que és locutor de SER Catalunya, i era el nostre profe. Llavors vam connectar ràpidament, perquè allò que de seguida veus la persona, i jo crec que ens vam sorprendre els dos, no?, de trobar-nos allà, perquè venim de dos mons completament diferents.
1: Sí, bueno, és que jo crec que aquell curs va ser molt divertit, primer perquè hi havia moltíssimes diferències d'edat, te'n recordes?
0: Sí.
1: Fins i tot tant que el projecte final de curs va ser un programa que parlava sobre el gap generacional, no?
0: Correcte, sí. I llavors la qüestió va ser que a mi em va sorprendre molt que una persona que estava allà doncs es dediqués al que es dedica. Llavors, en Freddy, doncs realment ja tens experiència en ràdio perquè col·labores amb un programa a Catalunya Ràdio, amb l'Empar Moliner, em sembla que és.
1: Sí, he anat com a sommelier diverses vegades i a més estic encantat de treballar amb ella, que és una persona a la que estimo i admiro.
0: Molt bé, fantàstic. Això segur que dona un bon resultat com a programa, i de fet jo l'he escoltat alguna vegada i realment és així, es veu molta sintonia entre vosaltres. I com deia abans, el Freddy és un home polifacètic, jo ho diria, donarem simplement una pinzellada. Està regentant una botiga de vins a Barcelona, que ara ens explicarà. A més, és sommelier, i a més, fa poc, com ens explicarà també ell, ha entrat al món de vitivinicultor, com a producció de vins propis. I això ja crec que tanca una mica un cercle de tota aquesta aventura. I llavors, com veieu, la seva vida està vinculada al 100% al món del vi. Per tant, no podríem trobar un millor guia per aquest programa d'avui. Però, abans, m'agradaria que expliquessis d'on vens, la teva experiència prèvia.
1: Sí. A veure, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses, però de seguida vaig entrar al món de màrqueting, publicitat. Era un moment que l'online ho estava petant, vaig estar d'assessor de SEO i SEM, o sigui, sempre aquest camí una micona entre publicitat i màrqueting, que em va portar també a treballar a agències. Vaig anar a viure al Brasil, que després va ser una experiència que tampoc em va entusiasmar i vaig decidir tornar, però vaig estar a una agència de publicitat en allà, productores de cinema, saps? I de cop i volta, pues, un dia a casa em diuen: ep, has de venir a ajudar.
0: És fortíssim el canvi, no? Perquè, clar, estàs en un món que és completament, m'imagino això que dius, molt vinculat a la part més artística, i de cop i volta, què passa?
1: Sí, no? I a més, no només artística, sinó aquest punt quasi glamurós, no? Abans del programa que xerràvem, et presenten a la Molina, et presenten al David Fernández, saps? I dius, ostres, que estic codejant-me entre estrelles amb un sou...
0: T'enlluerna una mica,
1: xulo,
0: no? També, tot això.
1: Tens 20 i pocs anys, estàs menjant el món, però, bueno, el meu pare patia un càncer molt sever, i ell estava treballant a les botigues de vins, perquè abans no era una botiga, sinó que eren una sèrie de botigues, i va necessitar que el meu germà i jo anéssim a treballar per donar-li un cop de mà, perquè ell sol no se'n sortia.
0: Era un negoci, diguéssim, ja familiar previ d'ell.
1: Sí, exacte. Ell va entrar primer com a soci, després resulta que els socis es van voler desmarcar del projecte, perquè el món del vi és complicat, donen molts pocs beneficis econòmics. Donen molts beneficis, però econòmics poquíssims.
0: Això és molt curiós, eh?
1: Bueno, ja anirem parlant, no? Ho aniràs entenent. I al final, pues, clar, el meu germà i jo no sabíem res de vi. Res. No en bevíem de vi. O sigui, el meu pare no bevia alcohol, pràcticament. Però res, el tema és que li va fer molta gràcia quan ell va deixar la seva feina, amb la feina on havia treballat tota la vida, i li va fer gràcia això del món del vi, s'hi va ficar. Ell tampoc tenia gaire idea del món del vi, però li interessava, simplement li interessava. I aquest interès, doncs, ens el va passar a nosaltres, i nosaltres, bueno, un interès una miqueta obligat, en el cas del meu germà i meu, però a mi se'm va quedar l'interès, i de fet... Pues he estat els últims 15 anys de la meva vida dedicats única i exclusivament al món del vi.
0: És molt interessant, sobretot veure que moltes vegades ens passa que arribem a un puesto sense haver-ho visualitzat mai, clar. És a dir, moltes vegades la professió en la que acabem no és aquella en la que un dia havíem pensat o havíem format.
1: Exacte, tu planifiques la teva vida, i faré això, i faré l'altre, i després la vida fa... Riu una miqueta de tu a la cara, però... et porta per camins interessants. O sigui, al final, la vida de cadascú s'assembla molt a l'Odissea, no?
0: Sí. Llavors tu acabes, diguéssim, amb aquest negoci familiar, que en principi és una botiga?
1: És una botiga. Bueno, primer em formo com a sommelier, trec el títol de sommelier, perquè, clar, has de vendre un producte que si no l'entens, no el comprens, no el vius, no el sents, no el tastes, no el tal, doncs costa. Em vaig formar, I vaig decidir, doncs un cop mon pare va morir, canviar una micona la idea de negoci, com estava estructurat, perquè si m'ho havia de quedar, ho havia de fer meu.
0: Clar.
1: O sigui, el que no podia fer... O sigui, jo entenc que existeix el concepte llegat, però llavors estaria més obligat que mai. I jo vaig veure una oportunitat de dir... Jo crec que el meu pare estaria molt més orgullós si veiés que... he agafat allò que ell em va donar i ho he transformat i ho he mantingut alhora, perquè de vegades si no transformes, no ho pots mantenir.
0: Sí. Aquest procés és complicat a vegades de fer, també quan hi ha un canvi generacional, per l'enfoque, per moltes coses, no?
1: Sí, jo per exemple, pues, passes de ser una botiga més o menys genèrica de vins, que és el que passa quan no entens el producte, crec jo, que dius, bueno, pues a veure, què és conegut? Al final tu has de vendre, i el que estàs pensant són les ventes, i vas allò que consideres, pues mira, això ho vendré i això no ho vendré. I va haver-hi un moment que, parlant amb gent, no sé què, és que això és molt difícil de vendre, i jo sóc cabut, sóc molt cabut. I per què és difícil de vendre? No, perquè la gent no està acostumada. Bueno, la gent no està acostumada, doncs acostumem-la.
0: Hem de canviar hàbits.
1: Sí, perquè a mi això m'encanta. Ho he explicat algun cop, que un cop va venir una persona que per mi és molt important en el per què jo em dedico al món del vi, que és l'Amós Banyeres, que és un vinyero del Penedès, i jo estava acostumat que venien comercials a la botiga, tots amb, bueno, ben vestits, perquè al final un comercial ha de tenir una bona presència, per dir-ho així, perquè vas a vendre un producte, i molts cops tu representes una casa que ni tan sols és casa teva, però ho has de fer. Llavors, però clar, l'Amós va venir tal qual, portava les ungles brutes, anava amb les botes de treballar a la vinya, i què penses? Home, sí, lo normal. Pues a Barcelona ciutat tampoc és tan normal quan et venen a vendre vi. I jo vaig al·lucinar, i vaig voler tastar el seu vi a mi em va entusiasmar, és un vi que es diu Vinya Oculta, I és potser un vi que li tinc un carinyo i tal, perquè jo sóc qui sóc en part gràcies a l'Amós Banyeres i aquest vi, que em vaig emparrar a vendre quan tothom em deia que seria molt difícil de vendre perquè era un vi natural, i a mi, clar, vi natural, què m'estàs parlant? Què vol dir natural? Que els altres no ho són, saps? Bueno, no ho sabia prou, i vaig decidir, jo vull vendre aquests vins, aquests són els vins que m'agraden, i d'aquí a no vull vendre vins que a mi no m'agradin, que és el que tenim ara.
0: Com un concepte de dogma, no? Allò per començar. Home, és molt interessant això que dius, perquè realment al final, quan tu estàs al front d'un tema d'aquests, has de creure totalment en el producte, no? Suposo que és la base d'això, no?
1: Sí, i tenir il·lusió, i encara que sigui una miqueta, encara que tinguis aquest punt de bogeria, l'altre dia parlant amb tu, te'n recordes que et vaig dir una frase que deia el meu pare?
0: Sí, sí.
1: Lo consiguieron porque no sabían que era imposible.
0: És una frase bastant, bastant clara, de que realment som nosaltres els que ens posem sempre, no?
1: Sí, hem de ser una mica naïfs. És a dir, no cal ser un boig somiatruites, no cal arribar a aquest extrem, però no hem de perdre aquest punt de la il·lusió i de ser una miqueta naïf i pensar que si realment ho desitges ho pots aconseguir, perquè la vida està feta de somnis.
0: I escolta'm una cosa, quan decideixes també fer aquests estudis de sommelier, això pels que som profans amb la matèria, que no en tenim ni idea, normalment tenim estereotipada la imatge del sommelier com una persona, el que sempre hem viscut, no? Una persona
1: amb una petxina penjant.
0: Vestida allò de blanc, amb aquesta petxina que dius, amb un tratxo, un vestit negre, no? Molt refinat, una persona com molt ben posada. I, en canvi, l'experiència personal meva, a part de tu, que et conec, altres persones que també conec, són gent molt normal, que té una passió per la seva feina i que, a més, quan t'assessora, quan t'ajuda, realment veus que el que hi ha és molt coneixement darrere, no? Més que aquest posat. Ha canviat ja el tema aquest de sommelier, m'imagino. No?
1: Jo crec que no és que hagi canviat, crec que s'ha ampliat. És a dir, no només s'ha ampliat, també hem recuperat coses que abans es feien, que es van deixar de fer, però que ara es tornen a fer, que és que jo comparo que el sommelier amb una figura literària, amb Virgili, a la Divina Comèdia de Dante. No? Virgili va guiant pels cercles dels nous cercles de l'infern a Dante i li va explicant una micona, saps? I al final qui treu una conclusió i tal és Dante, no? Que ho escriu i t'ho expliquen a tu. Però els sommeliers som Virgili, nosaltres et guiem. No fem que t'agradi una cosa que a tu no t'agrada, no t'hem de convèncer de coses, te les hem d'explicar i ja està. Jo, per exemple, quan fem tastos, a mi no m'agrada guiar en els tastos o suggerir, sinó m'agrada que la persona que està tastant arribi a un estat que estigui còmode amb mi, parlant de vi, que no tingui por i que pugui identificar les olors que a mi li surten. És que em diu, és que a mi em fa olor a vernís. Doncs si a tu et fa olor a vernís, fa olor a vernís. Què hi farem?
0: Així de clar.
1: Clar, jo no puc dir, no és veritat, no fa olor a vernís, fa olor a gerds en primavera. Clar, això és ridícul.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo no puc dir que allò que tu estàs olorant no és cert. Perquè al final això és un tema de memòria. El teu cervell el que fa és identificar aromes per la teva experiència. És un tema de memòria. És com si tinguessis un arxiu i comença, el teu cervell va mirant allà l'arxiu a veure, M, de meló, no, però P de préssec sí que en ve. Ja? Això és el que fa el teu cervell.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que si jo et dic, no, préssec no, meló. I tu, ja, és que a mi em fa olor
0: a préssec. A mi em ve per aquí i és el que hi ha, no?
1: Clar, això és el que no han de fer les etiquetes de vi i el que no han de, i que jo considero que els sommeliers no han de fer. També és veritat quant temps tens. Tu estàs Clar. Treballant de sommelier en una sala i t'han demanat un vi, què tal és aquest vi, i has de fer una descripció més o menys curta que satisfagui el client. Clar, aquí tampoc pots fer tot un exercici de tast, perquè és que has d'anar a la taula següent.
0: Clar,
1: depèn una micona. Jo estic a una botiga, jo tinc molt més temps a perdre amb cada client que un sommelier de sala. Un sommelier de sala ha de ser una miqueta més diligent perquè té molta més feina que no pas jo.
0: Inclús a vegades també quan es fa maridatges, no?
1: Clar.
0: Que llavors ja potser tens 4 o 5 taules amb les que vas canviant i és el que tu dius, tampoc suposo que tampoc pots dedicar-te.
1: És que no només has d'explicar el vi,
0: clar.
1: També has d'explicar el plat.
0: Clar, clar, clar.
1: I si has d'entrar en que les partícules olfactives que desprèn el llamàntol comparteixen un 85% de característiques amb aquesta Sauvignon d'un poli fumer...
0: No soparien.
1: Bueno, soparies fred.
0: Està clar.
1: O amb tàper, sí, ja t'hauríem posat per emportar, i de cop i volta estaries a la porta del celler de Can Roca tot ple de bosses amb tàpers, perquè és un menú degustació, dient, bueno, pues, ni ja, tan mal.
0: Ha anat bé. I escolta'm una cosa, i tinc interès també per saber una mica aquests estudis, on ho vas fer i en què consisteix exactament?
1: Jo vaig estudiar a l'ESOP, que és l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Consta de 2 anys. Hi ha diferents formacions. És a dir, tu tens cursos monogràfics, tens intensius, o sigui, jo vaig fer aquest que és de 2 anys, el primer any et centres en vins espanyols, on estudies doncs, una mica de viticultura, una mica de vinificació, totes les denominacions d'origen d'Espanya, els tipus de sols, els estils de vins, les varietats, més o menys, coses que t'has de saber de memòria, que és que són bàsics per fer de sommelier, no per sí, gaudir del vi, sinó que no té res a veure.
0: Per fer-te un expert en el tema, clar.
1: Bueno, més que res, perquè tu hauries de saber que... O sigui, treballant de sommelier has de saber que Catalunya té 12 DOs, que hi ha 72 denominacions d'origen a Espanya, tantes indicacions geogràfiques protegides, si no recordo malament, eren 115. Clar, tu això ho has de saber. O sigui, és una cosa que no et pots oblidar. És una base que necessites per treballar de sommelier. Mm-hmm. Per gaudir del vino, és una altra cosa. I a segon, fas exactament el mateix, però a nivell internacional. Clar, ja entres a França i totes les seves denominacions d'origen, Itàlia, Europa de l'Est, Alemanya... Clar, i tens professors específics per cada subzona, perquè, clar, ja tens experts, tens gent que és experta en una microregió de la Borgonya.
0: Per ja, perquè, exemple. A més, hi ha producció de vins ja pràcticament a tot el món.
1: A dia d'avui, bàsicament, a tot el món podries fer vi. Una altra cosa és si seria prou interessant per al mercat,
0: clar.
1: Però tu, hi ha uns nanos a Tailàndia que estan cultivant les vinyes sobre balses, unes balses verdes que floten al riu, tenen 2 collites l'any, bueno, aquí seria impensable això, però ja ho estan fent, hi havia la Índia, hi havia la Xina, a la Xina ho estan fent superbé.
0: Sud-àfrica, per exemple, a Xile.
1: Sud-àfrica fa molts anys.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Tu has de pensar que allà on... A veure, no és un tema religiós, eh? Però si hi ha cristians o hi ha jueus, hi ha vi, perquè és necessari pel rite.
0: Pel rite, exacte. Sí, sí, sí.
1: Ja, i de vegades em surt més a compte plantar aquí 4 ceps i començar a fer vi, encara que sigui per fer la missa dels diumenges únicament, que anar important ampolles de vi des de l'altra banda del món.
0: Molt interessant i de fet trenca una mica això que parlàvem ara, perquè un cop que tu acabes aquests estudis de sommelier, em sembla també molt coherent el fet de dir, si estic al front d'un negoci amb el que vendré vins i amb el que vull escollir què vull vendre, no?, i com arribar als clients, formar-te, etc. I ja has passat aquesta primera fase, parlarem després, si et sembla, també una mica de l'experiència com a sommelier purament. Aplicat a la botiga, com es diu la botiga, per cert?
1: Vinus and Brindis.
0: Està a Barcelona,
1: al costat del Mercat de Galbany, al carrer Calaf.
0: Perfecte. Doncs llavors, un cop que tu ja estàs al front plenament d'aquesta botiga, comences amb tot aquest projecte, i amb què es converteix aquest projecte que dius que el vas fer teu?
1: Doncs mira, jo, un paral·lelisme, i a més és molt graciós, un paral·lelisme amb el carnet de conduir que jo no tinc. Quan tu t'estàs traient el carnet de conduir, que intentar-ho sí que ho he intentat...
0: Em sorprèn, eh?
1: Tu has de conduir com el profe et diu que has de conduir, oi?
0: Sí,
1: quan a tu t'ensenyen a ser sommelier...
0: Després ja no, eh?
1: Ja, després ja no.
0: Després ja fas el que vulguis.
1: Passa exactament el mateix. Clar. Tu aprens a catar de manera acadèmica. És a dir, com si anessis a un concurs de sommeliers. Però després arribes al món real, entren clients, i si tu comences a fer una cata acadèmica, et miren com si fossis, no d'un altre planeta, d'una altra galàxia. Si ets... Estàs dient coses que els hi sonen a xino i de cop i volta dius haig d'adaptar el meu llenguatge, jo haig de parlar d'una manera diferent, haig de ser no només més proper, o sigui, haig d'explicar coses que tinguin sentit pel meu client, no només ser molt amable a l'hora d'explicar una cosa molt tècnica, que això no serviria de res, sinó que ells puguin fer seu un llenguatge sense que sigui impostat. Llavors aquí ve allò de fer-m'ho meu. Llavors vam començar a canviar el llenguatge, vam començar a fer... Ara ja fa 8 anys que cada dimarts fem un esdeveniment obert que es diu Stranger Wines. Es va posar de moda Stranger Things, la sèrie.
0: Sí, sí, sí.
1: I vam dir,
0: vale,
1: doncs Stranger Wines, què farem? Doncs cada dimarts presentarem el vi més raro que trobi.
0: Raro, nacional o internacional, el que sigui.
1: El que sigui. Algú que diguis, hòstia, això és sorprenent, perquè no és comú, no és normal.
0: I agrada? Sí.
1: De vegades agrada, de vegades no agrada.
0: No dic el vi, dic aquest concepte de provar alguna cosa completament...
1: El concepte encanta, normalment estem plens els dimarts. I és molt divertit, perquè veus a la gent que un altre ve un dimecres a la botiga i té prejudicis, però ve un dimarts i no té el dimarts els prejudicis els deixa a casa. I
0: és una experiència nova, no?
1: Sí, sí, ells venen a veure què ens porten. Pues mira, vaig portar, per exemple, un vi de Síria, i clar, també sí que és veritat que va coincidir en el moment que hi havia molts refugiats siris, aquells terratrèmols que va haver-hi, i molta gent va gaudir molt en plan, ostres, merci, perquè ens estàs donant un punt de connexió amb un poble que tenim ben lluny i que, sí, tu ho veus a la tele i ets conscient de que la gent passa problemes, però com més vincles empàtics, més ponts trobis amb la gent, més teu t'ho fas, més t'interesses, més et preocupes, no? Ets més empàtic. Sí, sí. Va ser molt divertit, a més, en aquest cas sí que tots els beneficis que vam fer aquella tarda amb el tast van anar tots directament a Creu Roja. O sigui, no ens vam quedar aquí. El vi no el va comprar la botiga, el vaig comprar jo a la meva pròpia butxaca i tal. Bueno, perquè es poden fer coses molt xules i no sempre has de guanyar diners, que jo crec que aquí és on el meu pare pues, potser diria, nen...
0: T'estàs equivocant.
1: Això que estàs fent... És molt divertit, però potser no m'encanta.
0: Llavors, diguéssim que també estàs enfocant el negoci, i ho dic perquè considero que és interessant. El món del vi és molt ampli. Mm. I llavors és molt interessant veure que tu estàs enfocant el teu negoci com un punt de trobada també per clients. No? Si no tinc mal entès el concepte, feu diferents events, inclús tastos, tant a la botiga com a fora.
1: Fem tastos particulars, tant dins la botiga com fora. Tenim dos esdeveniments oberts cada setmana, que són els Stranger Wines que hem parlat, i una cosa que em vaig inventar que es diu zumo de pepino.
0: Zumo de pepino.
1: Zumo és un eufemisme.
0: Ah, perquè no va dir això. Té poc a veure amb el vi a priori, eh?
1: Tot va venir perquè va entrar una persona a la botiga i no va quedar satisfet. Considerava que els vins que teníem no eren de prou categoria, que ell per sota de 200 euros no comprava res. Perquè...
0: O sigui, relacionava qualitat amb preu directament.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ell va esgrimir el seu argument i es va quedar així tan ample i molt tranquil i va marxar. I era divendres i a més va dir que marxava perquè pujaven, no diré on pujava perquè pobra gent deia no té cap culpa, però és igual, l'oient ja s'ho imaginarà, saps? Que pot ser cap a una banda o cap a una altra, però ja s'ho imaginarà.
0: Passant un túnel.
1: O no, saps? Però bueno, però bueno. I llavors vam dir, ai, una miqueta de ràbia, no?, ha fet aquest senyor. I vam mirar que teníem una ampolla que eren... No recordo exactament quina era, però sé que el preu eren 60 euros. Tampoc era una barbaritat per lo que aquest senyor demanava. Volia. I vaig dir, pues avui, que és divendres, obrirem això. Què costa l'ampolla? 60. Surten 6 copes de cada ampolla a 10 euros la copa. I així tothom el pot tastar. I ho farem els divendres. I el nano que treballa amb mi em diu, i per què els divendres? I perquè aquesta gent marxa.
0: Que se n'aprofiti algú altre, no?
1: Que se n'aprofiti algú altre. I zumo de pepino, que quan dius aquesta moto és un pepino, aquest cotxe és un pepino, no?
0: Està bé,
1: pues,
0: està bé.
1: Pues un eufemisme. I ho vam posar així perquè ens va donar que si posàvem els divendres obrim grans vins a copes, potser atrauríem a un públic diferent del que preteníem que vingués.
0: Clar. Està ben pensat, és bona idea, és bona idea, sí, sí. Molt bé. Llavors, també vinculat amb això mateix, has comentat que també fas events a fora i suposo que això dona per moltes experiències. No?
1: Moltíssimes.
0: Perquè un tas el fas tant a nivell particular com algun event d'empreses o com alguna altra... Quina és alguna història que se t'acudeixi vinculat amb això?
1: Mira, te n'explico dos, un de molt ràpid. O sigui, per exemple, tastos per particulars en fem pràcticament cada setmana, que és un grup d'amics que volen fer un tast, que volen fer un tast en el sentit de que volen aprendre, però també s'ho volen passar molt bé, perquè al final han de gaudir. Llavors, aquí és on nosaltres fem servir un llenguatge proper, que s'entengui bé i que ells el puguin fer seu, que és el que parlàvem abans, i que gaudeixin, i fins i tot alguna putadeta, en el sentit de colar-los un vi que no, a veure què pensa, no sé què, fer riure amb ells, no d'ells, sinó amb ells. Fer exercicis de, va, què pagaries tu per aquest vi, i jugar al precio justo, qui més l'encerti s'endurà ampolla, saps?
0: Ah, està bé, està bé, està bé.
1: Que sigui dinàmic, que sigui divertit, perquè al final el vi en moderació és molt divertit. Sense moderació, no, però en moderació és divertidíssim, i això ho hem de traslladar al client. Però un altre tipus de tasca completament diferent va ser per una fundació a Madrid, i que diguem que els, no sé si eren 60 persones que van assistir al tast, els vam privar del sentit de la vista. I els hi vam explicar...
0: Com a cegues, diguéssim.
1: A cegues absolutament, en el sentit de que 10 minuts abans de començar el tast ells ja portaven una vena als ulls i no podien veure res... I a més sé que no podien veure res, perquè jo també he fet servir aquesta vena i allò, fas així, arrufes el
0: no
1: nas
0: pots fer trampa, no?
1: i pots veure una miqueta per sota. No,
0: no pots fer trampa.
1: No podies fer trampa. I els ensenyàvem com una persona sense capacitat de visió es mou per una taula quan va a sopar o a dinar. No? I expliquem com fa servir la mà esquerra per detectar el got d'aigua, la predisposició de les copes, dels coberts, dels tovallons, del plat, etc. I quan vam aconseguir... Clar, al principi veies que la gent anava amb les mans boges,
0: clar,
1: la gent estava molt tensa, estava
0: preocupada. Atabalats una mica, clar.
1: Vam fer uns exercicis de respiració, també de descriure els on érem, com era la sala, a qui tenien al seu costat, no? Que es familiaritzessin, que no seguessin cap endavant, sinó que seguessin amb l'esquena ben amb el respaldo, ben asseguts i tal. Va ser un tas meravellós. El vam harmonitzar amb un petit maridatge, algú per no sé què.
0: Per anar acompanyant.
1: Els vins eren boníssims, però no eren importants. El que era important era aquesta capacitat de quan et falta un sentit, com s'adapten la resta... A veure, com s'adapten, entén-me.
0: Sí, sí, home, és una experiència curta.
1: Microadaptació, que... perquè no parlem d'una adaptació completa, perquè això necessites molta més pràctica. I tal. I... va durar una hora i... No, dues hores i pico el tast, i va haver-hi un moment que vam dir, bueno, doncs ara us podeu treure les venes, a poc obriu els ulls, perquè després de tanta estona sense la llum dels flexos que hi havia a aquella sala i tal, us farà mal, no sé què. Tothom estava super relaxat, de bon humor, no sé què. Què us ha semblat aquesta experiència? Tothom, ostres, al principi era molt difícil ubicar-se, sí que després tal, i diu, però ostres, és que això és molt difícil. I vam dir, bueno, doncs que sapigueu que teniu una companya en aquesta sala que això us ho fa cada dia. Yeah. I que, a més, té un pes molt important una multinacional que té presència en no sé quants països, té un càrrec superimportant, és invident, i el seu dia a dia, doncs ella no només tasta vins, escolta música, va a dinar, va a sopar, té reunions, té calls importantíssims, revisa documents i pren decisions molt importants, a pesar de no tenir el sentit de la vista. Jo quasi plorava en aquell tast.
0: Emocionat, eh?
1: Estava emocionadíssim. I m'ho estaven explicant abans de començar el tast, i jo ja tenia la pell de gallina i estava vibrant, i estava supernerviós per l'expectativa de quan s'enterin. quan s'enterin, saps? Fliparan.
0: Clar.
1: Allò va ser màgic, però màgic, màgic.
0: Molt interessant, Freddy. Farem una breu pausa. Estem xerrant de vins i del món del vi en general amb en Freddy Bassal, i d'aquí uns segons tornem i recuperem el programa. Gràcies.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7, els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, doncs després d'aquesta breu pausa recuperem la conversa amb en Freddy Bassal, que com ja heu sentit amb la primera part, doncs ell, a part de regentar una botiga de vins, és sommelier, i a part d'això ha fet un últim pas a la seva vida, ja per acabar de tancar el cercle, amb el que ens ho explicarà ell mateix. Quin pas és el que has donat?
1: Bueno, doncs finalment elaborar els meus propis vins. Això ja era una cosa que ja portava temps que anava experimentant, que amb ajuda de vitivinicultors doncs fèiem alguna col·laboració, jo participava d'alguna manera, però em faltava fer-ho jo tot. És a dir, hi ha un moment com a sommelier que tu, de manera molt professional, estàs tastant i estàs valorant la feina d'altres persones. I de vegades, per molt equànim que pensis que estàs, que ets, de vegades no ho ets. De vegades no estàs valorant tot l'esforç que hi ha darrere. Si tu saps que hi ha tot aquest esforç, però en el moment que tu estàs valorant un vi, de vegades no ets conscient. De vegades s'encén la bombeta i dius, espera, o sigui, no siguis vement a l'hora de jutjar. O sigui, pensa, on està aquesta gent? Com treballa? Tenen maquinària? No tenen maquinària? Ho fan a mà? No ho fan a mà? Són tants elements que has de tenir en compte per ser molt just. Al final els vins competeixen tots entre tots. Els vins artesans contra els vins industrialitzats, i sembla que no hi ha com dos divisions, no? Com el futbol.
0: Sí, sí.
1: La tercera regional, Champions i coses aquestes. En el món del vi tothom competeix contra tothom. I en aquell moment em donava la sensació de que, vale, no, o sigui, ara necessito fer l'altre, i d'ençà que vam començar a elaborar vins amb el meu soci, és al·lucinant. Tothom, els nostres amics diuen que la nostra manera de tastar ha canviat molt. És a dir, ara tenim en compte factors que de vegades doncs no et semblaven tan decisius a l'hora de jutjar, però que per mi ara són hiperimportants.
0: Perquè el fet de Freddy és que has passat a tenir un terreny amb vinyes,
1: sí,
0: pròpies i
1: bueno, arrendades.

0: I ara, i abans era, bueno, se m'ha mort un cactus, i ara és en plan, no!
1: És un drama, és un drama.
0: És un drama, o sigui, em penso, ostres, que si m'ha passat això amb un cactus em podria passar amb un cep, em podria... Bueno, després t'adones que la vinya és indestructible. És potser una de les plantes més bèsties que
2: hi ha. Et diré una cosa, jo que per preparar una mica el programa he bussejat amb el teu Instagram i m'he vist molts posts dels que has posat i realment vaig veure els primers vídeos de com vas trobar aquella vinya i sincerament jo pensava és impossible recuperar això perquè clar, estava en un estat bastant... Inicialment semblava per una persona que no en sap semblava que jo estava com molt deixat, no? I en canvi quan he vist els posteriors és una passada el canvi.
0: És que el millor de tot és que quan el Nacho i jo vam començar a treballar aquesta vinya, el propietari de la vinya ens ho deia, al·lucinareu amb aquesta vinya, és que és meravellosa. Sí, el tema és que aquesta vinya no me la vol arrendar ningú perquè és una vinya molt petita i queda fora de la resta de vinyes que hi ha al poble. És a dir, al costat té un camp de blat, i a l'altre costat un camp de blat, i a l'altre costat un petit camp de matllers i tal. I és a dir, que la gent el que no volia era haver-se desplaçar d'una zona a una altra i llavors no l'arrendava. Però jo m'ho dic, aquesta vinya al·lucinaràs, és l'hòstia. I tenia tota la raó del món. O sigui, nosaltres... qualsevol altra persona veu allò i diu sí, home, i gira. Però nosaltres teníem tanta il·lusió...
2: Aquella frase del teu pare.
0: Sí, no, i era en plan... Era com si el Nacho i jo haguéssim tingut un fill, sí, bàsicament, sí, sí. Saps? I en plan, va, doncs, corre, doncs, a treballar, doncs, anem a fer ordre, anem a posar la neta, no sé què... I de cop i volta, clar, bueno, i què fem? I aquí es talla o no es talla? Espera, agafa el telèfon, truca al Biel, un amic nostre viticultor del Garraf. Escolta, t'envia una foto, tu què faries? I bé, sí, anàvem com a pollo sin cabeza en un principi i després vam aprendre a poc a escoltar la vinya com a organisme. I realment el primer any va ser una micona de... anem a provar a fer això a la vinya, a veure si a la vinya li agrada. És que nosaltres ja parlem si a la vinya li agrada. Saps? O si no li agrada. El que vam fer a la vinya li va agradar, perquè aquell any va donar uns gotims meravellosos d'una qualitat extrema. Per això jo crec que vam poder fer la primera anyada de Ricofa que vam fer, que per mi és un vi sensacional. De fet, vam guanyar el premi a la Guia de Vins de Catalunya, ens va posar un 9,76 sobre 10. Que per una primera anyada,
2: impressionant,
0: a mi em sembla increïble.
2: I aquest, disculpa, el vi d'aquesta primera anyada vostra es diu La Ricofa.
0: La Ricofa, que és el nom d'aquesta parcel·la.
2: Ah, fantàstic, sí, sí.
0: A l'any següent vam canviar una miqueta de criteri, per exemple, amb la poda a l'hivern, i vam veure que la vinya no li acabava d'agradar. O sigui, la vinya et parla i et diu, això no m'agrada que m'ho facis, això m'agrada que m'ho facis. Saps? Jo vull créixer cap aquí, no em tallis per aquí. O sigui, t'ho acaba explicant. I acabes, bueno, com fingint una micona que parles amb la vinya, perquè parlem llenguatges molt diferents i nosaltres interpretem, no? És una miqueta, és una il·lusió, eh? Vull dir, no és real, ni vull entrar en el món de l'esoterisme, en aquest cas. Però sí que tens aquesta sensació de que la natura a tu et dona un missatge, tu has de recepcionar aquest missatge i interpretar aquest missatge. I de vegades ho faràs bé i de vegades ho faràs malament, perquè no parlem el mateix idioma, però ho has de seguir intentant constantment, no pots no intentar-ho. I vas fent coses que interpretes i dius, mira, ho he interpretat bé alhora que he tingut molta sort, també. És a dir, una medalla per mi i una medalla pel karma, eh? Una per cadascun, sí. I aquí guanyem tots. El factor sort i el factor una miqueta... També és veritat que després de 15 anys dedicant-me he escoltat a tants viticultors parlar de la seva feina, de què fan, tenim molts contactes que ens han ajudat, que sempre ens agafen el telèfon, ostres, envia'm una foto i a veure si et puc ajudar, és a dir, no és que ho haguem fet sense cap tipus d'ajuda.
2: No, el que passa, jo deia al principi que això era com una mica tancar el cercle,
0: sí.
2: Perquè has fet la evolució, diguéssim, de primer vendre el producte,
0: sí.
2: Formar-te molt per conèixer a fons aquest producte i finalment acabar-ho produint, que sí. Suposo que és, com deies abans, bueno, pels pagesos, per exemple, que jo conec, quan parlen de les seves terres i de la seva producció, com tu deies abans, és com fills, no? O sigui, és una cosa, és una vivència que és passional, no?
0: Sí, sí. Mira, fem una cosa. Obro aquest nou

0: Perquè el Freddy, a més, és un home que passa a la pràctica, i és generós, i ens ha portat una ampolla del... M'has dit el Rampell?
1: El Rampell.
0: I és un vi acabat de produir?
1: És un vi que hem embotellat fa dos mesos. És un atrapat, que és una varietat autòctona d'allà a la Conca, però nosaltres no ho he explicat, estem...
0: Ah,
1: perdó.
0: Això se'ns havia passat, Estem parlant del tros i tal, i de la vinya, però no sabíem on era. Sí.
1: Estem a... Bueno, de fet, tenim un projecte que és bicèfal. O sigui, ja elaborem dos vins al Garraf, perquè el Nacho, el meu soci, és territori Garraf, ell és d'allà, i és una cosa que se la coneix perfectíssimament i que ho sent de tot cor. I el projecte que va començar amb la Ricofa i que ara l'ha seguit també de la Ricofa, el Rampell, que és a Conca de Barberà, que estem al viver de celleristes d'allà de la Conca, però celler propi no tenim. Clar. Muntar un celler és molts diners.
0: És molt complicat, sí.
1: De moment estem en un celler compartit amb altres microprojectes d'allà de la Conca, i és un espai genial, ja t'ho dic.
0: Això suposo que també us fa aprendre molt, clar, dels altres, no?
1: Aprendre
0: vitivinicultors,
1: i compartir i coneixement. Clar. I compartir ajuda en les tasques dins del celler és fer un màster. Jo estic encantat, és a dir, no saps lo agraït que estic a tota la gent que està en el viver de celleristes, perquè és anar allà i aprendre moltíssim.
0: Bueno, doncs ara no ens desviem del tema. Ara el Freddy acaba d'obrir l'ampolla, ha servit amb unes copes que tenim aquí preparades a l'estudi, i a mi m'agradaria que expliquessis als oients, doncs, que els hi facis viure l'experiència d'aquest vi que prendrem, com si estiguessin amb nosaltres, que espero que sí.
1: Vinga, perfecte. Doncs mira, explicaré quatre coses una miqueta tècniques, i ja està, però que són de molt fàcil comprensió. És un negre de 10 graus alcohòlics. Normalment els vins negres, aquí al nostre país, normalment tenen 14 graus alcohòlics. 4 graus alcohòlics menys és moltíssim. Clar, llavors, és un vi amb molt poca estructura, és un vi que jo sobretot dic preneu-lo fresc, és un vi que ja veuràs que té un pas molt sedós. A mi m'agrada molt parlar de les textures del vi, no? De si rasca una micona, si al revés, si és completament sedós, si és viscós, no? Aquestes coses per mi són importants a l'hora de tastar, perquè parlaríem de textura, que és objectiu. Perquè si un vi rasca, rasca, i li rascarà tothom.
0: Aquí...
1: No hi haurà ningú que digui, ui, a mi em passa com la seda, i no, a tu t'agrada mamar. Llavors, però rascar, rasca.
0: Clar,
1: un vi que, si té estructura o no té estructura, ho marcarà sobretot l'alcohol. Clar, un vi de 10 graus tindrà necessàriament molt poca estructura, a menys que tingui molt sucre residual, que llavors ja seria un dolç. Ja seria una altra cosa.
0: I de quina varietat està fet aquest vi?
1: Trapat, varietat autòctona de la Conca, i aquí la singularitat és que la criança la fem amb damajuanes de vidre. Les damajuanes són unes ampolles d'uns 54 litres, completament rodones a la seva base, i és part... És tradició catalana, bueno, i d'altres llocs d'Europa també, envellir els vins en damajuanes. També es feien servir per fer els vins de sol i serena. Aquells vins que es ficaven a les damajuanes i els deixaven a la terrassa, allà als cellers, i que tenien sol durant el matí i tenien la serena, la lluna,
0: durant la nit. Sí.
1: Durant la nit. Contrast de temperatures, impacte del sol, que anava oxidant, i s'utilitzava per fer rancis i per fer vins dolços. Nosaltres les damajuanes les fem servir al celler perquè és inert, no transpira, per dir-ho així, i no dona gust. I d'aquesta manera preservo el gust original de la fruita del trapat. Que és
0: I no dona gust, Freddy, perquè, clar, si fos en barrica de fusta, per exemple...
1: La fusta dona gust.
0: La fusta, depèn de la fusta que sigui, de l'arbre, també dona gust, clar.
1: Sí, sí, sí, al final, i sobretot és porosa. I al ser porosa fas criances oxidatives. En aquest cas, el que hem fet són criances concentratives, per dir-ho així. És a dir, si féssim servir ous de formigó, també aniríem cap a aquesta criança concentrativa, no? De donar més protagonisme a la fruita, mentre que si fem servir barriques, la criança oxidativa, donem peu a que els aromes que anomenaríem terciaris, que és a dir, que no fan olor ni a fruita ni a vegetal, prenguin part, no? Com quan diuen, olors a cuiro, i dius, bueno, el raïm no té gust a cuiro, això seria terciari. I això probablement vindrà per una criança oxidativa en fusta, molt probablement, i al pas del temps.
0: Sort que l'explicació era a un nivell nostre, perquè Déu-n'hi-do, hi ha conceptes...
1: És que jo crec que els vins s'han d'explicar així, perquè de vegades, quan, si comencéssim a fer és un vino color rojo picota con un ribete acerado limpio y brillante de poca capa más bien baja. Ens hem adormit tots.
0: No, jo ja faria estona que ja no sabria on
1: es sap greu, has perdut dos oients que s'han avorrit tant que han apagat la transmissió.
0: Han marxat.
1: Així no es poden fer els tastos. Així es fa un tast per fer un concurs de tast. És un tast acadèmic. Quan d'aquí, per exemple, si nosaltres estem tu
0: aquest,
1: i jo...
0: Anem a veure aquest.
1: Què tal aquest color? Què et sembla?
0: Doncs a mi em sembla poc intens, no sé si és correcte.
1: Sí, oi que no és molt potent?
0: No, és un color granatós.
1: Sí, transparent una mica, oi? Si poses el dit a sota, doncs te'l pots veure, perquè no té molta intensitat, és a dir, no ha fet una maduració...
0: Hi ha una cosa que com a profano puc dir, i tu ara em corregiràs i em diràs que tal, no veig que deixi llàgrima a la copa.
1: Això poden ser moltes coses. Pot ser que la copa està molt, molt, molt, molt neta,
0: no,
1: perquè de vegades les copes brutes també provoquen que faci llàgrima. I sobretot, però, el cas de l'alcohol. Clar, com que té 10 graus, l'alcohol és viscós i per això fa llàgrima.
0: Correcte.
1: L'absència d'alcohol falta aquesta vistositat i, com veus, és superfluid. No, no deixa llàgrima.
0: Què passaria ara?
1: Passaria amb el nas, per exemple. A què fa olor? A vi, per suposat.
0: Sí, efectivament. Sí,
1: fa olor a vi. Aquest vi... fa una miqueta, una olor una miqueta reductiva, que en diríem. Per què? Doncs perquè és una varietat, que és l'atrapat, que té aquesta tendència a estar una miqueta reduït. Això ho fa el vi per protegir-se. Com que aquest és un vi que no porta sulfurós, no porta aquest conservant, per dir-ho així, que utilitzaríem, que està bé fer servir sulfurós, eh? Vull dir, jo no...
0: Això t'ho volia preguntar, perquè hi ha moltes tendències que diuen que...
1: Jo no estic en contra de l'ús del sofre com a conservant. El que no m'agrada és si s'utilitza com a modificador, que es pot fer servir per després modificar els aromes, etc. Jo sóc partidari de les fermentacions espontànies, és a dir, dels llevats propis de la teva vinya, però això no vol dir que estar a favor d'una cosa no converteix en directament estar en contra de l'altra.
0: O sigui, que si veiem amb l'etiqueta d'un vi, que a més és, crec que és obligatori, no, informar-lo, que porta sulfits, no vol dir que sigui de pitjor qualitat o no vol dir que sigui dolent.
1: No, i a més tot el vi ha de posar que conté sulfits, perquè el vi, quan fermenta, crea sulfurós de manera natural.
0: Per si mateix.
1: I com que és un al·lèrgen, el sulfurós ha d'estar indicat a l'etiqueta. Sí o sí. El que pots posar és conté sulfits no afegits. És a dir, que tu no n'hi has posat més dels que ja genera de manera natural. Vale, doncs per això és aquesta petita olor, que es fa una olor com una miqueta que, com ha tancat. Una
0: ara m'agradaria que ho poguéssiu veure, si això fos un podcast amb imatge, perquè el Freddy li dona un moviment rotatori a la copa.
1: Això és molta pràctica,
0: que,
1: eh?
0: Que realment a mi ja m'hagués caigut tot pel terra segur.
1: I has vist que ha fet saltar, que sembla que el vi hagi sortit de la copa i tornat a entrar...
0: Com un petit tsunami dintre de la copa, eh? Espectacular. Jo ja et dic que a mi se m'hagués caigut, eh?
1: Això no cal. Això és un DG meu.
0: S'ha tenat la massa.
1: Sí, sí, és una cosa que és un mal costum meu, que ho faig molt, i de vegades ho faig amb l'aigua de tants anys fent aquest gest de moure el pi, no sé què. L'altre dia estava amb una Coca-Cola i jo vaig fer, la meva dona em va mirar i em va dir "Pallasso!" Amb tota la raó.
0: Sí, sí, sí.
1: Però bueno,
0: vale, doncs seguim.
1: Vale, i una olor més vegetal o més a fruita? Bueno, una fruita, si de cas, una miqueta més de fruita, aquest punt de les pells de les cireretes, una micona, aquelles maduixes quan estan una miqueta verdoses, més o menys, és a dir... L'atrapat no és una varietat superaromàtica que de seguida et doni 15.000 aromes diferents. Normalment són aromes molt subtilets i tal. Passaríem a la boca.
0: Ara el provarem, eh? Durant uns segons. Ara aniré jo. Què dius?
1: He fet un sorollet.
0: Sí. Eh?
1: Aquest sorollet que estava fent era moure el vi agafant aire i fent-lo repicar dins la boca... perquè el que faci és que se'n vagi com a tots els costats de la boca, també, i l'aire, i moure el vi perquè allibera aromes. Llavors, a la boca, què tindria? Fluid ho és.
0: Sí.
1: I ha entrat com l'aigua.
0: Sí.
1: Bàsicament.
0: Bàsicament, sí.
1: Però és molt lleugeret, és per prendre fresc, deixa aquest punt que recorda una part especiada, com una mica de pebre... Després podríem entrar, si és, jo trobo més pebre blanc, jo trobo més pebre rosa de l'Himàlaia portat per un nan...
0: Però això no vol dir que ho porti, no?
1: No. Això són bàsicament és part de l'organolèptica del vi que el nostre cervell li recorda a coses. Perquè al final nosaltres el que fem és... El nostre cervell funciona per comparativa. S'hi va comparant. Un vi negre, no sé què, el primer que pensarà el teu cervell és l'últim vi negre que tu vas veure. No et preocupis si recordes la marca o no. El teu cervell ja ho ha fet, aquesta feina, d'una manera com instintiva. Com que et prepares per les coses, l'ésser humà...
0: Sí, sí, funciona... Sí, funciona d'aquesta manera amb tot.
1: Si nosaltres vigilem que no hi hagi un lleó per beure aigua, la gasela beu aigua i vigila que no vingui un lleó.
0: Correcte,
1: saps?
0: Sí, sí.
1: Nosaltres deixaríem de beure aigua per si ve un lleó, sí, així sí, es comporta sí, sí. L'ésser humà. Va, doncs tens això, una fruiteta molt fina, molt fàcil, aquest punt de pebre, bueno, jo dic pebre, però altra gent em dirà, pues a mi em recorda més aquesta espècie. Doncs pues clar, òbviament, perquè els records són completament personals.
0: Personals, clar.
1: I forçosament t'han de recordar a coses que has viscut tu, no el sommelier. I aquí és on has de preguntar, com a sommelier. No tingueu por, va, digues, no existeix, no hi ha una mala resposta. Tu digues el primer que se't passa pel cap, no és cap bestiesa. Res del que diguis és una bestiesa. El que tu diguis va a missa, per tu. No, pues... el tòpic que diuen, com escolliries el vi més adient per tu? És un tòpic, el que més t'agradi.
0: De fet, era una pregunta que jo tenia pensada fer-te.
1: Ostres, perdó.
0: No, però que em va molt bé. Perquè jo havia pensat realment, quan a mi, per exemple, doncs, m'agrada el vi, no em puc prendre massa, però m'agrada. I m'agrada, sobretot, gaudir-ho d'aquesta manera i normalment no compro qualsevol, sinó que m'agrada buscar, no? Mm-hmm. Cosetes. Llavors, una pregunta que anava a fer era aquesta. En què ens hem de fixar quan anem a buscar un vi, per exemple, no?
1: Jo sempre, a mi m'agrada molt la història, sobretot la història antiga, i a mi m'agrada explicar que el vi és cultura, és part de la nostra civilització mediterrània, i que nosaltres som un poble, els mediterranis, que bevem i mengem, no només bevem. És a dir, llavors, el millor vi serà el que millor maridi amb el teu àpat. Si ara farem... Va, fem una amanida de formatge de cabra, i li posem una miqueta de fruita, perquè fa calor. Mm-hmm. I ara, oi que ve de gust?
0: Ve de gust, ve de gust, i tant.
1: Un got de gazpachito,
0: això fantàstic,
1: una amanideta així fresca.
0: A 40 graus que diu que arribarem, sí,
1: clar,
0: sí.
1: I dius, vale, perfecte, què obrim? No, un Ribera del Duero de 15 graus. Vols dir que un Ribera del Duero de 15
0: serà
1: graus?
0: Serà massa.
1: Potser serà massa. És que jo no vull prendre blanc, perquè m'agrada més el negre. Doncs buscaries un negre més lleuger.
0: Ai, puc fer una pregunta?
1: Sí.
0: Perquè amb això del negre, és veritat que l'excés de taninos que té el vi negre habitualment pot provocar mal de cap? A mi em passa. Pregunto per això.
1: Crec que no és
0: correcte.
1: No és del tot correcte. Si normalment aquest mal de cap pot ser
0: no
1: és el teu cas,
0: no
1: que por no
0: el
1: és l'excés.
0: Ja sé per on vas, no per l'excés.
1: Pot ser per l'excés, pot ser perquè hi ha vins negres que tenen un grau alcohòlic força elevat, és a dir, estem visquent com regions com el Priorat o la Ribera del Duero han tingut alguns cellers vins de 16 graus o una mica una més de 16 graus, que són vins molt potents,
0: molt potents.
1: Clar, la sequera, falta d'aigua, falta de fred, l'escalfament global, tot això està modificant també les produccions agrícoles i això afecta després als vins. Però jo crec que en aquest cas això ve per l'excés d'elements modificadors en el vi.
0: Ja.
1: Molt probablement masses estabilitzadors químics, masses fins i tot colorants...
0: També és cert això que dius perquè no en passa amb tots, amb la qual és possible que sigui també una mica en funció d'això.
1: No és un tema del taní, perquè al final els tanins que venen de la pell, del vi negre,
0: del
1: sobretot...
0: Mm-hmm.
1: Clar, allò està carregat de polifenols i antocians, que són precisament antioxidants naturals. O sigui, és com si tinguessis mal de cap per excés de iogurts, de fruites del bosque de Danone,
0: mm-hmm.
1: no? Que està carregat de polifenols i antocianos, perquè són fruits vermells. Doncs pues igual, seria més o menys el mateix.
0: Déu-n'hi-do. I escolta'm, aquest tòpic de vi negre, carn, vi blanc, peix, suposo que això ja està superadíssim, no?
1: I superadíssim, perquè... Clar, jo, per exemple, el meu vi blanc té quasi 13 graus alcohòlics.
0: Déu-n'hi-do.
1: I el meu vi negre en té 10. Clar, Per exemple, si ara féssim uns escamarlans, t'apuntes uns escamarlans?
0: Hombre, això ja triguem, ja triguem.
1: Què et semblaria?
0: Fantàstic.
1: Oi? Aquesta nota d'una fruita molt delicada, que tampoc és un vi superafruitat, al revés, sinó que és més aviat secot, amb un punt de fruita, i aquest punt de pebre, que li podies haver tirat als escamarlans, que no et taparà el gust dels escamarlans, sinó que te'l pujarà,
0: te'l potenciarà.
1: Fantàstic. Mira, ja acabem de maridar un vi negre amb escamarlans.
0: He de dir als oients que no tenim els escamarlans a la taula.
1: Això encara.
0: Encara. Ens haguéssim tingut que preparar una mica millor el programa. I escolta'm una cosa, a part d'aquest vi del Rampell que hem fet ara al tas i que, a més, jo crec que ens ha ajudat molt a entendre com s'ha de fer un tas d'un vi, per intentar, sobretot, apreciar tot el treball que deies abans que hi havia al darrere, a part d'aquest, quins vins esteu fent també vosaltres ara?
1: Mira, enguany hem tret 4 vins al mercat. La segona anyada de la Ricofa i el Rampell serien els vins que elaborem a Conca de Barberà. I la tercera vinya i el Despertar són els dos vins que elaborem al Garraf. La tercera vinya és una xarel·lo amb una petita criança en roure francès, roure de diversos usos, perquè no imprimeixi aquest gust de fusta en el vi. És a dir, com que és una fusta que ja s'ha utilitzat diversos cops...
0: Ha perdut aquella...
1: Exacte, perd essència. Aquesta intensitat. Mm-hmm. Llavors, el perd aquesta intensitat fa la feina d'oxidació, de microoxidació, però no imprimeix el gust de fusta. I el Despertar és un cupatge de Garnatxa i Marcelan, que són dues varietats negres, també amb un petit pas per fusta. O sigui, el projecte Conca no passa per fusta i el projecte Garraf passa per fusta.
0: A més, suposo que inclús per el tipus de terra i tot han de ser productes completament diferents.
1: Radicalment oposats, però encara així, o sigui, són els vins del Garraf són els vins que nosaltres voldríem fer al Garraf i els vins de la Conca són els vins que nosaltres voldríem fer a la Conca.
0: És impressionant veure com la terra mateixa, cada zona, suposo, que acaba marcant també...
1: Ui, la temperatura, la pluviometria,
0: el sol, les hores de sol...
1: L'orografia, no?, de si tens colines, si no tens colines...
0: I abans dèiem també una mica perquè... No voldríem entrar en tot el tema de, diguéssim, de la gran immensa varietat que hi ha de vins a tot arreu, però sí que és veritat que d'alguna manera, m'imagino, el que abans ho comentaves, aquí a Catalunya, per exemple, tenim des de peu de mar fins a Pirineu, i m'imagino que la producció de vi és absolutament dispar també, no? Hi ha varietats completament diferents.
1: És rica.
0: Molt rica.
1: La definició és rica.
0: Molt rica, sí.
1: Tens vins de tot.
0: Perfecte, perfecte. Molt bé, molt bé.
1: I no tinguis por. Tu compra'l, tasta'l, i si no t'agrada, el pitjor que faràs és que no tornaràs a comprar una ampolla d'allò, compraràs una altra, i així sempre n'aprendràs.
0: Tenim mil oportunitats, no?, de provar i de que funcioni o no. Em sap molt de greu, Freddy, perquè estem arribant al final del programa.
1: Cap problema.
0: La veritat és que tenim moltíssima més cosa per parlar del món del vi. Jo crec que ens has ajudat molt a entendre no solament el producte com a tal, sinó també tot el que hi ha darrere, amb la fabricació, amb la manera de tastar, i t'agraeixo moltíssim que ens hagis... Sobretot que hagi sigut tan didàctic, perquè que ha sigut molt entenedor.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Quan arriba una mica la despedida del programa, jo sempre li pregunto al convidat una qüestió molt senzilla, i és, des dels anys que tu tens ara ja d'experiència, tant personal com professional, si parlessis amb el Freddy de quan tenies 15 anys, què li diries?
1: Buah, tio, no te lo vas a creer.
0: Què li diries?
1: Jo crec que seria algo així. Saps? En plan diria... Fliparàs, no li explicaria.
0: No t'imagines lo que viene, no?
1: Sí, no li explicaria, només li diria sigues tu mateix, sigues feliç com ets.
0: Molt bé, és una bona idea, i sobretot pensant en que suposo que ho fas des d'una experiència molt favorable de tots aquests anys, no? Una experiència molt rica. Bé, doncs gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més el món del vi. Jo crec que estic convençut de que els oients no sé si sortiran corrents a comprar una ampolla de vi, però sí que està clar que la propera vegada que facin una copa ho apreciaran d'una altra manera, estic convençut, i de la passió amb la que tu ens has traslladat tot això. Hem conegut a la persona, hem conegut al professional, li donarem 30 segons també perquè ens pugui dir on trobar pues, la seva botiga, que estava, Barcelona.
1: A Barcelona, al costat del Mercat de Galbany, al carrer Calaf, número 46, Vinus en Brindis.
0: Igualment tenim la pàgina web, que és vinusenbrindis.com, i a l'Instagram, per si voleu seguir-los, igual que fan 6.000 i pico persones ja actualment.
1: Són 6.000, ja?
0: 6.000, 6.000 i pico. Ja passes, ja passes. És @vinusbrindis i allà trobareu pràcticament doncs, bueno, una informació bastant acurada de producció pròpia, de tots els vins que el Freddy considera, com ha dit abans, considera que ell ha de vendre, perquè li agraden i perquè pensa que són els que ha de fer. Acabem el programa i ho farem amb una cançó que sempre també demanem al convidat. En aquest cas has escollit la cançó de Guns N' Roses, Actitud, i m'agradaria saber per què.
1: Perquè és una versió, m'agrada molt que la gent s'animi a tocar cançons que no són només d'ells, el disc és meravellós, que és Spaghetti Incident, i perquè ja veuràs que la cançó té molta actitud.
0: Molta actitud, perfecte. Doncs ara sí us deixem amb la cançó de Guns N' Roses, Attitude, i ens retrobem d'aquí 15 dies amb un nou programa que, com sempre, serà radicalment diferent del tema d'avui. Entre nosaltres, Esplugues FM. Recordeu que, a més de l'emissió en directe, cada dimecres, cada 15 dies, al 99.7, ho podreu escoltar al podcast a la plataforma iVoox tantes vegades com us vingui de gust. Gràcies, Freddy, per venir.
1: Un plaer. Fins la propera.
0: I a vosaltres, doncs, fins al proper programa. Gràcies.

0: són les 9.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres, el cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara, van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi, però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista, li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jessica està enamorada de la Ruth i li escriu en un paper el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja i té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pèl d'enveja. La Yasmin és la més alta de la classe, ens mira tots des d'allà dalt i pregunta hola, què hace. El Patrick té 2 papes, és tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb cadira de rodes, no vegis com flipava a primera fila en el concert de Jonas Brothers.

El Samuel viu en un centre residencial. Li estan muntant a l'habitació una nau espacial. La Maria no pot menjar gluten. Li encanta tocar la farina i notar que les mans s'embruten. El José viu amb la seva iaia Loli. Diumenge van acabar els dos vermells quan van tornar d'un holi. La Carmina ens parla amb les mans i ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans. El Biel té síndrome de Down. Mou les caderes com aquell cantant que no coneix, James Brown. La Judit confon el vermell i el verd. És molt bona trobant el seu hàmster quan es perd. El Macià cada divendres fa dansa. Si sona bona música, el tio mai es cansa. L'Ona va tenir un càncer en un os prop del maluc i ara ten una pulsera, diu jo ajudo tant com puc. El Yusuf té el fèmur de titani i és tan valent que va creuar en barca tot el Mediterrani. La Nayeli necessita moure's quan és a l'aula i mira quins dibuixos més currats que té a la taula. El Pons li agrada jugar amb nines. Fa diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines. La Clara arriba als llocs tot xino-xano i ara estic feliç que sigui ella qui toca.

I després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi van haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia, i amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida. I et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també en tenim un altre, que ara és fisioterapeuta i l'aixa baixa. Fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum. Mireu amunt, que la lluna del cel.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Sempre dic que el programa d'avui és molt especial i és veritat. Tots ho som per un motiu o un altre, però el d'avui us explicaré el motiu concret. Tot just ens acostem a un any que vaig començar aquesta aventura radiofònica i els que ens seguiu des de l'inici recordareu que va ser en una altra emissora, Ràdio Sant Esteve, a qui agraeixo molt la confiança que em van donar en aquell moment. Avui, 12 mesos després, estem a Esplugues FM, el 99.7, gràcies al Jordi, al nostre tècnic, i a Isabel, que fa possible que aquest programa surti en antena. La primera convidada que vam tenir va ser l'Àngels Alcinet, amb qui ens uneix una gran amistat i amb qui vam parlar de medicina tradicional xinesa i acupuntura. En aquell programa va quedar en l'aire la possibilitat de tornar a parlar de més temes i he pensat que una manera excel·lent de celebrar que ja estem a punt de complir l'any d'emissions seria convidar-la de nou. Àngels, benvinguda, ben tornada.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Feliç aniversari.
0: Gràcies, gràcies.
1: Fa un anyet, eh? Fem un anyet, eh,
0: bueno,
1: Joan Carles?
0: El nen ja va caminant i sembla que tenim per dies. L'Àngels, a part d'aquesta bona amistat, per suposat és una professional, fa més de 20 anys que s'hi dedica a la medicina tradicional xinesa, atenent moltes persones a diari a la seva consulta d'Esplugues de Llobregat. Diplomada com tècnica superior de

0: L'alimentació des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa en la base no discerneix molt del que fem nosaltres diàriament, el que hauríem de fer diàriament. En el bàsic coincidim, però n'hi ha certs punts en els que la medicina xinesa utilitza l'alimentació com part de la sanació d'una persona. O sigui, ells opten més per la prevenció mitjançant els aliments que no menja bé quan un ja ha adquirit una malaltia o es troba malament. A mi m'agrada molt citar una frase de Leonardo da Vinci, que evidentment no era xinès, però una mica va en connexió del que pensen els xinesos vers a l'alimentació i a la vida en general. L'idea que la vitalitat i la bellesa són dons de la natura destinats per a aquelles persones que segueixen les seves normes. Evidentment, l'alimentació no té normes, ningú t'obliga a saber el que has de menjar o si ho saps a menjar-ho. Però si tu és com, la salut d'una persona és com un jardí, no? Si no el regues una mica tots els dies,
1: si no el cuides, no?
0: Si no el cuides, al final acaba mermant la teva salut. Llavors, l'avantatge que tenen els xinesos o els que utilitzen la dieta com a forma de com a medicina, bueno, és que adapten l'alimentació en funció de la persona, adapten l'alimentació en l'estació, en funció de l'estació de l'any en la que estem, o sigui, fan que el que mengen en un dia, a part d'alimentar-te, bueno, pues sigui una manera de conservar la teva longevitat i que els teus òrgans funcionin de manera adequada en funció de la teva fisiologia.
1: Clar, és molt important això que estàs explicant, perquè una de les primeres qüestions que a mi em venia al cap era, per situar-nos aquest tipus de dieta o d'alimentació, si era pròpia dels xinesos de forma general o només d'aquells que realment, per exemple, poso un exemple, la dieta mediterrània és típica nostra, però no tothom de que vivim a la zona la practica. Llavors, no sé si passa també una mica el mateix, és a dir...
0: Bueno, és que, a veure, parlar de l'alimentació en la medicina tradicional xinesa no vol dir que tota la població xinesa
1: faci això.
0: L'important d'això és saber que més enllà de lo que menges, és la funció que té aquell aliment en el teu organisme. I que quan tu vas a l'hospital, una part del tractament és l'alimentació. Aquí a Occident... Afortunadament, cada vegada anem en aquesta tendència en què el teu terapeuta, el teu metge, te diu, mira, si tu tens el fetge gras, per exemple, pues intenta no menjar greixos. Però això ja es fa quan la persona
1: ja té
0: dona un
1: símptoma
0: positiu en un fetge gras o el colesterol elevat. Ells allà fan el contrari. Quan tu vas al metge per un problema... solucionen el problema, però conserven la manera de tenir saludable l'orga que tinguis afectat.
1: Aquí, si em permets una mica la broma, quan vas a l'hospital l'alimentació precisament no forma part de la solució, perquè habitualment no sol ser massa,
0: bueno,
1: massa
0: ells,
1: bona.
0: Per exemple, els metges xinesos el que expliquen als pacients que això és no només el que menges i no com ho menges i com ho cuines, sempre expliquen que l'aliment sempre està té dos elements molt importants. El yin, amb jota, que és no el yin del yin i el yang,
1: sinó
0: el yin amb jota, que és l'essència que té l'aliment, o sigui, els nutrients, i el chi, que és l'energia que comporta. Llavors, perquè això, quan tu ho ingereixes, funcioni, l'aliment no ha d'estar sempre en format triturat, que és el que normalment es fa en els malalts, que, bueno, si no t'estàs bé, pues, triturat, no? A veure, el triturat és molt bo quan tu tens tens problemes de deglució o quan tens problemes de dentició, però no és l'ideal a l'hora de portar una dieta saludable cada dia, perquè l'aparell digestiu té una energia que fa que els aliments es metabolitzin. Si tu aquest aliment el prens sempre triturat, aquest mecanisme no es posa en marxa.
1: No acaba de fer la seva funció.
0: Tu fixa't que quan una persona, sobretot la gent gran, quan els donen sempre triturats, acaben perdent pes, tot i que estan alimentats. A lo millor els fan una analítica i tenen una analítica de nen de 18, però el seu físic es merma. I és perquè quan tu tritures els aliments, perden aquesta energia i no tenen suficients

0: energia vital com perquè el teu cos s'alimenti, no només a l'estómac ni la sang, sinó que la musculatura necessita d'energia.
1: Això, Àngels, em fa pensar una mica una corrent que hi ha actualment i que he pogut constatar, perdona, aquest estiu, i és que ara, per exemple, ha canviat el tema i amb els bebès no se'ls dona com abans, si te'n recordes, era típic donar els típics potitos i preparats aquests, sinó que de seguida, al cap de poc, ja es van incorporant aliments sòlids i se'ls va donant una dieta més, més sòlida.
0: Sí, de fet, mira, jo, es donen molts casos. Jo a la consulta he tingut, per exemple, casos de nens, cada vegada passa més, i això és una cosa que ho he tingut jo ara fa poc. Vaig tenir un nen, cada vegada és més comú que els nens, les dentetes de llet, que se'n diuen, no els hi cauen, sinó que els hi creixen les del darrere, i les de davant no cauen. I tenen que anar al dentista que els hi acabin traient. El dentista, que tinc un dentista a sobre de la consulta, em comenta, és que com cada vegada tenim la tendència als nens a que mengin tou, clar, la mandíbula, la formació de la dentició, és una part de la seva formació, és que tu tinguis força a la mandíbula. Que això, si tu mossegues, fas que provoques la dentició. Si sempre estan menjant tou o triturat, això es retarda de tal manera que acaba passant això, que la dentició s'enredareix. Per això, els aliments, també està molt de moda, fixat, lo dels sucs detox, els de matins, que posa la gent... tot el verd que trobin...
1: Instagram està ple.
0: Bueno, alimenta, sí, està bo, per suposat. És dolent en absolut, però no és la manera adequada de menjar-se una fruita. La fruita està per ser mastegada, no licuada. El licuat, com altres coses, forma part de l'evolució de l'ésser humà, que ho hem inventat nosaltres. Però l'aliment, en la mesura de lo possible, s'ha de mastegar. Una altra cosa és que tinguis un problema temporal i tu no puguis, llavors t'has d'adaptar. Però la fruita s'ha de mastegar, la verdura s'ha de mastegar. Necessitem fer servir totes les parts de l'aparell digestiu.
1: Sí, sí, sí. Recuperant una mica el fil de la part inicial, els principis de la dieta en què es basa aquesta alimentació, quins serien?
0: Mira, en lo bàsic, repeteixo que és que coincidim molt. Per exemple, sempre tu vas al mercat i mires que l'aliment estigui el més fresc possible, que sigui de temporada, que estigui en bones condicions. En això coincidem. Després tenen 10 normes, me les he portat apuntats perquè no se'm deixi, que també coincideixen, però hi ha algunes coses en les que fem les coses diferent. Per exemple, el menjar entre àpats, això és una cosa que, degut a la nostra alimentació, que a lo millor mengem molt en un àpat i molt poc en l'altre,
1: necessitem,
0: i normalment quan tu vas a picar sempre agafes allò que no deus, no?
1: Sé de què em parles, vale.
0: Després,
1: ho practico.
0: Ells mengen, o sigui, no hi ha àpat en el que no mengin molta verdura o no mengin llegum. Utilitzen el wok. El wok, la forma del wok no està feta perquè sigui més bonic. La forma del wok està fet perquè no es perden els olis essencials ni l'energia de l'aliment, de manera que l'escalfor puja però torna a introduir-se dintre del wok. Els aliments no han d'estar ni molt fets, ni que no te'ls puguis ni menjar de cru, ha d'estar cruixent, una textura ha de ser cruixent. Evidentment hi ha coses, la sopa de miso, per exemple, és una sopa, però tot el que poden guisar al wok, ho guisen al wok. Després, els greixos, mengen de manera moderada tot el que són grasses saturades. També s'ha de dir que des que està el McDonald's i aquests tipus de menjars fast food, que s'han introduït més a Xina, cada vegada es menja pitjor, però tradicionalment intentant menjar peix, carn, però en la mesura del possible cuinat al wok. Després, els glúcids d'absorció ràpida. Quan dic glúcids d'absorció ràpida, vol dir farines blanques, sucre refinat, arròs blanc, tot ho mengen integral. El tema de la glucosa és un tema molt preocupant dintre de l'alimentació. Quan tu menges aliments d'absorció ràpida, com són el pa blanc, tot el que són farines blanques o sucres d'absorció ràpida, es transformen en glucosa. La glucosa és el que nosaltres... És que tens diabetes, pues això és que tens la glucosa elevada. Quan tu menges integral, el que converteixes l'aliment és en glucogen, que és la reserva del sucre. Això no és dolent. El dolent és el que et prové del refinat. Tot el que sigui refinat és perjudicial per la salut. Aleshores, ells intenten tot el que pugui ser integral, molt millor.
1: Sí, perdona, és una mica, això sí que és el que deies, que coincidim amb moltes coses.
0: Sí.
1: Aquí, per exemple, també coincidiria amb nosaltres, no? Que d'alguna manera
0: cada
1: vegada s'aposta més per anar substituint,
0: sí,
1: per integrar
0: de tot
1: aquest
0: maneres,
1: tipus
0: de... totes maneres, és molt habitual, al Japó, per exemple, l'arròs que cuinen és blanc.
1: Uh-huh.
0: Però si tu t'hi fixes amb la resta de l'alimentació, ells no mengen pa. Mengen el bol d'arròs i no mengen absolutament ningú tipus de...
1: De farina,
0: sí. Més enllà de la tempura, que és una farina especial.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, bueno, en això coincidim bastant. Després, intenten no menjar molts aliments àcids, crus o de temperatura freda. Quan parlo de temperatura, no només parlo de que estigui a la nevera o no, sinó de la naturalesa de l'aliment. Ells distingeixen els aliments en temperatures i en sabor, si vols, després crec que...
1: Sí, és un tema interessant que podem tocar. Sí.
0: Aleshores, no mengen productes làctics.
1: Cap. O sigui, el tipus de llets, formatges i això? Res, iogurts?
0: No. Intenten no menjar aliments làctics. Per una qüestió de que... En la medicina xinesa hi ha un terme que és bastant complicat, que és la humitat. La humitat, tot el que són làctics, provoquen humitat. La humitat es tradueix, perquè ens entenguem, en cel·lulitis, retenció de líquids, a vegades migranyes. Moltes migranyes venen associades a... Jo ho veig moltes vegades a la consulta. Gent que diàriament mengen làctics en diverses... a vegades al dia, i tenen migranyes. És una cosa que és un aliment que provoca moltes migranyes. A veure, l'important de tot això no és prohibir, sinó que la gent entengui que si una cosa... Jo a la consulta mai prohibeixo res, no m'agrada gens prohibir, però sempre dic, bueno, si tu et portes bé entre setmana, el cap de setmana pots fer de més i de menys. Si a tu t'agrada molt el formatge o t'agrada molt el suc de taronja, pues a lo millor entre setmana no el mengis, però el cap de setmana sí. Però si tens una setmana de crisi, evita el més possible allò que et perjudica, que això és el que ens costa més aquí a Occident.
1: I que suposo que cada persona ha d'identificar també, no?, per saber què és el que realment li...
0: Clar, tens que tenir algú... Tu, hasta que una persona no li expliques que el que li està provocant una migranya o una retenció de líquids és l'excés de menjar una cosa o una altra, clar, si tu no saps una cosa...
1: Sí, és
0: difícil que la puguis corregir. Ara, un cop te l'expliquen, està en tu, no?
1: I és la decisió de cadascú.
0: Exacte. I després, una altra cosa que sempre intenten fer és prendre alguna herba calenta després dels àpats.
1: Forma infusió
0: en funció de com estàs, també. Tot va una mica com estàs i l'estació de l'any. Per exemple, si tu estàs menjant un àpat en el que estàs introduint molt peix, el peix és una... Tot el que prové del mar és de naturalesa freda. Freda, aleshores, llavors...
1: Freda, perdona, amb aquest concepte que explicaves abans.
0: En el concepte
1: abans,
0: de naturalesa de l'aliment.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, l'estómac, segons la medicina xinesa, és l'òrgan més calent del cos humà. Si tu introdueixes un aliment de naturalesa freda mentre estàs fent la digestió, has de corregir-lo amb algun altre aliment perquè es quedi neutre. Aleshores, què fan? Si tu estàs menjant peix de naturalesa freda, pots fer dues coses. O te ratlles una mica de gengibre, i si no t'agrada, pots prendre una infusió d'alguna planta de naturalesa calenta, com per exemple la canyella. D'aquesta manera, tu estàs convertint un aliment fred en un aliment neutre, perquè la canyella és calenta. I juguen una mica això. Si jo tinc que menjar peix, intento corregir amb un altre aliment, de manera que...
1: S'equilibri, per dir-ho.
0: S'equilibri d'alguna manera.
1: Molt interessant, eh?
0: Saps? Aleshores, i això amb tot. Per exemple, amb el tema de les estacions de l'any, si estem a la primavera, pues comencen a introduir aliments frescos, no freds, frescos. Si estem de cara a la tardor, es comencen a introduir aliments tebis, no? Sempre juguen, el que s'ha d'evitar sempre, com quasi tot en la vida, els són extrems, els extrems. Clar. Ells tenen, per exemple, l'aliment de naturalesa calenta, tebi, neutre, fresc i fred. Llavors, la teva alimentació ha de basar-se, ha d'estar entre el fresc i el tebi. Però, clar, no tots els aliments són d'aquesta naturalesa. Aleshores, si tu has de menjar un aliment calent, imagina't que te'n vas a un mexicà, si estiguéssim aquí, venga picant, no? Doncs, pues, a lo millor, després de menjar, pots menjar-te una menta poleo, que és de naturalesa freda, i estar
1: equilibrant
0: una mica, de manera que el teu aparell digestiu no pateix i llavors no generes altres coses, com la humitat, per exemple, o foc a l'estómac, que puguin perjudicar la teva salut. Per això dic que ells sempre intenten compensar o millorar, o imagina't que tens un refredat i tu, perquè t'ha donat un cop de vent fred. Aleshores, si tu tens un atac de vent fred, has de menjar picant, no? Per poder
1: compensar-ho. Que curiós.
0: A l'hora de fer sopa, si t'has de menjar en lloc de menjar una sopa de ceba que és freda, pues fan una sopa d'un altre aliment que sigui naturalesa calenta.
1: Amb això sí que no ens assemblem, amb la cultura nostra.
0: No.
1: Perquè aquí tirem absolutament d'extrem.
0: Això serien les normes bàsiques que ells intenten. Ells sempre busquen respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu. El centre del cos, que en la terminologia xinesa és el zon és on estan tots els òrgans vitals de la persona, el centre. El centre és el que controla la salut d'una persona, ja només perquè tot està concentrat en el tòrax, sinó que l'aparell digestiu és el que s'encarrega de repartir tot el que necessitem. I per ells és superimportant el tema de l'alimentació.
1: O sigui que com a objectiu principal podríem dir que és aquest, és el buscar aquest equilibri.
0: Sí, exactament, és respectar, protegir i favorir el funcionament de l'aparell digestiu.
1: Fantàstic. Molt bé, veiem que hi ha moltes coses, com hem dit, que coincidíem, també algunes que divergim, perquè amb això, sobretot els extrems aquí són més, no?
0: Sí.
1: De l'estiu, especialment, doncs, tot molt fred.
0: Tot molt fred.
1: I a l'hivern molt calent. Sempre anem una mica...
0: A més, és típic de veure, per exemple, una altra cosa que nosaltres no fem correctament, o podem millorar. La fruita, sobretot persones amb glucosa elevada, la fruita després dels àpats puja molt la glucosa. La fruita és un aliment que s'ha de menjar entre esmorzar, dinar...
1: Sopa.
0: I si volem filar més prim, si cada vegada que es menja fruita, menjar-la la mateixa. Llavors, si tu menges fruita després dels àpats, el que estàs provocant és una fermentació. La fermentació provoca sucre. O sigui, el raïm, quan fermenta, es converteix en vi. El vi és un aliment que té molta glucosa. Llavors, una manera d'evitar una glucosa elevada, ja no només cada àpat, sinó en el teu futur...
1: De forma habitual i de futur.
0: Exacte, és menjar la fruita fora dels àpats principals.
1: I fixa't que aquí el costum habitual és acabar amb un postre.
0: El postre, sí.
1: Bueno, ja no parlo de fruita, aquí s'acaba amb un postre que pot anar...
0: Més enllà del tiramisú, el gelat i clar, per exemple, una altra cosa que sí que fan, si mengen meló, el meló, tu saps que a l'estiu moltes vegades, és que m'he trobat malament i és que has sopat meló o marisc. El meló és extremadament fred, però si vols menjar meló, posa-li una miqueta de canyella. Llavors estàs neutralitzant el
1: fred.
0: Una
1: mica de canyella.
0: Canyella amb el meló. Que vols un gelat a mitja tarda? Pues posa-li canyella. Llavors estàs... Per això dic que no cal prohibir les coses, simplement tampoc has d'abusar, però si et ve de gust una vegada i tens alguna cosa que saps que no és el millor pel teu cos, però et ve de gust, pues posa-li canyella si et ve de gust un gelat.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, bueno, jo crec que estic prenent nota sobre la marxa, de molta cosa que dius, perquè em sembla que realment, a més, cometem bastants errors,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: De forma, per lo que estàs explicant sobre l'alimentació diària. Ells realment, abans deies que aquest tipus d'alimentació el fan també com una manera de prevenir la malaltia.
0: Sí.
1: És a dir, el que volen és que el cos no arribi a malaltir. I llavors, diguéssim, tot aquest procés, a part dels objectius que ja hem parlat i de en què es basa, hi ha principis que m'imagino que es basen també en el tipus de sabors, no? M'imagino.
0: Sí, ells tenen... Tenen cinc tipus de sabor, bueno, sis. Tenen l'agri, l'amarg, el dolç, el picant i el salat. I jo afegiria un, que és l'insípid.
1: Insípid.
0: Insípid. El que els japonesos diuen, crec que es diu umame, que crec que està molt de moda. El insípid és el no sabor.
1: Ara, no sabor.
0: No sabor. O sigui, hi ha coses que no tenen gust. L'aigua no hauria de tenir gust.
1: Bueno, depèn.
0: No hauria de tenir gust, però, per exemple, el típic espessant que se li posa als avis perquè no se ennueguin, està fet d'una alga que no té sabor, per exemple, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però jo m'agrada sempre que dic que estan els cinc tradicionals, però que no ens oblidem de l'insípid, que també és un tipus de sabor. Llavors, aquests sabors sempre estan associats a l'orga que els hi correspon i a un color. Per exemple, el fetge li correspon a l'aliment agri i correspon a l'aliment fusta. El cor li correspon a l'amarg, a la melsa, al dolç, al pulmó, al picant i al salat, al ronyó. Per exemple, una persona, quasi totes les persones que tenen problemes d'asma o així, sempre et diuen, és que tinc un gust metàl·lic a la boca. És molt típic d'això. O, per exemple, les persones que tenen problemes de depressió o que tenen pensaments molt recidivants, sempre són persones que pateixen d'angoixa. Què et fa l'angoixa? Menja què? Dolç.
1: Dolç.
0: Vull dir, si et pares a pensar tot el que...
1: És veritat, eh? Tot, o sigui, molts comportaments i molta està relacionat amb l'alimentació.
0: Sí, per exemple, una persona que fa malament la digestió o ha begut molt d'alcohol, quin gust té a la boca? Amarg o agri, que és el fetge. És que llavors, una persona que ha begut molt, que dices que m'he puesto verde, no? Pues a quin color té? Clar, és que sempre tots els elements estan interrelacionats i això s'interrelaciona, a més, amb l'alimentació.
1: Molt bé, doncs estem arribant a la meitat del temps.
0: Vale.
1: El temps passa molt ràpid. Ara farem una breu pausa.
0: Vale.
1: Tornem amb una falca sobre el programa i en una estona estem aquí.
0: Vale, gràcies.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs ja estem aquí de nou amb l'Àngels Alcinet, la nostra experta en medicina tradicional xinesa, i amb la que estem parlant avui sobre l'alimentació, que com ens ha explicat al començament, pels xinesos que la segueixen, que evidentment no són els 1.200 milions, sinó que serà una part, doncs té molta importància, sobretot en mantenir sa el cos i prevenir precisament de les malalties, una mica fer-ho de forma proactiva i no reactiva. Recuperem, si vols, la conversa, perquè ens havies d'explicar també una mica els principis bàsics
0: del menjar bé. Que això també és una cosa que ells cuiden molt. Per exemple, n'hi ha 9 principis bàsics per tenir una bona digestió i una bona alimentació. La primera és la moderació. Els xinesos sempre, quan dic els xinesos em refereixo a la medicina tradicional xinesa, no a les persones individuals, sí, sí. Però bueno, és tot una mica. La moderació. Ells creuen que una persona no s'ha d'aixecar de la taula ni amb la sensació de n'explotar ni amb la sensació de gana. Has d'emplenar un 75% de la capacitat
1: del seu estómac.
0: Com se sap això? Pues se sap quan tu dius estic bé. O sigui, podria menjar més, però estic bé. En aquell moment és quan tu has de dir tinc el meu àpat fet, jo no menjo més. La masticació. S'ha de mastegar molt bé. En la medicina tradicional xinesa hi ha un refrany que diu que s'ha de beure la carn i mastegar la sopa. Amb això et volen dir que encara que s'ha de fer sempre una bona masticació dels aliments, perquè la digestió comença en la boca, no en l'estómac. Després, tenir gana. O sigui, hi ha dos tipus de gana. Una, la física, i una, la mental. Ells sempre mengen quan tenen gana física. O sigui, no és... Aquí a Occident passa molt de si tu et pares a pensar, ara em menjaria, jo què sé, un entrepà, i pares a pensar si realment és l'estómac que t'està demanant la gana o és que tens el desig. Ells discerneixen molt bé entre el que és la gana física del desig de menjar. Llavors, quan tinguis gana, menja. La regularitat. No s'ha de saltar cap àpat. Són 5 àpats al dia, aquí en Occident, doncs seran 5. Ells hi fan 4 o 4. Perquè ells, una de les coses que fins fa poc cuidaven molt era utilitzar l'horari solar. L'horari solar és que el que ens ajuda a conservar les hormones cerebrals de manera saludable. S'aixequen molt d'hora, esmorzen i sopen cap a les 5, 5 i mitja de la tarda. Ells ho fan durant tot l'horari solar.

0: Són les 12.
1: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja, doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mil anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre dels països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arles, del Catalunya Nord, diguéssim, Arles, molt a sota del Canigó, que va dir, se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla, sí. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja es havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la fama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs hi va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment, doncs, una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens agermana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etcètera, com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la flama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans. Perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs, ara, amb el foc que es farà del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
0: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
1: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiu oficial, i que a Coll d'Ares començava i anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, quan vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi a nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser i el farà uns 20 anys, ara no t'ho puc dir segur, diguéssim, pues que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre allà, i l'endemà al matí, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues, doncs, vaig llogar. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revella, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és el que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
0: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
1: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol, i el foc representa i està representat en les fogueres perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs que, i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre dic que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm. No sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just amb l'Albert Cortés de Sant Just a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just es fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser, no és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà la gent que la passava d'estranques, no? per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... no podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era gent, penseu que aquella època la majoria d'edat era els 21 anys, llavors jo en aquella època tenia 18 i per tant doncs no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament, jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar cuatro palos i ja està, no?
0: Perquè si no recordo malament, l'any 72-74 el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar a l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, com si diguéssim, on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja,
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses... Finalment, com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments... ens donaven 50 pessetes i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo, alguns ara m'han vingut, Rocador, no sé si Laboratorios, sí, Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però bueno, vam recollir força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, no. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'Associació Sardanista també.
1: També, exacte, col·laborava a l'Esbar d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard, és que clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs, com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran i heu de fer ja un traspàs a altres companys, altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Abat Oliva, a partir d'aquí ho organitza l'Abat Oliva, i als 2 anys, al 74, fundem l'agrupament escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, Abat Oliva, de la parròquia, es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues, i ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre i és un moment d'unitat. O sigui, puges allà al Canigó cansat, arribes patat, i quan veus que ja baixa tothom amb la flama, és com una, no sé, com una unió que bueno, que tots som amics, col·legues, germans, tots ens estimem i tot és, bueno, no sé, és un sentiment que és molt difícil d'explicar, no sé, Josep, tu sí.
2: Al Canigó pugem a buscar la flama directament al Canigó, això ho sap el Pep millor que jo, però jo diria que des de l'any 1991. El 92 segur, perquè a l'exposició ja surten fotos, però crec que des del 90 o 91 ja vam començar a pujar al Canigó. I perquè, clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74. Però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista, doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades, o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no?, al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23 com a tal és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumaneia. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim. I llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos, i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent, i llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
0: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
2: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir a un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya. I per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones doncs fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
0: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
3: Home, i tant. Nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23, a tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, amb bicicleta, amb patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. També hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, pues perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
0: I arriba la flama, arriba a la tarda de la revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
2: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent des dels francesos que estan cantant l'estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat, i clar, després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí Esplugues es repartirà al Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
3: Una mica de coca, moscatell, sí, i llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i la gent dels pobles ja marxa.
2: Clar, la flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, sempre es fan un passadís, el tal, no? Després hi ha un cercavila, que hi ha, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participa en moltes entitats.
0: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després seguidament es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
2: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
3: el màstil
2: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant, bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan, ni on la deixen, però estan recollint llenya.
3: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
2: Sí, crec que
3: la deixen. Sembla que darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que és recollint.
2: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardàvem en el mateix cau i llavors venia el de transport sostén, el fuster, de transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell com era l'amo agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
0: Perquè Encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya? Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
2: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar dormint dins de que li vam dir, però tio, tu estàs sonat o què? Com te l'encé? Però vull dir, perquè els joves de l'Arubavena en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
0: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues, als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la Pista Vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris?
2: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu sabràs això, a la Pista de l'Avenç, un any.
1: Un any, un moment.
2: Imagina't, a la Pista de l'Avenç.
1: Sí, tampoc era força gran, però no era,
2: no, clar,
1: com
2: no era...
1: les que fèiem,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí,
1: vam reduir les dimensions aquell any.
0: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada. Gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria extendre'm gaire més.
1: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies i us esperem el dia 23 a tots, no?
1: Exacte.
3: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
0: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa.
4: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folky Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem, de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
2: Hola.
3: Hola.
1: Bé?
3: Bon dia.
1: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
3: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era. Ell sí que pot dir que hi era. Jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar, i aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
2: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir... Què? Tirem endavant? No tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem... sobretot la implicació, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però bueno, al final, l'any 99... decidim tirar endavant i ens juntem 3 persones, 2 que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar i tirem endavant.
1: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir, ostres, aquest és de l'esbar i aquesta és de bastons i aquesta altra és de gegants, tu mateix, Cisco, comencem, si ho cas, per tu, no? La teva

0: feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de dues, de quatre, o de les que sigui.
1: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any, i aleshores doncs pots estar en una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
2: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
1: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el Nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses d'Esplugues. Sí, sí.
0: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
2: sí, molt.
0: Que és la base de pastorets.
2: Sí.
0: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
2: uh-huh.
0: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb
2: no.
0: Folk i Torres. Vull dir, el fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vivint han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de pastorets i que ens fan diferents, no?
2: Sí.
0: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu-ho clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100%, perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
2: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver-hi un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
1: sí,
2: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
1: Sí,
2: però clar,
1: sí.
2: En total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla,
1: Sí, sí.
2: És
1: fill de la colla, mai més ben dit.
2: Sí, eh?
0: O filla.
2: O filla, sí. Exacte, fill o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
1: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena, norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent

0: que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no? com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo per exemple l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
2: havia,
1: eh?
2: Havia fet caramelles.
1: Val. Sí, petita. Clar. I el clar. Seu pare estava a la coral, per tant. Però no, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu, sí, que ens posava. O el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
2: És la màgia de Pastorets.
1: Exacte.
0: La màgia de Pastorets. La màgia també del teatre, que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí, alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Cisco ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
2: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només amb posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai, sí, limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys, i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un pastoreig o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
0: Sí, no, tenim el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, un decorat extra, que aleshores aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema per treure'n un escenari doncs totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre, és justet. Aleshores doncs sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
2: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
2: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és el... una mica el que fa que Pastoretza hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també a Pastoretza.
1: Sí. La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir ens podem fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
2: Sí, bueno, de fet, ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara, poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no, no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van entrenant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Entre cometes.
0: Sí, sí, no sé, sí, com, ara... no, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, s'està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
1: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
0: A través de les mateixes plataformes, del Facebook, Instagram, o si no, el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, i en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre. Acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat. I això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien pastorets, i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt, i això ens agrada, i és una cosa que ens engresca molt, i que així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a pastorets.
1: Doncs Oriol, Sisko, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre,
0: Sí, sí, sí.
1: Disfrutarem.
2: A gaudir de pastorets.
1: Gaudirem de pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final. I segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més, i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
0: Tocant, no? Sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
2: Un plaer per
1: estar aquí. A vosaltres.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats, com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: puede parar el tiempo cuando...
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugas FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: quan vam anar cap allà, vull dir-te que bueno, ja et dic, fa 53 anys.
1: Doncs mira, doncs si pot ser, per molts anys més.
0: Gràcies. De moment anem aguantant.
1: Doncs vinga, ben fet, Montse, moltíssimes gràcies.
0: Anem aguantant com les torres.
1: Home, i més, com les torres i més. Doncs vinga, molt gràcies bé. Per compartir. Una abraçada.
0: De res, a vosaltres. Bona nit.
1: Adéu, bona nit. Adéu. En Josep Lluís, des d'Horta, Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona setmana per tots els oients de l'emissora i els treballadors. Que tan ben companyats estan, perquè formem un equip excel·lent i donar un sentit que la ràdio encara existeixi i que sigui un mitjà de comunicació molt, molt, molt fiable i per mi més autèntic que la tele, sempre ho he dit.
1: Molt bé.
2: Bona setmana. Mira,
1: gràcies, igualment per tu.
2: Les preguntes d'avui, una no serà amb la fe, perquè m'ha visitat a parlar i pensat que una pregunta sobre la fe.
1: Molt bé.
2: Seria ben... Si fos possible mirar, a veure, com la formulo jo, ara que es fa... Si són possibles els miracles.
1: Molt bé.
2: Hi ha alguna possibilitat que hi hagi miracles?
1: Va.
2: O és de subjetivitat pensar que hi hagi miracles?
1: Molt bé. Primera, segona.
2: No, això també la fe.
1: Va, d'acord. La segona.
2: Pues, una altra pregunta de coses difícils. Com es pot fer que els impossibles siguin possibles? També és una cosa de fe o de força de voluntat.
1: Uh-huh. Molt bé.
2: Algun psiquiatre...
1: Molt bé.
2: O algú que em digui que a vegades es pot aconseguir per esforç... Esforç humà, vull dir...
1: Sí, no, està clar. Molt bé.
2: Sobre el mar seria ja de poder sobrenaturals com Superman i...
1: No volem Superman. Sí. I la tercera, Josep Lluís?
2: La tercera, i per estar i desitjar-vos una setmana i que vagi bé a Montserrat.
1: Sí.
2: Demà, no? Adéu, és...
1: Demà... Dimarts.
2: Vale, i sí. Està seguint una a Madrid, que m'agrada molt.
1: Dimarts
2: molt
1: a la bé. Nit.
2: Però molt, molt rigorós, he trobat molt rigorós i molt metòdic i molt de vigilància i molt control.
1: El mateix que passarà aquí. Va, digue'm la tercera pregunta, que l'apunto.
2: La poso a apuntar i te la dic. Què significa la frase fer bullir l'olla?
1: Fer bullir l'olla. Molt bé, gràcies.
2: Fins la propera.
1: Adéu-siau, bona nit. Fem bullir l'olla. Ja estan totes tres apuntades i totes tres perquè qui les vulgui contestar, ara ja sí, a partir de... demà, el 932017474, perquè tinc aquí apretant l'Anna Maria Ricard, que ve amb un llibre nou sota el braç. I si no, ja sabeu que podeu deixar sempre un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Va, estem preparats per rebre l'Anna Maria? Sí? Doncs som-hi.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs arriba un dels moments de la setmana que a mi m'agrada més, que és com obrir una capseta i descobrir qui hi ha dins de la capseta i que ens acompanyarà cada nit abans d'anar a dormir. Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit.
1: Avui em dius que tenim una altra escriptora que va debutar, dona, que va debutar amb un recull de contes.
2: Sí, i a més amb èxit, perquè va guanyar el Premi Mercè Rodoreda del 2017. Ens agraden molt nosaltres els Premis Mercè Rodoreda.
1: Sí, és que clar, és clar, que no hi ha tants llibres de contes, per tant els Mercè Rodoreda cap aquí, cap a la secció.
2: Ella és la Clara Queraltó, una autora penedesenca, que va entrar en força al món literari amb el recull de contes titulat El que pensen els altres, publicat per Proa. Ella és filòloga, especialitzada en literatura comparada i estudis culturals i professora de llengua i literatura catalanes en un institut. A les entrevistes que li van fer quan va guanyar el premi Mercè Rodoreda, explicava que li agradava tant llegir contes que volia provar d'estar a l'altra banda i per això va començar a escriure relats.
1: Veus que bé?
2: Deia que la novel·la no li interessava tant i que ella continuaria amb els contes, això en aquelles entrevistes. Però el que ha escrit després han estat...
1: Novel·les.
2: Et diré R... una novel·la infantil que es diu Xiulant, cas d'emergència, i Com el so d'un batec en un micròfon, amb la que va guanyar el Premi Anagrama de novel·la del 2024.
1: Sí, senyora.
2: Però centrem-nos en els contes, que és el que ens agrada a nosaltres.
1: Vinga.
2: La Clara Queraltó, parlant de contes, deia que el més important era saber retallar i que sempre ha estat obsessionada en trobar un bon final pels seus relats. La seva gran obsessió. I pel que fa als temes, explica que escriu sobre allò que la inquieta, que li genera dubtes. Diu que no li interessa mostrar el que ja sabem. I com a influències en els contes cita l'autora canadenca, que ens agrada molt també, l'Alice Munro, que un dia la farem.
1: Un dia la farem, sí. Molt bé. Escolta'm, i aquests contes de El que pensen els altres, com són?
2: Doncs en aquest recull trobem 18 contes protagonitzats per perdedors. Són històries que es toquen, vull dir que en alguns hi trobem personatges que han protagonitzat un altre conte, i trobem històries que parlen de la vergonya, de la por, de la culpa, del penediment, de la mentida. I pel que fa al títol, El que pensen els altres té un doble sentit. Els altres són aquests personatges secundaris perdedors, dels que parlàvem abans, i també El que pensen els altres vol dir aquesta preocupació que tots tenim, en major o menor mesura, sobre com ens veuen i què pensa la gent,
1: la gent de
2: nosaltres.
1: Sí.
2: I per acabar, com a curiositat, diré que hi ha un conte en aquest recull que parla de les càrregues policials de l'1 d'octubre.
1: Ah, sí?
2: Sí. I ho fa des del punt de vista d'un agent de la policia. Un tema que he de dir, molt de moda ara també, després de l'actuació d'un policia contra un nou docent
1: a València. Sí senyora.
2: Que la va llançar a terra colpejant-la per l'esquena. Doncs aquest conte el llegiràs demà.
1: Ah, d'acord, molt bé. I avui amb què ens encetes?
2: Avui comencem la setmana amb un relat que es diu Pare.
1: Doncs vinga, El que pensen els altres, de Clara Queraltó, publicat per Proa.
2: Tot va començar el dia que em vaig inventar que tenia dos fills. Jo mateix em vaig sorprendre quan vaig sentir que aquelles paraules, segures i lentes, sortien de la meva boca. No he estat mai una persona mentidera. De petit, quan no havia fet els deures, ho deia sense vergonya, i a vegades els professors havien lloat la meva honestedat i fins i tot m'havien estalviat el negatiu a la llibreta de notes per no haver complert amb l'obligació escolar. D'adolescent tampoc mentia quan els meus pares em preguntaven si havia begut, fumat o si a la nit havia anat amb algun cotxe al poble del costat. Els deia la veritat perquè no em passava pel cap que pogués ser d'una altra manera. Amb això vull dir que no es tracta d'una patologia, no sóc un mentider compulsiu, no ho sóc de cap manera. No em crec la meva mentida i sé perfectament que no en tinc de fills. Aquell dia tenia una cita. Ens veiem per primera vegada, ens havíem conegut i havíem xerrat molt per internet. Sopàvem a un vegetarià i mentre untàvem l'humus amb les tiretes de pastanaga vaig confessar-li que tenia dos fills i que em sabia greu no haver-li dit abans. Mentiria, i no vull mentir mai més, si digués que va ser per treure-me-la del damunt. Ella era encantadora i després de dir-li que tenia dos fills m'observava amb una tendresa i una admiració que fins ara m'han impedit de recular en la meva mentida. L'Anna és una noia baixeta, de pell bonica i ulls negres i brillants, que sembla que tingui plens d'un tel d'aigua. somriu molt i té totes les dents una mica girades cap a la dreta, com si un cop de vent les hi hagués bellugades. És infermera i treballa en un bon hospital. Després de disculpar-me per no haver-li dit abans això dels fills, l'Anna va entendre perfectament que no ho hagués fet fins aquell dia, em vaig veure contestant tot un seguit de preguntes sobre aquelles criatures i de totes en coneixia perfectament la resposta. No dubtava de res i fins i tot els veia dins el meu cap i revivia les situacions que explicava. Es deien Lluc i Pau i tenien 5 i 9 anys. El gran li encantava el bàsquet i el petit tocar la bateria. Anaven al cau, tenien una obsessió per saltar el sofà i destrossar-lo i es barallaven sovint pel sopar o per l'ordinador. L'Anna somreia i em deia que devia ser difícil fer-ho jo tot sol. Jo m'hi recreava. Tenia alguns moments complicats, però també ho havia estat abans de la separació, discutits tot el dia amb la meva exparella. A més, jo sempre havia volgut ser pare i en gaudia tant com podia quan els tenia, una setmana sí i una setmana no. Aquell primer dia el sopar va sortir molt bé i ens vam allargar rient i prenent un parell de gin tònics. Des de llavors hem seguit veient-nos cada vegada més regularment. A la segona cita, jo portava les fotografies dels fills d'uns amics al mòbil perquè l'Anna els veiés. Evidentment va trobar que el gran s'assemblava força a mi. Aquell segon dia vam acabar fent una copa a casa l'Anna i vam fer l'amor. He de reconèixer que va ser en aquesta època que me la vaig començar a estimar. Em vaig començar a preocupar dels seus torns de nit, de les seves relacions sentimentals i de la relació agredolça amb una mare massa protectora i a la vegada massa severa. L'Anna era segurament el que havia buscat tota la vida. Es deixava estimar amb calma i no exigia mostres d'amor i passió a tota hora. No li importava que no sabés dir-li millor que era bonica i intel·ligent, ni que sabia mesurar les carícies i les paraules i que ningú m'havia abraçat com ella. Des de llavors ens hem vist gairebé cada setmana. A correcuita vaig haver de retirar el meu estudi del pis per muntar-hi una habitació pels nens. Vaig escollir uns bons mobles i vaig omplir l'armari amb roba adequada a la seva edat. Fins i tot vaig gastar una mica les bambes fregant-ne la sola amb la paret del safareig perquè no semblés tot tan nou de trinca. I vaig penjar dibuixos que vaig fer jo mateix amb els colors que també vaig haver de comprar. Quan la va veure, l'Anna em va dir que l'habitació era tan acollidora que estava segura que era un bon pare. Quan ve a casa, fins i tot recull alguna joguina que tinc escampada pel pis i se la mira i somriu. També li fa gràcia que tingui la nevera plena de batuts i formatgets de nen. I algun diumenge que ens llevem tard, mengem les seves galetes en forma d'estrella amb el cafè amb llet. El més curiós és que d'alguna manera aquests nens dins el meu cap existeixen amb una precisió aclaparadora que en algun moment m'espanta, perquè és com si una part del meu cervell sempre els tingués presents. Veig les cicatrius al genoll del petit i la boca esdentegada del gran. Els veig, els cabells fins i les ungles brutes de jugar a futbol al pati de l'escola. I repeteixo que sé perfectament que no n'he tingut de fills i que me'ls he inventat, encara no sé ben bé per què. Aquella frase em va sortir gairebé sola. No vaig pensar en les conseqüències d'inventar dues persones a la meva vida. No havia fet mai a cap altra cita. No havia mantingut una mentida d'aquesta magnitud i amb aquesta constància mai abans. Sovint em pregunto si l'Anna m'hauria estimat igual sense la història dels nens. Segurament sí, perquè jo sóc el mateix i actuaria amb ella igual com ho he fet fins ara. Seguirien agradant-li les meves mans i fent-li gràcia les meves imitacions. Seguiria fent l'amor amb mi amb els ulls tancats i agafant-me fort amb les cames. Només penso que donaria qualsevol cosa per tirar enrere i no deixar anar aquella frase. Per cuidar l'Anna des del primer dia i estimar-la molt i tenir-los amb ella, els fills. Estic segur que seria molt bona mare. M'ajuda a plegar-los la roba i els compra contes molt bonics. Històries que són per fer pensar els nens i que escull curosament. Se'm trenca el cor quan em pregunta si els han agradat o si els he parlat d'ella. Quan li dic que sí, li canvia la mirada. He de reconèixer que en alguns moments la mentida em desborda i quan penso en el futur no hi sé trobar solució. Fins ara amb l'Anna només hem quedat els caps de setmana que els tenia la seva mare. Però més d'un dissabte i de dos he marxat d'hora amb el pretext d'un partit de bàsquet que no em volia perdre. I al migdia me l'he trobada amb el dinar fet i preguntant pel resultat del partit i pel plat preferit dels meus fills. Des de fa unes quantes setmanes em diu que tindria ganes de conèixer-los. Jo ho vaig endarrerint i dono l'excusa de fer bé les coses i a poc a poc. M'horroritza pensar en el futur. Reconèixer la veritat significa perdre-la immediatament. Qui és capaç d'una monstruositat així, amb aquest nivell de detall i d'insistència? Què no seria capaç d'inventar-me si he pogut viure més d'un any donant forma a aquesta mentida? Només un boig em diria, n'estic segur. Només algú completament boig amb qui no voldria tenir res més a veure. Penso en l'opció d'un accident de cotxe en què morin tots dos, però després veig que no seria capaç de fingir el dol infinit de la pèrdua de dos fills. També he rumiat l'opció de judicis, de lluita per la custòdia dels fills, que acabaria guanyant la mare, o d'un internat. Però això només em dona un temps de marge i no em soluciona el problema. A les nits no aconsegueixo dormir i l'Anna m'abraça contra ella i em tranquil·litza amb petons al clatell i a l'esquena. Tant de bo en aquesta vida, encara que només fos una vegada, tinguessis el dret de tornar enrere per desfer un error. Perquè últimament em sembla que veig clar quina és la millor opció. Morir i no haver de suportar que l'Anna descobreixi la mentida. No ser-hi quan s'adoni que ha començat a estimar uns nens que no existeixen. Encara que dins el meu cap aquests fills són tan reals que fins i tot jo me'ls estimo. També per ells em fa pena anar-me'n.
3: És que aquest final...
2: És que pot passar.
3: Home, no pot passar, com t'has d'inventar això durant un any. Pobra noia i pobra noia.
2: No, però tu imagina't que ho dius. I després doncs, no pots tirar enrere i passen dos o tres mesos i ja no ho pots dir.
3: No ho sé. Ara no estem aquí per resoldre el problema d'aquest personatge, d'aquest conte. Però Déu-n'hi-do. M'ha agradat molt. Gràcies, Anna Maria.
2: A vosaltres.
3: Fins la setmana que ve.
2: Adéu.

Potser ja es tracta d'això, no? El que pensen els altres, de fer que tinguis una opinió i que quan acaba la història, doncs un pensa una cosa i l'altre pensa una altra, l'Anna pensa una cosa i jo penso una altra, però és evident que no estem aquí per resoldre els contes, sinó per gaudir-los, llegir-los i que serveixin com a última cosa a fer abans d'anar a dormir, com ens agrada fer nosaltres. Un conte abans d'anar a dormir, com cada dia. Aquesta setmana, Clara Caraltó, el que pensen els altres. Doncs res, que arribem a les 2 de la matinada i avui, déu-n'hi-do quin programa, o sigui, déu-n'hi-do, perquè trobo que amb les gravacions que ja teníem, amb els missatges que vau deixar i amb les trucades que heu fet avui sobre les diferents anècdotes, moments i històries al voltant de Gaudí o d'algun dels monuments de Gaudí, hem fet un programa ben xulo. Molt diferent del que pot fer un altre programa entrevistant algú, perquè això sou vosaltres, sou els oients, els que ens heu trucat i ens heu explicat la vostra història, i aquesta només passa aquí a la Nit dels Ignorants. És una de les grans avantatges de fer un programa com aquest, que és diferent dels altres perquè vosaltres ho feu possible. Doncs demà serà un altre moment per fer possible un programa diferent, com cada dia. Serem aquí, encara a la Diagonal de Barcelona, no marxarem fins dimarts a la nit a Montserrat, però ja us ho anirem explicant. Demà tornem a les 12, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Que tingueu bona setmana, fins demà a les 12. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona. Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina del Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergència van